0: És important per moltes coses, però jo voldria començar el programa parlant del meu viatge de l'heroi particular d'avui. Podríem resumir en una gran abraçada i molt d'escalf a la putíssima Renfe.
1: Molt bé.
0: Només dius que he trigat 4 hores entre que m'he llevat, o 3 hores i mitja des que he sortit de casa fins que he arribat aquí, i Renfe no funcionava, quina sorpresa. He hagut d'agafar un trajecte alternatiu que inclou bus, tram, ferrocarrils i que em recull el Sergio en cotxe.
1: Perfecte.
0: I em porti a esmorzar. Tot això, comptant que ahir no tenia veu, porto 2 dies sense veu i amb febre, i que aquest guió es va tancar ahir a la 1 de la matinada en un estat febril bastant, bastant important. Així que, i en un d'aquests transbordaments m'he equivocat, he agafat el de Terrassa en comptes del de Sabadell, m'he donat compte passat Sant Cugat, he sortit corrents del vagó i m'he deixat la bandolera amb la llibreta on,
1: si
0: portava,
1: algú,
0: on portava tots els apunts del programa.
1: Si algú es troba aquesta bandolera...
0: No, sí, si algú es troba aquesta bandolera, l'hauré perdut fa 10 dies, vull dir que, que li aprofiti.
1: Té uns apunts sobre el programa d'avui, del viatge de l'heroi?
0: Sí, sí, o sigui, ho estem gravant un 30 de desembre, vull dir, no hi ha millor manera de tancar un any, no? No hi ha manera més decadent, més... Ja veurem que una de les fases del viatge de l'heroi és el descens a la caverna més fosca, no? El descens a l'avern, que crec que és el que m'està passant a mi avui. Així que res, ja a partir d'aquí tot... Todo bien.
1: El teu viatge de l'heroi i el de...
0: Zero drames, todos mal.
1: I el de moltíssima gent.
0: I el de moltíssima gent, clar, no? Bueno, aquest és el drama, perquè els drames compartits són més interessants perquè fan país, fan estructura d'estat.
1: Exacte.
0: En qualsevol cas, em preguntaves per què és important el viatge de l'heroi, i n'anirem parlant al llarg del programa d'avui, bàsicament perquè dediquem el programa a això. Només cal dir que estiguem d'acord o no amb les afirmacions de Camp, ja ho anirem matitzant també potser a la part final del programa, el seu mètode de treball, les seves conclusions, estem, diguem, d'acord o no amb això. El cert és que l'obra de Joseph Campbell, especialment les seves dues grans obres, Les màscares de Déu i L'heroi de les mil cares, han estat punts fonamentals per entendre no només la mitologia comparada i les derivades del psicoanàlisi, ja veurem, sinó també la forma de treballar de multitud de guionistes, escriptors, artistes, que des dels anys 50-60 del segle XX han vist en aquest monomite de Campbell una font d'inspiració.
2: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
3: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
2: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Bueno, aviam. El Rei León.
1: Que si quiere bolsa.
0: Que si quiere bolsa, senyora. El Rei León, Alberto.
1: Bueno, ja veurem, o ja intuirem, o ja anirem posant sobre la taula algunes històries, algunes pel·lícules, sèries, llibres que han begut d'aquesta idea del viatge de l'heroi, i el Rei Lleó és una d'elles. Ja, a mesura que us vagin sonant les diferents fases del viatge de l'heroi, doncs potser us en recordareu d'aquest lleonet Simba, com d'altres personatges que aniran apareixent. Llavors, era una bona manera de començar el programa d'avui.
0: Molt bé, doncs comencem per la pregunta òbvia, tot i que suposo que no la resoldrem en un minut de tota l'hora que estarem aquí xerrant. Alberto, què és això del viatge de l'heroi?
1: Bé, el viatge de l'heroi, o el monomita, que és com el va batejar Joseph Campbell, fa referència, en essència, a una sort de model bàsic que es pot trobar a molts relats èpics, a molts relats mitològics, segons Campbell, i que, diguem que és una mena d'estructura del mite, o l'estructura dels mites. Ja tindrem temps de parlar amb calma, i ara només dir això, no? que és aquest model bàsic de com funcionen els relats mitològics o els relats folclòrics, i que, per posar-nos tiquismiquis, potser en lloc de viatge de l'heroi hauríem de parlar més aviat de periple de l'heroi.
2: I quina hauria de ser la diferència entre viatge i periple?
1: Bé, el terme viatge, que és el que s'ha popularitzat per a referir-se al monomita de Campbell, no té la precisió semàntica que sí que té la paraula periple, no? Periple és, en essència, un viatge circular, un viatge d'anada i de tornada. Tu, quin viatge, vas d'un lloc a un altre. Un periple implica una anada i una tornada. La precisió no és banal, ja que part d'aquesta ambició heroica, ja veurem, cobra sentit, ben especialment no només amb la sortida de la seguretat de la llar i l'endinsament en el fantàstic, sinó també té un lloc molt important, la tornada a casa. No, no casualment, el Hobbit, com el viatge de Frodo i Sam al Senyor dels Anells, és una història d'una anada i d'una tornada. De fet, el Hobbit, la història d'una anada i una tornada, és el mateix subtítol del Hobbit. No tan important és el viatge de sortida de la comarca com tornes a la comarca, no? O si passa exactament igual en els viatges d'anada i tornada a Tatooine, no?, que experimenten successivament Anakin Skywalker, Obi-Wan, Luke Skywalker, en els diferents moments de les dues primeres trilogies, no? De nou, no és el moment, però si voleu, al llarg del programa o al tercer bloc, podem parlar una mica d'aquestes influències del monomita campbellià a la literatura i al cinema contemporani.
0: Molt bé, doncs arrenquem pel factor humà. Alberto, qui és Joseph Campbell i què hem de saber de la seva vida?
1: Bé, podríem dir que Joseph Campbell, nascut a inicis del segle XX, en 1904, i crec que mor el 87 o el 88, és un dels màxims exponents del camp de la mitologia comparada. I un dels primers en fer-ne divulgació, no?, en divulgar-la a nivell popular. Ell, de fet, farà llibres més acadèmics, farà però també llibres més divulgatius, més d'exemples, i fins i tot ja veurem els últims anys de la seva vida parirà una sèrie de documentals que després també està sumant un llibre precisament sobre aquesta idea de divulgar els mites de la humanitat.
0: Molt bé.
1: I això, explica, no?, la seva importància en el món de la alta divulgació, en el món de la erudició aficionada a partir de la segona meitat del segle XX.
2: I com sempre que parlem d'un personatge, ens interessem per la seva infància i joventut. Com seran en aquest cas els de Campbell?
1: Bueno, doncs Campbell naixerà i creixerà, no ha... he anat a posar l'exemple del... ara, d'igual, estic molt malament, deixem-ho aquí. Naixerà i creixerà a White Plains, al comtat de Westchester, a Nova York, en el si d'una família catòlica de classe mitja-alta, tot i que ell s'allunyarà de la religió catòlica, sobretot a partir de 1924, quan en un viatge familiar a Europa, en el vaixell de tornada a Estats Units, coincideix amb Jiddu Krishnamurti. No entrarem tampoc ara a parlar de què és Jiddu Krishnamurti, que té un nom clarament inventat, no? Sembla com un maestre Jedi raro. Però a partir d'aquestes converses en el vaixell, penseu que ara viatgem en avió, viatgem en coses molt ràpides i no gaudim de la part guai dels viatges, que és tenir moltes hores per davant, a no ser que vinguis en Renfe, que també passa. I això porta que parlis amb gent que coneixes pel camí. Jiddu Krishnamurti obre a Campbell l'interès per la filosofia hindú, pel món indi, pel misticisme, i també una altra anècdota d'infància que explicava Campbell era l'impacte que li va suposar de nen anar a visitar el Museu Americà d'Història Natural de Nova York. Ja sabeu que el Museu Natural de Nova York té animalons, però també té indis, perquè els americans, els indis, els aborígens americans, doncs, entren a la part d'història natural i no a la part d'història humana. I allà Campbell va quedar fascinat quan amb el seu pare va anar a visitar aquest museu de nen per les seccions de cultura nadiva americana, no? I dels estris, de les formes de vida dels nadius americans, i d'aquí arrenca, segons ell, la seva passió pel mite, per les cultures arcaiques, per intentar entendre un món, no, el món mitològic, el món antic, ja desaparegut.
0: Mm-hmm. I després de tenir aquests contactes al museu, com ens expliques, i de començar a cultivar aquest mite, aquesta passió pel mite i les cultures arcaiques, per què es decidiria estudiar en Joseph Campbell?
1: Bé, ell en principi va començar a iniciar els seus estudis en biologia i matemàtiques. Bueno, mira, doncs al final cadascú tria el que pot. Però ben aviat va renunciar a aquests estudis per dedicar-se al que li interessava, que eren les humanitats. Que bé, les humanitats tampoc. Bueno, ja. Ell va ingressar a la Universitat de Columbia i allà es va llicenciar primer en literatura anglesa, el 1925, i en literatura medieval, l'any 1927. Aquí ja ens agrada una miqueta més, perquè ja està en contacte amb l'edat mitjana, amb la literatura medieval. I aquí també ell tindrà les claus per entendre, no?, o per començar a reflexionar sobre aquests cicles mitològics, no? Ja veurem que també les quests artúriques, no?, el mite artúric, aquests mites medievals, també seran molt importants en la seva concepció de quin és el viatge de l'heroi o quin és l'esquema de l'heroi. No? Ja veurem molt influenciat no només per les mitologies d'arreu del món, per la mitologia grecolatina, sinó també per la literatura medieval. També el 1927 rep una beca per continuar els seus estudis a Europa, que ella aprofitarà per venir a Europa, anar sobretot a París i a Berlín, a estudiar idiomes, no? Uh-huh. Estudiar francès antic, provençal, que això està en consonància amb els seus estudis de literatura medieval, però també sànscrit, no? Bueno, si no tens res millor a fer una tardor a Europa de 1927, doncs aprens sànscrit, no? Com Neo a Matrix, no? Que diu, ja sé Kung Fu, doncs ell diu, ja, anat a Europa, ja sé sànscrit. La referència a Neo no és casual, perquè ja veurem també que Matrix també respon molt bé a aquesta idea del viatge iniciàtic de l'heroi, no? A banda de llengües acadèmiques, no?, el francès antic, el provençal, el sànscrit, aprendrà també francès modern, alemany, i aquest interès per les llengües el mantindrà durant tota la seva vida, perquè, per exemple, arribarà a ser una cosa molt friqui, o sigui, si fer literatura medieval no és friqui, parlar llatí amb fluïdesa és una cosa curiosa, i també aprendrà japonès. Era una persona que et podia parlar en anglès, en francès antic, en sànscrit, en japonès i en llatí. Devia ser un... Vamos, sortir de festa amb ell devia ser fantàstic, amb quatre copes.
2: I a banda d'ampliar el seu repertori de llengües, en què influirà el seu viatge a Europa?
1: Bé, penseu que estem a mitjans, o a la segona part dels anys 20, no? És un període culturalment... Els anys 20 són un període culturalment molt efervescent a Europa, no?, pels efectes culturals dels efectes posteriors de la Primera Guerra Mundial, no? És l'impacte d'aquesta generació perduda, no?, l'impacte que en la joventut de classe mitja-alta, intel·lectual, americana, per una banda, però sobretot europea, tenen els efectes de la Primera Guerra Mundial, no? I Campbell entra en contacte amb les obres amb l'Ulisses de Jim Joyce, amb les obres de Thomas Mann. Penseu que Thomas Mann és La muntanya màgica des del 1924, fa just ara un segle. En l'àmbit també artístic, no? Estem en el moment de les avantguardes, de les primeres o de les avantguardes artístiques, i coneixerà a Paul Klee, a Picasso, no? I de cop i volta aquest món, no?, simbòlic, oníric, mitològic, comença a calar en ell.
0: I a la seva tornada als Estats Units, després del seu periple per Europa?
1: Sí, perquè va i torna. Molt bé, molt bé, molt bé.
2: El Sergio està assolint.
0: Estic assolint, eh? Notablement...
2: Ara per ara, satisfactòriament.
0: Molt.
2: Ah, ostres. Veurem al final.
1: Sí, has dubtat. No has...
0: M'has dado una retroacció per aviam quan puc pujar l'assoliment.
2: Al final te la dono. Ja veuràs.
1: Al final te l'emportes.
0: Després del seu periple per Europa, torna als Estats Units. Què s'hi troba?
1: Clar, Campbell té el do de l'oportunitat. Ell torna als Estats Units l'any 1929. És un any fantàstic.
2: Bon any.
0: Bon any.
1: A més, ell torna cap a finals de 1929. Ah, ell està dient, jo ara és el moment de tornar a la comarca.
2: Molt bé.
1: Vaig invertir en bitcoins. Bé, ell, setmanes abans de la Gran Depressió, que és potser el que esteu pensant tots, Campbell, de fet, experimentarà la seva petita... gran depressió particular, o la seva petita depressió, quan va voler canviar el seu tema de tesis doctoral, ell després d'aquest viatge a Europa, de contacte amb el sànscrit, amb la mitologia, amb les mitologies hindús, amb el món indi, ell que venia volia fer una tesi més de literatura a l'ús, va arribar a la seva facultat, a Columbia, va parlar amb els responsables i va decidir que volia canviar el seu tema de tesi en una tesi més vinculada a aquestes noves inquietuds mitològiques, i la facultat li va dir que no.
0: Ostres.
1: I no li va deixar canviar el tema de tesi.
2: Vaya.
1: Llavors ell va dir, pues lo dejo. Mm. I va deixar el doctorat, mai va assolir... No? Una de les crítiques que a vegades se li feia era que ell no tenia, no?, uns títols acadèmics importants, o no havia fet una recerca acadèmica a l'ús, i de fet ell... sempre deia que s'enfadava molt quan algú li deia doctor Campbell. I deia, no, senyor Campbell, saps? Perquè tenia que encara aquesta espianta clavada. I al final tampoc existia la UOC o la UNED, aquestes coses que et pots treure carreres des de casa.
0: Des de casa.
2: Molt bé, després d'aquest petit problema, petit gran problema personal i acadèmic, arribem a un dels moments fonamentals de la seva carrera.
1: Sí, ell torna a Amèrica, vull dir, d'aquesta feliç vida dels anys 20 europea, aquesta visió més decadentista dels anys 30, no?, a partir del crac del 29 i la Gran Depressió, ell comença també a expandir els seus referents. I, per exemple, coneixerà l'obra de Carl Jung, que és un dels seguidors de Freud, no?, un dels... pensadors i creadors de la psicoanàlisi, no?, d'una manera més elaborada, dels arquetips, els somnis, i tot això li portarà a fascinar-se precisament per aquest món del psicoanàlisi, del paper de l'inconscient, dels somnis, i no només això, sinó que a nivell purament d'estudis mitològics, doncs, coneixerà les obres de James Frazer, com la Branca Daurada, o els treballs sobre mitologia d'Otto Rank, no? Llavors ell comença ja a entrar en contacte amb aquests temes a cavall entre el psicoanàlisi, la psicologia junguiana, l'estudi dels mites, de les diferents cultures de la humanitat. Vull dir, està fent una mica un Iker Jiménez raro.
2: Sí, una miqueta.
1: Una de les crítiques... a vegades passa, hi ha senyoros, i això no ho dic només per Campbell, hi ha senyoros que quan no hi ha una rigidesa acadèmica o una objectivitat acadèmica comencen a picotejar d'aquí, d'allà, i jo he llegit i tinc no sé quin llibre a casa i he conegut a no sé qui, llavors, creen una mena d'intel·lectualitat paral·lela, no? Que,
0: fas cara de conèixer alguns d'aquests senyoros.
1: I tu?
0: Merdes. M'has agafat.
1: No, sí. Però és que sempre has de retornar la pregunta.
0: Sí, sí, exactament. A la UAB? Continuem.
2: Ho comentem després.
0: Continuem.
1: No, però sempre, es pot tornar. Vols dir? però ja m'enteneu, no? Quan l'erudició porta a camins no reglats, a vegades arriba a connexions inesperades, que és el que li passarà a Campbell, no? Si voleu, ja al final del programa, si dona temps, ja potser posarem sobre la taula alguna crítica a la seva recerca.
0: Molt bé, i abans d'entrar ja en el tema del viatge de l'heroi, Alberto, quines seran les obres fonamentals d'en Campbell?
1: Vale, doncs si algú té ganes de llegir el Campbell, potser alguns dels oients el coneixien per les sopes, Potser diu, mira, a banda de fer sopes també escrivia, doncs a veure, hi ha un llibre fonamental per resseguir el programa d'avui, que és L'heroi de les mil cares. És una obra publicada l'any 1949, no? Té un punt de post post-segona guerra mundial, que de fet és una mena de guió, una mena de recopilació de material de l'assignatura que donava sobre introducció a la mitologia, i que el llibre aquest va tenir un èxit brutal, no només com a lectura acadèmica, sinó fora del món acadèmic. De fet, es convertirà potser en una de les obres més influents de la divulgació sobre mitologia comparada, i en les dècades posteriors, als anys 60, 70, 80, 90, encara era lectura obligada, per exemple, en graus de cinema, de creació de guions, d'escriptura creativa, no? Perquè generacions d'artistes, d'escriptors, de guionistes americans creixen i es formen amb aquest llibre com un dels seus llibres de capçalera. No? Això també explica per què gent com George Lucas o Steven Spielberg utilitzaran aquestes idees de L'heroi de les mil cares, de L'heroi de les mil cares a les seves obres. No només aquesta és una de les seves grans obres, si haguessin de triar-ne alguna altra per la monumentalitat, seria Les màscares de Déu. És una obra en quatre volums que entre 1959 i 1968, i intenta fer una visió de conjunt de totes les mitologies del món. No? Té quatre volums, mitologies asiàtiques, mitologies europees, mitologies...

0: d'exemples, de narracions mítiques espigolades que ell uneix amb un fil conductor, però això també és part de l'èxit del llibre, no? Perquè es pot llegir d'un punt de vista més erudit, però també hi ha un punt de... Anem a que ens expliquin historietes de què fan els indis no sé què, o què pensen els perses, o que com funcionava la mitologia xinesa. I ja com a obra pòstuma, també de divulgació, és El poder del mite, que de fet és un llibre divulgatiu que transcriu les converses de la sèrie homònima de documentals que es va publicar justament l'any 1988, l'any de la seva mort, no? A final de la seva vida fa una sèrie de documentals per televisió, i aquest és el llibre, una mica com Duví va fer amb El tiempo de catedrales, no? És agafar l'art europeu, que és agafar el guió, l'escript dels documentals i transformar-ho en un llibre de fàcil lectura.
1: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
2: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: aquesta musiqueta, eh?
1: Sí.
0: Comencem el viatge, és un inici de viatge.
1: És, ah, molt bé, és un inici de viatge. Veurem que pot ser més o menys reposat, no, segons si, si vols anar més de pressa o si vas com Sam, que va més, més a poquet, però en qualsevol cas ja veurem que ara quan desgranem les etapes del viatge de l'heroi, la sortida del món conegut, no, la sortida de la comarca, és un de la, una de les primeres fases.
0: Molt bé, doncs centrem-nos ara a parlar del viatge de l'heroi. Com arriba Campbell a aquesta idea, Alberto?
1: Bé, doncs bàsicament ell el que busca és aplicar el psicoanàlisi de Jung a l'estudi de les mitologies, no? Campbell, de fet, tenia la finalitat explícita de buscar les pautes que podien trobar-se, o les pautes comuns que podien trobar-se en aquesta munió de mites i mitologies diverses arreu del món i arreu de diferents èpoques històriques.
2: I com ho farà això, Alberto?
1: Bé, doncs ell ho fa a través d'una anàlisi comparativa dels llenguatges simbòlics, no? Ell analitza diferents mites, analitza els episodis que estan passant, analitza els símbols que apareixen, no? Com una mena d'estudi oníric, no? Igual que quan aquella gent que interpreta somnis.
0: Mm-hmm.
1: Hi ha gent que fa sabó, hi ha gent que fa cervesa artesana, hi ha gent que interpreta somnis.
2: A qui prefereixes tu, Sergio?
0: Els dels sabons.
2: Els dels sabons.
1: Els dels sabons.
2: Sabem que en el rànquing, a baix de tot hi ha els de les cerveses, a dalt hi ha els dels sabons i al mig...
0: No voleu dir que allò de la cervesa artesana està passant de moda?
1: Està passant de moda. Que, en canvi, el sabó...
2: El sabó...
0: Està pujant. El que està pujant molt està posant. És fer ceràmica, també, ara.
1: Ah, sí, ceràmica i emborratxar-te mentre la fas.
0: Ah, sí?
1: Fer sí, ceràmica en guany.
2: Sí, sí, sí.
1: Hòstia, puta, això és no tot, tot en vi... És... Ja, igual que hi havia, va haver-hi una època en què tot era on ice, saps? Fem el rei Leo sobre gel, no sé què, sobre gel, saps?
0: O sigui, m'estàs dient que és possible que aquest programa que es publicarà després de Reis...
1: Sí, podríem fer un dia a les portes de Troia on ice.
0: Podríem fer...
1: Amb cançons, convidem a Letizia Sabater... millor que Fernando Sabater... Ens posem patins, cantem, convidem al públic... Jo ho veig.
0: Aleshores, vols dir que ara que això que s'emetrà després de Reis hi haurà molta gent que haurà rebut de regal una experiència... Que això, com es diu això?
2: Fer un gerro de ceràmica amb una copa de...
0: Mentre et veus una copeta d'un terra alta? És això, eh? Bueno, doncs
1: sí.
0: La gent...
1: Bueno, no sé, després us queixareu que no arribem al final del programa.
0: Bueno, endavant. El viatge de l'heroi avui.
1: Bé, doncs, això, ell compara els llenguatges simbòlics i perquè segons ells calia comprendre la gramàtica dels símbols, no? No cal entendre, no cal només recopilar els símbols, sinó els símbols són un llenguatge, el llenguatge de la psique humana, no? De fet, la mitologia no és només una, és una col·lectivització de la psicologia, no? El que nosaltres diem psicologia des del punt de vista personal, a l'antiguitat li deien mitologia i era des del punt de vista col·lectiu, segons Campbell, i per tant el que s'ha de fer és buscar la gramàtica, no? La manera en com s'articula el llenguatge dels símbols, i ell per fer-ho compila mites i contes populars d'arreu del món.
0: I es pot posar ordre

0: en tota aquesta munió de dades i experiències diferents d'arreu del món?
1: Segons Campbell, sí. No? Per a ell, el mite té una validesa universal i comparteix amb els somnis, com dèiem, la creació d'un univers simbòlic. No? Per a ell, de fet, el somni és un mite personalitzat i el mite és un somni despersonalitzat. Queda com una frase d'autoajuda superguai. Te la pots posar en una samarreta. El somni és un mite personalitzat i el mite és un somni despersonalitzat.
2: Interessant, interessant. Però a tot això, o sigui, després d'intentar trobar la gramàtica dels símbols, intentar interpretar els mites de manera universal, etc. Alberto, aterrem una miqueta, sisplau, defineix-nos una miqueta en què consisteix el monomite.
1: Bé, sintetitzar tota la teoria del monomite de Campbell en aquesta petita estona és sinònim de quedar-nos en un nivell molt superficial, ¿vale? Però ho intentarem. De la mateixa manera, no dubteu, ja ho feu, eh? Ho dic una mica com a brindis al sol, no dubteu en interrompre'm tot el que vulgueu, no cal que siguem en cursos de ceràmica i alcoholisme,
2: però sí,
1: feu el que vulgueu. Però ja veureu que el tema dona per molts minitemes, no? El monomite dona per minitemes particulars. Bé, el monomite no té res a veure amb el planeta dels simis, tot i que potser sí, també és un viatge de l'heroi. En essència, indica aquesta munió d'arquetips, de símbols que es desenvolupen al llarg de les històries mítiques, heroiques i folklòriques d'arreu del món. No? Llavors Campbell, a través del psicoanàlisi i de la mitologia comparativa, creu arribar a una sèrie d'estructures comunes arreu de les principals històries mítiques i llavors les sintetitza amb una mena de fórmula matemàtica o una mena de seqüència universal aplicable a tot arreu, que és el que ell anomena monomite, no? El mite únic de totes les cultures del món. Quan han pensat les seves mitologies, els seus mites, les seves històries, cadascuna donant més importància a una part o a una altra, totes ho fan seguint el mateix esquema. I coneixent aquest esquema, pots conèixer totes les mitologies del món.
0: I quina és aquesta seqüència del monomite?
1: Bé, doncs el monomite explica el viatge de l'heroi. No? Que és aquest viatge, aquest pas, aquest rite iniciàtic des de la seguretat del món quotidià, comarca, fins a l'interior dels misteris del món mitològic, no? Del món diví. No només aquest viatge cap a allò mitològic, sinó el retorn, també el retorn a la comunitat. Campbell marca tres grans moments, o tres grans etapes en aquest periple circular del monomite, que és la separació, la iniciació, o sigui, la separació del món, la iniciació i el retorn. L'heroi inicia la seva aventura des del món diari, des del món real, no? Per exemple, quan Luke Skywalker és un granger, pot estar allà en una granja d'humitat de Tatooine, però no deixa de ser un granger que abandona la seguretat de la seva vida quotidiana, com qualsevol altre personatge literari, no? Harry Potter, els Hobbits, són personatges que abandonen la seguretat del món diari, motivats per algun fet, per alguna sèrie de fets que desencadenen la trama, i aquests herois es veuen obligats a dirigir-se a una regió plena de prodigis sobrenaturals, abandonen el món real o el món quotidià per entrar al món fantàstic, on s'enfronten a forces fabuloses, que derroten de manera decisiva i que un cop resol aquest misteri, el misteri que ha motivat el viatge, retornen a la realitat amb el nou coneixement adquirit, robat o el que sigui. I amb coneixements útils per la comunitat. Aquest seria una mica el resum del viatge.
0: Que no hem vist mai en cap història, no, ni en cap videojoc, ni en cap llibre.
1: No, clar, és aplicable a tot. Les màscares de l'heroi deu ser el majoramasc del Zelda.
2: Molt bé, anem, si et sembla, Alberto, a desgranar una miqueta fase per fase, no? Vinga. Separació, iniciació i retorn. Comencem per la separació.
1: Sí. Com a moltes coses boniques en la vida, la comencen amb la separació, no? Bé. Campbell esquematitza la separació del món real en una sèrie de passos que no tenen per què aparèixer tots, o no tenen que aparèixer sempre tots, o no tenen que aparèixer en aquest ordre. O sigui, Campbell diu, és que és molt trampós, he trobat una estructura que funciona per tots els mites, però no cal que la tinguin tots, no cal que apareguin totes les passes,
2: clar,
1: no cal que apareguin en aquest ordre, i cada mite pot centrar-se només en algunes etapes, perquè potser hi ha la història mitològica que és només el retorn, o que és només l'anada, o que és només les coses que passen enmig, però fent aquesta supressió de la incredulitat, tot quadra. Vale? En primer lloc, trobem la crida a l'aventura. No? El destí ha trucat a la porta de l'heroi i és combinat a desplaçar-se des del sí de la seva comunitat fins a una zona desconeguda. No? Podeu pensar en l'exemple que vulgueu. No? Nosaltres ho anirem fent amb exemples de capçalera, però perquè no donem per més. Però podeu si sou més afeccionats a la mitologia clàssica o coneixeu mites d'arreu del món, doncs veureu aquest esquema es repeteix. No? La crida a l'aventura. Hi ha alguna cosa que porta a que el personatge surti de la seva zona de confort. En el cas de Star Wars, quan Luke Skywalker va anar a comprar uns droides al mercat i entra en contacte amb R2-D2 i C-3PO i veu aquest missatge, no?, de Obi-Wan, ets la nostra única esperança. En segon lloc, també el diu que pot haver-hi una negativa a la crida, no? Pot dir, vale, sí, estan passant coses, però jo prefereixo quedar-me a casa, no? De fet, el propi Luke Skywalker pateix aquesta fase, no? L'heroi és reticent d'abandonar el món real, el món conegut, i, de fet, per convèncer-lo, necessitem un personatge fonamental en aquest tipus d'històries que protagonitza el tercer grau de la separació del món real, que és l'ajudant sobrenatural, el guia, el mentor. No? En aquest moment de la història apareix una figura protectora, normalment un ancià, un home ancià, tot i no té perquè sí, per exemple, si heu llegit o vist la infecta sèrie de televisió sobre la sèrie de novel·les de La Roda del Temps de Robert Jordan que va acabar Brandon Sanderson.
0: La sèrie és horrible, eh?
1: No, és que no l'he vist. Llavors,
2: és terrible.
1: Els llibres són molt bons. A més, els estic rellegint ara i bé, aguanten bé la segona lectura. Aquí el paper de guia el fa una dona jove, no? Aquesta Morain, que és aquesta S.A. Però vaja, normalment, o en contes de tradició russa, per exemple, el Baba Yaga, no? Aquesta, la no sempre ha de ser Pepito Grillo, és un altre exemple de mentor màgic, no? Que no necessàriament ha de ser... Bueno, no sabem l'edat que tenen els grills. Sabem quants anys humans tenen els gats o els gossos, però no sabem quants anys humans té un grill, no sé. En qualsevol cas, Pepito Grillo sembla de mitjana edat. Sembla divorciat de mitjana edat, però bueno, això ja és una precisió personal. Apareix aquesta figura protectora, normalment un ancià, diguem-li Obi-Wan Kenobi, diguem-li Dumbledore, diguem-li Gandalf, diguem-li Bron, no? el de Aragorn, que proporciona a l'heroi ajuda, equipament, no? I comença a arrencar-lo del món real i portar-lo cap al món fantàstic, al món del mite.
0: Molt bé, i estem per ara a terreny conegut i podem posar molts exemples.
1: Sí, us anirà sonant, no? Perquè aquesta història, per una banda, és una història amb arrels mitològiques i, per altra banda, la ficció ha fet seva aquest esquema. De fet, és les coses, si poseu per internet El viaje del héroe, què? Veureu multitud de entrades de blog, de vídeos, de youtubers, de no sé què, que parlen de los secretos del viaje del héroe para hacer las buenas historias. Que al final és una xorrada, perquè al final, a veure, si som molt cínics i molt sincers, el que Campbell descobreix és el que sap tot alumne de cinquè de primària que està atent a la classe de literatura, que és que les històries tenen un inici, un nus i un desenllaç. Posem-li tota la parafernàlia mitològica que vulguem.
0: De quin curs has dit?
1: De cinquè de primària.
2: Que fan literatura.
1: De cinquè de... Bueno, comencen a...
0: O quart d'ESO, ja.
1: Literatura no, però com funciona l'estructura d'un text narratiu.
0: I d'aquí poc a batxillerat.
1: Com funciona un conte.
2: La literatura. Ai.
1: Bueno, ja està, sou... Que polla vieja sou, sempre queixem-vos de les coses. Ja feu ja com els escribes sumèrics que es queixaven de que
2: havien de treballar molt.
1: De que ja no s'ensenyaven les coses com abans. Vull dir... En fi. Però en qualsevol cas, sí que estem en una història que ens ressona molt per moltes coses, no? Arribem al final d'aquesta fase de separació del món quotidià, no? Amb l'ajuda del seu protector, l'heroi avança fins al que Campbell anomena el primer llindar, no? El primer moment en el que el món quotidià dona pas al món de la fantasia. Per exemple, en Harry Potter seria el puto andén aquell de...
2: Com que puto andén?
1: Puto, és que no sé com es diu, el 314...
0: 9 i 3 quarts.
1: 9 i 3 quarts. És aquella andana que només pot ser màgia, com les andanes de la Renfe, que tu entres, saps com entres però no quan surts. No? És el primer llindar del món real. No hi ha res més banal que una puta estació de Renfe. No? Però que de cop i volta tu pots, si tens un desordre psicològic de magnitud, pensar, no?, que si vas amb la teva maleta contra una paret, entres a una andana fantàstica. És el pas de la sortida de la comarca, no? La sortida de la comarca fins que arriben a Brí, és aquest creuament del món màgic, o és l'entrada de Luke a la taverna, a la cantina de Mos Eisley, no? Fins llavors tot està en un món mitjanament normal, però entres en un món, no?, que et demostra que l'univers és més gran, que hi ha molts extraterrestres borratxos, contrabandistes, coses que et fan sortir de la teva seguretat, no? I aquí trobem el primer desafiament de la història. A partir d'aquest creuament del llindar, Campbell diu que l'heroi entra al ventre de la balena, no?, com aquesta idea de Jonàs que s'enfonsa, o Pinocho que s'enfonsa. Arriba el primer desafiament, escapar dels espectres de l'anell, la primera aparició dels dementors, si agaféssim Dune, no?, pues aquestes vicissituds de Paul Atreides quan surten de la seguretat del palau, o en el cas de Star Wars, quan, d'una manera molt metafòrica, el raig tractor del destructor imperial de Darth Vader, no?, agafa el falcó mil·lenari i l'introdueix precisament en el ventre d'aquesta balena, que és el primer perill real de la història. No? Llavors ja tenim aquesta primera fase. L'heroi s'ha separat del món real amb l'ajuda d'un mentor màgic i comença a experimentar el fet de que l'univers és molt més gran que la quotidianitat, no? El món dels déus, el món dels mites, el món del folklore no és el món real.
2: Doncs ja el tenim, l'heroi i el seu grup, dins de l'aventura, i arribem a la segona fase del monomita, que és la iniciació. Què trobarem per aquí, Alberto?
1: Bé, doncs, bàsicament, la fase heroica de la història, no? Aquest viatge alquímic a través de diverses proves, de diferents desafiaments, que portarà a que un humà normal i corrent esdevingui l'heroi principal de la història, no? En aquesta fase trobarem, parlant en un llenguatge modern, els aliats, els enemics, els antagonistes, no? I l'heroi pot fins i tot fallar parcialment en les seves expectatives, no? Les primeres vegades que els herois intenten lluitar en aquest món fantàstic, a vegades fracassen, no? Però forma part d'aquest viatge iniciàtic. Per a Campbell, de fet, existeixen diferents elements que porten a l'ascens de l'heroi, no? Segons en quin tipus de mite estem, apareix la figura de la grandesa, estem en la història interminable, no? Apareix la sublimació de la figura del pare, no? Per molts cicles mítics, el veritable antagonista de la història és lluitar contra el pare. Aquí estem psicoanàlisi pura i dura. De fet, no? És la trama oculta fins a l'Imperi Contraataca, no? de Star Wars, que ni George Lucas sabia que Darth Vader era el pare de Luke Skywalker fins a mitja escriptura del guió de la segona pel·lícula. Però és aquesta idea de la lluita heroica contra la figura del pare, no? Frodo fa el mateix. El pare simbòlic de Frodo és Gollum. No, és aquest personatge semblant, no? És el que podria ser, és el personatge que desencadena la història, no? Perquè si Gollum no hagués trobat l'anell i Frodo li hagués robat, no? Ai, Frodo, i Bilbo no l'hagués robat, Frodo no sortiria de la comarca. I a la vegada és el reflex oscur, és el Darth Father, el Darth Vader de Frodo. És el que podria convertir-se si un hobbit sucumbeix a l'anell, no? L'acceptació del pare, no? El fet que Frodo tingui la compassió d'acceptar Gollum, no? I deixar que l'acompanyi en el viatge, forma part per Campbell, no? Perquè Campbell no havia llegit El Senyor dels Anells, perquè... per què? Però sí que és un pas d'aquesta estructura mítica, no? L'encontre amb la grandesa, o fins i tot el matrimoni diví, la sublimació de la figura del pare, i l'acceptació o rebuig d'aquestes figures mítiques porta al destí final de l'heroi, no? Com dèiem, l'acceptació de la humanitat de Gollum, la redenció final d'Anakin Skywalker, no? Anakin Skywalker es redimeix gràcies al seu fill, no? aquest diàleg entre el pare i el fill. I de fet, Campbell marca l'apoteosi de l'heroi, no?, com una tercera fase. L'ascens de l'heroi al contacte amb el diví, ja sigui amb la grandesa mare, aquesta banalitat que s'inventen els mitòlegs, amb la lluita contra el pare, no?, el mite d'Èdip és això, no?, és la sublimació dels factors femenins i masculins, matar el pare, es casa amb la mare. Una altra opció és l'apoteosi, l'ascens, no?, com passa amb el budisme, com passa amb l'hinduisme, amb moltes altres cultures. Aquest punt culminant de la història, a partir del qual l'heroi entra en contacte amb la font de poder, fa el que hagi de fer. Per exemple, Jasó i els argonautes el que fan és robar el Toisador, i des d'aquí retornen a casa, no? Luke entra en contacte amb la força, Frodo... anava a dir, no deixen l'anell, però li deixen l'anell. Harry Potter fa les merdes que fa amb la vareta per lluitar contra Voldemort, que Voldemort, de fet és una, també és una metàfora, és el pare de Harry Potter, no? Perquè sense Voldemort, assassinant els seus pares, no hagués nascut. No hagués hagut aquella maledicció, protecció... No? Llavors, Campbell institueix tots aquests arquetips mítics, aquests arquetips literaris que porten a la creació literària.
0: Molt bé, ja ho has explicat una miqueta com serà aquest retorn, però què troba l'heroi quan torna a casa?
1: Pues de la mateixa manera que l'heroi va negar l'inici del viatge, ara també existeix la possibilitat que negui el retorn a la quotidianitat. No? L'heroi a vegades pot intentar no tancar el cercle de retornar a la realitat. No? Luke sucumbint al cantó fosc, Frodo negant-se a deixar l'anell, però el retorn implica la renovació de la comunitat. Això es veu molt bé en les mitologies medievals, no? En els cicles artúrics, no? Que aquestes quests artúriques són la renovació de la terra, renovació de la terra erma, el mite del Grial, de com trobar el Grial sana, no?, el regne, i per tant rebutjar el retorn implica la fi de la comunitat, no? L'heroi mític sempre té un punt de renovació de la comunitat. Per exemple, tots els mites de fertilitat, no? El tema de Demeter, no?, que retorna la filla, no sé què. Els mites tenen aquest punt de retornar a la quotidianitat. Odisseu tornant a Ítaca, no? No es pot tancar el viatge, és un viatge de sortida cap a Troia i la història no es tanca fins que retorna, no? I mentrestant hi ha aquells cants els cants centrals de l'Odissea, que són aquell contacte en el món fantàstic, els cíclops, les sirenes, no? Però en qualsevol cas, el retorn implica la renovació de la comunitat, com dèiem, el retorn a l'ordre natural de les coses, però també depèn molt de com es desenvolupa aquest retorn. No és el mateix que estiguem en una història on el punt èpic és el contacte amb la deessa, no?, amb el matrimoni místic amb la deessa, segons Campbell, que la lluita contra el pare, l'acceptació o no, no?, la mort o no del pare, o que sigui una història d'apoteosi, de contacte amb la divinitat, de contacte amb la font màgica, Odin, no?, penjant-se de l'arbre i traient-se un ull per arribar al coneixement, no?, per obtenir un poder, o la història de les pel·lis de Los Vengadores de Marvel, no?, que lluitant contra Loki i formant-se com a equip. Si, per exemple, estem en una història de robatori, com passa, per exemple, amb el mite del Toisador, on els herois enganyen per obtenir el poder, com passarà també amb el Caleb a la Finès, no?, amb el Tempe, aquella olla màgica que busquen, no?, que Vainamoinen busca robar i trobar... Bueno, pot haver-hi una mena de mites a l'Ocean's Eleven, no?, el mite del robatori. I llavors, el retorn a casa és la història d'una fuga. No? És el que passa, per exemple, amb Odisseu. Odisseu ha enfadat els déus i la història de l'Odissea és una fugida constant dels problemes fins a arribar a la realitat. En qualsevol cas, el retorn a casa, el retorn a la humanitat, marca el restabliment de la normalitat i, per tant, el final del viatge heroic.
3: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
4: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: recta final de...
1: Sí. Posava Duel of the Fates perquè l'Albert la reconegui i no pensi que és la cançó de Mustafà, com va dir l'altra vegada que la vaig posar.
2: Quin rancor.
1: Quin rancor.
0: Com deia, recta final del programa, i aquests últims minuts els dediquem a algunes conclusions d'aquest viatge de l'heroi i de Joseph Campbell. Alberto, quin impacte van tenir en el seu moment les teories del monomita de Joseph Campbell?
1: Doncs ja us podeu imaginar que un impacte enorme. Va ser un dels primers grans divulgadors de la mitologia comparada, i els seus llibres van tenir, i tenen encara avui, un recorregut editorial enorme, no? De fet, l'heroi de les mil cares, com deia, ha estat durant dècades lectura obligada en escoles de guionistes, en tallers d'escriptura, i podem dir sense equivocar-nos que l'impacte de Campbell potser ha estat més gran dins el món de la creació cinematogràfica o de la creació literària que no pas en el món acadèmic. Reaci moltes vegades a les seves interpretacions, o al seu mètode de treball, o al simple fet que és una obra de 1949 i que han passat 70 i pico anys i que potser ja el món avança.
2: Molt bé, i precisament en aquest sentit, al llarg del programa hem anat parlant molt de Tolkien i de George Lucas, dos autors que segueixen, sembla, fil per randa tot aquest viatge a l'heroi, a les seves obres.
1: Sí, el cas de Tolkien és més particular, és una mica de trampa, no? Perquè no neix tant d'una imitació del monomita de Campbell, sinó que arrenca d'un fet més profund i més natural, que és que Tolkien era un gran estudiós i coneixedor de les mitologies europees, i per tant les seves obres reproduïen les visions cosmològiques i els patrons literaris típics de les obres mitològiques i del folklore, no? Per exemple, les sagues nòrdiques, el folklore anglès, però Tolkien està de manera natural en sintonia amb aquesta manera de narrar les històries. No és que ell faci com Lucas, que s'il·lumina i diu, hòstia, puto libro, quin puto llibre més guai he llegit, fantàstic, a partir d'ara faré una història que segueixi fil per randa d'aquest patró. No, a Tolkien li surt més natural. Vull dir, ell té molt clar, no, doncs, la figura d'Odin, les visions de Carlemany. Vull dir, ell veu d'una sèrie de referents molt més rics que ressonen amb el que està fent Campbell, però no hi ha una imitació directa o hi ha un intent directe de dir aplicaré el monomit, que és el que fan molts escriptors actuals, no? Jo què sé, la pròpia peli de Gladiator, la 1, la bona, segueix pas per pas el mite de l'heroi, no? El prota vol ser granger, vol tornar a casa, no? Quan el seu mentor, no, que és Marc Aureli, un altre ancià guia, no, li diu, no, pues, tu ara quan mori et donaré el poder perquè tu restaures la república i no sé què. Ell, de fet, la història mítica de Gladiator és precisament la renúncia, no? Aquell, us en recordeu, no? La renúncia de l'heroi a sortir de la vida quotidiana, pues aquí el mite està en que Màximo renuncia, no? Renuncia a ser un heroi, i per això li passa tot el que li passa, no? I el descens al ventre de balena, el descens a la caverna més fosca, doncs també és, no, en el moment més literal, quan sota el ventre del Coliseu, no, és atacat per Còmode, que li clava aquell punyal. Vull dir, si volem buscar en moltes pel·lícules, en moltes històries,
0: trobarem,
1: no, aquest patró, en el cas de Hollywood, totalment conscient, perquè s'han format amb aquesta idea en ment, no? En el cas de Tolkien reverbera de manera natural, però no hi ha una imitació conscient de Campbell. En el cas de Lucas, la relació sí que és inequívoca i directa, no? Perquè Lucas mateix diu que ell, en el seu període formatiu, llegeix aquest llibre, li flipa, i la primera vegada que ell vol fer un guió original, no? Que de fet ell que volia era versionar les històries de Flash Gordon, el que passa és que no va poder comprar els drets de Flash Gordon i va haver d'inventar-se Star Wars, no? Però, i quan s'ho inventa, doncs, agafa el llibre, ho fa uns apunts i diu, vale, va, faceu sortida de no sé què, ta-ta-ta. De fet, ell, després d'haver fet la primera trilogia, coneix a Campbell, contacta, soc superfan, tio, no sé què, i de fet queden per passar-li les tres pel·lis, i Campbell diu, hòstia, superguai, quina exemplificació més perfecta de tot el que jo he dit, no? Aquí sí que hi ha un intent conscient, i per això també Star Wars és una faula, és un conte de fades, no? Més que no és ciència-ficció, és fantasia, i és una fantasia de folclòrica, en el sentit de que reprodueix precisament, o artúrica, no? Si volem, reprodueix tots els patrons del que és un viatge de l'heroi, no? D'anada i de tornada, i de formació, que en el fons són viatges formatius o iniciàtics. Però no seran els únics. Dune, Harry Potter, qualsevol saga actual veu d'aquests patrons. I també hi ha elements de rebuig, autors com Michael Moorcock, d'Elric, J.R.R. Martin, Joe Abercrombie, fins i tot Brandon Sanderson desenvolupen maneres divergents d'escriure fantasia sense passar per aquest filtre, o dialogant o qüestionant alguns elements del filtre del monomito de Campbell.
0: I en 30 segons, Alberto, a nivell acadèmic, quin impacte ha tingut en Campbell?
1: Bé, aquí és un tema més complicat. De fet, ja podeu intuir diferents parors evidents. Per una banda, el casar-se amb els psicoanàlisis, amb les teories junguianes, és un fet que s'ha superat a tots els àmbits. No? És fruit de l'època, és el que també Bruno Bettelheim farà una mica més tard amb el tema del psicoanàlisis aplicat als contes de fades, tota aquesta dèria psicoanalista que ja està superada i bastant desacreditada a nivell acadèmic. A més, en el seu intent de trobar veritats universals i models útils, Campbell i la mitologia comparada banalitzen els mites, els encurseten, els disseccionen, i ho fan amb errors bàsics de mètode sobre utilitzar recopilacions mitològiques sense entendre en quina cronologia estan fetes, per quin motiu, o sense ser conscients de la reconstrucció i manipulació decimonònica de les fonts orals. I també tenen una visió marcadament eurocentrista. S'utilitzen els mites europeus com a patró i s'intenta fer casar tota la mitologia africana, oriental, oceànica, en aquest patró. No? Llavors aquestes serien potser algunes de les crítiques que s'han fet al treball de Campbell. Però com a resum final, dic que el monomita ha triomfat més a la cultura popular, no? al setè art, que no pas en l'estudi complex de les creences del passat.
0: No tenim temps per més. Esperem que el teu periple acabi a casa sa i estaldi. Gràcies, Alberto Reche.
1: Bueno, jo és que ara haig de tornar a agafar la Renfe. Sí que...
0: Per això, Albert Abril, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Adrià Tirado, el control tècnic. Us desitgem un bon any 2025 i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.

0: Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ara i aquí obrim el calaix amb Mònica Socies.
3: La guerra civil i la postguerra han marcat milions de vides i quedaran per sempre ancorades a la història. Avui posarem la mirada a les Terres de l'Ebre per presentar-vos dues novel·les que parlen d'aquest fet històric, però que ho fan des de mirades diferents. No em porteu roses, de l'Eva Vilanova, Premi de Narrativa Ribera d'Ebre, publicada per Cossetània, parla de la postguerra, dels silencis, de la família i de com el passat arriba als nostres dies.
4: No em porto res, és una obra bastant coral que narra un any en la vida d'una família que passen diferents coses, en diferents trames, com ja he comentat, és bastant coral, però bueno, diríem que la trama que vertebra tota la família és una trama que gira al voltant d'unes cartes que es van trobar, bueno, que arriben, ja, si ja veurà com, arriben a la vida de la família, i són unes cartes que estan relacionades amb un avantpassat molt proper.
3: Les ànimes fidels, de l'Helena Rufat Casals, Premi Joanot Martorell, publicada per Edicions 62, ens trasllada a la rereguarda en els moments previs a l'ofensiva de l'Ebre. Les dues protagonistes principals, la Clara i la Gertrude, una infermera britànica, ens mostren una altra cara de la guerra.
5: Principalment trobarem dues dones que, com diu el títol, són fidels a si mateixes, però que parteixen de llocs diferents, perquè la infermera protagonista, que és el personatge real, doncs ella es planteja d'ajudar a la guerra, mentre que l'altra, la Clara, la mestra republicana, es planteja de sobreviure a la guerra.
3: Dues novel·les impressionants. I us portem també la proposta de la setmana. Torna Tiana Negra, amb moltes novetats. En parlem amb la seva directora, Ana Maria Villalonga.
6: Sí, bueno, aquest any, precisament perquè era la 13a edició, vam dir, sempre busquem un fil conductor, no? un eix vertebrador cada any que sigui diferent. L'any passat va ser el True Crime, i aquest any vaig dir, home, aquest any és el terror, vull dir, és el número 13, doncs el terror.
2: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socies.
3: Les ànimes fidels, Premi Joanot Martorell, publicat per Edicions 62, porta el segell de l'Helena Rufat Casals. Una novel·la que haig de dir ja de bon inici que us l'heu de llegir, que us la recomano, que és un viatge històric, però amb una veu femenina meravellosa, amb unes protagonistes femenines, que també us aconsello que després xafardegeu per les xarxes, que les busqueu. Però jo ja no diré res més. Presento la nostra convidada d'avui. Benvinguda, Helena Rufat.
7: Hola, hola, Mònica.
2: Helena Rufat Casals és llicenciada en Filologia Catalana i es dedica a la docència en ensenyament secundari. Ha publicat un estudi sobre crítica literària titulat Lectures al quadrat, contes i alguns articles. Les novel·les Una història d'amor i Tardes de bar. Ha guanyat diversos premis de narració breu, el premi Nit de poesia al carrer de l'Ametlla de Mar amb el poemari Les certeses. Les ànimes fidels ha estat guardonada amb el premi Joanot Martorell.
3: Helena, un llibre que ens fa vibrar amb un final... A mi m'ha fet plorar, jo sóc sincera en aquest sentit, perquè realment...
7: Però plorar d'emoció, no? Perquè tinc sí. Un final, tampoc.
3: No, d'emoció, perquè vas acumulant totes aquestes vivències de les protagonistes durant aquesta guerra, ara parlarem una miqueta del llibre, i quan arribes al final, clar, això acaba, explosiona, no? És el que té la literatura moltíssimes vegades, afortunadament, i és que ens fa emocionar, i això és important. Però nosaltres estem aquí ja in crescendo, i el que farem, Helena, si et sembla bé, és que ens facis un petit resum, un breu resum, una mica el context del que trobarem a Les ànimes fidels.
5: Principalment trobarem dues dones que, com diu el títol, són fidels a si mateixes, però que parteixen de llocs diferents, perquè la infermera protagonista, que és el personatge real, doncs ella es planteja d'ajudar a la guerra, mentre que l'altra, la Clara, la mestra republicana, es planteja de sobreviure a la guerra. I aquest principi, aquest punt de partida, no les abandona mai. Dues infermeres en el context del bàndol republicà, a la Bisbal de Falset, que és on va la brigada internacional, la 15a Brigada Internacional, el batalló britànic, amb la unitat sanitària, va coincidir amb la gent del poble mentre preparaven la batalla de l'Ebre, quan encara era un secret, però s'estava preparant. I llavors, durant l'esclat també de la travessa de l'Ebre, que després passen a ocupar la cova de Santa Llúcia com a hospital, i on, en aquest espai, és on les dues protagonistes i la resta de personatges de la unitat i del poble, principalment les dones del poble, doncs interactuen i s'intercanvien les seves experiències, les seves vivències, i en un exercici de sororitat, també s'ha de dir, que les fa compartir secrets, més d'un secret, i ajudar-se entre elles i ajudar també a la guerra, perquè les dones també van contribuir a la guerra, encara que no fossin al front. De fet, tenim una idea una mica masculinitzada de les guerres, pensem front igual a homes, i en canvi les dones ja sabíem que la patien, però també actuen en una guerra, i amb les protagonistes de les d'Ànimes Fidels i les dones, la resta de població, el poble, que és el que quedava als pobles, dones, canalla i vells, doncs es veu aquesta aportació també.
3: Bé, tenim aquestes dues protagonistes impressionants, les dues, la Gertrude, que és, ella és anglesa i arriba aquí per ajudar, i després tenim la Clara, que és de territori, precisament, no? Llavors aquestes dues mirades, aquestes dues formes de viure, perquè el que farem aquí és viure aquesta guerra, no? I tot el que ens envolta. La Gertrude, a més, és una dona magnífica. Com vas descobrir la Gertrude? Com la vas trobar?
5: Mira, jo diria que la Gertrude la vaig conèixer perquè tenia la porta oberta a trobar un personatge interessant, no? I que captivés. I jo ja m'havia plantejat i no sé per què dona, perquè jo totes les protagonistes de les meves novel·les fins ara són dones, ara m'he plantejat de fer el canvi de gènere, de passar de gènere. La vaig trobar a través d'un article de la revista Sapiens, un article breu, bastant instructiu, i és que ja només de llegir aquell article vaig pensar, ostres, quina senyora, no? I a partir d'aquí és qüestió d'anar aprofundint, aprofundir vol dir descobrir també les seves coses dolentes, perquè en té. Sí que la primera lectura de l'article va ser que bé, i a mesura que vaig anar entrant en la seva documentació, en les seves cartes, em vaig adonant doncs, que era una persona de carn i ossos, que tenia contradiccions com tothom, fins i tot m'ho havia de rellegir i dir, a veure, interpreto que aquesta senyora pensava això o feia això, era una senyora que fins al final de la seva vida va tenir un caràcter molt fort i una mica, com a vegades, no sé si dir-ne, prepotent, no? Fins i tot l'Àngela Jackson diu que de gran anava per Càndem amb la cadira de rodes, apartant tothom, no? Però bé, un cop has acceptat que és humana, no la fa això menys fascinant, perquè l'experiència que va viure la guerra, jo penso que va ser fascinant i ella no se'n va penedir mai, tot i el seu patiment, també, després. I sobretot no se'm va penedir mai perquè diu que aquell període va ser el més feliç de la seva vida, per poder ajudar i perquè era una dona enamorada d'Espanya, troba l'amor. No direm ara, no farem spoiler de com acaba aquest amor, però va ser l'època més plena de la seva vida.
3: Sí, ella va estar amb el tinent Robert Aquist.
5: Sí.
3: Aquist, tu ho has dit millor.
5: No ho sé, de poc sé ben bé perquè és d'origen jueu alemany i noruec. Em sembla que Aquist ve de Noruega. I era un tinent també brigadista que havia marxat d'Alemanya quan Hitler va pujar al poder, és a dir, hi ha família jueva que ja van preveure que les coses no anirien bé, se'n van anar a Palestina. I a Palestina el van detenir, com que era un consulat britànic, si no recordo malament, el van detenir per comunista. I finalment ell després es va apuntar voluntàriament a lluitar contra el feixisme a la Guerra Civil Espanyola. Tant ella com el Robert pertanyen a la generació dels brigadistes que la idea principal amb la que venen a Espanya és lluitar contra el feixisme. A nivell global i veuen que Espanya es fa alguna cosa i decideixen aportar-hi el seu granet de sorra. Són una joventut, jo em va fascinar el grau de compromís d'aquesta generació, d'idealisme també, d'idealisme i de compromís, i les històries dels brigadistes, fins i tot després de grans, quan tornen a l'espai de la novel·la, a la Bisbal de Falset, o han volgut tornar al Priorat, són històries realment colpidores que t'adones com a través dels anys continuen sent fidels a aquell programa i al que van viure i alguns dels amics que van deixar aquí. I doncs el Robert i la Patience són un exemple claríssim d'aquesta joventut. Jo em vaig plantejar, ostres, tu, Helena, series capaç d'anar-te'n voluntàriament a una guerra aliena? I vaig pensar Síria, que ara ja s'ha acabat, no? Però en aquell moment vaig pensar Síria, vaig pensar, uf, però quina dosi de fermesa, de compromís i de, sí, des d'idealisme, des de com vulguis, no? De valentia, sobretot.
3: Sí, perquè a més parlem que la Gertrude o la Peix, com també s'anomena a la novel·la...
5: Sí, he de dir que ella és Patience Mary Gertrude Darton, uh-huh. La coneix com a Patience Darton. El que passa és que a mi em semblava que el nom de Patience era una mica per la lectura d'un lector català escrit i la lectura no lligaven massa. A més, el nom Patience és paciència, diguem-ho així, no sé, li van posar un nom una mica estrany, però no lligui gens amb el caràcter d'aquesta senyora.
3: Ni mica.
5: No lligui gens. I llavors vaig dir, no, és que el descarto pels dos motius. Mary em va semblar que era un nom suau, neutre per ella. I Gertrude em va semblar que era el nom contundent que corresponia al caràcter de la protagonista. Però que tot arreu es coneix com a Patience Mary Gertrude Darton o Patience Darton.
3: Sí, sí, però ho has encertat, perquè realment té caràcter, ja ho anireu descobrint al llarg de la novel·la. Parlaves d'aquest compromís i parlem de que la Gertrude precisament venia d'una família benestant i acomodada, que s'hagués pogut quedar tranquil·lament a casa vivint la vida relaxadament.
5: Bé, venia d'una família aristocràtica, però ja amb decadència. De fet, el pare s'ho va acabar venent tot i van passar al final més penúries, actuaven com si res passés, però no els anaven bé les coses. Jo no sé si ella s'hagués pogut quedar còmodament, però de petita ja es va distanciar d'aquesta mena de conservadorisme, conformisme familiar, i ella es va treure del títol d'infermera pagat per ella, i ella va ser sempre una mica l'ovella negra de la família, que no van entendre mai doncs, aquesta autonomia o aquesta necessitat d'anar ajudar en un altre país, no? Però d'origen aristocràtic sí, és veritat.
3: Sí, sí, evidentment era un cisma, no? Per això quan tu dius, no? O quan ella diu a la novel·la, quan ella parla d'aquesta felicitat que potser per nosaltres pot ser surrealista en el marc de la guerra, no? Per ella era respirar, era llibertat.
5: És que Espanya és la llibertat absoluta per ella. Ella és la llibertat absoluta. De fet, gairebé no escriu. Escriu molt poc a la família durant la guerra. Ni els escriu. Vull dir, els escriu poquíssim. No, ella aquí se sent completament lliure. Fa el que vol, la causa que ella ha volgut, i no ha de discutir doncs, els principis que regeixen la vida dels uns i dels altres a casa. Simplement així.
3: Tenim aquesta fugida cap a la guerra per ser lliures de la Gertrude, i en canvi tenim la cara contrària, no? La Clara és aquesta part que viu en territori, que hi té la família, que hi té els amics, les pertinences que un pugui tenir en aquella època, i per tant ella està arrelada en una terra en guerra que precisament el que vol és fugir de la guerra.
5: Totalment. La Clara, fet, he de dir que és un dels personatges que em va costar de treballar, vaig treballar molt la coherència d'aquest personatge, que fos un personatge versemblant, i ja des dels primers capítols doncs, és una dona, una mestra republicana a nivell pedagògic frenetista o
7: com el, aquella pel·lícula fantàstica, el llibre el mestre que els va ensenyar al mar.
3: Sí, el mestre que els va prometre al mar.
7: Va prometre al mar, és preciosa. Doncs és moderna pedagògicament, és una dona tolerant, és, no és gaire religiosa, més aviat és antireligiosa, però hi ha una cosa que té clara, que és també antiguerra, i que les guerres no veu que siguin la solució. Llavors, ella el que vol majoritàriament és fugir d'aquesta guerra i salvar el fill, que és el perill més greu que per ella. Ella ha perdut la casa, ja s'ha de traslladar de Vall de Roures a busca el camí per sortir, fa parada de la Bisbal de Falset perquè hi té una tia, una familiar allí, que ell és on coneix i actua amb la Gertrud, però el seu objectiu en el moment en què surt a l'abril del 38, que és quan hi ha el bombardeig a Vall de Roures, és salvar-se i salvar el fill de la guerra. Per això dic que parteixen de principis molt diferents. La Gertrud ve a salvar i l'altra vol fugir per salvar.
3: És un personatge a la Clara que et colpeix, podríem dir, no? Així com la Gertrud et fascina, la Clara colpeix en l'actor.
7: Va, és que, clar, la Clara jo diria que és la dona que la guerra la transforma. Penso que les guerres transformen. Aquestes situacions tan límit, una guerra hi ha moltes situacions límit, és una època en què els valors escassegen totalment, escassegen o floreixen molt o es transgredeixen contínuament, perquè entre les dones del poble s'ajuden i neix aquesta generositat i sororitat, com he dit abans. Però, d'altra banda, la transgressió als valors d'una guerra és molt dura, és molt cruel. Fins on pots arribar tu a fer una cosa per salvar-te o salvar-ne una altra, no? Llavors, la Clara, aquest és el dilema que té. I aquí hi ha un capítol en concret, que és quan és a la casa a les nits, va a Can Portal, que és una casa real de la Bisbal de Falset, que va haver de treballar molt, perquè que al lector no li resultés exagerat en el sentit de com ella actua, no? Que fos versemblant i que fos coherent. Ella està disposada a tot. I disposada a tot és una dona llesta, també ho hem de dir, que de fet les guerres són supervivència. I com més llets i més astúcia tens i menys valors, en certa manera, més espaviles, diguem-ho així, no? Doncs, digues, és un personatge abocat a una situació límit que la canvia, i ella ho diu, no sóc la d'abans i no seré la després, no vull ser, no vull recordar. És el personatge que a nivell psicològic doncs es va haver de treballar amb més matisos.
3: És una novel·la en què viurem, no?, una mica els dos bandos, les pèrdues de la guerra, el que es viu també a la rereguarda. Això no vol dir que sigui menys, sinó que a vegades és la intensitat i la duresa són molt fortes. Parlem de memòria històrica. És un llibre, a més, que diu les coses pel seu nom i no entra ni surt excessivament en res. Jo penso que has trobat un to perfecte, un to per parlar de tot, no? De tot, una mica d'aquest bé i del mal, però sobretot és per fer una lectura, no?, d'aquesta memòria històrica. De tot el que s'ha perdut.
7: No, i el que hi ha per fer encara. De fet, és un tema que tracta la novel·la també. Ja a la part final, l'última part, però al llarg de la novel·la també, perquè la Gertrud en un moment determinat ja pensa, quan veu que les dones renten al riu la muda de l'hospital, ja pensa, i tot això qui ho dirà? Qui ho explicarà? No? Com arribarà a saber-se? I ella diu, jo ho explicaré, que ho va fer de per vida. Ho va fer mentre va viure, va estar compromesa a transmetre el que havia viscut. I després, al final, a la cova de Santa Llúcia actualment és un espai de memòria històrica on els brigadistes, a l'any 2000, encara en quedaven de vius, van anar. I planteja el tema aquest de encara se'n parle, no se'n parle i no se n'acabaran mai prou d'històries de guerra fins que no el tanquem, també, no? Vull dir, i ara, desafortunadament, ens queden molts pocs ja testimonis. L'altre dia va morir l'últim llevat del biberó. I penso que aquí és on la literatura o les ànimes fidels hem d'agafar el relleu, també, i podem aportar. I el que fa la novel·la és una mica això, és
5: explicar o novel·lar la vida de la Patience, que em va semblar que s'havia d'explicar, la dels brigadistes, jo penso que s'ha de saber, s'ha de conèixer, i la de tots aquells germans nostres doncs que els va tocar de patir la guerra. No pot quedar en l'oblit, això. I després doncs, hi ha tot aquest, també hi ha a la Bisbal de Falset, el cementiri que surt a la novel·la, també és un espai de memòria, avui en dia, amb la fossa. És a dir, pretén la novel·la en si fer una mica el relleu a la Gertrude, eh? I a tots aquests que hi han fet la tasca de memòria, no? I continuar-la nosaltres, i si la poguéssim tancar algun dia, perquè penso que en el cas dels brigadistes, quan van venir l'any 96 a buscar la Gertrude entre ells a Madrid, que els havia promès Negrín, doncs el govern d'Aznar no els va rebre ni els va saludar, és a dir, com si no hagués vingut ningú. Per això també jo parlo de la desmemòria històrica.
3: Doncs des d'aquí aquesta recomanació, no? per conèixer una miqueta més, per saber una miqueta més d'aquesta guerra que es va viure, que desafortunadament, com molt bé diu l'Helena, doncs es van perdent aquests testimonis vius, i sempre, no? ens podem acollir a la literatura. Ja veieu quantes coses, no? que ens aporta precisament la literatura, un bon llibre. Helena, nosaltres ara et volem fer un qüestionari molt breu, perquè
5: ens un temps. Una paraula que has dit abans, que la novel·la se situa a la rereguarda, he de dir que no, jo quan escric no m'agraden les escenes de dolor o escenes de patiment. En cap moment a la novel·la hi ha batalla ni batalleta, som a la rereguarda, a la vida quotidiana dels pobles durant la guerra, fins i tot en aquest moment en què preparen la batalla de l'Ebre hi ha festa, això no vol dir que la guerra no hi sigui, però que no hi ha en cap moment, no m'agrada cap mena de recreació en situacions massa doloroses o massa cruents. I en poques línies, doncs, evidentment, no es podien defugir, però en poques línies hi és, però que ja és molta vida quotidiana, simplement amb un to neutre. Es diu el just que s'ha de dir del patiment i prou.
3: No, és un llibre que es pot llegir tranquil·lament i que és això, no? que retrata des de la rereguarda tot el que es feia en aquest dia a dia, que al final és la realitat, és el que es va viure i és el que realment s'ha de transmetre i s'ha de saber, perquè la ficció està molt bé, però com era aquell dia a dia? Per això penso també que és un llibre que he assaborit amb tantes ganes, no? perquè a vegades sabem les grans fites, però desconeixem potser aquesta quotidianitat. Helena, nosaltres, un cop fet aquest apunt, si et sembla bé, entrem al qüestionari breu. Com ho veus, això?
5: Com vulguis.

0: en majúscules i sobretot la gent que intenta traure profit de tot el que implica una guerra.
1: Quin llibre estàs llegint o quin és l'últim llibre que has llegit?
0: Estic llegint dos. Un és El món interior, de Francesc Serés, m'agrada molt, que és una reflexió a partir de seus fets vitals en connecte amb fets històrics o socials actuals, una mica com fa Zweig al Stephen Zweig. I l'altre és d'Emili Bayo, un autor lleidatà, que és el que està ambientat aquí després de la tempesta, aquí baix a les Terres de l'Ebre.
1: Molt bones lectures, tots dos convidats del programa. Sí.
0: Ma, pues no ho sabia.
1: Sí. L'última paraula, escriure.
0: Oh, bé, escriure per mi és omple molts moments i et permet ser moltes veus a la vegada, posar-te en la pell de moltes històries, de moltes persones, i és un repte, perquè sempre quan començo penso on vull arribar, si arribaré, i treballo amb constància i venga per arribar-hi, i després d'un repte em ve un altre, i és una manera de jugar amb el temps i les paraules.
2: El calaix breu.
1: Nosaltres ho deixarem aquí, però sempre recordeu la recomanació d'avui: Helena Rufat Casals, Les ànimes fidels, Premi Joanot Martorell, publicat per Edicions 62. Gràcies, Helena, per l'estona que ens has fet gaudir i per tot el que ens has transmès en aquesta entrevista. Moltes gràcies.
0: A vosaltres, agrair que la recomaneu i que em doneu veu per poder explicar-la i arribar a la gent. Que a fi de comptes, l'escriptor el que vol és l'input del lector.
2: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Mònica Socies.
1: Hi ha llibres que arriben accidentalment a les redaccions dels mitjans de comunicació. En aquest cas, em van dir, escolta, t'enviarem una novel·la, li fas una ullada, te la llegeixes, a veure què et sembla. I bé, em va arribar No em porteu roses, de l'Eva Vilanova Rufat, Premi de Narrativa Ribera d'Ebre. He trigat uns quants dies a llegir-me-la, per no dir... Ella ja riu, l'Eva ja riu, benvinguda. He trigat, Eva, uns quants mesos a llegir-la, però realment qui me la va recomanar tenia raó. L'he gaudida i l'he assaborida moltíssim.
3: Me n'alegro molt, moltíssimes gràcies.
2: Eva Vilanova Rufat fa més de 22 anys que es va instal·lar a Móra la Nova. Combina la seva feina d'administrativa amb la de comunicadora a la ràdio local i col·labora també com articulista a l'Ebre Digital. La seva passió per la lectura l'ha abocat a l'escriptura. No em porteu roses és la seva primera obra publicada i ha estat guardonada amb el Premi de Narrativa Ribera d'Ebre.
1: L'Eva, bé, ja heu escoltat una miqueta aquesta biografia. Ella és companya de ràdio, a més, es mou també en aquests mitjans de comunicació i et fa molta gràcia perquè ara estem allò dins de la província de Tarragona, uns sí, més al nord, jo més al límit.
3: Jo més al sud, però sí, dins de les comarques de Tarragona estem.
1: En aquestes terres de l'Ebre, que fa una estoneta comentàvem amb l'Eva, ella em deia, no, és una llàstima, perquè moltes vegades la literatura que es fa aquí no traspassa excessivament, no? Aquesta frontera que hi ha, que sembla que hi hagi una frontera entre les terres de l'Ebre i la resta de Catalunya.
3: I és complicat. I la veritat és que, jo no dic per mi, t'he comentat abans, ni molt menys, però hi ha molt bon planter aquí ara a les Terres de l'Ebre, hi ha molt bones plumes i que parlen de temes molt diversos, literatura molt diversa, i jo no sé si realment... A mi m'arriba, desconec si arriba tot a Barcelona, però crec que no, perquè si no ho veuríem més als mitjans, i no es veu tant.
1: Costa, però jo, per exemple, és una de les novel·les que m'ha sorprès moltíssim. Un dels punts, ara entrarem en context, ja veureu per què, i després us faré el comentari. Eva, ens fas un breu resum, ens presentes una miqueta què trobarem, sense fer masses spoilers, només un tastet, de què trobarem en No em porteu roses.
3: No em porteu res, és una obra bastant coral.

0: que narra un any en la vida d'una família que passen diferents coses, a diferents trames. Com ja he comentat, és bastant coral, però bueno, diríem que la trama que vertebra tota la família és una trama que gira al voltant d'unes cartes que es van trobar, bueno, que arriben, ja, si es llegi, si ja ho veurà com, arriben a la vida de la família, i són unes cartes que estan relacionades amb un avantpassat molt proper, amb el besavi de la persona que dona amb aquestes cartes. Són unes cartes de la Guerra Civil, que es van escriure a la presó de Pilats de Tarragona, doncs, durant la postguerra, l'immediata postguerra, durant l'any 39, l'any 40. I a partir d'aquí s'engega pues, una trama que gira al voltant d'aquestes cartes, però no només, perquè tampoc no he volgut focalitzar-ho tot amb aquest tema. També hi ha bueno, pues, ramificacions de la mateixa trama i que al final conflueixen en, pues, en un final. Jo crec que el que parla realment aquesta obra és de la família. Bueno, no ho sé com ho veuràs tu, no? Jo crec que la família és... Crec que és el principi i el final de tot, o és allò el que ens acompanya quan arribem i que ens agradaria que ens acompanyés quan marxem. Per tant, ha estat tot allò que ens envolta, tot allò que som, el que més ens estimem és el nucli familiar, i per això he pensat que la família té tantes i tantes històries que poden sortir d'una mateixa família, perquè la família és un món i se li pot treure suc i no sé, a mi m'agrada com a lectora i com a espectadora m'agrada també molt les històries de famílies, de sagues, i bé, doncs vaig decidir doncs, bueno, que fos la protagonista de No em porteu roses aquesta família.
1: Realment toca la Guerra Civil, no cal dir-ho, però certament el nucli del tot és la família. Ara ha de sortir ja, no la podem amagar més. La iaia Rosa... La iaia Rosa
0: fa una declaració al principi de la novel·la, que ja, qui s'ho llegeixi, ja veurà de què va la cosa, que sí que sacseja una mica a la filla i a la neta, i a partir d'aquí, bueno, s'engega també una altra de les trames. És que, clar, és el que dic, gira tot bastant al voltant de la matriarca, i si no, bueno, no sé, què en penses tu de la iaia Rosa?
1: Ai, jo no puc explicar massa cosa perquè després em diuen que explico massa coses i desvetllo històries. El que sí que cal dir és, parlant de les famílies, que hi ha una frase de la iaia Rosa que també us haig de dir que és un personatge que un cop llegiu la novel·la quedarà a les vostres vides. És com si ja quedés, deixa pòsit i sempre, és, tu ho has dit molt bé, és genio i figura hasta la sepultura. Eh?
0: Sí. Te l'acabes estimant.
1: Molt. Sí. Perquè no saps mai per on tot sortirà ella.
0: Ja. Sí.
1: Deixa't estar, que la gent gran a vegades sabes.
0: Ja. I ella... és que la gent gran no vol dir que sigui gent tonta, vull dir, simplement és que té molta més experiència que nosaltres i, bueno, pues, que tots ens farem grans un dia o altre, vull dir, jo ja firmava arribar com arriba la Guerra Rosa.
1: Guerrera fins al final. I ella ho diu en algun moment, no? Diu, aquesta família és un poema. Per tant, no només trobarem aquesta trama de la Guerra Civil, sinó totes les aventures i desventures de les famílies, però actuals. Jo penso que has fet una barreja molt bona intergeneracional, no? De tot el que podem trobar actualment una miqueta.
0: Sí, suposo que és el que volia, no focalitzar-ho només, perquè com et vaig comentar fa uns dies que vam estar parlant, a mi m'interessa molt el tema de la Guerra Civil, però, i a més és una obra que passa a la Ribera d'Ebre, que és una zona que, com tots ja sabeu, doncs, bueno, està bastant, té una penjada bastant forta de la Batalla de l'Ebre, però no volia focalitzar-ho tot, perquè jo, a veure, quan comences a escriure, almenys en el meu cas, vas fluint i tampoc no em vaig posar en ment, doncs parlaré d'això, d'allò, però sí que vaig sentir la necessitat de parlar d'alguna cosa més, de fer una obra moderna, de no focalitzar-ho tot al mateix punt, perquè moltes vegades la vida no estem només pendents d'una sola cosa que ens, bueno, que ens té obsessionats amb alguna cosa. Suposo que és una barreja, no?, de petites coses que ens van alimentant. I jo crec que això, que la novel·la aquesta s'alimenta de petites trames, que com tu has dit és intergeneracional, no?, que veiem aquestes relacions simbiòtiques, no?, que s'estableixen entre els diferents membres d'una família, i jo crec que amb un nexe comú que és l'amor, que s'estimen. Passi el que passi, doncs bueno, dic jo, no?
1: És que no, si no hi hagués amor, amb tot el Tetris que has fet, i això no s'ho portaria, eh?
0: Però jo crec que més que menys alguna vegada ha pensat, ai mare meva, aquesta família meva és un poema, no? Perquè són aquests petits desastres quotidians que a vegades si no els tenim els trobem a faltar també, no? Allò que... Però bueno, però com t'estimes, doncs bueno, doncs vas aguantant amunt i vas aguantant a l'altre i bueno, doncs intentes anar fluint, no?
1: Realment és així. Moltes vegades pensem nosaltres, jo a vegades vaig als jocs i penso, si portés la meva família això seria un escàndol, però
0: sí, suposo que sí.
1: Després d'haver conegut aquesta em quedo molt tranquil·la, eh?
0: Sí. No, està clar. No, sí. Per tant, és una obra que quan vam presentar la Moana, a la classe Miquel Esteve i la Maria Font, jo no n'era conscient, eh? Miquel Esteve em va dir, és una història de dones empoderades. Pues Miquel, no n'era conscient, allò que quan comences a escriure... Sí que a vegades te marques coses o fites de que saps el que vols dir, però n'hi ha d'altres, almenys jo, eh? Que no, allò que vas escrivint i vas fluint i tampoc no n'era conscient, i al final estaran dones, pues sí, pues potser sí que és una mica un matriarcat, no? Aquesta família de flors.
1: M'agrada això que has dit, perquè moltes vegades no som conscients de la força que tenim les dones i anem tirant, i ha de ser algú de fora que ens digui, escolta'm, sí, esteu empoderades, i tu no te n'adones, quan estàs dintre del cercle.
0: Jo potser mirant-ho des de fora i estudiant-les amb elles al moment d'escriure, m'he adonat compte i, bueno, pues porten una càrrega, totes i cada una d'elles. Jo no dic que els homes no tinguin la seva part protagonista, també, però és veritat que sí, que en aquesta novel·la, doncs, ja t'he dit, no és algo que he fet conscientment, sí que volia dibuixar segons uns personatges, però a nivell coral, a nivell global, un cop acabada, jo prenent-ne distàncies, quan més me n'he adonat tot i com m'ho han dit des de fora. Perquè a vegades quan me preguntaven de què va la novel·la, me costava una mica, saps? Si agafar una novel·la, llegir i si entendre, poder fer una ressenya d'un altre llibre. Però a mi m'ha costat dir de què anava, que segons com m'ha tingut que dir, doncs no, això vam fer aquí, vam fer, doncs tens raó, no? M'ha costat prendre en distància per poder fer una lectura allò de dir, bueno, més quirúrgica i sense que jo hi fos una mica present per poder-la mirar amb objectivitat, sí.
1: Prendre distància, ara has dit una cosa preciosa, i a vegades hem de prendre distància en el temps, sobretot després d'una guerra, i aquesta família, que són, bueno, i els avis... Es parlarà d'aquests besavis, hi ha els pares, hi ha els nets, hi ha besnets... Per tant, estem parlant de que és intergeneracional, però també posa mirades diferents i formes de vida i de veure les coses diferents, també de cara a la guerra que es va viure.
0: Sí. I més... Clar, jo parlo des de la Ribera, que potser la Ribera, la Terra Alta, aquestes zones la van patir molt, la Batalla de l'Ebre. I com et vaig comentar abans, jo el que no volia fer era una història de bons i dolents, perquè sabem qui va donar el cop d'estat, eh? Qui va engegar la guerra, sabem com va acabar i el que la van patir els que la van patir. Però a vegades molta gent es troba en una circumstància que els que estan a dalt sí que són els que et dicten, no?, el que has de fer, però un cop tu estàs al ball, doncs has de ballar. I he volgut explicar una mica això, no?, que cada un amb el conflicte familiar, amb una altra família, bueno, pel que se li digui, ja veurà, doncs se n'adona d'això, que a vegades cada persona es troba en una circumstància diferent i que els bons són tan bons ni que els dolents són tan dolents i que tothom intenta sobreviure, no?, amb un conflicte com aquest. I intentar que això, no mirar des d'una òptica de buscar culpables. Ho he intentat fer, no sé si ho he aconseguit, però bueno, he intentat això, no? No dir, doncs, aquests són els bons, aquests són els dolents, perquè sabem amb majúscules qui eren els bons, qui eren els dolents, però després hi ha un ecosistema molt ampli de persones que van haver de viure el conflicte, doncs que era cada un i les seves circumstàncies.
1: Home, realment, en una guerra, jo penso que, tristament, una guerra aboca els dos bàndols, sempre.
0: Sí. És quan és una guerra civil, bueno... Una guerra fraternal, no? Una guerra que estàs lluitant tu contra el veí del davant, potser. I clar, clar, després de pensar-hi molt, de donar-hi moltes voltes, dic, bueno, jo no volia fer això. Ja et dic una història de que els d'aquest carrer eren els bons i del carrer del davant eren els dolents. Bueno, no, perquè tots s'hi van trobar i, bueno... I a vegades la vida, pues, és molt més complexa del que del que inicialment pensem, no volia fer una història maquinista en cap moment.
1: No, no, aquí hi ha de tots els colors, just tots els grisos, tots els matisos de grisos que hi posem, eh? I si un som més de blanc i negre, una altra generació és més de, diguéssim, d'un rosa, pal.
0: Sí.
1: Més tendre. Ara,
0: sí, també.
1: Ens hi va el rock and roll, eh?
0: Sí.
1: El rock and roll, des del primer fins a l'últim. Després també hi ha la memòria, no? Com un viu la memòria i els silencis. Sempre es parla dels silencis, però cada vegada que llegim sobre ells, a mi em colpeixen. Tot i que ja ho sabem, tot s'ha escrit molt, i tot i que s'ha dit molt, cada vegada, perquè tots els silencis són diferents, són molt personals.
0: Sí. Clar, i aquí parlo d'un període en què hi ha hagut molt silenci, però que aquest silenci cada un l'ha afectat d'una manera diferent, perquè uns han tingut que callar per uns motius, els altres per uns altres. Aleshores, aquest silenci ens ha arribat fins als nostres dies, perquè ja et dic, jo sóc d'una zona que res a veure, eh? Que no hi ha conflictes ni a res, però que jo sóc neta també d'una generació com la de la iaia Rosa. També la meva iaia me parlava, me parlava molt de la batalla de l'Ebre, de lo que la van patir. Aleshores, jo crec que som la veu, no? Som d'una generació que els pares no han pogut, en el que és, bueno, jo ara tinc 52 anys, doncs la generació dels meus pares potser no se sentien prou preparats, o no han pogut, o no han volgut, o no han tingut forces, i som els nets, no? Els que comencem a intentar esbrinar, a intentar donar veu, i amb la distància que dona el temps, que això sí que ho dic amb el llibre, que vivim en una posició privilegiada en aquesta distància que dona el temps, i moltes vegades me n'hem penedit de no haver parlat més amb els meus iaios, perquè la meva iaia, la darrera que vaig perdre, la vaig perdre l'any passat amb 99 anys, i encara m'ha quedat aquesta sensació, saps, de no dir, ostres, tenia quatre iaios, que els quatre van passar una guerra, i no ho he aprofitat prou, saps el que et vull dir? I jo crec que que s'ha saltat una generació aquestes ganes de voler estirar i de voler parlar, perquè va haver un període en què tothom callava. Callava perquè s'havia de callar, callava perquè tampoc no es volia remenar, callaven per molts motius, per aquests silències que tu has dit, que tu has comentat, no? Que poden ser per múltiples raons. I potser els nets, en el meu cas, la meva generació, som els que hem començat a treure la pols, no?, en aquestes estructures, crec jo, eh? No parlo per mi, però bueno, més o menys, ja et dic, soc de la generació que vaig néixer en dictadura, però ni me n'en recordo. Jo es pot dir que jo m'he educat en democràcia, però els meus pares no, els meus pares es van formar encara a la dictadura. Aleshores, era una altra història. Jo crec que, bueno, no sé, més o menys et veig de la meva edat aproximadament, no sé si ets allà amunt o allà avall, eh? No.
1: Any avall, però sí, entenc perfectament, no?
0: Vale, i aleshores, doncs, bueno, doncs, ens sentim amb més força de poder parlar lliurement i obertament d'aquest tema. Espero que per molts anys, perquè a vegades et fa una mica fins i tot de por d'alçar gaire la veu, perquè tal com van les coses, dic, no sé on acabarem al final.
1: Està molt bé que continuem llegint sobre la Guerra Civil i sobre una mica aquestes ferides que ha deixat, ferides que jo penso que nosaltres, com que no tenim, precisament podem encarar millor, no? Les preguntes, el saber, el qüestionar, l'investigar, perquè no portem aquestes ferides directament
0: al món. Sí. I per això, i a part també et deia això, no? Que no volia focalitzar la història només aquí, li volia donar, pues, bueno, altres ramificacions, no? Que el lector no estigués tota l'estona parlar de la Guerra Civil, no? Hi ha altres temes que, bueno, cada membre de la família, doncs, porta la seva càrrega, no? Els seus problemes, les seves inquietuds i la seva manera de viure, doncs, el present que estan vivint. Ja dic que és un any sencer, eh? És una mica, comença gairebé en un punt i acaba gairebé al mateix punt. Potser no el mateix, però gairebé.
1: Realment, el lector estarà molt entretingut. I no només per la Guerra Civil, perquè hi ha moltes subtrames. Cada persona és un món i bastir, crear un nucli familiar no és fàcil, però tu ho has fet, Eva. I jo dono les gràcies per aquesta iaia Rosa, perquè són moltes les iaies roses que hi ha, que ens recorden a les nostres. Sí. Perquè has fet un llibre amb molts matisos, amb molts colors, no? Des del negre més fosc fins a aquest rosa més ple de llum. I I bueno, moltes aventures per llegir, i enhorabona pel premi, que no t'ho he dit, que sempre ho dic.
0: Sí, sí, sí, la veritat és que, bueno, vaig quedar a quadres quan em van dir que l'havia guanyat. Va ser una il·lusió molt gran per mi, la veritat, que se'm reconeixés, i tampoc no m'havia presentat mai, però bueno, la veritat és que me va costar llançar-m'hi. Me van animar perquè m'han dit, vinga, va, llança't a la piscina. I bueno, i al final m'hi vaig llançar a costat, perquè no hi ha res que sigui fàcil. Però bueno, i si alguna cosa m'ha costat és que és un llibre que està escrit en català normatiu, vull dir, no hi ha cap problema, català estàndard, però sí que els diàlegs, que n'hi ha poquets, sí que els he volgut fer amb aquest... amb aquest hebreu, no? de la mateixa manera que parlen a la Ribera, i això m'ha costat moltíssim, saps? Perquè jo ja et dic, estic formada en català normatiu, hi ha generacions, no sé, ara agafes la Maria Climent i parlen amb una lleugeresa i amb aquesta facilitat, amb escriure en hebreu, a mi m'ha costat moltíssim perquè no estic acostumada, però clar, no podia, segons quines paraules, els meus personatges no podien parlar estàndard, perquè no tenia sentit, saps? Hi ha paraules que aquí no es diuen, i m'ha costat bastant, però bueno, al final crec que més o menys me n'he sortit una miqueta.
1: Sí, jo penso que el fa, a més, molt més intens, molt més real i molt més viu per a qui llegeix realment, no? És molt bonic. A part, no, se'ns acaba el temps, però a part d'aquest llenguatge, no?, en els diàlegs, també dic que descobrireu el que són les clotxes. Jo no ho sabia, però tampoc ho explicaré. No.
0: Ah, però sí, sí, estan molt bones, molt bones. Perquè
1: aquí no paren de sortir de festa i de fires i de menjar.
0: Sí, és el que vaig contar, que intentava també fer, bueno, que tingués un ADN riberenc, que a vegades la Ribera és la comarca oblidada, no? És entremig entre el Priorat i el Delta, doncs estem la Ribera amb una personalitat pròpia.
1: Doncs ja hi podeu baixar, perquè de veritat menjareu molt bé i estareu tot el dia amunt i avall. És genial.
0: Sí, sí, sí. No parem aquí.
1: Eva, moltíssimes gràcies per aquesta estona i per un llibre que recorda la memòria, però ho fa amb una mirada molt diferent, no? Amb aquesta mirada intergeneracional. Enhorabona pel premi. Recordar-vos, No em porteu roses, Eva Vilanova Rufat, Premi de Narrativa Ribera d'Ebre, publicat per Cossetània. I nosaltres espero que ens retrobem entre més literatura.
0: Esperem algun dia. Molt bé. Moltíssimes gràcies, per aquest raconet. I bueno, per haver-me fet partícip i en aquest programa de literatura, del qual estic molt contenta que m'haguis convidat, de veritat.
2: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Al Calaix, obre la proposta de la setmana.
1: Una de les propostes que sempre esperem i que té un públic absolutament fidel és el Tiana Negra. Arriba el terror amb un cartell espectacular i tenim l'Anna Maria Vinyalonga, que ens acompanya avui per parlar, bé, per fer un tastet de tot el que trobarem, però heu d'anar-hi, descobrir-ho tot. Benvinguda, Anna.
3: Hola, què tal?
1: Anna, un any més, 13a edició, a més 13, un número allò que dius, maco, eh?
3: Sí, jo, 13 és un número maco, sí, sí, per un festival de misteri de negró, crec que és un número que queda molt bé, sí, sí, sí.
1: Esteu molt consolidats, però penses, ostres, ja són 13 anys, hi ha molta feina al darrere, és un festival estimat i que tothom espera, i res, farem un tastet, no veiem què trobarem aquest any, per començar, un cartell espectacular.
3: Sí, bueno, aquest any, precisament perquè era la 13a edició, vam dir, sempre busquem un fil conductor, no?, un eix vertebrador cada any, que sigui diferent. L'any passat va ser el True Crime, i aquest any vaig dir, home, aquest any és el terror, vull dir, és el número 13, doncs el terror. I arrel d'això va ser quan ja vam idear aquest cartell, i és això, el fil conductor d'aquest any serà una mica el terror.
1: Bé, les dates, 24 i 25 de gener, Anna?
3: Sí, sí, 24, 25, i de fet 26 també, perquè el 26 hi ha activitats pel poble, hi ha una ruta per cases encantades de Tiana, cases que tenen misteris ancestrals, i aleshores, bueno, el 26 també encara dura el festival.
1: Cases encantades, això ens encanta, eh? Això sí. A tothom li agrada.
3: Bueno, clar, és que havíem de buscar totes les coses terrorífiques que trobéssim al poble, i com a tots els pobles, històries n'hi ha sempre, no?
1: Bé, doncs ara és hora de descobrir-les. Abans de començar a fer una mica, una mica de repassada de què trobarem, sobretot que no ens ho deixem, on poden trobar tota la informació, Anna?
3: Sí, bueno, tenim la pàgina web de sempre, no?, la pàgina web del www.tiananegra, I de tota manera les xarxes, a Facebook, a Instagram, ho anem també explicant. És molt fàcil buscar la informació de Tiana, entrant a Google també vas a parar la pàgina, vull dir que és molt fàcil.
1: Bé, novetats, ja n'has dit una, que són les cases encantades, però en tenim dues més, el Cinefòrum i l'espai musical de terror per adolescents, que això és molt important.
3: Sí. Bueno, nosaltres sempre, una de les... de les coses que sempre intentem amb el Tiana Negra és enganxar nous lectors, no? Enganxar els joves, el jovent, els que comencen a accedir a la lectura i que s'aficionin al gènere, i etcètera. No? I aquest any tenim això. Una de les activitats que tenim és això. És que no es pot explicar gaire, no? Però és una persona que vindrà a explicar-nos com el terror i les històries de terror, sense que ho sapiguem, moltes vegades estan amagades dins moltes músiques, moltes cançons que coneixem, que tenen el seu inici o la seva inspiració en el terror. I crec que, bueno, és una activitat per adults, però també, evidentment, pot enganxar molt el jovent.
1: Home, sí, perquè la música crida molt l'atenció i els misteris, el jovent, això...
3: Sí.
1: Si els grans no se'n podem estar, ells encara menys. Fem una petita repassada de... Bé, hi haurà el Premi Agustí Veí 2024.
3: No, 2025.
1: No, 2024, perquè ve el convidat.
3: Ah, bueno, no, a veure, aquí tenim diverses coses. Tenim tres premis, recordem-ho, eh? Tenim el Premi Memorial Agustí Veí i la de Tiana, que evidentment vindrà el convidat de l'any passat, això sempre, eh? I donarem el nou d'aquest any, que estem molt contents de la persona que l'ha guanyat, que encara no es pot dir, però la veritat és que estem molt contents. I després tenim els dos premis més, que ja és el tercer any que tenim el Premi a la Trajectòria, on tindrem el Premi a la Trajectòria a la Traducció i el Premi a la Trajectòria a la Creació. I també és secret, però també puc dir que són dues persones molt, molt importants, molt conegudes i que ens fa molta il·lusió que vinguin a Tiana.
1: Bé, ja sabeu que des del programa nosaltres sempre el Premi Agustí Veí Vila de Tiana és molt estimat i sempre és que les novel·les que surten d'aquí són espectaculars. I l'Anna Maria riu, però jo també ric molt i que sempre tinc aquelles ganes, no?, de tenir-ho a les mans i de posar-nos. Fem una miqueta de tast també de convidats. Qui vindrà aquest any?
3: Sí, aquest any tenim molts convidats. Tenim quatre entrevistes personals, a falta d'una. En tenim quatre. Una, precisament, aquest guanyador del Premi Trajectòria a la Creació, que no puc dir qui és. I després tenim tres entrevistes més. Una, el Lluís Llort. El Lluís Llort, que ja és un assidu del festival i, a més, forma part del jurat del premi. I ell aquest any ha publicat una novel·la, Demolició, que és una novel·la que ha guanyat precisament el Premi LH Confidencial i, per tant, parlarem amb ell directament, amb entrevista personal. A més, és important perquè aquest premi, que sempre l'havien guanyat novel·les en castellà, és el primer any que la guanya una novel·la en llengua catalana. Per tant, això és una cosa a destacar. Després tindrem un altre convidat, al qual també em fa una il·lusió brutal entrevista, que és el meu estimadíssim Alejandro Palomas, que aquest any ha escrit una cosa una mica diferent del que escriu sempre, perquè ha escrit una novel·la que, home, té el segell Palomas, però que alhora té un cantó de thriller, té un cantó de misteri, hi ha com una certa, no investigació, però bueno, un cert seguiment per descobrir una sèrie de coses, i a mi em fa... Jo és que tinc una flaca enorme per l'Alejandro Palomas i per tant, tenir-lo allà assegut per mi és una fita, no? Després tindrem, sempre pensem que no podem oblidar l'assaig, vull dir, no només hem de parlar de la ficció, sinó també de qui estudia tot això, no? I aquest any tindrem la Irene Solaní, que també ens fa molta gràcia tenir-la, perquè també sempre modera taules a Tiana i és amiga del festival, i aquest any ha publicat un assaig divulgatiu que està basat en la seva tesi, també la tindrem. I o sigui que, bueno, ja veus, quatre entrevistes personals. I després tenim dues taules rodones amb novetats. Al matí, la del saxo, que sempre són quatre negres i un saxo, que la moderarà precisament la Irene Solanic. Tenim autors més o menys coneguts, però que ens fa molta il·lusió que vinguin. Un és el Salvador Balcells, l'altre és el Pere Figueres, que va guanyar el Memorial Agustí Veí fa 2 anys. L'altre és la Rosa Olsa, que ha debutat amb una novel·la que ens sembla molt interessant. I l'altre és el Jaume Albert Uller, que també publica molt, i bueno, l'hem de tenir al festival, no? I després a la tarda tindrem l'altra taula rodona, que moderarà la Raquel Game, que hi haurà la Margarida Rizzetta amb la seva novel·la nova, la Marta Loss, el Jordi Casals i el Xavier Tarós. O sigui que jo crec que quatre pesos pesants, sí, sí.
1: Són quatre pesos pesants, però tots els que has dit em fa molta gràcia perquè sempre han anat passant una hora o altra pel programa i els oients, ja més o menys, els nostres oients fidels ja ho saben.
3: Està molt bé, està molt bé.
1: Anna, tornem a repassar on poden trobar la informació perquè se'ns acaba el temps, però no m'agradaria doncs tornar a donar aquests indicadors. La pàgina web, els
3: sí,
1: dies...
3: Sí, la pàgina web, les xarxes socials, també, si algú té dubtes, em pot escriure a mi personalment i fer-me les preguntes que vulguin. Vull dir, hi ha gent que m'escriu a mi, escolta'm, i jo li contesto, vull dir que no hi ha cap problema. Volia només destacar una cosa, i és que no l'hem dita, i el divendres tindrem el Lluís Anton Baulenes amb un espectacle sobre Boris Vian, que ha escrit ell, i ens fa molta il·lusió.
1: Sí, serà una estrena, eh? El divendres sí. Entreu per la Porta Gran.
3: Entrem per la Porta Gran, exacte.
1: Entreu per la Porta Gran, el dissabte no baixeu nivell, i el diumenge ja és que hem de venir a les cases encantades.
3: Hem de venir, sí, sí.
1: Hem de venir, hem de venir.
3: És a les 12 del migdia, vull dir que...
1: Molta ens deixa gent... dormir.
3: Sí. Es pot llevar, vull dir, no cal matinar, i a les 12 t'hi ha de fer la ruta.
1: I una de les taules que no podia faltar precisament és la que està absolutament lligada al cartell, que parla de terror, Anna.
3: Sí, és una taula transversal on parlarem de cinema, de teatre i de literatura de terror. Hi haurà l'Àlex Gorina, hi haurà l'Edgar Cotes, que ha publicat una novel·la de terror aquest any, i hi haurà el Iago Alonso, que és un dramaturg que també ha estrenat La presència, que és una obra de terror.
1: Doncs ja sabeu, el terror ens espera en aquesta 13a edició d'un festival molt, molt, bueno, que ha consolidat del tot, amb públics fidel. Moltes gràcies, Anna, per acompanyar-nos.
3: Molt bé, gràcies.
2: Heu escoltat El Calaix. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta d'Anable, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. Marc Castro ha parlat amb el cofundador, Gerard Solana.
1: Benvingut, Gerard.
2: Moltes gràcies.
1: Com neix Anable i en quin moment també decidiu tirar endavant el projecte?
2: Doncs Anable neix fa diversos anys. El moment original va ser, en realitat, durant el curs 19-20. Jo en aquell moment era professor de secundària, de matemàtiques i de física, i aquell curs tots el recordarem com a un curs molt mogut. I allà va ser molt evident, i sobretot en els anys que van venir després de postpandèmia, que els professors i professores molt sovint els hi falten eines, recursos i suport per poder fer la seva feina com voldrien, no? La frase recurrent és no arribem a tot, i ara, a més, avui en dia, no, estem veient doncs que està arribant a un punt crític tot això. Llavors, a partir d'allà i des de l'aula, comencem a donar-li voltes a l'Eric, que és l'altre fundador del projecte, a com podem fer una eina que realment s'adapti a la manera de treballar de cada professor i professora i que l'ajudi amb el seu dia a dia, no? I li comencem a donar voltes i des d'allà anem construint la tecnologia que ara ja avui en dia doncs els permet fer un munt de coses.
1: I què fa això d'Anable? Què fa?
2: Principalment els ajudem a fer tres coses. Generar activitats i continguts, adaptar-los per a alumnes amb necessitats educatives especials i avaluar-los, tots aquests continguts, sempre des del paper i el boli. És a dir, el profe entra a la plataforma, es genera l'activitat, de forma automàtica, evidentment, la pot adaptar doncs, als diferents subgrups i casuístiques del seu grup classe, la imprimeix, la porta a l'aula i l'alumne agafa el paper i el boli i la resol. Doncs el comentari de text, el problema de física, el fil blancs d'anglès. Tots aquests fulls es recullen, s'escanegen, es pengen i Anable fa l'avaluació detallada de cada exercici per cada alumne donant un feedback totalment personalitzat, no?, al que ha fet realment l'alumne a mà.
1: Quan tu que has estat professor, què és el que veus que no funcionava? És a dir, la falta, ara parlaves de la manca de temps, no? De no s'arriba a tot. Això és el principal problema que tenim a les aules en aquest moment?
2: Jo, des del meu punt de vista, crec que hi ha dos grans reptes que s'acaben transformant en un coll d'ampolla. Per una banda, i més prioritari, és la diversitat creixent a les aules. És una realitat absoluta, no?, que la diversitat de l'alumnat és creixent i cada un té unes necessitats molt concretes i molt específiques que s'han de poder atendre, i sovint és físicament impossible, no?, poder arribar a tothom. I després hi ha tota la part més acadèmica d'avaluació, de seguiment, d'això, de la banda acadèmica, que, clar, si pretenem que l'alumne pugui anar avançant, se li ha de poder donar un feedback molt concret, molt detallat, molt ajustat al que va fent, no? I això és també una altra vegada físicament impossible poder-ho fer amb garanties i sense que el professor o la professora muera en l'intento, no? Llavors, això jo crec que són les dues parts més importants. Després, a banda, hi ha benestar del claustre, que ja estem veient, no?, el sector que està, doncs, ara reclamant millores en aquest sentit.
1: Quan parlem de diversitat, exactament, de què estem parlant exactament? De necessitats especials concretes emocionals només o també altres tipus de trastorns que estan aflorint també cada vegada més, com a mínim perquè hi ha més diagnòstics, no perquè hi hagi més persones tampoc?
2: És la pregunta aquesta. És una caixa realment molt àmplia i cap tot. Va des dels diagnòstics relacionats amb la banda més acadèmica, no, és una dislèxia, un TDAH, etc. Va des de realitats familiars dels alumnes a casa que són molt difícils de compaginar amb una vida escolar habitual, des de la convivència a l'aula entre alumnes i aquí dins podem tots imaginar-nos la variabilitat de tot això, no? I és, jo crec que no hi ha una resposta única ni molt menys, cada cas és un món i cada cas s'ha de poder atendre de la manera que pertoca, no? Però això implica molts recursos, evidentment.
1: Aquests recursos que parlaves, no s'arriba a tot, i has dit dues vegades físicament, és a dir, falten professors a les aules, a les escoles?
2: Totalment, jo crec que sí. A l'escola on jo treballava teníem la sort de que en algunes matèries, en algunes hores, teníem la possibilitat de fer codocència, no? És a dir, entraven dos professors a l'aula, si hi havia un grup on hi havia variabilitat, no? molt acusada. I realment, aleshores, on es donava això és que era un altre tipus de sessió, no? Un altre tipus de dinàmica. I, per tant, sí, sí, és evident que falten professors i professores, educadors, vetlladors i vetlladores. Vull dir, falten molts perfils aquí, no?
1: I com que falten persones, la IA també ha ajudat a avançar i per això neix Nabla, que tot just és el primer curs que està en marxa. Com ha estat picar les portes de les escoles i que Nabla arribi a un centre escolar? I ara no només a un, sinó, ara m'explicaràs, a més d'una vintena, eh?
2: Sí, sí, sí, exacte. Bé, nosaltres el que veiem molt evident és que, sí, no, com comentàvem, falten recursos, falten persones, però sovint no és possible, no, que això passi. I ara, per primera vegada, tenim una tecnologia que ens permet no cobrir del tot, sinó col·laborar, no?, i ajudar el professorat d'una manera molt més efectiva. És evident que totes les escoles ara estan en aquest punt, no? I jo crec que aquí hi ha dues coses. Per una banda, el que venim comentant, no?, de la diversitat i la quantitat de fronts oberts que tenen, que han de donar resposta. I després també hi ha la part de que la intel·ligència artificial és evident que està a l'ordre del dia a tots els sectors, l'educació no n'és una excepció. I també és un moment de reflexió interna com a sector de què volem que la IA faci i què volem que no faci, com volem que interactuï amb el professorat, amb l'alumnat, amb la família, amb l'equip directiu, no? I estem mirant de trobar l'encaix, no?, de com aquesta tecnologia ens aporta i definir molt bé el límit de què volem que faci i què volem que no faci, no? No volem que substitueixi la part personal i emocional del professor a l'aula, que és la base de que l'educació funcioni, no? Si el profe no pot interactuar de forma humana amb l'alumnat, ens estem perduts. Per tant, això no volem que ho faci, però potser que et corregeixi una pila d'exàmens, doncs això potser sí que volem que ho faci, no? Perquè no és del tot necessari potser que un ésser humà estigui perdent una hora revisant uns fulls, quan pot estar una hora doncs, comentant amb la família de l'alumne que té un problema a l'aula, doncs com ho resolem, no? I per tant, aquí les escoles crec que ara estan molt obertes a veure què podem fer, què no podem fer. Busquen també entitats col·laboradores que els ajudin a definir tot això, no? Sempre ho diem, Anaula, és Nadal cada dia, perquè la intel·ligència artificial doncs, va avançant a un ritme frenètic. És molt difícil. Nosaltres, ja que estem en el sector cada dia treballant en això, ja ens costa estar al dia, no? Perquè això, cada setmana tens una novetat. Doncs ja no ens podem ni imaginar a les escoles, no? Per tant, també una entitat de fora que t'ajudi, que et doni un punt de vista, que et doni una visió de què és possible fer, no? I que aquesta visió és molt dinàmica i, per tant, que sigui una relació continuada del tu a tu. I, per tant, les escoles crec que estan ara justament buscant aquest tipus de recursos complementaris a tota la part que veníem dient, no?, de que fa falta més persones al final a l'escola.
1: No els hi fa por agafar-ho a la intel·ligència artificial? Us trobeu amb molts dubtes, molts temors, o
2: sí,
1: no?
2: Hi ha de tot, i crec que és bo que hi hagi de tot. Sí que hi ha un sector de professorat que diu, ostres, això em reemplaçarà a mi? I la resposta és radicalment no. Redefinirà les tasques que tu fas al teu dia a dia? Segurament sí, a les del professor, a les nostres, a les vostres, a les de tothom, no? Però per això és important el debat i la comunicació, no? Torno a insistir, què volem que faci, què no volem que faci, no? I per tant, sí, hi ha gent que, ostres, realment impressiona, no?, segons quines coses veus, però després també hi ha tot un altre sector que diu, no, és que hem d'anar cap aquí. O sigui, com pot ser que hi hagi aquesta tecnologia, aquesta tendència global, i nosaltres no fem res, no? Hem de, com a mínim, conèixer-la, explorar-la, testejar-la, no?, de fins a quin punt és fiable o no, perquè és evident, no?, que la IA no és infal·lible. Tots, segurament, hem jugat amb el ChatGPT o amb el Claude o amb el Gemini o amb el que sigui, i fa cagades a vegades, no? I és evident. Per tant, fins a on podem enrafiar-nos, fins a on volem nosaltres revisar tot el que fa, bueno, tot aquest debat crec que és molt interessant i les escoles s'hi estan posant amb moltes ganes.
1: On està Nabla exactament ara? Quines escoles de Catalunya, quantes? Sí. I una mica com ha estat aquest procés aquest any?
2: Sí, mira, nosaltres vam arrencar l'1 de setembre d'aquest curs 25-26 amb dues escoles a Catalunya, una aquí a Sant Cugat i una a Terrassa, i ara estem ja en 27 escoles repartides per tot el territori català. a Andorra, també estem entrant ara a l'escola pública, i bé, tot és el que comentàvem, no? És un moment d'inversió, jo crec, en recursos, en obrir idees noves, i crec que les escoles estan alineades en aquest sentit.
1: Quins objectius també us marqueu després pel següent curs, que ja estem a punt d'acabar aquest, i a les portes de parlar ja més del 26-27?
2: Totalment, totalment. Nosaltres, després d'aquest primer any, i sobretot en el que ens hem centrat és en tornar a l'aula, si ho puc dir així, de tots els professors i professores que han estat provant la plataforma, utilitzant-la i veient els beneficis, seure amb ells, que crec que és fonamental perquè qualsevol projecte funcioni, seure amb la persona a la qui li estàs aportant valor, entendre ben bé com funciona, i aquí nosaltres hem vist dues màximes, que una és la de cada maestrillo tiene su librillo, no? Cada profe doncs fa les coses a la seva manera, i ha de ser així, perquè és professor la professora el motor de l'educació, perquè és el que té més dades, no? Veu la família, veu l'alumne, veu el claustre, veu la matèria que ha de donar, i per tant veu també el seu estil, que és important, no? I per tant, seure amb ells i veure com l'utilitzen, doncs és crucial. I llavors després també hi ha l'altra banda del coll d'ampolla que comentàvem, no? De tota aquesta part més avaluativa. Llavors, objectius per nosaltres és, ostres, estem veient que realment aporta molt valor, que el feedback que ens dona el professorat és espectacular. Aquesta setmana justament anàvem a una escola que amb l'assignatura de tecnologia del batxillerat, i feien uns diagrames d'unes molles dibuixats. Clar, el professor ens deia, això per corregir-ho jo, els dibuixos de 4 molles per 30 nanos que tinc, que són dibuixos tècnics, vull dir, em passo hores i és un desastre, no? I diu, vaig provar amb Nabla i al·lucinat. Vull dir, que li troba a l'angle de la molla, no és correcte. Diu, això, el feedback que li dono als alumnes és brutal, perquè a més són de batxillerat, s'ho miren, els hi va... Crec que és l'únic moment de la vida on l'alumne realment s'està jugant alguna cosa important, no?, a nivell acadèmic. I per tant, doncs, ostres, aquesta que l'alumnat tingui aquesta eina per seguir millorant, doncs és espectacular. Per tant, a nivell objectius, doncs seguir aportant aquest valor al sector educatiu que ho necessita, jo diria, més que mai, i també anar establint un estàndard, un referent en quant a adaptacions, no? Perquè també després el tema de l'atenció a la diversitat és molt variable, ho ha de ser, i molt sovint el professorat es troba que, ostres, doncs no tinc ni punyetera idea de com ajudar aquest alumne amb aquesta casuística. No, jo no, el meu cas, jo vaig estudiar la carrera de física, al cap de 2 mesos d'haver acabat la carrera estava donant classes a l'ESO, no? I clar, hi havia certes casuístiques d'alumnes que dic, jo soc físic, no tinc ni la més remota idea de com poder-te ajudar, no? Per tant, donar aquestes eines en aquest sentit en un moment crític i de forma àgil i fàcil i pràctica, crec que és essencial també.
1: De fet, parleu d'un estalvi de fins a un 60%, crec, del temps de tasques repetitives. Mm-hmm. Com ho calculeu, això?
2: Això és complicat de calcular, perquè hi ha moltes tasques, no? Hi ha tota la part de generació, després la d'adaptació i sobretot la d'avaluació. Aquí el que hem fet nosaltres, de fet el 60 l'hem anat pujant ja una miqueta més, aquí ho mesurem de diverses maneres. Hi ha tota una banda més automàtica de que bàsicament mesurem quanta estona ha estat el professor o la professora avaluant aquella activitat i ho comparem respecte a un estàndard que és bàsicament el que trigava jo corregint 30 exàmens, no? I aquí, doncs, on jo podia estar-me una hora, potser, per avaluar tota una classe, el professor ara s'està 20 minuts, posem, no? Però després també hem fet algun experiment de... Això és amb algun professor o professora molt motivat, i per això dic que estan molt, molt posats, no? De dir, ei, mira, vale, corregiré 2 cops l'examen, un amb Nabla i un sense Nabla. Això, quan ens ho va dir el professor que ho faria, dic, ostres, estic al·lucinant. Moltes gràcies, no? Ens ajuda molt. I llavors aquí va fer la prova de fer-ho a mà i després revisar-ho com ho plantegem a Nabla. I aquí l'estalvi va ser del 80% llarg per cent. Perquè, clar, bàsicament nosaltres partim de la idea de... Li donem el 70-80% de la feina feta i el professor o professora revisa i fa l'últim 20%, que també és com l'utilitzem nosaltres la IA, no? No ens desenvolupa la plataforma, ens dona una base, una bona base, i aquí tu vas ajustant, afinant i acabant de modificar.
1: Què no pots fer ara, Nabla, que us agradaria que fes?
2: Mira, aquí hi ha una cosa, des del principi dels temps del projecte, que tècnicament hi hem estat molt, molt posats i encara no fa, i estem, l'Eric està donant-li moltes voltes a tot plegat. Clar, quan avaluem l'examen, l'activitat, els exercicis, el feedback que els hi donem és escrit, no? És, escolta, t'has equivocat aquí, hi ha tantes faltes a nivell de coherència, si és un text, doncs tal. Però seria molt interessant que visualment l'alumne ho pogués veure. Ara mateix té un text que ja li dona la informació, però a nivell visual no acaba de... No ho veu, vull dir, veu el que va fer i res més, no? I amb el comentari al costat. Poder ajudar l'alumne de forma visual, com ho faria un professor, no? Jo quan corregia mates, doncs era una cosa, hi havia un error. Si l'alumne ho havia escrit més o menys era fàcil de trobar, li encerclava, no? I alerta, aquí t'has deixat el negatiu, o aquests números no els has sumat bé, o aquest plantejament no has entès bé el problema perquè no has plantejat bé les dades. Aquesta ajuda visual és una de les coses amb les que estem molt, molt enfocades. I després també amb casos d'adaptacions. Clar, una dislèxia, un TDAH més o menys habitual, és relativament senzill de fer una adaptació d'una activitat, no? Però després hi ha casos que evidentment són molt més extrems o fora de la norma, que és molt particular. Per tant, anar afinant el que dèiem, no? aquest estàndard d'adaptació, aquesta referència més que estàndard, no? Perquè sempre és, nosaltres proposem i el professor o la professora ho ignora o ho utilitza o ho modifica, no? No som, torno al mateix, el que està allà a peu d'aula és l'única persona que pot decidir com fer bé o no fer bé aquesta adaptació, no? I per tant, li donem aquesta ajuda. Per tant, donar eines perquè el professor o la professora pugui fer adaptacions molt més precises i acurades és també el nostre objectiu principal.
1: Hem parlat amb Gerard Solanes, que és un dels impulsors d'Anable, aquesta nova intel·ligència artificial que està arribant a les aules de Catalunya i Andorra amb molta força i empenta. Moltíssimes gràcies per haver atès Cugat Mèdia.
2: Moltes gràcies per convidar-me.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Passen 2 minuts i mig de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb Maribel Cayuelas, excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. La tenim via telefònica. Maribel, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: També saludem a Jordi Gili, que és president honorífic d'Amics del Prat. No el tenim encara? Doncs el saludarem després. Aquí em sembla que sí que tenim, és el Quirze Casablanques, llicenciat en Humanitats. Quirze, Sabadell,
2: hola.
0: Bona tarda, com estàs?
2: Molt bé, i vosaltres?
0: També, aquí, passant el divendres.
2: Molt bé.
0: I esperant el cap de setmana, no?
2: Sí, oh, ja. sempre esperem el cap de setmana, llavors esperem el dilluns i després esperem que el dimarts també
0: vingui. Sí, anem apanyant els dies, no sé quina dèria ens ha agafat per anar apretant allò el temps, no? Mm-hmm. Com si tinguéssim pressa per arribar no sé on.
2: Mm-hmm.
0: Però vaja... És la vida, no?
2: Mm-hmm.
0: Així és. Tenim el Jordi? No tenim el Jordi encara. Val, doncs farem una cosa. Començarem mentre esperem l'entrada del Jordi i comencem amb aquest tema. Ja sabeu, m'imagino que sabeu que avui els docents han continuat les seves manifestacions, la vaga. Avui era jornada de vaga entre els docents, després que tombessin el preacord que havien assolit amb Educació, que per la seva banda diu, escolta, nosaltres tirarem endavant aquest acord després que els professors de secundària doncs ens hagin donat el seu vistiplau. Vist des de fora, vosaltres com analitzeu, com veieu que els docents hagin rebutjat aquest preacord, que semblava que podria ser doncs un primer pas, un punt de partida per anar solucionant totes aquestes demandes?
1: Mira, no sé, jo el que vaig veure era que, per exemple, el que els hi proposen és un augment salarial de 450 euros, però en 4 anys. Perquè vaig pensar, home, bueno, doncs molt bé, 450 al mes, què va? Què seran? 60, 60 i 60? I d'aquí 4 anys ja haurà pujat la vida. És que, no sé, a banda d'això, jo crec que tots som molt conscients de que els hi falten mestres de reforç, de que la inclusió demana posar l'ajuda que es necessiti a les aules i a les escoles. No sé, jo... Mira, jo d'entrada penso que ningú no fa vaga perquè sí. Perquè, clar, fer vaga no agrada a ningú. D'entrada, ja només perquè sí que a final de mes de la nòmina que es deuen trobar.
0: Exacte.
1: Però no, ja no és només això, no. A ningú li agrada fer vaga. De manera que si ells continuen, insisteixen i porten tant de temps... que ja s'hauria d'haver solucionat. No sé quins negociadors tenim que porten tant... Però perquè ja no és d'aquest any, això, eh? Llavors, noia, no sé per què no han firmat el preacord, però m'imagino. Que hi ha coses
2: que... És que en realitat jo penso que aquest preacord no s'ha signat perquè és absolutament insuficient. Per tant, esclar, si fem vaga perquè ja no em refereixo solament al tema salarial, encara que jo ho compari de forma numèrica, però si fem fem vaga perquè reclamem 100 i quan ens donen 2 ja firmem, home, vull dir que perquè l'hem fotut la vaga, el tató. A més, vull dir, a mi em tenen molt animat perquè aquesta vegada sembla que s'ho han pres seriosament, eh?
0: Sí. A part de les millores salarials, que no és l'únic que formava part d'aquest preacord, sembla que hi havia també el compromís de més de 6.000 professionals per reforçar l'escola inclusiva, la recuperació dels complements d'antiguitat que es van deixar de cobrar durant les retallades, que les retallades també venen de fa temps, i després també parlaven de 5.000 places de catedràtics als instituts. A veure, no és només salari, vull dir que no ens hem de fixar només en aquest concepte, el que segurament, com apuntava el Quirze, doncs encara, tot i així, continua sent insuficient. Deixeu-me que saludem el Jordi Gili. Jordi, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Què tal,
2: bona
0: tot
2: tarda,
0: bé?
2: Bona tarda, Jordi.
3: Bé.
0: Jordi, tens... El Quirze t'estava saludant i la Maribel també la tenim.
3: Sí.
0: Avui completeu.
1: Hola, Jordi.
0: Hola, bona tarda.
1: Els meus nets, com que és maga, els he tingut els quatre a dinar.
0: Avui.
3: Bueno, Déu-n'hi-do.

0: uns acords en el marc de l'ensenyament amb uns sindicats minoritaris, i això ja ho dona per bo, penso això ni a qui ho entengui. I per tant això és normal que cada vegada s'estigui enverinant una miqueta més. Penso que la capacitat negociadora del govern és total.
1: És que mira una cosa, resulta que en aquesta tombada del primer acord hi ha participat la majoria. Dintre d'aquesta majoria que hi ha participat, la majoria ha guanyat. I llavors Educació diu que tiraran endavant el primer acord. Cony, sí. Visca la democràcia, tu.
2: Sí, perquè de fet hi ha l'aval dels professors de secundària que han dit que sí al preacord en un 63,2%. Vull dir, deu ser que les necessitats d'uns i altres no són les mateixes.
0: Jo no hi entenc, però probablement no són les mateixes. Jo penso que majoritari, o sigui, jo penso que, pel que he sentit i tot això, una part important de la preocupació dels mestres de no de secundària sinó de primària, o com se digui ara, perquè cada vegada també que van canviant els noms, és, per exemple, un tema de les matrícules vives que duren durant tot l'any. Esclar, si en una aula suposem que més o menys hi ha una ràtio que sigui acceptable, però durant el curs cada mes et venen dos, tres infants, nois o noies, que no parlen un borrall de català, per descomptat, català no saben ni que existeix. Esclar, aquest professor té un problema, perquè una de dos, o bé està per aquesta mainada que arriba, o bé està pels alumnes que ja van seguint el ritme normalment. Per tant, penso jo que una de les reclamacions que veig que hi fan molt d'èmfasi, i que ho entenc perfectament, és amb el tema de que tot aquest personal que ha d'ajudar aquestes aules d'acollida, aquestes, per posar aquesta canalla en sintonia. Perquè, si no, és que és picar amb ferro fred. Vaja, em semblen a mi. I parlant amb alguns mestres, òbviament, no? Però, o sigui, aviam, aquests mateixos que quan al seu moment, encertada o equivocadament, no hi entro, van posar el crit al cel quan les famoses retallades del conseller Mas-Colell, durant aquests anys tampoc ho han arreglat. Això que van fer tan malament els altres, tampoc ho han arreglat. Clar,
2: diríem que ningú no ha acabat d'arreglar res, no? Que per tant estem allà on ens trobem.
0: És el que em sembla. El que passa és que han pitjorat, perquè hem passat en 25 anys, clar, hem passat de 6 milions a 8 milions, dels quals una part molt important, gent jove, gent que anava a l'escola, és que estem fets un guirigall.
2: Estem a pràcticament les acaballes d'aquest curs. Evidentment ningú no ha parlat dels alumnes ni de l'afectació, perquè bueno, segurament pensem és que ni se n'enteren, són festa, no van a classe, no van a col·le, total, no se n'enteren de res.
0: No hi estic d'acord.
2: Ningú no ha parlat d'això.
0: Ja.
3: Sí, els estudiants de a la universitat també han dit que s'adherien a la vaga, El problema ha sigut els nanos aquests que tenen la selectivitat, que els han enganxat amb aquesta crisi, però bueno, jo crec que també se n'han sortit, vull dir, no sé, jo crec que és el que deies, és que plou sobre mullat, és que fa tant de temps que això s'arrossega, i que no hi hagi manera, no? Dius, bueno, ara mateix estan sense pressupostos, vull dir, que no sé què estan prometent, que faran, amb quins diners.
0: Però és que, però bueno, ja ho deien els meus avis, prometre no fa pobre.
1: No, i tant, tot el contrari, és molt elegant prometre. Prometre és molt elegant.
0: I un altre enterrar al darrer, vull dir que...
1: Exacte, no. Sí. Però és que en aquest país hi ha més d'un exemple, s'ha donat més d'un exemple, que això de les retallades de l'època d'en Mas-Colell. És que en aquest país dir t'ho quedo a deure vol dir ja has cobrat, Sí, perquè és que, aviam, quants diners...

0: banc i veuràs que t'empaitarà fins a la porta de l'infern i fins a dins i tot. Ah, és que, ostres, tu, en canvi, mira...
1: Home, també se'ls hi podria reclamar els que se'ls hi van deixar, no?
0: Oh, clar, i tant.
2: I si t'empaiten fins als bancs a rai? El fotut és quan t'empaita Hisenda.
1: Però escolteu-me una cosa. Jo comentava el tema de final de curs perquè estem en un moment, podríem dir que decisiu. En un parell de setmanes o així s'acabaran les classes. I arribaran les vacances d'estiu. Però, clar, és que... algú pensa en l'inici de curs? Jo no sé si vosaltres veieu perillar o que pugui quedar afectat l'inici de curs davant de la situació que tenim actualment.
3: No sé, jo personalment no sé si...
1: A veure, anem per ordre. Jordi i Maribel.
2: Sí, perdó.
1: Jordi.
2: Sí. No, jo particularment no sé si es veig en perill l'inici de curs. El que sí que veig en perill és que hi ha tota una generació de nois i noies que ara estan en un moment de que això que deies d'aquí 15 dies o així, la selectivitat amb tot aquest dalt a baix, i n'hi ha molts que s'ho prenen seriosament, i això òbviament tota aquesta situació els afecta, i el començament de curs, doncs sincerament, si això acaba malament, no crec que el mes d'agost negociïn millorar la situació. Em preocupa sincerament, perquè és una generació molt perduda amb el tema educatiu, i això és un drama.
1: Com veieu vosaltres la situació, Maribel?
3: No, jo el que deia era que són vacances, però que els mestres al juliol treballen precisament per preparar el curs vinent.
1: Ja, però amb aquest panorama com es farà tot això?
3: Bueno, esclar, llavors depèn una mica de fins on ells diguin que continuen les mobilitzacions, perquè potser el juliol continuem. Vull dir, ells estan treballant i per preparar precisament el curs vinent. I de totes maneres, mira, és que ara que dic això del curs vinent, hi ha mestres que encara no tenen plaça. Hi ha escoles que no saben encara quin mestre nou tindran. Cada any passa el mateix. És que quants problemes hi ha a l'ensenyament? Perdona, ara n'hi ha un nou que l'altre dia vaig estar sentint, que li diuen l'adaptació climàtica. Ara se n'han adonat que a cap escola no hi ha aire condicionat ni res.
1: Escolta, ara en parlarem, segurament.
3: Adaptació climàtica, sous baixos. Per favor, és que clar, és que... El ràtio de criatures per classe. No sé, és que tot plegat, en algun moment algú haurà de arreglar-ho, això.
0: I
3: però
0: ningú...
3: arreglar-ho conjuntament amb els mestres, i fins i tot amb els pares afectats, amb les asses. Perquè, clar, estem implicats.
0: I ningú es recorda de la pèrdua de prestigi dels docents davant dels alumnes i davant de les famílies. D'això tampoc se'n recorda ningú, i és gravíssim, però gravíssim.
3: Sí.
0: Però això hauríem de fer una tertúlia un altre dia per parlar d'aquest tema.
1: Sí. Parlem de la pèrdua d'autoritats.
0: Sí,
1: no? Que també podríem parlar d'aquesta pèrdua d'autoritat en el món sanitari, no? Quantes notícies no ens hem trobat de gent que ha escridassat a una infermera, a un sanitari, en un centre on hem anat a que algú ens atengui?
0: Hola?
1: Sí.
0: Hola?
2: Sí.
1: Quirze?
0: Hola?
1: Quirze, sí. Em
0: sí,
1: sents?
0: Sí. Sí, ara sí, que de cop i volta he deixat de sentir-vos,
1: Semblava una tertúlia paranormal,
0: Sí. No, que jo no vull fer bonico,
1: Mare meva, sí, dic, a veure si és que ens està passant alguna cosa. Ara ja m'he perdut, ara ja sí que no sé per on estava.
2: No, parlava això dels
1: el tema de l'autoritat, sí, el tema de l'autoritat.
2: Verbals,
1: sí.
2: I fins i tot físics.
1: Sí,
2: a personal sanitari.
1: Sí.
2: És que això... Però això passa perquè aquesta persona se l'hauria d'agafar, si vingui d'allà on vingui, encara que vingui del carrer del costat, i escolti, vostè durant 4 anys no té seguretat social i vagi por ahí a fer punyetes. Clar, és que no pot ser això.
3: Radical.
2: Clar. No radical, no, però tu no pots... O sigui, amb educació es pot anar allà on sigui, però amb insults i menys amb agressions físiques o verbals, no pot ser.
1: És una falta
2: si, si una persona que t'ha d'atendre t'atén d'aquesta mateixa manera, també s'ha de ser, també s'ha de ser radical. Però no pot ser. Jo a Bellvitge a vegades he vist algunes escenes, però per la mort de Déu, que escolta, que aquesta mateixa persona es pot semblar a la privada i li foten 4 hores d'espera i ni rut ni se li acut aixecar la veu.
1: És una...
2: Ja, pagamos todos.
1: Una falta d'autoritat, que s'ha anat perdent precisament per una falta de respecte, no? Ja tornem al tema dels valors i tots aquests arguments que ja fa temps que arrosseguem. Si us sembla, parlem del Niño, que no és el sorteig després de la grossa.
0: I tampoc és el meu net, el Niño, oi?
1: A veure, ho dic perquè ja fa temps, sobretot, mira, a Sabadell, Quirze, tenim una tertuliana, la Georgia, que no sé si la coneixes,
0: sí.
1: que fa dies, que i el Niño, ja n'hem parlat en alguna ocasió, però és que, a veure, quan Nacions Unides està alertant que el Niño... arribarà aviat i que segurament s'allargarà, es pot allargar fins al mes de novembre, estem parlant de l'arribada ara a l'estiu, entre juny i agost. I la pregunta és, estem preparats per rebre tot això que se suposa que ens pot arribar, des de pics de calor, onades, sequeres extremes, precipitacions intenses en llocs on no és habitual i de tot això, les afectacions, no?, que podem tenir, com incendis forestals, esperem que no, creuarem els dits, inundacions, el tema de les collites, que també poden quedar afectades. Estem preparats? Què penseu vosaltres?
0: Jo crec que no.
3: Si no estem preparats, per això ens avisen, i a més ja ho hauríem d'estar, encara que no avisessin, de que ens preparem. Escolta, mira, jo és que a vegades m'enfado. Quants calés es gastaran ara amb la visita del papa? Que no vull ni pensar-ho. Que ho pagui la Sagrada Família, que l'han convidat, i no diners de tothom. Bueno, és igual. Però no hi ha diners. No hi ha diners per fer tallafocs. No hi ha diners perquè no hi hagin incendis a parcs naturals.
0: No, hi ha diners.
3: Vol dir que no hi ha manteniment, que clar, llavors hi ha uns incendis i després els pantans, per favor. Vull dir, és que ja s'hauria d'estar revisant això. Es diu sempre que l'estiu es prepara a l'hivern. És que es posin les piles, per favor, que comencin ja.
0: Però estan molt enfeinats, els mandataris mundials estan molt enfeinats matant gent, i esclar, vull dir, ni tenen diners ni tenen temps per cuidar-se de les coses que realment preocupen a la humanitat, no?
1: Jordi. No.
2: Sí, aviam, despreparats, no hi estem mai de preparats, suficientment preparats per aquestes coses, perquè l'ésser humà és així, i estem preparats ara per una nova pandèmia, suposant que no vam aprendre res de la Covid. No vam aprendre res.
3: Home, jo
2: si ara tornés a haver-hi... Jo estic convençut que no vam aprendre res. I si per desgràcia hi tornés a haver una cosa d'aquestes, cauríem exactament amb els mateixos efectes, els mateixos paranys. És una condició humana. Mira, quants anys fa que es parla d'aquella Badalona, hi ha una zona que cada dia perden no sé quants milers de litres d'aigua i tal i qual.
1: Això ja fa temps que s'hi van posar. El que no sabem és si ja està resolt el tema. Però ja fa temps que parlàvem d'això.
2: Però ara han aprovat el d'això i els plànols i farem un canvi per aquí i per allà, per la mort de Déu, que era molta quantitat d'aigua cada dia que es perdia. Vull dir que jo és que confio tan poc en aquestes coses que, sincerament, simplement fer un petit apunt a el que ha comentat la companya. La visita del papa, que costarà tant. Aviam, la visita del papa, fonamentalment, hi haurà un gran desplegament de policies i tot aquest tinglador. Policies cobren el sou. Vingui el papa, vingui el rei o vinguin els reis d'Orient. Vull dir que jo tinc entès que la Generalitat... El que passa que hi ha molta demagogia amb això, que costarà tants 25 milions...
1: 25 milions estan, sí. I pagaran tots menys Madrid.
0: I no se'n dóna vergonya, el papa?
1: I ell què sap?
2: Però això és normal, ja. Que Madrid no pagui. És normal que Madrid no pagui, vull dir, això ja se sap.
1: Home, doncs ja, bé que arriba per Madrid, no?
3: No, però a Catalunya... Si volen, però... A Catalunya, que ve la Sagrada Família, sí. I deixem de banda Espanya, jo sí que vaig llegir que la Generalitat havia signat un acord amb la Sagrada Família per donar-li una subvenció d'un milió i mig. Pot ser,
2: però en aquest moment permeten que ho posi en dubte, perquè precisament una de les premisses de la Sagrada Família és que no ha de rebre diners per la construcció i tot això, no ha de rebre diners oficials, vull dir, tots són donatius.
3: Concretament per la visita aquesta.
2: Que han de posar 25 espelmes més, que no ho sé. Bueno, potser sí.
1: L'estadi de Montjuïc és gentilesa de l'Ajuntament de Barcelona, per exemple.
2: Això és una altra història. Deixa de cobrar, sí. Però és una altra història. Però bueno, és igual. No. No, el problema és molt més gran que els 25 milions que diuen.
0: Sí, i tant. I tant, no, més gran.
3: L'únic que m'agradaria és, amb aquesta història del Niño, que ja ho estan ara, ens estan avisant i tot això, que potser és negacionistes, no?, que diuen que no hi ha escalfament global i que no hi ha... Totes aquestes coses són invencions. Potser que vegin que la crisi climàtica incrementa els efectes del Niño, que el Niño ja hi era, deien... Clar. Però és que incrementa moltíssim. Aquest escalfament global que tenim fa que tot sigui més intens.
0: És que li posem fàcil en el Niño. Ara, adéu.
1: L'haurem d'ajudar, el nen.
2: Al final, el més fàcil és això, diu, la culpa és del Trump, i avall.
0: Que de fet Déu-n'hi-do de la part de culpa que se n'emporta el senyor Donald, eh?
2: I tant. Vinga, tant, doncs... Perquè tots aquests coets i no sé això que envien, favor no n'hi fa cap en el medi ambient.
1: Estem advertits...
3: Que aquesta visita és un recordatori de la necessitat d'utilitzar energies renovables. Vull dir que ja va bé que es vagin avisant, perquè les menys pensants que vagin recordant coses que s'han de fer, que estan molt pendents.
1: Doncs el dia que decideixi arribar, que piqui a la porta, com a mínim.
0: No, aquest entra sense trucar, eh?
1: Molt bé. Gràcies, Maribel, Jordi, Quirze, que vagi molt bé el cap de setmana.
0: Igualment.
2: Moltes gràcies. Adéu-siau. A reveure.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
5: Ràdio Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la Ràdio Sabadell.
6: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
7: Ràdio Municipal de Terrassa.
8: El Prat Ràdio.
9: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
10: Ràdio Ciutat de Badalona.
11: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
12: Ràdio Castellà.
13: Bona tarda, la

0: El terrassenc Josep Lluís Lacueva va compaginar els estudis amb la feina i primer es va llicenciar en Geografia i Història i més tard es va graduar en Arxivística i ha fet de professor fins que es va jubilar. Avui passa pel Connectats. Molt bona tarda, en Josep Lluís.
1: Molt bona tarda i moltes gràcies per convidar-me.
0: A tu, per acceptar la invitació. Deixa'm que saludem el company, Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda a tothom.
0: Bé, doncs, Josep Lluís, tu vas estudiar mentre treballaves a la indústria química, no?
1: Sí, exactament. La veritat és que, si ho miro a distància, a 46 anys de distància, la veritat és que no estava previst caure jo en el món de l'ensenyament, de l'educació i menys encara en el món de la investigació històrica. Si tenim en compte, com comentaves, la meva trajectòria vital era impensable, no? Llavors, que en aquest precís moment estigués parlant que he publicat o he contribuït mínimament amb alguna obra històrica i que m'he dedicat durant 33 anys al món de l'ensenyament. La veritat és que ha estat un treball, una vida, diguem-ne, de treball, d'esforç, perquè començo als 14 anys a treballar i compagino treball i estudis nocturns a l'Institut Blanchard fins que arriba un moment que em llicencio en Geografia i Història, passo per un centre concertat, després soc professor interí, fins que el 2007 aprovo les oposicions. Vaja, en definitiva, durant 33 anys he viscut, diguem-ne, directament la vida dintre les aules i ho he intentat compaginar fins a un punt que em permetés, diguem-ne, la vida, pues, fer una petita investigació històrica local.
0: I com ha estat compaginar aquestes dues coses durant un període de temps? M'imagino que ha suposat, doncs, molt de sacrifici, molt d'organitzar-se, no?
1: Sí, soc persona bastant disciplinada, faig una compartimentació del temps, per tant, bueno, i segurament hores de dormir poques, sobretot quan, a part de corregir i de preparar les classes d'història i de geografia, a més et passava una cruïlla on havies de fer una investigació històrica que et seduïa i que deia, bueno, no la deixo passar i intentaré fer-la també. Sí, molt d'esforç, segurament, sí.
0: I com és que vas començar a treballar a l'edat que ens comentaves tan d'hora a la indústria química?
1: Bueno, és que també hem de pensar, a vegades fem anacronies de coses, no? En principi, l'any 1975, al barri on vivia, a Camparellada, jo diria que tots els joves, el marc, avui diria marc mentals, però el marc socioeconòmic o el marc de la pròpia vida vital del barri, no hi havia un referent universitari en les famílies, no hi havia un referent d'estudi, un referent de llibres a casa, i per tant eren pares, bueno, que molts esforços havien, alguns no sabien llegir i escriure i alguns, diguem-ne, durant la postguerra havien pogut fer, diguem-ne, petits estudis primaris que els permetia, pues, fer una assignatura i fer les quatre sumes, no? I res més. Llavors els fills, clar, quan tu tens 14, el primer que es pensa és, bueno, has acabat els estudis primaris i has de començar a treballar. I coincidències de la vida, podia haver estat un lloc de fuster o vaig començar a treballar en la indústria química. I després, segurament, per l'ambient familiar que hi havia d'antifranquisme, un ambient d'inquietuds socials, clar, m'arribava en lectures i soc molt de llegir llibres des de molt petit, segurament tenia certes inquietuds socials i culturals, i això va fer que m'apuntés a les classes de nocturn de batxillerat a l'Institut Blanchard. Clar, això implicava llevar-te a les 5 de la matinada i no tornar fins a les 11 de la nit, perquè llavors Camparellada no és com avui, no hi existia, fem una mica de cartografia, no existia l'Avinguda del Vallès, l'enllaç l'havies de fer per la carretera de Rubí, agafar les quatre carreteres, no sé si m'estic seguint, carrer Tupete i carrer Tupete i Jaquart fins carretera Castellà. Per tant, l'Avinguda del Vallès era un lloc de sorra on si volies venir caminant, doncs a les fosques tenies 30 minuts des de l'Institut Blanchard.
0: Era una rambla.
1: Sí, bueno, és la Riera. I a banda i banda, pues res. De moment, bueno, estava segurament planificat que seria algun dia l'avinguda, però en aquell moment, a l'any 75, 76, 77, encara no hi era.
0: Sergi.
2: Val, jo li volia preguntar al Josep Lluís per què es decanta per Geografia i Història, tot i que crec que em sembla que Medicina també t'atreia, no? Però per què et decantes per estudiar Història i Geografia?
1: Bueno, com qualsevol jove, tens sempre al cap una mena de pluja d'idees, d'inquietuds. Segurament, jo vaig fer el batxillerat científic i però clar, estaves treballant i per tant això segurament et limitava molt. No, o sigui, en el meu cas no és una trajectòria directa que fas el batxillerat i després ja directament saps què faràs COU, la selectivitat i la universitat. En el meu cas no estava res previst. La vida és, com dic jo sempre, la vida és imprevisible. I vaig pensar que uns estudis que se podien acomodar per continuar rebent un salari i tenir uns ingressos que poguessin ajudar a mi, també a la família, era pues, estudiar Geografia i Història, que a vegades hi havia algun tipus d'assignatures que les podia cursar durant la tarda. I a poc a poc, i mica en mica, pues, arriba més de la meitat dels anys 80, que soc llicenciat en Història, i hi ha algun moment que s'ofereix l'oportunitat de començar a fer classes. I per tant, i veig que dins de les aules em sento còmode, em sento bé, i la veritat és que està tot una, jo diria, una satisfacció, no? Si penso una mica en aquella trajectòria com a docent.
2: Però tu ja la docència la tenies allà una mica al costat quan comences a estudiar, o va ser una cosa que posterior que et va sortir?
1: No, va sortir després, va sortir d'una forma aleatòria, va dir, vols fer classes durant un temps determinat, i després em vaig apuntar com a professor d'interior l'any 2003, i passes per diferents instituts, com el pot passar qualsevol professor d'interior també actualment, i al final aproves oposicions, i els últims 8 anys he impartit classe a l'Institut Egara de Camparellada.
2: Vas estar al principi en temps a la concertada, després a la pública. Hi ha molta diferència en estar un lloc o altre, o no té diferència?
1: Sí, en aquell moment. Jo ara, que no puc parlar en l'actualitat, encara que puc llegir o puc escoltar companys o persones que t'informen de com ha evolucionat tot aquest tema. En aquell moment sí que vaig notar la diferència entre una classe d'una concertada i anar al sistema públic. El sistema públic hi ha més diversitat. Avui dia s'ha constatat, mireu una mica les vagues, no?, i la conscienciació que jo elogio molt, aquesta conscienciació, cosa que semblava que el món de l'educació estava anestesiat, no?, i no hi havia cap sentit crític, no?, i això partint de professors i professores que han tingut una llicenciatura i que intel·lectualment haurien de ser els més crítics, no?, de la societat, no?, per construir una bona societat amb una bona cultura. Jo crec que sí, hi ha moltes diferències, si hi ha referents familiars. Hi ha també, fins tot aquesta cosa que us comentava de predisposició per poder estudiar alguna cosa més, no? I per tant, en el sistema públic, per aquestes qüestions socioeconòmiques i de cultura, jo crec que hi ha una desigualtat, jo crec que sí.
2: Clar, quan vas començar, quan vas acabar, també tot, bueno, suposo que l'alumne ha canviat molt, el sistema, és cert que estem en un país que el sistema educatiu ha canviat de lleis constantment, vull dir que suposo que has viscut per etapes diferents, no?
1: Sí, exacte. Mira, m'acabes de recordar que sempre que em pregunten per la meva història docent, hi ha coses que m'agraden moltíssim i hi ha coses que m'han desagradat. I és, bueno, per una banda, que s'ha inoculat com un virus, parlant de virus, no?, en aquesta època, de no valorar l'esforç, no valorar la constància. Fins i tot, una cosa que em provoca molt, no valorar el coneixement. I després, sobretot, el sistema no ajuda a canvis legislatius, 4 o 5 canvis, o 6 o 7 canvis legislatius en funció de qui governava. I, per tant, també tot aquest tema de modes pedagògiques, no? Clar, jo dic que sempre dic que és important, el més important per mi és que davant d'una aula hi hagi el professor, i el professor és el director d'una orquestra, que té un coneixement, que té una partitura, no?, abans de dirigir l'orquestra. I on no sempre té garantida la música, de forma mecànica o automàtica, cuidado, per interpretar l'obra. I després, amb tots els acompanyaments digitals, jo me recordo, a principis del segle XX, que ens va arribar la moda, en el bon sentit de la paraula, de l'educatu per u. És a dir, es tractava d'implementar el llibre digital a l'aula, i llavors tothom parlava de que les classes es convertirien en jocs hipertecnològics, i jo vaig publicar un article, me'n recordo, que se titulava Un futur incert, de tecnopedagogia a l'aula, on deia que, bueno, que jo sóc una persona oberta, no?, però que alerta que no poguéssim oblidar altres dimensions, no? Sense considerar un mal factor la tecnologia, no sé, allò d'introduir únicament que la gent fos feliç, cercar, copiar, enganxar, enllaçar, visualitzar, no?, etcètera, de formació, sí, ràpida o automàtica, però clar, igual ens oblidaven d'altres dimensions, que avui dia hi ha gent que ho està posant de relleu, la comprensió lectora, saber escriure, saber llegir, saber entendre un text. Bueno, no sé, igual m'estic estenent massa, però estic fent algunes reflexions.
2: Parlant del teu vessant d'historiador, no? Vas estudiar arxivística, no sé si anaves cap aquí, però bueno, t'has pogut dedicar-te també a escriure història, no?
1: Sí, és que la realitat és que sóc tan inquiet que m'agrada llegir molt que vaig incorporar-me al Centre d'Estudis Històrics de Raça. Llavors, en una època que havia la Mercè Soler, directora, em va dir, oh, José Luis, per què no fem algo de memòria? Però clar, això de la paraula memòria i història, que són dos conceptes diferents, i després, en tot cas, puntualitzo la diferència, vaig pensar que era important, perquè també era un moment en què això de la memòria havia hagut una suspensió, que dic jo, la suspensió de la memòria entre l'any 1976 i 1996. Semblava que, parlar de la Guerra Civil s'havia de parlar de manera equidistant, on es deia que tots van ser culpables, és amb poques dosis sobre la dictadura franquista i amb una república que era pura arqueologia. Per tant, el professor havia de ser un militant de la cultura, de dir, no, hem de parlar d'aquests temes, per molt que el sistema polític ha consensuat que això no està de moda. Gràcies a la societat civil, a final del segle XX, comença una recuperació de tot el tema de descobrir fosses, de saber on estan els seus familiars morts i assassinats en cunetes, que encara això està avui dia present. I en aquell moment vaig començar a fer un projecte de memòria oral. I a partir d'aquí també vaig fer articles a la revista Terme sobre història de la medicina. Vaig descobrir un dia que hi havia una topografia mèdica que descrivia sanitàriament la Terrassa del segle XIX, i gràcies a aquest article vaig publicar un llibre l'any 2021, en plena pandèmia, aquest llibre que es titula La lluita contra els enemics invisibles. Per tant, com veus, la medicina no l'abandono del tot. I després he estat sempre fent articles o investigar sobre l'època del franquisme. Teniu el llibre Combat per la llibertat, i últimament sempre descobrint, m'interessa molt descobrir fonts primàries, que tot estigui demostrat, amb evidències primàries, que dic jo. I últimament he publicat un llibre sobre cartes i dietaris d'un grup de joves, molt, una cosa molt atractiva, durant la Guerra Civil.
2: Tornava precisament a preguntar, és concretament el llibre es diu Els moments decisius de Joenter Balliman, cartes i dietaris des del front i la rereguarda, 1936 i 1939. Explica'ns, és un tastet de què va aquest llibre.
1: Aquest llibre és, primer de tot, el títol, El moment decisiu de Joenter Balliman. Bueno, és un llibre que la criatura ha sortit amb excés de pes, perquè té 1.106 pàgines i pesa 1.866 grams. Per tant, ja veieu que és un llibre que pot fer mal per les nits, no?, per llegir-lo al llit. Però, bueno, deixant la broma a part, el títol no fa referència a un detectiu del segle XIX anglès. Joenter Balliman és un acrònim. Van decidir, són 7 joves, hi ha 4 nois i 3 noies, i van decidir fer unes circulars des de la guerra, o sigui, des del front, enviaven escrits, manuscrits, i les noies mecanografiaven i tornaven a enviar els escrits que els havien arribat del front. I van crear un acrònim, que es deia Jo de Joana, En de Gràcia i Ter de Teresa, i Balliman és el cognom dels nois, que és Vallvé, Llimona, Massana i Anglada. Llavors, és tota una reconstrucció, el testimoni directe d'aquesta trajectòria personal d'aquests joves terrassencs que, amb forces inquietuds culturals durant la República, escriu molt, i el llibre presenta molts aspectes que tracten particularment de l'evolució de la guerra. Jo diria que no és un llibre estrictament d'història local, perquè va més enllà. Es descriu la batalla de l'Ebre, es descriu la batalla del Segre, també la vida de la rereguarda, evidentment, terrassenca. Llavors aquí sí que vaig fer una mica, no me vaig oblidar que havia estat professor, perquè cada capítol, com una mena de pausa, intento inventar-me una història novel·lesca en la que un professor, per última vegada, da una lliçó sobre la Guerra Civil i introdueix els alumnes en cada any de la Guerra Civil. I després tenen les cartes i els dietaris.
0: Sí que és atractiu, sí.
2: Doncs sí.
1: Sí, ha estat una feina molt feixuda, perquè jo partia de 1.104 cartes que havia de transcriure i fer un estudi d'elles i seleccionar 180, i que totes tinguessin una diacronia, una música, una partitura, des del 36 fins al 39.
0: Molt bé. Què més podem conèixer molt ràpidament, que ens queden un parell de minutets per saber del Josep Lluís, sí.
1: Doncs, ui, sí, passa el temps molt ràpid, eh?
0: Ui, tant. A la ràdio sí. Més, encara.
2: Encara més ràpid, sí. Com a mi, al Josep Lluís també li agrada molt cuinar. Explica'ns una mica.
1: Ah, exactament, sí.
0: Mira.
1: Sí. Bueno, la veritat és que em vaig jubilar, bueno, ja ho feia abans, però clar, tenia més temps. Llavors, com me compartiment tot el temps, quan arriben les 12 del migdia, jo em dedico a entrar a lo que es diu... I tinc una frase sempre, com amb col·legues i història, jo soc més de cuina que d'escenari. I és veritat, o sigui, d'escenari i de coses així públiques no és que m'agradi molt, però de cuinar sí, perquè, bueno, des de fer truites, preparar sempre que a les 2:30 la gent que vingui a casa tingui el dinar preparat.
0: Mira que bé.
2: I què t'agrada cuinar?
1: La veritat és que...
2: O què diuen que fas millor?
1: L'arròs negre, que faig les truites de patates i de... pues, també a bacallà molt bones, macarrons, plats molt populars, macarrons, un estofat de mongetes, prèviament sofregeixo les verdures i després ja unifico amb les faves corresponent, no sé, és una mica... Soc molt, molt químic amb això.
2: Sort que aquest programa les fa la una o les dues. també... També t'agrada una cosa molt curiosa, que per mi és nedar, però al mar, no? La piscina no t'atreu.
1: Bueno, la piscina ho he fet alguna vegada i ara no tinc tant temps per anar, però quan ve l'estiu i la temperatura de l'aigua, a mi em relaxa, bueno, diuen els especialistes que relaxa, i que és veritat, que relaxa. O sigui, anar al mar, nedar, la família sempre pateix molt, no?, perquè me'n vaig lluny i torno. La veritat és que em relaxa moltíssim. Crec que allò que diu popularment carregar piles, no?, és molt relaxant, de veritat. Sí, sí.
0: Una última qüestió, vinga.
2: Bueno, una altra... A part de que li agrada llegir, que això ja entra dintre una mica la seva feina, no? T'agrada molt el cinema, també, no?
1: Sí, bueno, ara vaig molt, molt poquet, però la veritat és que disfruto també, bueno, les pantalles, les plataformes, pues, també pots veure alguna pel·lícula, però sobretot això ve de quan donava classes, perquè... En les classes intentava pues, aprofitar pel·lícules que tenien a veure amb la història, no? La pel·lícula de Salvador, pues, aprofitava en el batxillerat, sobre que tu parles què és el Garroteville i dius, bueno, i això què és? Però clar, si presentes els 5 minuts, 10 minuts no, de drama del pobre noi, no, que l'estan assassinant allà, els botxins, a la presó model, això impacta molt en l'alumnat. Jo he vist l'alumnat bastant emocionat, amb emocions molt, molt fortes. Pel·lícules com, no sé, Missing, Art de Mississippi, Tierra y Libertad...
0: És dels professors, el Josep Lluís segur que és dels professors que els alumnes se'n recordaven i deien. Era un profe guai, perquè ens posava pel·lícules i això és veritat, eh? Després se'n recorden i serveixen sí, sí. Bastant més que algunes lliçons que es volen donar de manera magistral. Josep Lluís, gràcies per haver acceptat la nostra invitació, gràcies per explicar-nos una mica de la teva trajectòria i res, aquí hem d'acabar, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat.
1: Pues gràcies a vosaltres i molt agraït, moltes gràcies.
0: Gràcies i bona tarda.
1: Adéu, bona tarda.
0: Adéu. Sergi, bona tarda, d'aquí una estona ens tornem a parlar.
2: D'aquí una estona al cinema.
0: Vinga.

0: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats. Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
1: Bona tarda, bona tarda.

0: iniciat aquest cap de setmana les obres de...
1: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
2: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
3: Viatge al centre de la ràdio.
4: Bé, doncs avui fem un nou viatge al centre de la ràdio per conèixer una professió imprescindible, però no sempre visible, la del tècnic de so. Des de Ràdio Castellà coneixerem el Carlos Lecegui. Guillem Plans, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui trenquem una mena de barrera física i alhora simbòlica. Donem veu a algú que normalment és qui ens en dona. Descobrim la figura del tècnic de so amb un mestre de la casa, és el Carlos Lecegui. Carlos, molt bona tarda.
6: Molt bona tarda, Guillem.
5: Aquesta professió que a vegades és en sintonia amb el locutor, a vegades ens heu d'esbroncar. Què és un tècnic de so?
6: Ostres, què és un tècnic de so? Doncs, sempre faig la broma, però sóc, tot i que no sóc el cap, però sóc qui mana una mica, no? Una mica. Si vull, tu no sones per la ràdio.
5: Ets el director d'orquestra.
6: Director d'orquestra una mica, sí.
5: Sí, sí, sí. Quins són els principals reptes quan et col·loques davant de la taula de so?
6: El repte, doncs, per mi suposo que és el fet de que tot soni, doncs, adequadament, no? Per una part, que tot estigui en volum correcte, i per l'altra, en segons quins programes, doncs, que tot tingui una mica més de ritme, també, no?
5: Intervens en alguns programes, per això suposo que depèn una mica de la personalitat del tècnic de so. A tu t'agrada fer ràdio?
6: Sí, sí, no és habitual. Crec, oi?
5: No ho és gens, no ho és gens, però tal com t'expresses davant del micròfon ja es nota. Quan entres en contacte d'una manera o d'una altra amb la ràdio?
6: Amb la ràdio professionalment parlant?
5: Exacte.
6: Doncs aquí a Ràdio Castellà, directament. Després dels estudis de grau superior, de realització de visuals i espectacles, doncs justament va sortir una vacant aquí a Ràdio Castellà. Jo llavors aquí vivia a Ràdio Castellà i vaig provar sort, i aquí estic.
5: Coneixies l'ofici abans de començar a exercir-lo?
6: No gaire, la veritat. Com a professió, la veritat, és una cosa que no m'havia plantejat durant els meus estudis, però no, i de fet durant els grans superiors, durant els 2 anys d'estudis, no és una cosa que es toqui gaire, la veritat. Es deixa com davant de la ràdio.
5: Com a oient ja t'agradava escoltar la ràdio?
6: Sí, però no és una cosa que feia habitualment, eh? Una cosa que he anat sumant, diguem, les hores de ràdio al llarg dels anys, però la veritat és que en aquella època poca ràdio escoltava. Abans sí. Sí, sí que és veritat que l'impàs a l'adolescència ho vaig deixar com de fer, quan m'apropava a l'edat adulta, però abans sí que escoltava ràdio.
5: I ara quan marxes de Ràdio Castellà, desconnectes de la ràdio absolutament o continues consumint-ne?
6: Continuo consumint, tot i que a vegades hi ha dies que se'm fa xuc una mica, eh? Perquè després de totes les gravacions que fem aquí a Ràdio Castellà, doncs seguint escoltant ràdio se'm fa costa arriba, diguem.
5: Necessites una estona de silenci.
6: Una estona de música i de desconnectar, diguem, de la professió, però a vegades és inevitable, t'agrada escoltar certes coses i tot i que estiguis aquí fent ràdio, doncs després també ho escoltes.
5: Hi ha algun perfil, algun clitxé que s'ha de desmuntar del tècnic de so?
6: Ostres, un clitxé. No ho sé, la veritat. No sé quins són els clitxés de tècnic de so.
5: Potser com que sou allà i sou imprescindibles perquè tot funcioni, però no us feu notar, en el teu cas sí que és una excepció, perquè sí que intervens, que feu poca cosa.
6: No és veritat, això.
5: No és veritat.
6: No, només... Bueno, podeu... La gent que no sàpiga quina és la figura del tècnic de so...
5: Exacte.
6: Hi ha molts programes a ràdio a nivell nacional que accepten públic, i pots anar a veure com a públic i fer una ullada també a tot el que fa el tècnic de so durant el directe. Us convido, no? Per exemple, em sembla que a RAC1 hi ha programes que certs dies a la setmana, doncs, accepten públic durant el directe. Us convido que feu aquest exercici.
5: I des de Ràdio Castellà, si algú et vol venir a veure, segur que també.
6: També. Podem
5: un lloc aquí.
6: Podem fer un lloc i una ruta, si cal. Però no tenim tant d'espai, nosaltres, com RAC1, però bé. I
5: no, sí, altres.
6: Ràdios locals, segurament, que també si piqueu a la porta i voleu saber més coses, us obren la porta de bat a bat.
5: Això també és un clitxe, però moltes vegades és cert, és que els periodistes són bastant inútils tecnològicament i ens poseu a davant d'una taula com la que teniu vosaltres i amb tant botó ja ens maregem. No crec que... Em sembla que hi ha una única persona aquí en tota la redacció que sàpiga fer-la servir la taula.
6: De fet, una persona que era tècnica abans. Va passar per tècnica, després va acabar sent periodista. Sí, sí.
5: Imagina't.
6: Marina Antúnez.
5: Imagina't. Quins estudis cal cursar per ser tècnic de so?
6: Tenim, el que jo entenc, jo ara mateix, perquè clar, la formació escolar també ha canviat molt durant aquests anys, jo ja tinc 38 anys acabo de fer, i des que vaig sortir de la carrera, diguem, fa un temps i la cosa ha evolucionat. Però diria que tens per una banda, la carrera de comunicació audiovisual, que t'ensenyen coses tècniques. El que no sé és fins a quin punt t'ensenyen coses tècniques com per entrar directament a un lloc tècnic de so. I llavors tenim els graus superiors. Jo en el seu moment vaig fer un grau superior de realització i d'audiovisuals i espectacles, tot i que ara mateix també hi ha un grau superior específic de so. Llavors...
5: Diferents itineraris.
6: I d'altres també, com... Hi ha coses de DJ ara, s'estudia ser DJ, una cosa que a mi em fascina. Però bueno, allà està.
5: Mira, per vocacions i estudis, endavant. Com ha evolucionat el teu ofici des que vas entrar? Perquè la tecnologia ho fa constantment. Sí que actualitzar un equipament és molt car, però segur que els recursos no són els mateixos i mica en mica han anat millorant.
6: De fet, et diré, no només des que vaig entrar, sinó una mica més enrere, perquè durant els cursos que... quan vaig estar estudiant, nosaltres treballàvem, estudiàvem amb cintes. Ens van explicar com treballar amb cintes i com editar, una cosa que després no he utilitzat mai a la meva vida, perquè vaig arribar aquí i ja estava digitalitzat la major part de la meva feina. Però sí que és veritat que quan vaig començar aquí hi ha els programes que utilitzaven encara els vinils.
5: Aquí en tenim moltíssims a la redacció.
6: Aquí en tenim una pila. I, de fet, recordo programes de sardanes, per exemple, que vaig haver de posar vinils cada setmana durant 2 hores, una cosa que habitualment la gent de la meva generació no n'ha posat gaires. Sí que és veritat, també, és que quan jo vaig arribar, justament, s'acabava d'utilitzar els minidisc, també, no? Un catxarro, diguem, forma quadrada,
5: sí, sí, sí, sí.
6: Que els periodistes anàvem a gravar amb això i després s'editava. Aquí hi havia una pila, quan vaig arribar, de minidisc i de gravadores de minidisc, però feia uns anys que s'havien acabat d'utilitzar i no vaig haver d'utilitzar-lo jo. Però sí que és veritat que al cap dels anys, digitalització, doncs les eines d'edició doncs han sigut molt més útils, molt més fàcils d'utilitzar els últims anys que no pas fa 15 o 20 anys, que no fa tant, però la cosa ha canviat.
5: Sí, la intel·ligència artificial ja es comença a notar en el teu ofici, no sé de quina manera, però no sé si facilita ja alguna mena de feina.
6: Moltes, la veritat. Des de, ara que estem al món de les xarxes també, des d'escollir un fragment que sigui útil per xarxes socials i posar un àudio d'una hora, una hora i pico, i que t'esculli quin és el millor moment, i no haver-ho d'escoltar-lo tot sencer...
5: Te'l detecta la intel·ligència artificial.
6: Et detecta quina pot ser el tros més adequat per l'audiència, per la teva audiència a xarxes, per exemple.
5: Això t'estalvia una hora d'entrada.
6: Només d'escoltar-lo... Ja és una hora d'entrada, no, una hora. I després també eines de neteja de so. Al final, quan aneu a gravar els periodistes o anem a gravar nosaltres a exteriors, a vegades si el cable no ha funcionat bé o si, per exemple, hi ha molt so d'ambient, doncs a vegades era una feina com més meticulosa, no? De veure les zones i com les podies netejar, de quina manera i que sonés bé el resultat final. Però ara mateix poses un àudio que està, el que diem, brut, i allò t'ho arregla en 0,. No ara t'ho facilita, realment, sí, sí.
5: No heu de patir, no?, perquè us substitueixi la intel·ligència artificial.
6: Pues no ho sé què dir-te, potser sí.
5: Has de dir que no, home.
6: Home, no ho sé. Diuen que un tant per cent molt elevat de les feines amb la intel·ligència artificial i amb altres tecnologies deixaran d'existir com les coneixem ara, avui en dia. Necessitarem igualment la figura d'un tècnic de so? Doncs Doncs no ho sé.
5: Abans parlàvem de la complicitat amb el locutor i la intel·ligència artificial no crec que mai pugui tenir aquesta capacitat, no?, de detectar emocions i de saber els tempos que requereix un programa i dinamitzar-lo. Suposo que és el valor afegit que tu defensaves, de fet, abans.
6: La complicitat, no?, la complicitat humana entre tècnic i periodista o locutor, doncs la locutora també és superimportant, clar que sí. El que sí que és veritat, que avui en dia, per exemple, la realització de càmeres en certs estudis de ràdio, que ara, de fet, hi ha estudis de ràdio que semblen més programes de televisió, estudis de televisió que estudis de ràdio, que hi ha moltes càmeres, però avui en dia està sincronitzat en molts estudis el micròfon amb certes càmeres, és a dir, que quan parla doncs, el micròfon 3, ja directament aquella càmera s'activa perquè el plano sigui només d'aquella persona.
5: I això ho fa la intel·ligència artificial.
6: Clar, abans necessitaves dues persones, no? Diguem, una persona que porta la part de so i una persona que porta la part de vídeo, i al final avui en dia doncs, t'estàs estalviant ja una persona. Et pots estalviar una persona. L'altra cosa és que vulguis aquesta, com deies tu, aquesta part humana que es nota, clar que sí, es nota.
5: A Ràdio Castellà es nota, Carlos.
6: Doncs, ai, que bé.
5: Moltíssimes gràcies avui per explicar-nos bé com és aquesta professió des de dins i hem fet un bon viatge al centre de la ràdio.
6: I doneu les gràcies als tècnics, que a vegades ens oblidem, no? I que fem molta feina. I el que deies tu, una mica invisible, però allà estem.
5: Exacte. Abans ho hem dit. Em sembla que ens doneu veu en els periodistes. Doncs moltíssimes gràcies. Carlos Lecegui, molt bona tarda. I molt bona tarda a tu també, Carme.
4: Gràcies, Guillem, i gràcies al nostre tècnic, Oriol Coromina, també.
3: Tarda, no et desconnectis. Connectar.
4: Temps ara per repassar la cartellera cinematogràfica de la mà d'en Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
7: Bona tarda. Comença una nova edició d'aquesta secció de cinema aquí del Connectats, que compta amb un servidor, Sergi Estapé, que us ho han dit, i el periodista de Diari de Terrassa i cinèfil, una mica així, doncs, afincat aquí, Jordi Guillem.
8: Molt bé, bon dia.

0: Doncs anem a repassar alguns dels títols, algunes de les pel·lícules més interessants d'aquesta que s'estrena aquest cap de setmana. Després sabrem la resta i després felicitarem un actor no molt conegut, però que sí que us recordareu una de les mítiques pel·lícules que va protagonitzar. Comencem, Jordi, si et sembla, amb un drama amb abusos sexuals, capellans que volen plegar i tal, es diu La Luz.
1: Sí, és la darrera pel·lícula del cineasta Fernando Franco, amb guió d'ell mateix i protagonitzada per un elenc important d'actors espanyols, com per exemple Alberto San Juan.
0: Gran actor.
1: Gran actor. Pedro Casablanc, gran actor.
0: També.
1: Miguel Reyán, també gran actor. Maria Galiana, també. Gran actriu, també. I Luis Callejo, també.
0: Gran Callejo.
1: Un repartiment espectacular. Per explicar aquesta història d'un capellà, en Manuel, que és molt apreciat a la seva parròquia i que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Malgrat tot, quan el seu passat amenaça amb sortir la llum per unes coses relacionades amb els abusos sexuals, es veurà obligat a afrontar el pes de les decisions que va tenir anys enrere. D'aquesta manera començarà un viatge sense retorn en el que desafiarà obertament a la institució que el va protegir, en aquest cas l'Església. És una pel·lícula en fotografia de Santiago Racaj que es va poder veure, ara ens arriba aquí i, en fi, té, la gent que ja l'ha vist en preestrenes té molt interès aquesta pel·li, La Luz.
0: Molt bé, escoltem una miqueta d'aquest La Luz.
2: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
3: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
4: Se nos requirió documentación y ya la enviamos.
3: ¿Podría decirme usted lo que contenía?
4: Pues lo siento mucho, pero no estoy autorizado.
3: Vamos a ver, no pueden ni siquiera enumerar los documentos.
4: Tenga paciencia, ya se enterará.
0: Doncs això és La Luz, aquesta pel·lícula que s'estrena aquest cap de setmana. I també s'estrena una pel·lícula d'acció fantàstica, aquestes que no veuré mai, dels Estats Units, que es diu He-Man i los Masters de l'Univers. Es podia haver obviat.
1: Mira, ja em permeto llegir-te una crítica que he trobat de la revista Empire, que diu d'aquesta pel·lícula, diu: una pel·lícula deliciosamente tonta para una franquicia perfectamente estúpida.
0: Bueno, jo no vull dir això,
1: no ho dius
0: pensar,
1: tu, ho diu la Helen
0: O'Hara. Pensar, però no ho diré públicament, però bueno, ja la meva declaració d'intencions ha sigut que ni la penso veure i per mi tant de bo no l'havessin fet mai.
1: La versió original és Masters of the Universe i la pel·lícula aquí es titula He-Man i los Masters de l'Universo. És la història de He-Man, d'aquest nen que es convertiria en l'home més poderós de l'univers. És un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estrellar a la Terra amb una nau espacial, tot molt normal, i va ser separat de la seva espasa màgica.
0: Quina pallissa.
1: Per localitzar l'espasa màgica, gairebé 20 anys després, el príncep és transportat de tornada a l'espai i ha de defensar el seu planeta natal de les malvades forces de Skeletor.
0: Molt bé.
1: Que amb aquest nom no pot ser re bo. Ha de derrotar aquest un villà molt poderós i haurà de descobrir, abans per fer-ho, els misteris del seu passat i convertir-se en He-Man. És a dir, és la història de He-Man. És un biòpic de He-Man, diguéssim.
0: Molt bé. Doncs,
1: protagonitzada per Nicolas Galdzine, Camila Mendes i Alison Brie, actors de segona fila.
0: De segona i
1: guió de Chris Butler sobre els personatges creats per Roger Sweet i, en fi, aquestes franquícies que van regirant la troca per veure si enganyen algú.
0: Com deia una persona que tu i jo coneixíem, sa!
1: Sí, exacte, sí.
0: Bueno, escolta'm una cosa. Tornem cap aquí, amb un drama que es diu Mi cielo, tu infierno. Què em pots explicar?
1: Doncs que és una pel·lícula valenciana. En la versió original es diu Cel meu, infern teu. Dirigida per Alberto Evangelio i amb protagonisme per a Sandra Cervera, Tania Forte i Víctor Palmero. És la història de dues amigues, l'Adela i la Victòria. Està ambientada als anys 60-70, per tant, viuen una història d'amor impossible i són fortament castigades per la llei i per la societat que els hi va tocar viure en aquests anys 60 i 70 del segle passat a Espanya. Malgrat tots aquests impediments que se'ls posen per viure desacomplexadament el seu amor, doncs no es podran oblidar una de l'altra i veurem com acaba tot això.
0: Escoltem un tastet d'aquest Mi cielo, tu infierno.
5: Aquí está Dios. Aquí. Y entonces no os dejará nunca.
6: Duqueta, señora.
0: Sentim més música que no pas paraules, però és el que té els trailers, que a vegades doncs, són més complets i a vegades ho són menys. Ens anem als Estats Units, acabarem amb dues pel·lícules fetes al país del teu amic senyor Trump. Comencem primer amb Rebuilding, que és un drama, doncs, com dèiem, fet a USA.
1: Sí, és una pel·li sobre incendis, bàsicament, perquè és la història d'un incendi forestal que ara estan tant de moda als Estats Units, sobretot a Califòrnia, cada estiu tenim desgràcia rere desgràcia. El protagonista és George O'Connor i és un senyor, interpreta un senyor, el Dusty, que algun incendi arrasa la seva granja. Ell és un pare divorciat i ho perd tot i es veu obligat a començar de nou en un campament de cases rodants habilitat pel govern. És aquells carromatos que són bastant habituals. Exacte, jo pensava en Nomadland, també.
0: M'agrada, Nomadland?
1: Sí, molt, sí, molt, moltíssim, moltíssim.
0: Està bé.
1: La pèrdua de Zoet Sau, per mi, no. És millor que l'última, aquesta que va fer de Hamnet.
0: No és la millor pel·lícula de Frances McDormand, per mi.
1: Però... No, però està bé, és una pel·li interessant.
0: Sí.
1: Total, que enmig de tot el dolor que perd la casa i s'ha divorciat, etc., doncs troba una inesperada xarxa de suport en uns nous veïns i juntament amb ells i amb la seva família, doncs intentarà recomposar aquells llaços trencats amb la seva exdona, interpretada per Megan Fari, i la seva filla, que interpreta Lily LaTorre.
0: El Fari surt?
1: No, és una actriu que es diu Megan Fari.
0: Acabem amb Backrooms, una pel·lícula que m'ha colat el Jordi Palascaire, una de terror, intriga, thriller...
1: Sí, és una d'aquelles pel·lis de la companyia A24 que ens proposa sempre històries d'aquestes de terror, de ciència-ficció, d'intriga.
0: Hi ha algú que et té amenaçat?
1: No, a mi m'agrada el gènere i se'n fan, per tant, jo ja intento filtrar les que no són bones, les que són, doncs...
0: Va,
1: dirigida per Kane Parsons, protagonitzada per Renat Reisbel, Jevel Eljofor i Marc Duplas. És la història d'una estranya porta que s'amaga en un sòtan, en una exposició de mobles. Tu vas pel carrer, veus la tenda de mobles, les llums, parelles mirant els sofàs, però què passa? Doncs que hi ha una porta que allà sota, el sòtan, i on porta aquesta porta, diràs tu? Doncs una altra dimensió, un lloc desconegut, un lloc misteriós. La història comença quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió que està més enllà de la realitat i ella s'haurà d'entrar en aquesta exposició de mobles camí d'allò desconegut per intentar salvar el seu pacient. És una adaptació d'un curtmetratge que va dirigir fa uns anys el mateix Cans Parsons.
0: Molt bé.
1: Anaràs a veure aquesta?
0: No.
1: Backrooms.
0: No.
1: Està bé.
0: Això de la dimensió desconeguda em recordo una magnífica sèrie que es feia.
1: Això sí, si la podem...
0: El Canal 33...
1: O... No sé si es deu poder recuperar l'antiga, eh?
0: Jo crec que sí, algun lloc deu ser. Igual a l'aplicació de TV3.
1: A l'aplicació de TV3, sí,
0: podria ser. Igual, no estem dient que es pugui trobar. Doncs escoltem una miqueta d'aquesta magnífica pel·lícula que optarà 50 Oscars.
7: He encontrado algo. En la tienda.
8: Muy bien. ¿Qué has encontrado?
7: Un lugar.

0: terror perquè li permeten viure una experiència que a la vida real no viurà mai, segurament. Però, és a dir,
1: potser és millor viure, per exemple,
0: no viure la directa.
1: Una setmana que només et portin marisc.
0: Sí, però clar,
1: jo prefereixo viure
0: sí,
1: això,
0: home,
1: em portin no. Percebes i
0: navalles. Però el que es referia...
1: Que no pas veure una pel·lícula de terror.
0: El que es referia
1: si
0: ella...
1: Si experiència que no has viscut,
0: sí, no.
1: Tu, tirem un altre cantó. Jo tinc no. Una posició, clar.
0: El que es referia ella és que hi ha experiències, per exemple, si tu veus una pel·li d'una ruptura sentimental, doncs tu la pots haver viscut. Si veus una pel·li de riure, tu a la teva vida pots riure molt. De plorar, doncs també et pot passar. Però l'experiència del terror, normalment...
1: Home, treballant amb tu, jo l'he experimentat, aquesta experiència.
0: Això també, això també pot ser. No, però és veritat que, clar, tu no t'assetjarà cap monstre.
1: Ja ho sé,
0: ni,
1: ja ho sé.
0: Clar,
1: no,
0: llavors...
1: Si molt bé, hi ha pel·lícules de terror, a mi, per exemple, l'Exorcista em
0: sembla
1: un pel·lículon.
0: A nivell primari, el fet de
1: però
0: passar por.
1: Però allò de vinga, de, a mi, jo, més que el terror a l'uso, és aquestes de vinga i sang i fetge i vinga i coses rares.
0: Però no tot són
1: i anem,
0: així,
1: i anem a una cabanya i sempre és el mateix, van desapareixent un a un. Això és,
0: bueno, això és un subgènere dins del terror, és l'àstic.
1: També s'estrena Scary Movie, una comèdia feta als Estats Units.
0: Que va precisament d'això, de morts.
1: Cada dia nace un listo, una comèdia feta a Espanya, una romàntica aquí, també feta aquí, Todo lo que nunca fuimos, una romàntica també del Canadà, La ironia de l'amor, un documental fet a Espanya, Este cuerpo es mío, Los ilusos 13+13, un drama fet a Espanya, un documental fet aquí, també una pel·lícula de miedo, i NIM, Inteligència Artificial, un drama fet a Espanya.
0: Poca cosa aquesta setmana, eh? Més molta producció
1: molt,
0: espanyola...
1: Molt. De tota forma, és una cosa, amb la de cinema que hi ha que gent no ha vist... No cal que feu tantes pel·lícules. Restrenem les pel·lícules clàssiques.
0: I les que no s'estrenen.
1: Exacte.
0: Això és un tema que podem parlar un dia. Hi ha moltes pel·lícules que estan en un calaix i que no s'estrenaran mai i que s'han rodat i s'han pagat.
1: I algunes, afortunadament. Demà, 13 de juny.
0: De juny.
1: No, demà no és 13 de juny.
0: Ah, no. Demà és 6, no?
1: Demà és 6.
0: La setmana que ve.
1: Demà és 6. Doncs llavors jo m'he equivocat. Per tant, assumeixo el meu error. Jo assumeixo el meu error.
0: Sí, no passa res.
1: Públic, no passa res. Jo he mirat malament el calendari. Doncs, d'aquí una setmana, el dissabte que ve, 13 de juny.
0: I ho celebrem abans perquè la gent tingui temps.
1: Exacte, no, és perquè m'agrada, perquè em ve de gust.
0: Clar que sí.
1: Farà 83 anys Malcolm John Taylor. Saps qui és Malcolm John Taylor?
0: Ni idea.
1: Doncs és conegut artísticament com a Malcolm McDowell.
0: Home, sí.
1: I qui és
0: Malcolm McDowell? El de Calígula, el de...
1: Protagonista, sobretot...
0: De la gran pel·li de Stanley Kubrick.
1: La...
0: Naranja
1: mecànica,
0: sí senyor.
1: Aprofitant, no és que vulguem parlar molt d'ell, ell va ser un actor de televisió i de cine, és, vamos, el que deia el Jordi, la Calígula, una sèrie de pel·lícules, Time After Time, Star Trek, també la... Però volíem sobretot parlar d'aquesta pel·lícula, aviam què opines tu, no? Com a Clockwork Orange...
0: És una pel·li que jo penso que La naranja mecànica...
1: És l'any 71, eh?
0: Sí, l'any, un bon any. És una pel·li que és deudora, és a dir, les següents que es van fer sobre violència gratuïta, diguéssim, són deudores d'aquesta naranja mecànica, que parla d'una xacra que està actualment instal·lada a la societat, també, que és el tema dels skinheads, dels grups violents, no? És Malcolm McDowell era el protagonista d'aquesta banda que es dedicava a anar pels carrers de Londres i a pallissar, bé, no sé si era Londres, però
1: era cases,
0: futurista.
1: No,
0: sí, entraven a cases de gent i els pagaven i després se n'han fet moltíssimes. És una adaptació, recordem, de la novel·la del mateix títol que va escriure una dècada abans, el 62, Anthony Burgess. La va rodar la pel·lícula al Regne Unit, i això, el protagonista es deia que és el personatge que fa Malcolm McDowell, que es diu Alex DeLarge.
1: És pel·lícula de culte, eh?
0: Sí,
1: dir
0: és
1: que,
0: un, sí,
1: per això em va agradar gràcia parlar-ne. No? És una pel·lícula que a mi em va agradar i que sempre allò típic que la vas sentint i no sé, hi ha pel·lícula. Jo recordo l'Expresso Medianoche, no? Que quan la van estrenar, jo no vaig anar al cine, els meus companys de classe, ostres, tal, i quan la vaig poder veure, vaig, ostres, quin pel·lícula. No? Doncs amb això m'ha passat una mica el mateix, no? Aquestes pel·lícules de culte que de tant en tant, tot i que va estar nominada a Premis Òscar, però no va guanyar el premi de la millor... Va ser la primera pel·lícula de ciència-ficció en ser nominada a la categoria de millor pel·lícula. Per tant, alguna cosa deu tenir. A més, estem parlant d'un director com deia el Botanito, com la Copa d'un Pino.
0: Sí, segurament, un dels pocs, no, segurament l'únic director del món que totes les seves pel·lis són
1: cinema obres com mestres. Com canvia de gènere, eh?
0: Sí, sí.
1: Ara et faig una història, ara et faig cinema bèl·lic, vull dir, el de Kubrick és un dia podíem fer un monogràfic. Com és obvi, marxarem amb la banda sonora de La Naranja Mecànica, la cançó Funeral de la Reina Mary, i ens hem avançat una setmana. Potser la setmana vinent parlem d'alguna efemèride d'aquesta setmana.
0: Del 21.
1: No, del 21.

0: El 6.
1: Ah, bueno.
0: El 6, anem canviant.
1: Tot cas, si serveix perquè algú vagi a les plataformes i busqui la naranja mecànica i la vegi, doncs mira.
0: L'heu de veure, eh? Si no l'heu vist, l'heu de veure, encara que sigui una vegada, després dieu que no val res, però almenys veure-la. Jordi,
1: ens veiem el dia 13. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It. Jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
7: Avui comencem Jazz It, el temps de jazz de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, agafant la màquina del temps, la que va imaginar l'escriptor H.G. Wells a finals del segle XIX, perquè només així podem arribar fins a la primera gravació del programa d'avui. Es tracta de la cançó Pound Cake, que Count Basie i la seva orquestra van gravar el 18 de maig de 1939, fa 87 anys. I fixeu-vos que encara sona la mar de fresca, amb Lester Young en el saxo tenor i Harry Sweets Edison a la trompeta. Aquí la teniu, Pound Cake.

Pound Cake, l'orquestra de Count Basie, en una gravació del 18 de maig de 1939, que és el dia que el cantant de blues Big Joe Turner feia 27 anys i ja era cantant i ja era també, com diu el seu malnom, gros, és a dir, big. Sempre s'ha dit que la base de la música de la big band de Basie era el blues. Per això no és estrany que Big Joe Turner treballés en diverses ocasions amb ells. Per escoltar-los junts, hem tornat a viatjar en el temps, aquesta vegada en direcció contrària, i us portem una gravació de maduresa de Turner i de Basie. És un disc que van fer per mediació del productor Norman Granz el desembre de 1973, i ens porten la cançó Blues Around the Clock, que quan es va compondre a finals dels anys 40 ja marcava el camí que ens portaria el rock and roll. Blues Around the Clock, que no s'ha de confondre amb Rock Around the Clock. Aquesta seria una altra història.

Blues Around the Clock, amb la veu poderosa del cantant Big Joe Turner i l'acompanyament d'un octet format per músics de l'orquestra de Count Basie amb ell mateix en el piano. Aquesta cançó, com us hem dit, la va compondre aproximadament l'any 1946 el cantant Willie Bryant i se la considera una precursora del rock and roll, estil que es faria famós al cap de pocs anys i que canviaria el món de la música. Nosaltres no ens movem del món del jazz ni ens movem de l'any 1946, perquè ara tenim una gravació de 20 de maig d'aquest any a càrrec de Buddy Herman i els seus Woodchoppers. La cançó es titula Igor.

0: Hi, this is Bill Evans. Right now, you are listening to Jazz It Radio.
1: Seguim en Territori Jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i ho fem amb un músic, avui força oblidat, que està relacionat, encara que una mica tangencialment, amb els que han obert el programa d'avui, Lester Young i Buddy Herman. Es tracta de Jimmy Rowells, pianista, cantant i compositor, que va néixer a l'estat de Washington, el més septentrional de la costa oest dels Estats Units, fronterer amb Canadà. Va estudiar a la Universitat de Seattle i quan es va voler professionalitzar en el món de la música i del jazz, va emigrar cap al sud, cap a Califòrnia, on es va establir. Per donar els trets més característics de la seva carrera, podem dir que generalment se'l relaciona amb el jazz West Coast i amb el cool jazz, dues tendències que quasi sempre es confonen. Rowells també va excel·lir com a compositor i arranjador i especialment va ser un gran acompanyant de cantants. El podem trobar en diferents moments de la seva carrera al costat de Billie Holiday, de Peggy Lee, de Carmen McRae, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald i fins i tot, a mitjans dels anys 80, amb una joveníssima Diana Krall. De tota manera, avui us el portem en la seva vessant de líder de grup de jazz. L'any 1958 va gravar un disc amb Barney Kessel a la guitarra i Harold Land en el saxo tenor amb un títol que ens roba el cor. Traduït al català es diu «Familiaritza't amb el jazz», entre parèntesi, per a gent que odia el jazz.

Let's get acquainted with jazz for people who hate jazz, Jimmy Rowells i el seu sextet. Ara tornem a fer un salt en el temps fins a l'any 1975 i el trobem convertit en un músic molt respectat per tota la professió, però poc conegut pel gran públic. Rowells va editar un disc coliderat amb l'estrella del saxo tenor Stan Getz, que era un dels seus admiradors incondicionals, un disc que es titula The Peacocks. I podem trobar aquesta versió que escoltem ara de Lester Left Town, un homenatge a Lester Young que va compondre Wine Shorter. És a dir, podríem dir que això és Jimmy Rowells en la terra dels saxos tenors.

Jàsit, BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ara el protagonisme és per Andorra. S'ha fet pública la programació de l'edició 2026 del Festival de Jazz d'Escaldes Engordany, que és la número 42 i que, com sempre, té tres concerts centrals a càrrec de tres figures de renom planetari. L'únic problema que hi ha és que també s'ha confirmat que es celebra el primer cap de setmana del mes de juliol. Per tant, en aquestes dates coincideixen tres esdeveniments jazzístics de primer nivell. El Festival d'Escaldes, el Bijaz de Vilafranca del Penedès i el Tres Dies de Jazz de Tiana, en el Maresme. I això vol dir que tota persona que no tingui el do de la ubiqüitat haurà d'escollir divendres 3 de juliol, dissabte 4 i diumenge 5, cada un dels dies, una de les tres propostes que tindrà a la seva disposició de manera simultània, separades una colla de quilòmetres una de l'altra. Andorra, el dia 3, divendres, hi tenim el saxofonista tenor Joshua Redman, que està de gira pel nostre continent.

Joshua Redman, I Had a King. Recordeu, el divendres 3 de juliol a Andorra, i aprofitem també per recordar-vos que l'endemà, el dissabte 4, Joshua Redman serà a Tiana, dins del festival 3 dies de jazz. A Escaldes-Engordany, el dissabte 4 de juliol, ens proposen el concert del saxofonista alt Paquito de Rivera, amb el seu quintet i la clarinetista Anat Cohen.

Paquito de Rivera, fent un homenatge a Tom Jobim, el gran compositor de Bossa Nova, ens ha interpretat One for Tom. I el diumenge 5 de juliol, en el Festival de Jazz d'Escaldes-Engordany, tenim una altra proposta imprescindible, una de les veus més interessants, personals i dúctils del jazz actual, Liz Wright, una cantant de 46 anys, plenament consolidada a nivell internacional, que va començar com les figures clàssiques, cantant en el cor de l'església on el seu pare era predicador, a la localitat de Hanira, a l'estat de Georgia, als Estats Units. El seu darrer disc és de l'any 2024 i es titula Shadow. I en aquest disc hi podem trobar la cançó que escoltem tot seguit, Your Love, que té una sonoritat molt contemporània i ja porta gairebé 1 milió de reproduccions a Spotify.

0: Hola, sóc el Sergi Vergés i esteu escoltant Jàssic.
1: Esteu escoltant Jàssic de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. La setmana vinent es compleixen 100 anys del naixement de Miles Davis. De fet, aquest mes de maig, cada setmana l'hem tingut en el programa i avui no serà l'excepció. Us el portem en la seva vessant de compositor de bandes sonores, un camp en el que no té una gran producció. Pràcticament no arriba a la mitja dotzena entre pel·lícules i documentals. Encara que, això sí, moltes interpretacions seves s'han utilitzat en diferents pel·lícules. La banda sonora més famosa que té és la primera que va fer. Era l'any 1958 i un director novell, el francès Louis Malle, estava fent la seva òpera prima, que es va titular Ascenseur pour l'échafaud. S'explica que Miles, els americans Kenny Clarke bateria i Barney Whelan saxo, juntament amb els francesos Pierre Michelot baix i René Urtréger piano, van gravar a partir d'uns apunts del trompetista, que no hi havia una partitura definitiva escrita, improvisant mentre els projectaven escenes de la pel·lícula encara sense muntar. El resultat és extraordinari i us en portem dues mostres. Primer escoltarem Nuit sur les Champs-Élysées i a continuació Le Petit Bal.

0: Hello, my name is Joris Dudy. I play the drums. And Barcelona has a great jazz station to listen to. It's called Jazz It.
1: Acabarem el programa amb una altra mostra de Miles Davis treballant en el terreny cinematogràfic. La pel·lícula es va titular Dingo, és de 1991 i la va dirigir l'australià Rolf De Heer. La música la signen el mateix Miles Davis i el músic francès Michel Legrand, amb qui Miles va treballar en diferents ocasions. El trompetista també hi té un petit paper en aquesta pel·lícula, l'únic paper parlat de tota la seva carrera. I de la banda sonora escoltarem la cançó Concert on the Runway. I després, si tenim temps, acabarem del tot el programa amb Christian McBride, que a finals d'aquest mes de maig farà 54 anys i que possiblement és el millor contrabaixista del món actualment. Amb ell us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: A la zona de l'Albera, a l'Alt Empordà, així com els massissos de les Gavarres, el Corredor i Cadiretes i el Montseny i les Guilleries, el suro ha estat una activitat forestal tradicional fonamental per a l'economia i la cultura d'aquestes zones. Des de fa segles, l'extracció de suro de l'escorça de l'alzina surera, una activitat de temporada desenvolupada durant l'estiu, sovint en condicions dures, ha generat uns beneficis afegits a l'agricultura. Sobretot, a partir del segle XIX, a Catalunya es va teixir una xarxa autònoma de tradició familiar i fonamentada en els llaços de solidaritat gremial. Petites empreses especialitzades i localitzades en àrees molt concretes generaven un producte destinat gairebé íntegrament a l'exportació i de renom internacional. Encara avui, l'extracció del suro és una activitat que dona feina a diverses colles. Està lligada, això sí, a les dues grans multinacionals, Amorim i Viam, que dominen la indústria a nivell mundial, encara que a casa nostra han anat empetitint l'entramat industrial. Tot i ser una indústria paradigmàtica de la sostenibilitat, pateix l'estrès dels boscos provocat pel canvi climàtic i la plaga del corc, que dificulten la lleva i minven la productivitat. Una lleva que antigament feien els pagesos de cada poble, sovint en xarxa, i persones d'altres indrets sud-est de la península, com ara Andalusia. Avui dia, la destral l'agafen majoritàriament professionals d'origen sobretot marroquí. Són pocs els joves locals que prenen el relleu d'altres llevadors que van heretar els coneixements dels avis. La tècnica, la destresa i la comprensió tant del bosc com de l'arbre s'aprenen treballant, però una feina dura i física com aquesta, sota el bat de sol que colra la pell, no és atractiva. Ara que som a principis de juny i comença la temporada, hem vingut a conèixer una colla de cantallops i alguns pobles de la vora, a l'Albera, que sense cap ànim racista ni diferenciador es fan dir entre ells la colla del país. En tot cas, d'entrada, l'atribució demostra aquesta realitat. Aquesta feina, com tantes altres, és a la zona de la base de la piràmide. I ells són l'única colla formada només per homes nats a la zona. Aquesta situació no treu el valor de la lleva del suro, ni significa que es pugui fer amb molt d'orgull i partint de l'estima per aquesta feina i aquesta cultura de casa. Aquest és l'esperit amb què el Miquel Brugués va començar fa 20 anys a llevar suro amb els avis del poble i que transmet i comparteix amb els treballadors de la seva colla, tots prou joves. Com el Joan Calvet, de 26, que ja en fa 4 que treballa amb el Miquel, i el Biel, de 18, que tot just comença traginant les panes de suro. Són més amunt de l'ermita de Sant Quirc i Santa Julita, a Rabós, des de les 6 del matí i s'hi estaran fins les 2. Els enxampo a quarts de 10, esmorzant i hidratant-se prou per no parar més endavant.
1: O sigui, antigament aquí els que llevaven el suro eren doncs, tots gent del poble, no? Petits pagesos que s'ajuntaven això els estius per fer la lleva, i tots eren d'aquí, del poble de Cantallops, o d'Espolla, o de Gullana, o Maçanet, i això. Però ja fa molts anys que això va passar, que venien... Aquesta gent doncs, ja es van anar jubilant i van anar vinguent gent que venien d'Andalusia, a la part de Huelva, també portuguesos, per fer aquestes campanyes de la lleva del suro. I ja recentment ja quasi tots són colles d'origen marroquí, però inclús que venen del Marroc que estan a fer la lleva i se'n tornen. I alguna altra colla que tenen així senegalesos i això. I res. I molt bé, eh? I cadascú ho fa bé. Però així del país, allò autòctons aquí, doncs poder seríem, no sé si de tots els pocs que quedem, almenys aquí a la zona de l'Alt Empordà, eh? A la zona de les Gavarres i això també hi ha gent, i a la zona d'Arbúcies i Sant Hilari també hi ha gent de... com nosaltres, eh? Vull dir que no som pas únics. Nosaltres diem colla del país només per això, per aquest simple fet.
0: El fenomen de les colles, grups de menys de 10 persones que van llevant durant tot l'estiu a les finques que troben, és més recent, dels anys 60 i 70. A l'Empordà, actualment n'hi ha poques, 4 o 5. Però d'on ve aquesta situació actual? El Miquel i el Llorenç, de 30 pocs, donen el seu punt de vista.
1: Bueno, una mica com sempre passa en tot el sector agrícola i forestal d'arreu del país i en general a tot arreu. Vull dir que són feines que físicament són dures, acostumen a ser mal pagades, bueno, i clar, doncs la gent d'aquí del país doncs hem acostumat a feines més còmodes, més ben pagades, i cada cop costa més trobar gent. Nosaltres, mira, perquè
2: És un ofici que només es fa a l'estiu. També és més difícil d'aprendre. Però és que també n'has de saber, i llavors com no aprens?
0: Com els pagesos, que al llarg de l'any es dedicaven a la verema i l'oliva, a més del bestiar, ells compaginen la lleva amb altres oficis.
1: De fet, en el nostre cas, simplement, el que fem és també compaginar-ho amb els nostres oficis. Aquí hi ha gent que, doncs, que un és pagès, els altres són paletes, els altres són forjadors, tenim altres feines. Simplement d'això, doncs, que ara fem com un parèntesi i ens dediquem a la lleva. Nosaltres, almenys aquí n'hi ha uns quants que també fem treballs forestals de tema d'esgrossament, algú de llenya... Sí, que és el que hi ha per aquí, aquesta zona.
0: El suro, els que van amb destral i el biel, sempre el deixen amb la part interior cap per avall, perquè no perdi humitat i, per tant, pes. El biel, mentrestant, va aprenent veient els altres. Cada suro, cada bosc, cada zona, cada arbre, les seves arrels i els seus talls són diferents. I la primera cosa a aprendre és, precisament, com treure el suro de l'alzina de manera neta i com menys lesiva millor per l'arbre, sabent on tallar cada pana o on fer-li el coll, la zona superior, allà on es marca el tall del tronc. Es tracta d'anar agafant el ritme i anar aprenent, diu el Joan.
3: Pues saber fer anar la picassa i sobretot respectar l'arbre, és a dir, no fer mal a l'arbre, però anar amb ritme per treure quilos, bàsicament això.
1: Una cosa que s'ha d'aprendre, bàsicament, que més o menys tots hem après una mica dels avis o que nosaltres ens hem anat ensenyant entre nosaltres, és la tècnica de fer anar la picassa, que és la que, com anomenem, la destral de llevar suro, que és a llevar l'arbre pròpiament dit. És la tècnica, doncs, d'anar separant l'escorça del tronc sense ferir l'arbre i treure les panes, que és l'escorça en si, i és això, és com tractar l'arbre. També, a més, el que cal aprendre és com moure's dintre del bosc, perquè també no, aquí ens posem a dintre el bosc i semblaríem un ramat de cabres. Vull dir, aquí hem de seguir un ordre, aquí hi ha un cap de línia, l'altre segueix una línia, i anem escombrant tot, que és una vessant de muntanya, i ens hem d'anar coordinant. Això també és una de les coses que també cal tenir en compte a l'hora de treballar aquí al suro.
0: El suro, pel Miquel, és obtenir un recurs natural amb un valor comercial que permet continuar gestionant els boscos. A més de planificar la temporada següent, ell, durant l'hivern, es dedica a negociar amb els propietaris dels boscos i els compradors uns preus que s'han mantingut estancats des de la pandèmia. La indústria manté un cicle continu entre les suredes i la producció, aprofitant tots els subproductes generats en la fabricació i reciclatge de taps de suro. La qualitat del suro i el seu destí final, sigui per a taps de vi jove, cava o vins de reserva, depèn en gran mesura del procés de selecció i classificació posterior a l'extracció.
1: Hi ha una part, poder l'avantatge més bo del suro és que genera uns ingressos en el propietari que això li permet, diguéssim, llavors poder tenir un cert capital per poder, doncs, continuar gestionant el que és la finca forestal, doncs, per arreglar camins o per optar i fer feines de desbrossament. Bàsicament, aquest, jo crec que és el principal objectiu de la lleva del suro. Obtenir un recurs que té un valor comercial i amb aquests diners, doncs, poder continuar fent la gestió.
0: El Miquel és la corretja de transmissió dels coneixements de l'ofici i de l'ofici en si mateix. No hi ha escoles, n'ha anat aprenent i ensenyant. I així ho ha fet el Joan. Havia estudiat màrqueting digital, però va deixar la carrera abans d'acabar-la i va començar a treballar amb el Miquel en les feines forestals, la paleteria i la lleva del suro.
3: A mi m'han ensenyat ell, bàsicament. De fet, bueno, no sé això com s'ha d'explicar, però vull dir, va coincidir un any, suposo que necessitava un cop de mà, perquè va coincidir que estaves més o menys sol.
1: Bueno, bàsicament, ja s'havien jubilat. Sí, necessitàvem una fornada de gent jove que... Per continuar fent la campanya. Doncs, llavors, la solució, més que anar a cridar gent de fora, que tampoc conec, vaig decidir, doncs, agafar gent jove i ensenyar-los, com s'ha fet sempre, simplement.
3: Sí, sí, això, i llavors... nosaltres no hem començat fent primer uns primers anys de traginers i després hem passat a llevar, sinó vam començar directament llevant, però perquè no hi havia més gent. Llavors llevàvem, traginàvem i anàvem fent.
0: De la destral que faran els llevadors empordanesos en diuen picassa, tan sols aquí. A cada lloc, cada destral té les seves particularitats i, per exemple, els llevadors andalusos que viuen aquí fan servir la seva varietat. L'empordanesa té una fulla allargada, prima i que no fa gaire arc, per poder introduir-la entre l'alzina i el suro i facilitar la lleva, que es fa amb traça i tècnica i no pas amb força. El que no la diferencia de les que fan servir les gavarres o qualsevol altre lloc, com Extremadura o Portugal, és l'extrem del mànec acabat en punta. Quan les panes estan mig extretes, però encara cal fer una mica de palanca, és amb aquesta part de l'eina que es fa. D'aquest exercici, aquí en diuen burxar. En Joan i alguns més de la colla lleven sense guants a les mans, que els queden d'un color granat que crea la sàvia en entrar en contacte amb el metall de la destral. Per a ell, diu, és una senyal que estan treballant el suro. S'ho estimen. Abans, però, de tornar a llevar, es molen la picassa.
3: No res, més molant una mica la picassa. Perquè si passem la pedra i si talla una mica millor.
0: Esmolada la picassa, tornem al bosc. Un bosc que, per cert, es va cremar l'incendi que el 1986 va assolar gairebé 20.000 hectàrees de la comarca.
2: I el que fem és seguir les arrels i li diguem que fem unes línies o ratlles. Seguint la línia de l'arrel cap amunt.
3: Sí. Perquè surti la pana sencera.
2: És a dir, si aquí n'hi ha una,
3: allà n'hi ha una.
2: Farem una altra,
3: i així.
2: Aquí darrere en farem una altra.
3: Sí, sí.
2: Els suros no és que sigui un material molt fort, però les destrals han de ser molt primes, perquè si no, reboten.
3: I fortes.
2: Llavors també aprofitem les esquerdes que fa el propi suro. També hem de tenir en compte l'arbre funciona o no, perquè n'hi ha molts que no. El suro no separa. Això és el coll. Això són les ratlles i això és el coll. No fem el coll si l'arbre no pela, perquè després queda l'arbre marcat.
3: L'altra cosa s'ha de procurar... Mm. A part de deixar el coll, doncs amb aquesta forma així, que diem de punta de llapis, per facilitar la següent lleva. I, bueno, sí, pel creixement sigui òptim. I, a part, s'ha de netejar els peus de l'arbre. Perquè, si no, es pot podrir el suro nou que es fa.
2: Per això l'arbre és un xoc tèrmic que flipes.
0: Un cop fet el coll i els talls, per anar arrencant les panes de la manera més recta possible, en un diàleg constant amb l'escorça i les seves esquerdes naturals, van posant els mànecs de fusta acabats en punta entre la pana i l'arbre. És el que em diu emburxar. Així acaben de retirar les panes entre rebeixins, les formigues que de tant en tant els mosseguen, mirant que, a més del pes, les panes també siguin de qualitat. La lleva de mitjana se sol fer cada 14 anys en un arbre. Les alzines d'avui tenen més de 40 anys, l'edat en què se'n comença a llevar el suro. Es van cremar el 1986, però el sutge ja els ha marxat. Per tant, és suro pelegrí, suro de la primera pela. És de poca qualitat. Servirà per a fer conglomerat. A partir de la tercera lleva, el suro és de prou qualitat per a fer-ne taps. El suro català és del millor que hi pot haver.
1: Sí, perquè petites empreses i aquí molta cosa... N'hi ha, però bàsicament nosaltres el que fem, el que es fa sempre des del bosc, es porta... a compradors de suro, que aquests són els que emmagatzemen en primera instància el suro, classifiquen, fan la primera ebullició, l'assecatge i el premsat. Després, a partir d'aquí, en funció de les qualitats del suro, s'aniran a fàbriques per fer taps de xampany o per fer taps de vida més bona categoria o de més mala. Hi ha fàbriques petites que faran els discos, que va sota el tap de xampany. El tap de xampany és un tap que és aglomerat, però té dos discos o un disco de suro bo. Bueno, el que és la indústria del tap, doncs, es diversifica molt. Bueno, el sector dels llevaires, de la gent que treballa amb el bosc, hem dit que, vull dir, antigament hi havia les colles dels avis, no?, que feien les seves feines així a nivell local, i això, doncs, ha anat derivant amb el pas dels anys a colles que venen de fora. Evidentment, també hi ha colles que som d'aquí, no?, i ho fem. Però que el futur, no sé, perquè cada cop costa més trobar gent que vulgui treballar o pugui treballar amb aquest ofici, tot i que, bueno, nosaltres, per la nostra banda, doncs sí que bueno, hi apostem molt fort, vull dir, amb gent d'aquí, que tingui ofici, ensenyar-los i continuar. Però en general crec que tot s'ha especialitzat i s'especialitzarà en gent que vindrà de fora a fer aquestes tasques, com totes les feines físiques, a nivell forestal o de la construcció, això és així. I a nivell d'indústria del TAP, jo crec que sí, que no fa pas tants anys encara hi havia molta indústria de petita i mitjana empresa que feien TAPs. Antigament aquí a la zona de l'Alt Empordà n'hi havia molt, però això va desaparèixer i ara està tota concentrada a la zona de sud de Girona, el que seria Cassà de la Selva, Palafrugell, també Santa Coloma de Farners, però moltes han anat tancant. Moltes petites empreses en els últims 20 anys han tancat, en queden unes quantes, que aquestes són les que s'han especialitzat en fer taps de molt bona qualitat i tenen els seus, el seu segment de mercat, però en general tot s'ha anat concentrant en grups empresarials que han anat absorbint d'aquestes petites empreses que tancaven i bàsicament el que hi ha ara actualment és un gran grup que és portuguès i un altre gran grup que és francès. Aquests dos grans corporacions controlen pràcticament la totalitat del suro a nivell mundial, tant el que es fa aquí a Catalunya com es fa a Andalusia, Portugal, Marroc o Còrsega, que són les zones de producció. Però la tendència jo veig que, com en molts altres sectors de qualsevol indústria que parlis, doncs és concentració en poques mans, sovint de fora, bueno, de fora o d'aquí, en aquest cas és de fora, però el que fa una mica de por a mi personalment és que quan quedin només aquests dos grans grups que marquin els preus, bueno, els que faran el que voldran. Vull dir, ensorraran els preus de compra i ho controlaran tot. Tindran, com es diu, la pella pel mànec. I aquí jo crec que és la tendència que hi ha actualment. A mesura que es concentra tot el capital en poques mans, doncs és malament. Per això intentem doncs, que almenys el nostre suro vagi a tots els fabricants possibles, sobretot si són d'indústria catalana, que almenys es mantingui.
0: Ells, ara, estan rejuvenint les alzines, el bosc que no és prou productiu després dels incendis i que els darrers anys s'està reintroduint al cicle de la lleva. El clima, explica el Joan, marcarà la seva trajectòria i la del suro, però la voluntat és la continuïtat. Mentre plogui i hi hagi suros, ell té ganes de continuar llevant, de llevar arbres com aquests, per poc agraïts que siguin. Però veurem tal i com estan les coses. Però si és una feina que t'agrada i t'agrada estar fora, és una bona feina, diuen. Encara que tots podrien estar fent feines més ben pagades, fer franges, desbrossar, però és alguna cosa més enllà dels diners.
3: Si estem fent això és perquè ens agrada fer això i perquè collons és dur, però ho gaudim. Jo crec que té algo que enganxa.
2: Clar, és una feina que es fa als mesos d'estiu. Quan s'acaba dius, ui, que bé, s'ha acabat. Però al novembre, que ja no fa calor i ja te n'has oblidat, dius, ostres, ara al maig, quan arribi el maig, ja anirem a Palasuro. Perquè el so aquest i... Bueno, al final és un diàleg que fas amb cadàver i enganxa una mica, bueno. Sí que te n'oblides ràpid, però després tu ho trobes a faltar. Sí. També és una feina de temporada, ara, que diguem dels 2-3 mesos, perquè hi ha algú que es dedica a buscar unes finques i ens podem anar movent, perquè el que deia abans en Miquel explicava dels propietaris, que és això, que no s'agrupen la gent del poble i fa el suro del poble, és que ens anem de poble en poble a fer les finques i podem allargar aquest temps de feina. Si no, al final faries el suro del teu poble o que toca i seria un mes a més. Poder no hi ha molts propietaris, però hi ha moltes hectàrees de suro i fan una mica de cua els propietaris, perquè no hi ha tantes colles i poder sí que pots portar gent de fora i tal, però bueno, poder és més difícil.
3: I perquè a part, també és això, si tu tens una finca i a la teva finca hi tens suro bo, també és una cosa amb la que pots treure un rèdit.
2: I que s'han de tractar bé els arbres, perquè si maltractes els arbres, a la següent, a part de que costa perquè ha fet una ferida i no sé què, pues els quilos baixen.
0: Tal com diu el Joan, mentre sigui possible, ell continuarà, destral en mà, llevant suro cada estiu, agafant el relleu del Miquel i d'aquells de qui ell el va agafar. Tots destaquen la importància d'aquesta transmissió intergeneracional per mantenir aquesta tradició viva des de fa més de 200 anys. Malgrat la notable reducció de mà d'obra local experimentada, aquesta nova generació, de moment poc nombrosa, que representen el Pau i el Biel, és l'esperança i la garantia de la continuïtat d'aquesta feina, que no ha deixat de ser manual i que requereix habilitat, precisió i una connexió amb la natura. La indústria del suro, a Catalunya, com a exemple d'economia circular i sostenible, ha demostrat una notable capacitat d'adaptació a la modernitat. Malgrat les inclemències climàtiques, les plagues i les seves repercussions en la productivitat, malgrat la duresa de l'ofici, el futur continua passant per la primera baula del procés, la lleva, una feina que sembla pretèrita, però que ha de ser atemporal. El suro té totes les característiques per millorar la seva competitivitat i assegurar la viabilitat forestal i industrial a llarg termini amb suro de quilòmetre zero a disposició i amb llevadors de quilòmetre zero que treballin colze a colze amb els que venen de més lluny.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui conversarem amb una de les professionals de la Fundació Sanitària Mollet, concretament amb la fisioterapeuta del Servei de Rehabilitació Ambulatòria de la Fundació, la Teresa Blader. Benvinguda, Teresa.
2: Bon dia. Gràcies.
1: Nosaltres que contents i contentes de que la Teresa ens acompanyi, perquè de fet anem a parlar de rehabilitació, o millor dit, de prerehabilitació, perquè des de fa, ara ho estaven comentant, des de fa 3 anys a la Fundació Sanitària Mollet, a l'Hospital Universitari de Mollet, es va implementar, doncs, això, uns tallers previs a les operacions vinculades a traumatologia, no?, de maluc, pròtesis del maluc, de genoll, no? És així, Teresa?
2: Sí, nosaltres fem un taller que el fem un dia a la setmana, forma part de l'abordatge interdisciplinar de la hiperplàsia quirúrgica, com has dit bé, de les pròtesis de genoll i de maluc, i en aquest projecte vam treballar conjuntament amb els traumes, anestesistes, infermeres i fisioterapeutes, no?, per poder tirar endavant, doncs, de tot aquest abordatge.
1: De fet, aquest taller li vau posar el nom de Fast Track.
2: Sí. Bueno, què vol dir recuperació ràpida, no? Perquè és un dels lemes que diem, doncs, que a més bona preparació, més senzilla la recuperació, no? Llavors, el que intentem és que el taller forma part del tractament ja de la pròtesi. Els expliquem a les persones què passa des del moment del taller fins que seran donats d'alta, i aquí entra, doncs, que els ensenyem uns exercicis que ells han de fer durant, des del dia de l'inici del taller fins a l'inici, fins al dia que els diuen demà s'ha de venir a operar. Llavors es preparen per la intervenció.
1: Nosaltres, de fet, a la Teresa, abans d'iniciar la conversa, li comentàvem que havíem pogut allò, doncs, tenir també allò contacte amb una persona que ens havia dit això, doncs, mira, vinc de fer

0: peça és la que substituirà, no? I els exercicis que han de fer previ la intervenció.
1: Entenem que feu dos tipus de taller en funció de la pròtesi a col·locar, si és de maluc o de genoll?
0: Sí, sí. Normalment intentem agrupar la gent en maluc o genoll.
1: És molt diferent aquesta formació prèvia que es realitza?
0: Bueno, sí, perquè diríem que el maluc és potser més, no té tant, és més senzill a explicar, però per exemple té un punt molt important, que és que no es pot doblegar el genoll, o sigui, no poden doblegar les cames, saps? Cruzar-les, perdona, no doblegar-les, creuar-les, no? La resta és més senzill i més ràpid. En canvi, el genoll, tot i que és una articulació més senzilla, és més feixuc i s'ha de treballar més. S'ha de treballar més la part muscular i la part de fer extensió del genoll.
1: Dèiem que aquests tallers de rehabilitació les impartiu allò aproximadament 4 setmanes abans.
0: Bueno, sí, en principi, diem que entrem...
1: No sé si les impartiu o, si més no, la persona ha de començar a fer aquests exercicis 4 setmanes abans de la intervenció.
0: Sí, 4 setmanes abans, perquè diríem que entren més forts a la intervenció, saps? La musculatura està més tonificada. La gent no té tanta angoixa. Després de la intervenció estan un poc receptius, perquè degut a l'anestèsia les explicacions els hi fan molt, molt feixugues, no? I l'avantatge és que ja coneixen tot. Llavors, quan una vegada ja han passat pel quiràfano, doncs, i la fisioterapeuta d'ingressats passa per les habitacions, no li costa tant que els pacients entenguin, doncs, el tipus d'exercici que els hi demanem o les explicacions que ens hi puguin donar, no?
1: És a dir, que siguin 4 i no 3 o 5 és una miqueta aleatori, no és perquè allò 4 estigui demostrat. Sí.
0: No, sí que està demostrat que 4 setmanes és el que necessitem per tenir una millora de muscular, una millora de força. En 2 setmanes ens quedem una etiqueta curts per dir que la musculatura està tonificada i la tenim ben elastificada. I a vegades es diuen 6 setmanes, també correm el risc de que la gent ho deixi i no continuï.
1: Les persones que participen del taller ho fan de forma autònoma o han de venir acompanyats?
0: Bueno, nosaltres els diem, si són autònoms, si són edat mitja, que poden venir sols, però normalment els hi demanem que vinguin acompanyats, un familiar, d'acord?
1: I això per?
0: Bueno, perquè el familiar ha de també ser còmplice del pacient i ha d'intentar que faci els exercicis, perquè amb ell pot dir, bueno, ja ho faré demà. No, ha de tenir una rutina, matí i tarda, d'acord? Cada dia. Llavors el familiar és conscient i ho fa fent, saps? És actiu.
1: És a dir, que demaneu aquesta complicitat d'alguna persona, que no és que hagi d'estar vetllant, perquè igual la persona és prou autònoma, però sí allò donant un cop de mà, no?, a la persona intervinguda.
0: Sí. A més a més, també ens fem portar el dia del taller les crosses per posar-les a les alçades, a l'alçada de cadascú, de cada persona, i ensenyar-los a caminar al 4 punts o en 2, entens? Depèn com veiem la persona, si és més jove o és més gran, doncs li facilitem aquesta deambulació.
1: Entenc que també feu allò pujada i baixada d'escales, no? Que és una de les coses allò que un es troba en el dia a dia i que potser no hi pensa, no? He de caminar, sí, però caminar, però trobaràs allò entrebancs pel mig.
0: Sí, els ensenyem a com s'ha de pujar l'escala, no? Que primer es puja amb l'adiment de bona i després de lenta, i per baixar, primer baixen la cama més canoleta, doncs la intervinguda, i després la sap. Sí. A més, que els donem uns psicostinats, uns pulls, on estan els exercicis que els hem explicat, on hi ha un paper on tenim una plataforma dels recuperats online perquè la gent, si passa

0: un temps prudencial, puguin tornar a refrescar el que nosaltres els hem explicat i fan el que faig pogut.
1: Això del Recupera't Online ens recorda això que just quan vau començar a implementar aquests tallers, recordem ara fa 3 anys, doncs dèieu, hi ha aquests vídeos, no?, que es poden visionar sempre que un necessiti, no?, per refrescar la memòria. No sé si teniu allò dades de consulta, si veieu que és un material que utilitza l'usuari o usuària de la Fundació.
0: Sí, utilitza, sí. Tenim les dades conforme ho obren i busca, doncs, el preoperatori de pròtesis de maluc o de genoll per recordar o què és el que han de portar o el que els ja explica l'infermera, doncs, que no se'n recorda, o els exercicis, si algú pensa que no els fan prou bé, sé que us ho miren, sí.
1: Mm-hmm. Ens has comentat algun dels beneficis, no?, que té la realització d'aquest taller. M'imagino que una d'elles també és una recuperació, no sé si més ràpida, potser sí? Sí,
0: sí, sí, sí. Una vegada sí. O sigui, el taller ja comporta que comencin els exercicis abans de... Llavors passen els 2 dies, 2 nits, 3 dies que passen a l'hospital i després continuen venint a rehabilitació amb una fisioterapeuta que es dedica només a fer grups de pròtesis de genoll per fer-los i fer realitzar exercicis actius, totalment actius. I això es fa que recuperin abans, que els genolls no quedin amb rigidesa i que tornin a la vida diària el més aviat possible.
1: De fet, un dels mites que podem anar, no, eliminar ja de la nostra memòria és que quan un és intervingut quirúrgicament en traumatologia, abans potser dèiem no, és que fins que no se soldi bé, i ara no, ràpidament, allò, al cap de les 24 hores, una de les recomanacions és que hem de començar a moure'ns.
0: Bueno, jo et diria que aquí al Pastrac el que diem és que al cap de 3 hores i mitja que les cames ja es desperten la cama de la intervenció, com que el sistema quirúrgic ha canviat, doncs ja poden anar al lavabo amb el seu propi peu, vull dir, caminant amb ajuda d'una infermera, amb ajuda del caminador, perquè entenem que surten d'un quiròfano i que els hi podria, doncs potser baixar la tensió, però ja van caminant, a les 3 hores i mitja.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
0: Sí, que s'esperava més temps.
1: Sí, sí, sí. Teresa, en aquests 3 anys, què és el que us han comentat o us comenten els usuaris o usuàries de la sanitat, no?, i d'aquests tallers en concret? Què és el que més els agrada? Quins dubtes sorgeixen durant la preparació?
0: Mira, els agrada molt que tenir la informació de tot el procés de la intervenció quirúrgica, perquè diuen... Clar, nosaltres tenim la por que anem a quiròfano, però com que sabem a el que anem, doncs l'angoixa ja és menor. Tenim la por d'entrar a quiròfano, perquè hem d'entrar nosaltres, però ja sabem, doncs, què és el que ens faran després, què és el que hem de fer abans. No està la pregunta de, i ara què haig de fer? O no, vull dir que estan contents, ho accepten molt, sobretot per... la facilitat de que van preparats amb molta facilitat i de que l'angoixa la tenen molt disminuïda.
1: Mm-hmm. Evidentment, la incertesa, no?, és una de les coses que més angoixa a les persones en general, el fet de conèixer tot el procés, no?, el protocol que se seguirà, també ajuda a rebaixar, entenc, no?, aquesta tensió potser emocional que suposa entrar en un quiròfan. Teresa, no sé si també allò són en aquests tallers, tothom entenc que no són obligatoris, que és un recurs que vosaltres oferiu, no sé, o sí?
0: No són obligatoris, sí, vull dir, el traumatòleg té uns pacients que diuen que aquests seran de fastrat o recuperació ràpida i van per una sèrie de... passen per una infermera en la qual els dona una informació i automàticament ens els posen en llista per cada dimecres Nosaltres tenim dos grups de 6 persones a fer el taller. Tota persona que ha de ser fast track ha de passar per nosaltres.
1: I qui determina que és fast track o no? És a dir, el traumatòleg entenc que és el que es valora perquè una persona pugui participar d'aquests tallers.
0: Doncs, bueno, que sigui adequada per posar la pròtesi que ha de posar, entens? I que la persona sigui l'adequada, sigui bueno, de diferents edats. Vull dir, no és que tingui de ser jove, sinó és que diguin aquesta pacient ha de ser fast track, ells ho decideixen i ja està.
1: Però més enllà de la qüestió física, no? També m'imagino que es té en compte els valors cognitius de la persona, potser?
0: Sí, home, sí, però hi ha gent que potser, clar, que es té en compte, descomptat.
1: Uh-huh. Però per això tu comentaves el tema de l'acompanyament, no? En alguns de les...
0: Amb alguns dels pacients doncs, tenen de venir acompanyats perquè cognitivament doncs, una mica just, no? Però sí, però si el metge decideix que és valorable el fast track, doncs endavant.
1: Tres, ens has comentat bé en algunes de les intervencions o majoritàriament a les 3:45 ja la persona intervinguda pot anar directament al lavabo pel seu propi peu, amb ajuda, evidentment, no? Perquè acaba de passar una intervenció. No sé si vosaltres també heu fet allò, recopilació de dades durant aquests 3 anys, no només allò de les persones que han passat per aquests tallers de fast track i de la valoració que fan, sinó de la valoració mèdica per part vostra.
0: Bueno, nosaltres sí, mèdica, vols dir, doncs, la gent que realitza, que pot arribar a fer tot això?
1: Sí, si vosaltres allò també esteu satisfets pels resultats que n'han tingut, no sé si heu modificat dels primers tallers que s'impartien ara fa 3 anys, ara hi ha alguna... heu modificat alguna cosa o no?
0: Hem modificat algun exercici que creiem que una vegada estan operats, el poden fer amb més facilitat i és més efectiu. Per la part de la fisio, doncs hem modificat alguns exercicis. Però això és normal, perquè al començament, doncs, a lo millor donem massa informació i a vegades menys és més.
1: De vegades, no? Allò quan un té el monitor o la persona que imparteix el taller davant i et diu, mira, has de fer aquest exercici, per molt que et portin papers, després fer-ho tu sol, no sé si hi ha aquesta recança de dir, ho faré bé, m'estaré perjudicant perquè no ho faig correctament. No sé si és una de les qüestions que sorgeixen, no? En el
0: perquè els ensenyem aquí, ho fan ells, eh? Nosaltres els ensenyem i ho fan davant nostre. I quan ho tenen, o sigui, els ensenyem i ho aprenen. Els ensenyem 2 exercicis sentats i els ensenyem 4 exercicis estirats, doncs fem els assentats, després fem els estirats, i quan han acabat i ho han entès, és quan els hi donem un full amb els dibuixets i l'explicació que jo els he donat verbal, escrita.
1: És a dir, que no és que els hi doneu un diploma, però sí el vistiplau de que ho fan prou bé.
0: Sí, perquè són exercicis que ja entenem que es poden fer i els poden aprendre correctament.
1: No sé si, passada la intervenció, entenem que aquests exercicis s'han de mantenir en el temps. Quant de temps ha de continuar una persona intervenguda de genoll i de maluc fent aquestes activitats?
0: Tenen activitats. Per exemple, nosaltres ensenyem uns exercicis fins al dia de la intervenció. Una vegada estan intervinguts, la fisioterapeuta de l'hospital, en aquest cas la Mònica, els ensenya els exercicis oportú que nous que ja creu que han de seguir fent. I una vegada surten de l'hospital, ja venen directament a fer la rehabilitació, o sigui, ja tenim el fil conductor de que venen aquí a l'ambulatori a fer exercicis. Aquí que venen? Venen 2 dies a la setmana durant uns 2 mesos. I aquí ja fan treball actiu amb un altre fisioterapeuta, que és la Mar, i fins al dia que els hi dona l'alta al metge.
1: És a dir, que prèviament aquests de prerehabilitació és per enfortir, no?, la musculatura, entenem, no?, previ a la intervenció, i després es van modificant.
0: Es van modificant fins al dia de l'alta.
1: Comentaves allò que el tema de l'edat no és un impediment per participar d'aquests tallers?
0: No, perquè avui en dia tenim gent molt jove, de 40 anys, com podem tindre una persona de 82, per exemple, el que m'he trobat. I no impedeix res. És veritat que una persona jove sembla que ho agafi de seguida i faci els exercicis més ràpid, però nosaltres ho ensenyem igual amb una jove que amb una més gran i ho accepten igual, eh?
1: Estava pensant que, evidentment, aquests tallers es poden impartir quan hi ha una previsió de passar per quiròfan, no quan hi ha un trencament, no? Allò espontani, evidentment, això ja no es pot fer. No sé si us heu trobat allò, si veieu que la recuperació és més ràpida, quan dèiem allò, quan s'ha pogut programar.
0: Sí, que és més ràpida, perquè tot el programat doncs ja ets conscient del que vas fent i és més senzill. Més senzill. La gent ho accepta més i ho fa amb una diferent motivació, amb diferent motivació, que quan és anar a quiròfano amb calent, no?
1: Teresa, no sé si heu estat referència d'altres centres hospitalaris, si vosaltres us heu emmirallat en d'altres per copiar aquest sistema i si sou coneixedors de ser allò, de ser un sistema, no?, un protocol que s'ha implementat a la sanitat pública en general.
0: Sí, nosaltres ens emmirallem amb l'Hospital Clínic de Barcelona, que ells ja fa, jo crec que 17 anys que ho estan fent, i nosaltres doncs fa 3 anys vam anar a aprendre a com feien doncs el fast track o el recuperat ràpid o a la, bé, com ho diguin, o a la prehabilitació, no? I sí, nosaltres vam anar a formar-nos infermeres, fisioterapeutes, i a partir d'aquí doncs vam tirar endavant el projecte entre tots, ja t'he dit, i ho fem per nosaltres.
1: De manera que és un protocol que s'està implementant a tota la sanitat, entenem, no?
0: Sí, i si en algun lloc no està implementat, doncs no tardarà molt, perquè, clar, penso que és una millora i s'hauria d'implementar en altres coses, no? També, vull dir que, mica en mica, vas obrint els camps.
1: Repetim una miqueta allò, els beneficis que comporta, Teresa, allò per allà concloure la conversa. És a dir, participar en un taller de fast track, és allò de recuperació ràpida, no?
0: Sí.
1: Què és el que diríem? Allò, una persona que estigui a punt allò de dir, escolta, m'han dit que en breu m'han d'avisar per fer, no?, per ser intervinguda, i que abans em diran de participar en un taller d'aquests.
0: Sí, doncs jo li diria que és important, perquè has de tenir una bona preparació per entrar a quiròfano, per tenir la cama, l'extremitat, doncs més forta, més flexible, i et trauran l'angoixa. A més bona preparació, més senzilla serà la recuperació i tindràs avantatges perquè ja coneixeràs tot el teu recorregut.
1: Doncs ho deixem aquí, Teresa Blader, recordem, fisioterapeuta del Servei de Rehabilitació Ambulatòria de la Fundació Sanitària Mollet. Moltíssimes gràcies per haver participat d'aquest Fem Salut, i esperem això, doncs, que si alguna persona està a l'espera de ser intervinguda, doncs que l'haguem tranquil·litzada, sabent que cada vegada doncs es va avançant i treballant allò en una recuperació més ràpida i amb accions menys invasives que cara al pacient. Fins una altra.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.

0: Benvinguts i benvingudes a la 99.7 de la FM, als micros la Carmen Moreno i la Cuca Fernández. Això és Inspira't, aquest racó on per uns minuts el món afluixa i nosaltres també. Hi ha dies en què el cos ens parla abans que nosaltres tinguem paraules. Dies en què no és un gran drama, però sí un petit avís. Ei, para un moment, mira't, escolta't. I sovint no ho fem, perquè la vida empeny, perquè anem tard, perquè sempre hi ha alguna cosa més urgent que nosaltres, oi?
1: I avui volem fer just això, aturar-nos un moment, parlar d'aquests instants tan humans que en alguna cosa a dins nostre diu frena, encara que no sapiguem ben bé per què, ni com, ni a on. Moments breus, subtils, que sovint passen de llarg, fins que apareixen històries, persones o mirades que ens recorden que escoltar-nos també forma part de viure. Així que anem a relaxar-nos i a inspirar-nos.

0: Avui volem parlar d'un projecte que ha nascut escoltant molt de prop el que viu la gent quan conviu amb dolor. A Cannabity ofereixen productes derivats del cannabis terapèutic i ho fan amb una mirada molt, molt humana. I per explicar-nos com funciona tot plegat, avui ens acompanya un dels seus impulsors, en David Fallos, que està aquí amb nosaltres. Benvingut al programa.
1: Moltes gràcies, molt contenta de ser amb vosaltres.
0: Benvingut a Ràdio Rubí. Què és el que la gent encara no sap sobre l'ús terapèutic del cannabis? De fet, nosaltres estem sorpreses.
1: Bé, us sorprèn, igual que a mi em va sorprendre l'any 2016, quan vaig descobrir els beneficis d'aquests principis actius. I el primer que et ve a la ment, en quan et comenten això és una crema de cannabis, dius, ei, para un moment, espera't, dius, ara no em posaré aquí una crema i començaré a veure dragons i coses rares, no? I és tan fàcil, al final, la definició que jo he pogut treure en aquests anys i fer una comparativa per fer-nos una idea gràfica de la diferència entre la marihuana, com la coneixem a nivell recreatiu o lúdic o d'ús adult, com se li vulgui dir, i aquests altres productes o principis actius, no? El THC és el que té aquest efecte psicotròpic i el que la gent fa servir per aquestes qüestions lúdiques, recreatives o d'ús adult. Però després tenim molts altres principis actius de la planta i que no només no són psicotròpics ni tenen cap mena d'efecte secundari, sinó que al contrari, tenen molts beneficis terapèutics pel nostre organisme. Jo sempre dic que el món del cannabis és com el món dels bolets. Sabem que dintre de la família dels bolets tenim els bolets al·lucinògens, els bolets verinosos, inclús els bolets mortals. I dintre de la mateixa família d'aquests bolets tenim els comestibles. I ningú es planteja que un xampinyó, un rovelló o un camagroc ens pugui donar un efecte secundari no desitjat. En el món del cannabis passa exactament el mateix. Hi ha milers de plantes, que passa que no es coneixen, o ara es comencen a conèixer. I la gent del carrer, com jo fa molts anys, doncs ens pensàvem que la marihuana era una sola, no? En canvi, ja et dic, hi ha milers de plantes del cannabis, unes que ens donen un principi actiu que es diu THC, com us comentava abans, que és el psicotròpic, però després hi ha milers de plantes de la mateixa família del cannabis que no tenen aquest principi actiu del THC o tenen un residual que és innocu per la salut, però en canvi tenen potencialment molts d'altres principis actius, com és el famós CBD, dic famós perquè és el que està més de moda o el que se sent més, el cannabidiol, però n'hi ha molts d'altres, el CBG, el CBC, el CBN, i tots aquests principis actius s'han anat estudiant al llarg d'aquests anys, dels últims 50 anys, vull dir, és algo que es porta estudiant des de fa molts anys i hi ha molta evidència científica al respecte. El que passa que no li costa sortir la llum, no?
0: Sí, que encara no se li ha tret aquesta part despectiva, no? De la paraula quan diem cannabis.
1: Totalment.
0: És com que no sortim d'aquesta idea preconcebuda que realment, jo quan he començat a informar-me, he descobert bueno, m'he flipat,
1: un
0: he
1: nou, al·lucinat. Un nou món, t'has sí, flipat sí. En el bon sentit.
0: Sí, evidentment.
2: En el bon sentit, i jo també voldria conèixer en profunditat quins productes oferiu i quins beneficis tenen en la nostra salut.
1: Jo, si us sembla bé, us parlaré dels principis actius. No us parlaré dels meus productes de la nostra marca directament, perquè, bueno, el món està fet com està fet, les lleis estan com estan fetes, i aleshores nosaltres, igual que totes les botigues o inclús farmàcies que puguin vendre el CBD derivat natural, hi ha sintètics, però els derivats del natural no es poden classificar com a un remei medicinal. Per tant, als nostres productes no els hi podem atribuir un benefici medicinal. No podem dir que són antiinflamatoris, no podem dir que van bé per l'insomni, per l'ansietat, d'acord? Perquè estan classificats, o estem obligats a tenir-los classificats com a cosmètic, val? Tot i que és una incongruència, però no tenim cap altra finestra per poder comercialitzar aquests productes. Fixeu-vos si és una mica incongruent que fins l'any 2018 el CBD era un complement alimentari a tota Europa. I es menjava, es bevia i es prenien olis sense cap mena de problema. A partir del 2018, sense donar masses explicacions, es va prohibir literalment. I el CBD ja no es va poder vendre com a complement alimentari, tot i que altres països com Estats Units, Sud-amèrica, Canadà, inclús Israel en alguns llocs, són productes 100% ingeribles. d'acord? Hi ha begudes isotòniques i esportives amb CBD, hi ha menjar amb CBD, hi ha de tot amb aquests principis actius. Però nosaltres, a Europa, ara estem limitats a que aquests productes estiguin registrats com a cosmètics i, per tant, a un cosmètic no se li pot atribuir un benefici medicinal. D'acord? Per tant, si us sembla, jo us parlaré dels principis actius del cannabis de forma genèrica, tot i que els nostres productes, òbviament, porten aquests principis actius i per algú són. Dit això, comencem pel principi, si us sembla bé. És a dir,
0: sí, perquè no sabem res.
1: Clar, a l'any 96, és a dir, fa tot just ara 30 anys, es va descobrir que de la mateixa manera que el nostre organisme té el sistema digestiu, té el sistema nerviós, el sistema immune, es va descobrir que el nostre organisme té el que es diu el sistema endocannabinoid. Què vol dir? Que el nostre cos fabrica unes molècules de forma endògena, des de dintre, que ens ajuden a regular una cosa que es diu la homeostasis de l'organisme. No em vull posar molt tècnic, però aquesta paraula és important. La homeostasis del cos què fa? Jo li dic que és la policia del cos. És la que s'encarrega de que tot vagi a l'hora i no falli res. Què vol dir això? Que quan has de tenir, arriba la nit, hem de tenir son, tinguem son. Quan arriben les hores de menjar, tinguem gana. Ens regula l'estat d'ànim. Quan ens expliquen un acudit, riem. Quan ens expliquen alguna notícia trista, sentim pena. Ens regula el dolor. Tota aquesta homeostasis és la que fa que el nostre cos hagi de funcionar correctament, d'acord? Què passa? Que quan tenim un trastorn, sigui de la son, sigui de l'ansietat, sigui del dolor... Jo explico una cosa molt gràfica també, que dius... I això per què passa? No m'ho havia preguntat mai fins que vaig entendre per què. Aquestes molècules que fabriquem dintre del sistema endocannabinoid no estan treballant tot el dia. Només es posen en marxa quan hi ha un trastorn. D'acord? Aleshores, imagineu-vos que us doneu un cop molt fort i de cop i volta comenceu a tenir un dolor molt intens. Però al cap d'uns segons, d'uns minuts, aquell dolor comença a baixar, comença a disminuir. Aquella trompada ja no ens fa tan mal com fa uns minuts abans. Això és el sistema endocannabinoid que s'ha posat en marxa i s'han posat en marxa les molècules que regulen el dolor perquè ens baixi aquell dolor. I quan ens ha baixat el dolor, aquelles molècules deixen d'estar actives. Què passa moltes vegades? Que un dolor crònic, com deies tu abans, una ansietat, un insomni... Aquests trastorns, moltes vegades, perquè el que deies al principi d'aquesta introducció del programa fa molta gràcia, perquè anem accelerats, d'acord? Tota la societat està accelerada, en molts sentits. Aleshores, hi ha molt trastorn de l'insomni, de l'ansietat, a part ja no parlem dels dolors crònics, no? Quan hi ha aquests trastorns, el nostre sistema endocannabinoid es posa en marxa per agafar i baixar-lo, regular-lo a un estat normal. Què passa? Que moltes vegades el trastorn és superior al que les nostres molècules de forma endògena, de forma interior, poden fabricar per baixar i regular de nou aquella ansietat o aquell insomni, no? Què fem, aleshores? Recorrim a l'exterior. Recorrim a una valeriana, una melatonina, uns fàrmacs que també ens ajuden. Però es van donar compte, al descobrir el sistema endocannabinoid, a l'any 96, com us deia, que les molècules que nosaltres fabriquem de forma endògena resulta que són mimètiques. Això vol dir que són idèntiques a les molècules que fabrica la planta del cànnabis. Per tant, és com... Jo sempre dic el mateix. Tu quan et prens CBD o inclús el THC en dosis molt petites i ben regulades, és un principi actiu meravellós. El que passa és que dels inicis de l'era s'ha fet servir d'una forma descontrolada. No? I clar, la gent que fa servir el THC en forma de cigarro o el que sigui està prenent-se unes quantitats ingents de THC que el seu cos no necessita. Per tant, et fa una reacció, tu li dones la mateixa marihuana a 5 persones diferents i aquestes 5 persones diferents tindran 5 reaccions diferents pel seu sistema endocannabinoid, segons com el tingui en aquell moment.
0: I també pel problema de la manipulació, no?, que es fa d'aquest tipus de cannabis, perquè clar, està al carrer amb mans...
1: Evidentment...
0: Ja no passa un control sanitari...
1: Evidentment, una cosa és l'adulteració del producte, però si tu et plantessis una planta a casa teva i agafessis aquella flor i aquella flor li donessis a 5 persones diferents, 5 persones diferents tindrien reaccions diferents pel sistema endocannabinoid. Aleshores, l'interessant és que aquestes molècules mimètiques van veure que la planta del cànnabis ens anaven bé per regular aquestes qüestions, aquesta homeostasis que dèiem al principi. També poso l'exemple sempre de que això és tan banal, si em permeteu l'expressió, com si estiguéssim baixos de ferro o estiguéssim baixos d'alguna substància, de vitamina C, inclús, no? Estem baixos de ferro, vitamina C, anem a l'herbolari i comprem ferro, comprem aquell complement que ens fa falta per ajudar a posar la situació normal. Doncs això és el mateix. Quan tu tens una alteració de la son, un trastorn de l'ansietat, del dolor inclús, pots anar a buscar aquests principis actius que són 100% segurs, que no tenen cap mena d'efecte secundari perquè el THC no hi és, i t'ajudaran a regular. ¿Vale? És, al final, aquests principis actius, aquest sistema endocannabinoid, és un regulador d'aquests trastorns que comentàvem.
0: I per què tenim tanta por o tenim tants mites en contra d'això? Perquè, clar, això ja porta un temps al mercat.
1: Per una banda, hi ha un desconeixement, i jo sempre parlo des de la base, no? Quina és la base? La base és que partim que si això es va descobrir l'any 96, i està relacionat amb la salut, evidentment, com és possible que avui, a l'any 2026, aquesta temàtica, aquest tema, no estigui a les assignatures de medicina, de les carreres de medicina? Com és possible? Per què? Si és tan important com el sistema immun, és tan important com el sistema digestiu, com el sistema nerviós. És un sistema inclús més important que altres assignatures que es puguin donar a la carrera de medicina, i en canvi aquest no s'està donant i sembla que avui per avui no interessa. Als Estats Units sí que és veritat que s'estan començant a fer ja estudis, no? S'estan començant a donar, a impartir màsters, carreres, s'està començant a incorporar, però estem parlant d'algú que fa 30 anys que se sap. Llavors, jo aquí ho deixo, perquè em sembla bastant irresponsable el fet de que sàpigues que això existeix, que hi ha més evidència científica amb aquests principis actius que amb molts fàrmacs que hi ha a la farmàcia, antidepressius i demés, hi ha molta més evidència científica, i no s'està educant. Aleshores, si no s'educa l'especialista, aleshores, bé, és difícil que això arribi a la societat i se li pugui explicar i fer entendre que hi ha una alternativa. Per què em vaig ficar jo amb això? Perquè quan jo vaig descobrir el 2016 que em van donar una crema de cannabis, que us comentava abans, i m'ho van explicar i vaig dir, ah, vale, vols dir que aquest CBD no em col·locarà? No, perquè no és el THC. Ah, bueno, vale, doncs et crec, faig un vot de confiança, perquè, clar, no tens més informació. Provo la crema, jo tinc dues protusions discals a l'esquena i m'encantava anar a córrer. Jo visc a Sant Cugat, m'encantava anar a córrer al Tibidabo, baixar, això són 22 quilòmetres, i al final l'esquena em va dir que fins aquí. I jo havia d'aprendre, però m'encantava córrer, era la meva vàlvula d'escapament, no? I havia d'aprendre un ibuprofè abans d'anar a córrer, i el dia següent un altre ibuprofè. I vaig pensar, que trist, que t'agradi fer salut, t'agradi fer esport, i hagis d'estar amb fàrmacs sintètics, que estan molt bé i que em funcionen i que m'encanten, perquè quan realment em fan falta me'ls prenc. Vull dir, no és que estigui en contra, ni molt menys, per favor.
0: Ja ho has dit tu, quan fan falta.
1: Que quedi dit, però quan fan falta. Aleshores, el que passa és que jo desconeixia que hi havia una alternativa. I com jo, tota la societat. Aleshores, el 2016 comences a investigar, a mirar per internet, als Estats Units, que van molt més avançats que nosaltres, inclús el recreatiu està legalitzat a molts estats dels Estats Units, el medicinal ja ni t'explico. A Canadà, el 2020 o 2021, va legalitzar també el recreatiu. A Uruguai va ser també el recreatiu, també fa uns quants anys, però és que el medicinal estava superimplementat. I la societat coneix que hi ha aquesta alternativa. Aquí no. Aleshores, quan jo vaig agafar... Bueno, em vaig indignar una miqueta, també us ho he de dir, perquè dic, com pot ser...
2: Ho notem, però nosaltres també estem compartint aquesta indignació, eh?
1: Perquè dius, clar, com pot ser que no ho sàpigues? Clar, clar. O sigui, jo ja no dic que, ala, tothom ha consumit CBD, no, primera, si no fa falta no cal, segona. Ho has de conèixer. Jo crec que és important conèixer com està fet el teu cos i a què respon. Si respon a la vitamina C i respon al ferro, també pots respondre a aquests principis actius. Però si no ho saps, et queda sempre aquesta idea de que quan et diuen la paraula cannabis, ja dius, ojo, marihuana. Doncs no, estem molt lluny d'això.
2: Clar, molts mites, no?, al voltant.
0: Sí, ja ho diu, que ha obert un meló, ho deixem aquí en l'aire, perquè tampoc serem nosaltres les
1: no.
0: que tirarem la pedra a sobre
1: no.
0: de segons quines coses. Però el món està fet manant els diners, i don dinero potser és, a vegades és el que no li interessa, no?
2: El que li interessa que estiguem malalts. A vegades sona molt, molt fort dit així, no? Però a vegades jo m'ho plantejo, no?
1: Bueno, clar, hi ha una frase que es diu que en el món occidental la medicina està feta per cronificar, no per curar, no? Aleshores, hi ha moltes coses que no hi ha cures avui en dia, i segur que és un tema molt complex i que no en tenim ni idea, o jo no en tinc ni idea, i és molt complicat. Però sí que no demanes, no estàs demanant al cel, estàs demanant que la gent s'informi, que s'eduqui a les classes, que això se sàpiga des dels metges, que són els que realment podem fer vot de confiança, i que se sàpiga, simplement això.
2: Si parlem d'una imatge, diguem-ne, que us dona suport d'una figura esportiva, podem parlar d'aquesta persona que us aporta...
1: I tant, i a més és un encant.
2: Si heu notat un canvi...
1: És de l'Espanyol, però és un encant.
0: Parlem de la Gemma Mengual. Forma part del projecte, no?
1: Sí, sí, sí. Saps què va passar? Que... el que es deia abans, per anar ràpid i no fer-ho. El 2016 descobreixo aquests principis actius, em començo a informar, ho deixo tot, ho deixo absolutament tot, i el 2019 ja muntem la companyia a nivell online, no?, per començar a vendre productes online. Doncs va ser el 2020 quan l'Agència Mundial Antidopatge, o sigui, fíjate qui ho està dient, l'Agència Mundial Antidopatge per primera vegada admet que els atletes de Tòquio puguin fer servir el CBD en les pròpies Olimpíades. Aleshores dius, uau, o sigui, això és un, com se suele decir, un puntazo, no? Dius, ostres, si l'Agència Mundial Antidopatge, que s'encarrega d'analitzar totes les substàncies on manté encara el THC com a substància dopant, desclassifica el CBD i els seus atletes el poden fer servir, el que vaig pensar és dir, hosti, vaig a parlar amb alguna persona que ens ajudi a fer d'altaveu, que ens ajudi a difondre tota aquesta pedagogia que estem fent avui aquí i que ens obri portes, sincerament. La sorpresa va ser que quan li vam proposar a la Gemma, no només s'hi va ficar, és sòcia de la companyia, la vam fer sòcia de l'empresa, no només ambaixadora, etc., sinó sòcia de l'empresa, i ens va ajudar inclús a tastar i a provar diferents productes dedicats al món esportiu. O sigui que realment ha sigut un fitxatge molt, molt interessant.
0: Mm-hmm. I molt visionària.
1: Molt?
0: Molt visionària, ella molt... també. O sigui, sí, que va veure negoci aquí.
1: Sí, el que és, això, és el que et dic.
0: És una autèntica emprenedora, eh?
1: L'Organització Mundial de la Salut també diu que el CBD és un producte segur, que s'està fent servir a molts països fora d'Espanya i d'Europa, que té més beneficis que perjudicis. Per tant, al final, si és algo, inclús hi ha alguna entrevista que li havien fet a algun diari o alguna ràdio, ella diu, ojalà ho hagués descobert jo abans, quan estava en actiu. Perquè, clar, havia de recórrer a lo de sempre pels problemes que tenen molts esportistes.
0: Clar, i una figura com ella també fa que la gent cregui una mica més en el producte, perquè al final és una persona que és esportista d'elit, no és una persona qualsevol del carrer que t'està anunciant un producte. Vull dir que això també us dona una fiabilitat, no?
1: Sí, que és una persona molt, molt seriosa allà on posa un peu i que, com bé deies tu abans, no fa res perquè sí, pues, simplement perquè és una marca més i ja està, no? No, en aquest sentit, és una persona fantàstica i va fer el que vaig fer jo en el seu moment. Diu, vale, espera, tu em planteges això, vaig a mirar al voltant, i va començar a mirar al voltant i va veure que això era algo molt amb un potencial molt important.
0: Sí, sí, que necessitem saber-ho, necessitem conèixer-ho, perquè jo de veritat quan he començat a conèixer-vos he al·lucinat, sí. I de fet ho parlàvem abans, he començat a veure gent del meu voltant que utilitza els productes i jo no ho sabia. O sigui que realment la gent comença a conèixer el que és el cannabis, aquest, com es diu, com es diria tècnicament?
1: Un dels principis actius, o el més conegut, és el CBD, el cannabidiol.
0: CBD.
1: Cannabidiol, sí. Tindré
0: que fer un estudi, això, molt, molt tècnic.
1: I ara,
2: sí, per veure
0: per
2: també,
0: no dir-ho malament.
1: Clar.
2: Si tu ho necessites o no ho necessites, mm-hmm. No? Primer, això, ens hem d'analitzar nosaltres d'alguna manera, no? Com ho fem?
1: Totalment.
2: Perquè els metges no ho poden
1: Totalment.
2: Fer encara, no?
1: No, el que passa que...
2: Per saber si ens anirà bé o no.
1: O sigui, aquí hi ha diverses coses. Una, que tu tinguis la voluntat de dir, bueno, vull provar-ho perquè hi crec. Crec que em pot funcionar i em pot ajudar a lo millor doncs amb una dolència que pugui tenir actualment i que estic fent servir altres productes, no?
2: Que no m'han funcionat, no? Ja com...
1: Efectivament.
2: Sí.
1: I l'altra és parlar amb el metge. Jo sempre ho dic. Escolta, parla amb el teu metge, comenta-li, escolta, estic pensant en començar a fer servir aquests productes, què penses tu? I ens passarà el que ens passa sempre. Hi ha metges super a favor perquè han fet una labor autodidacta, perquè ningú els ha ensenyat res. Hi ha els que estan super en contra, perquè els que no surten, fan un jurament hipocràtic, no es poden sortir de la farmacopeia actual i, per tant, ells complint amb aquest jurament hipocràtic, doncs es regeixen per lo que poden i no poden afirmar, confirmar o difondre. I després hi ha el que no sabe, no contesta. Llavors et trobes amb... A mi em recomanen metges, em recomanen psiquiatres, em recomanen psicòlegs, em recomanen nutricionistes... O sigui, cada vegada hi ha aquest estigma, però cada vegada... a la que la gent comença a rascar una mica veu més el benefici que el perjudici.
2: Molt ràpidament, perquè se'ns acaba el temps, on podem trobar els vostres productes?
1: Bueno, ara, o sigui, Cannabity està present en botigues físiques a Sant Cugat mateix, Sant Cugat del Vallès, a Cerdanyola, a Sabadell i al barri de la Sagrada Família. I si algun vasco nos está escuchando, egunon, i obrim el primera setmana de juny, obrim a Bilbao, una franquícia nova.
0: Sí, a sobre és un negoci amb expansió.
2: Amb es... sí,
1: 100%.
2: Sí.
1: I avui només estem parlant del terapèutic. El potencial de la planta, com a tal, els experts li diuen el cerdo de les plantes. S'aprofita tot.
2: Tot. Sí,
1: tot.
2: Sí, sí.
1: A nivell industrial, teixit, construcció, biodiesel... Després hi ha les llavors, o sigui, hem estat parlant ara dels principis actius de la planta. D'on surten aquests principis actius? Surten de la flor, o lo que conocem com el cogollo, d'acord? Mm. Això és una cosa que ens dona la planta. Una altra cosa que ens dona la planta és la llavor. I la llavor és un nutrient espectacular. A Alemanya hi ha un boom de la llavor del cànam perquè té moltíssimes propietats. Des de l'arginina, que és el símil animal de la creatina, però amb vegà, no? Amb vegetarià, que ajuda a desenvolupar el múscul, resistència física, recuperació esportiva, gent gran que necessita mantenir el múscul, porta més omega 3 i 6 que el peix, porta omega 3, ja ho he dit, porta ferro, magnesi, zinc, o sigui, és una proteïna vegetal espectacular.
0: O sigui, ens queda convidar-te un altre dia que ens continuïs explicant totes aquestes coses, perquè a mi m'han quedat moltes coses per preguntar i crec que això ho anirem descobrint també, perquè aviam jo vaig a mirar aviam com funciona tot això.
2: Sí, acabem d'obrir ara mateix doncs, aquest camí per descobrir-ho, però jo crec que les dues ens hem quedat molt encuriosides.
0: Bocabadades.
1: Jo sempre dic que és un dels pocs, per no dir l'únic sector que jo conec, que hagi tocat, que està tot per fer. Està tot per fer.
0: Doncs,
1: això és bestial.
0: Amb aquesta frase ens quedem. Està tot per fer, David. Gràcies.
1: Sí, molt,
0: bueno, us desitjo molts èxits, que segur que els tindreu. I acabem avui aquesta entrevista amb un tema musical, Unstoppable, de Sia.
2: Ideal.

0: de l'hotel i així.
1: Així és. No? I una de les tres preguntes va ser: "Per què se n'ha fet d'aquests nens?"
0: Sí. La vaig arribar a fer aquesta pregunta.
1: Amb el cas de, i a més a l'antena, vull dir, els oients són conscients.
0: Testimonis.
1: Per tant, avui la secció és què se'n va fer d'ells Disney Channel Sitcoms Edition.
0: Vale. És a dir, que això pot ampliar-se a sèries espanyoles, sèries de Nickelodeon, m'ho estic inventant, etcètera, etcètera.
1: Així és, això ho podem estirar tot el que ens doni, perquè, per exemple, jo que sé, bueno, sí, com ho has dit tu, a Espanya, no?, pues també hi ha
0: per exemple
1: varios casos de nens actors importants, jo que sé, Aquí no hi quien viva, Lo Serrano, tal i qual.
0: I et diré més, ara estic pensant en veu alta, però fins i tot d'actors i actrius sèniors.
1: També, que van
0: fer... M'ho invento... Joselito González, upete, fent la sèrie X, i de cop i volta Joselito González desapareix
1: ja no se'l coneix
0: perquè ha caigut en mons foscos i turbios que el priven de poder fer bé la seva feina, però segur que n'apareixerien més d'un. Prenem nota al respecte. Doncs veig que hi ha poques coses carregades a les targetes, eh?
1: Sí, perquè hi ha molt del que parlar.
0: Ah, o sigui, avui és text més que àudio avui.
1: Així és, vale. Però, bueno, clar, he deixat evidentment les capçaleres de cadascuna d'aquestes sèries. De moment en farem tres, si ens dona temps.
0: Ah, avui només tres?
1: Sí, sí, ja t'he dit, que és que aquí hi ha teca, eh? Hi ha coses a explicar.
0: O sigui, amb tres ja omples mitja hora avui?
1: Ho veurem, perquè jo vaig trobar moltíssima informació.
0: Ah, perquè has fet sèries i a partir de les sèries...
1: He separat per actors, en vale, tot el vale, cast, vale, vale, on vale. És a dia d'avui cadascú.
0: Vale, vale, vale, vale. Doncs pots començar amb la primera.
1: Així és, comencem amb les que són dues sèries realment, Hotel Dulce Hotel i Saki Cody, Todos a Bordo.
0: I jo llavors aquí, quina de les dues vols que tira?
1: Tu poses la fletxeta cap a baix i que sonin les dues.
0: Tiro aquesta, per exemple.

0: Doncs aquí Codi Todos a Bordo, no? També ve de la sèrie, com hem dit abans, Hotel Dulce Hotel. I responent a la teva pregunta, jo ja vaig de cara a barraca, comencem pels dos protagonistes principals de la sèrie, Cole Sprouse i Dylan Sprouse.
1: Clar, que jo ara hauré d'anar buscant per ficar-los i cara, els bessons sí que els hi fico cara, però després els altres que aniràs dient no els hi ficaré.
0: Doncs pues mira, jo et vaig dir que aquests eren un dels que continuen a l'esfera i efectivament, comencem per Cole Sprouse, que és Cody
1: anys.
0: Martin. Sí, sí, 33 anys
1: tampoc
0: tenen.
1: Tampoc és tan gran, eh? Tampoc és tan gran, vull dir.
0: Bueno, déu-n'hi-do, és que clar, jo els tinc, jo com a molt els recordo que tenien 16 anys. És l'última vegada que els vaig veure.
1: Jo, si tu ara m'haguessis dit en té 40 o 42, te diria, ah, doncs també me quadre.
0: Bueno,
1: fa
0: començar,
1: com molts anys que va començar.
0: Va començar molt de joves, de fet, el fill de Ross a Friends eren aquests dos actors i els anaven intercanviant.
1: Els anaven intercanviant.
0: Així és.
1: Perquè ara surt aquí, surten a Friends, és veritat.
0: Així és. Vinga, va, comencem per Cole Sprouse, que feia de Cody Martin, el diguéssim... Hi havia un que era més llest i hi havia un altre que era més entremaliat.
1: Vale.
0: Anem al més intel·ligent. Continua actuant. Cole Sprouse, sí. I això, evidentment, cal fer el parèntesi. Això ho he fet una mica gràcies a l'Aia, però jo hi he afegit aquí moltíssima cosa, vale, perquè sí, deixava la meitat. Vale?
1: Vale.
0: Continua actuant. Cole Sprouse, sí. Clarament és un dels que millor han mantingut la seva carrera.
1: Vale.
0: Després de Disney va fer un gir més seriós, perquè va ser Jughead Jones a Riverdale.
1: Vale.
0: No sé si tens localitzada Riverdale, si l'has vist...
1: Això no és de vampirs, no?
0: No tinc ni punyetera idea, però sí que va estar del 2017 al 2023 fent aquesta sèrie, per tant, 6 anyets. Escolta.
1: Ah, veus, és una sèrie de drama adolescent. Un grup d'adolescents que investiguen els obscurs secrets i crímens d'un poble tranquil amb problemes típics de l'escola, tal... Bueno, sí, no és... No, vale, no és de vampirs, però sí que tenia ubicada que era alguna cosa així una miqueta fosca i així.
0: Doncs això, que segons diuen, va rellançar la seva carrera. Actualment està fent cinema independent i thrillers, allunyant-se totalment del perfil Disney. També treballa com a fotògraf professional per a revistes de moda. Això també és una cosa que veurem...
1: Una cosa més rara.
0: Sí, això és una cosa que veurem també sovint, amb aquest tipus de secció. Jo crec que passa una cosa aquí amb els nens actors, i és que quan tu ja has viscut la fama...

0: Nen, ja pots passar la pàgina, saps? Perquè i dedicar-te a qualsevol altra cosa.
1: Has cremat l'etapa.
0: Correcte. Aquí tenim gent que, per exemple, és fotògraf, que es dedica al sector sanitari, hi ha moltes coses. Val, hi ha val. Fins i tot algun que ha acabat a la política, que ha muntat una empresa, que és enginyer i ha muntat una empresa de coses aeroespacials. Vull dir, el perfil, els perfils són molt amplis. Fantàstic. Vale? Dit això...
1: Tu sabies que són italians, aquests?
0: No sabia que la seva procedència era italiana. O sigui, segurament són italoamericans.
1: Sí, però van néixer a Arezzo, Itàlia.
0: Ah, déu-n'hi-do, doncs no en tenia ni idea. Mira.
1: Entenc que si Cole Sprouse va néixer a Arezzo, Itàlia...
0: Entenc que Dylan també.
1: Entenc que el seu germà, el CBSO, posa-la amb el foc també.
0: Vinga, i aquí ja són dues preguntes que li he plantejat per a cada actor, que era, evidentment, retirat, vale? I, evidentment, no molt actiu, ens diu de Cole Sprouse, i una altra pregunta molt interessant, que és vetat per Disney...
1: Tampoc.
0: Perquè això també passa. Depèn de la vida que han pres algun dels actors d'aquestes sèries, doncs Disney, per les seves decisions, ha dit no, jo no vull treballar més amb vosaltres.
1: Judit Castellà, a partir d'ara lideres tu ja el programa, eh?
2: Ah, no sé per on anem, bon dia.
1: Per principi. Estem a Cole Sprouse, encara.
0: Sí, sí.
1: Tens el paper
2: bé.
1: Aquí, tu l'únic que ens han de canviar els papers.
2: Se'm fa molt estrany sentar-me una altra vegada amb aquesta cadira.
0: Què et sembla?
2: Molt bé,
1: és
2: molt
1: la
2: bé.
1: Primera vegada en la història de l'Això van sèrie nostra, de la nostra història, que estem canviats de llocs.
2: No, potser us he de tornar a abandonar, no ho sé, ja ho veurem. Tenim algun incendi que apagar, però intentarem...
0: Cap problema.
1: Doncs si tens la manguera fora, agafa-la quan ho necessitis. Vetat per Disney, no.
0: No, però sí que ha estat crític amb la indústria infantil i ha deixat clar que no vol tornar a viure de la nostàlgia de Disney. Vale. I aquí la IA ens ha fet un petit titular per a cadascun dels actors també, en el cas de Cole Sprouse...
1: Però l'ha dissenyat ell o l'ha buscat?
0: L'ha dissenyat ell en funció de tota la informació que hem trobat. Cole Sprouse va ser el que millor va fer la transició de nen Disney a actor adult seriós. Per tant, a partir d'aquí...
1: A nivell masculí?
0: Sí, suposo.
1: Perquè a nivell femení...
0: Entenc que és nen protagonista d'una sèrie infantil que amb els anys ha aconseguit arribar a la maduresa actoral total.
1: Però a nivell femení, per exemple, Selena Gómez també crec que ho ha aconseguit.
0: Sí, es podria dir que sí, però és que Selena Gómez ja és més que una actriu, en aquest cas, perquè ja és una mica mocatriz, no? Es podria dir.
1: Ah, sí?
0: Bueno, fa una mica de tot. Cantante, modelo y actriz.
1: Selena Gómez també... No me'n recordo que cantava Selena Gómez.
2: Sí, la de A Year Without... No, com és allò? A Year Without Rain, o algo així. La de Naturally, la de...
1: Què dius?
2: Que sí, busca.
0: Bueno.
2: A Year Without Rain, jo em sembla que aquesta és seva.
1: No ho sé, Judit, jo no tinc contra Selena Gómez.
0: Jo tampoc tinc bastant ubicada Selena Gómez a nivell
1: Mira,
0: cantant, però bueno.
1: Selena Gómez sona així. Ara no sé què sonarà, però sona així molt ràpid, un moment.
3: Ya no duele como antes, una vez por todas.
1: Fa 5 anys d'aquesta cançó, es diu d'una vez.
0: Però la canta en castellà?
2: Jo crec que no, eh?
1: Home, estic veient la veu clip
0: és ella. La veu és la de Selena Gómez.
2: Ah,
0: sí.
1: Bueno,
0: això ja li van escriure fonèticament amb un paper i ella...
2: Sí,
1: fa 5 anys,
0: Bé, estàvem parlant dels dos bessons de parlarem, de Selena Gómez, tot seguit.
1: Ja m'imagino, ja.
0: Però de moment seguim amb els dos bessons, anem amb Dylan Sprouse. Continua actuant, sí, però menys que el seu germà. Fa pel·lícules independents i romàntiques de manera puntual. Això vol dir que, bueno, aquestes pel·lícules es deuen de veure Antena 3 al migdia, vale. Els caps de setmana.
2: O els diumenges a la tarda.
0: Exacte. Va muntar un negoci propi.
1: Molt bé.
0: Alwais Medery, una fàbrica d'hidromel a Brooklyn. Que l'hidromel entenc que és una... És
1: hidromel
0: un
1: cor, és licor, sí. De fet, els vikings bevien hidromel,
0: entre
1: altres coses.
0: Sembla
1: molt... És una informació real, aquesta informació.
0: No, ja m'ho crec. Mira, aquí també tenim el que et deia, nen actor, ja ha passat aquesta pàgina. Sembla molt més interessat a emprendre que a Hollywood.
1: Molt bé.
0: Està retirat? Semi-retirat.
1: Això és que sí.
0: Vetat per Disney? No. Encara que sí que va haver-hi certa tensió. Vale. Perquè quan va acabar Sweet Life on Deck, Todos a Bordo, per així en castellà, els germans van proposar idees a Disney per continuar la sèrie i proposar-nos ells com a productors executius, és a dir, estan una mica darrere de la part creativa de la sèrie. Uh-huh. I Disney va dir que no, que el control de les seves sèries és seu.
1: Molt bé.
0: I punt.
1: Se li diu dictadura, d'això.
0: Cosa que, bueno, va fer que la relació entre els germans i la gegant del ratolí,
1: molt bé,
0: això,
1: fantàstic.
0: Titular: Dylan va canviar Disney per fabricar cola artesanal.
1: Molt bé, el titular de la intel·ligència artificial. Fantàstic. Tu ara què et sembla si tu me dius el nom d'aquesta dona i te tiro una altra sintonia que tinc aquí? Això és correcte?
0: Puc fer-ho, això? La de Hotel Dulce Hotel, la pots tirar, sí, sí.
1: És aquesta?

0: vinga. La podeu veure a Disney Plus, la podeu veure a Disney Plus.
1: Patrocinat Espai per Disney Plus.
0: Brenda Song, London Tipton, la que va ser una paròdia de Paris Hilton, evidentment adaptada a una sèrie de televisió per a públic infantil. London Tipton era la filla del magnate dels hotels Tipton i, evidentment, també vivia a l'hotel amb els nens i també es va anar al vaixell amb els nens quan van canviar l'escenari. Dit això, continua actuant? Sí, moltíssim. Probablement la carrera més sòlida després de Cole. Vale. Abans ens deia que Cole era el que més havia triomfat. Vull dir...
1: Aquesta li fica de veu alguna cosa de Zootrópolis.
0: Així és. És actor, és actriu de veu. També ha sortit en sèries com a Dollface o Estación 19, Station 19, la dels bombers, aquella...
1: Que també té 50 milions de temporada.
0: Així és. I altres projectes de cinema. Molt respectada a Hollywood, i a més aquí obrim una mica de crònica rosa. És molt coneguda per la seva relació amb Macaulay Culkin,
1: que
0: tenen fills junts, el nen de Solo en Casa, per si.
1: Des del 2017.
0: Així és.
1: Porten junts.
0: Així és. I es veu que ja des de l'època on Macaulay Culkin ja es veu saludable, que això està molt bé.
1: Fantàstic. Celebrem.
0: Evidentment no està retirada i en absolut està vetada per Disney perquè ha tornat a treballar amb alguna sèrie de Disney Channel anys després.
1: Molt bé.
0: Brenda Song va passar de hereva excèntrica a actriu consolidada de Hollywood.
1: Aquest és el titular de la intel·ligència artificial. Gestiono jo la secció,
2: sí,
1: eh?
2: Sí. Perquè a la propera sintonia que tiris hauré de marxar.
1: No, vale, jo en principi d'aquí un minut i mig se m'ha informat que tinc una altra tertúlia, però ja me quedo.
2: Vale.
1: Sí, perquè no? Si no serà un monòleg de l'Ivan.
0: Me puc quedar jo sol parlant, però clar, llavors... Vinga, va, anem a Ashley Tisdale, que era la noia...
1: No, jo també.
0: La noia de la botiga de records i dolços que hi havia a l'hotel.
2: Aquesta
1: em sona. Aquesta és la High School Musical, no?
0: És Ashley Tisdale, la de High School Musical, la de Phineas i Ferb, és aquesta Ashley Tisdale.
1: La dolenta, entre cometes, de Sharpay. High School Musical.
2: La Sharpay, sí.
0: Exacte. Aquesta va sortir, Ashley Tisdale, perdoneu, va sortir de la sèrie abans de anar-se'n al vaixell, i és essencial només del cast original de la sèrie. Continua actuant, sí, però encara menys. Ha fet doblatge i, de fet, continua interpretant a Candace, a Phineas i Ferb. S'ha dedicat a la producció televisiva.
1: Ah, és la germana.
0: Correcte, és la germana de Phineas i Ferb, així
1: doncs és. Diré que fins i tot s'assemblen i tot.
0: Sí? Home, tenen uns dibuixos certament abstractes,
1: Si li canvies el color del pèl...
0: I li cortes una mica el coll, perquè clar...
1: Té una cara semblant, sí, sempre. 40 anys té, aquesta?
0: Sí, clar. De fet, mira, us explicaré també una curiositat. En principi, els rols de Ashley Tisdale i Brenda Song estaven rotats a la sèrie original, però van trobar que posar una noia rossa que feia un personatge que, diguéssim, era una mica més... tenia el cap una mica més buit, i un personatge asiàtic que sigués la responsable i la d'això, doncs van considerar que si rotaven els rols, doncs això, no interferirien tant o no es clavarien tant amb aquests estereotips ja aclarits. Per tant, interessant, això.
2: Sí.
0: Dit això, no està retirada oficialment, però és molt selectiva i no està vetada per Disney. De fet, com hem dit, segueix lligada i treballant amb la marca.
1: Molt bé.
0: Va passar, el titular és aquest, va passar d'estrella de Disney a empresària i mare influencer.
2: M'agrada molt de retirada, no oficialment, però molt selectiva. No és això que m'agrada. Quina sort.
0: Bueno, clar, imagino que també quan tens fills la cosa canvia una mica, perquè a més són molt petits els fills.
2: Quan tens fills temporada... i quan tens diners.
0: Sí, clar, bueno, això és una altra. Clar. Però sé que l'última temporada de Phineas i Ferb la va gravar embarassada, perquè ella va posar com a condició no fer els crits que feia com a Candace, perquè, clar, el nen se li estressava.
1: En sèrio, això passa?
0: Sí, i els crits els van repescar de temporades anteriors.
2: Carai.
0: Així, curiositats que jo us explico,
2: Això, en sèrio.
1: Molt bé.
0: Seguim amb el cas de Suite Life, en general. Passem a Phil Lewis, el senyor Mosby, l'encarregat de l'hotel i del vaixell. Vale? I és un dels casos més curiós perquè continua actuant, però poc. I el seu gran treball ara és
1: poc
0: dirigir...
1: i com vull.
0: Correcte. I el seu treball ara és dirigir televisió, és a dir, ha passat de davant dels focus a darrere de les càmeres. Ha dirigit episodis de sitcom com Como conocí a vuestro padre, el revival de iCarly i altres comèdies de Disney Channel com Buena suerte Charlie o Jesse.
1: Molt bé.
0: Per tant, això, segueix a la seva carrera. Ha retirat, no, però darrere de les càmeres, evidentment. Tampoc està vetat per Disney.
1: El poden contractar com a càmera.
0: Sí, de fet, sí. I aquí diu, dada potent per a ràdio, Abans de Disney va tenir un accident molt greu de trànsit que gairebé destruís la seva carrera, però The Suite Life el va rescatar professionalment.
2: Carai, tu.
0: Sí. Mr. Mosby ja no gestiona hotels, ara dirigeix sèries des de darrere de la càmera.
1: Aquests titulars, per sort, la intel·ligència artificial mai podrà ser periodista.
0: No,
1: els titulars són bastant
0: dolents. No, està clar que no.
1: Els titulars són bastant mediocres, la veritat.
2: Esperem que no.
0: De l'hotel al vaixell. Tornem a Suite Life on Deck perquè parlem de Debbie Ryan, eh? aquella noia texana, si no m'equivoco, que generava contrast amb els nens i que va acabar sent la parella de Cody. Continua actuant, sí. De fet, després va protagonitzar Jessie, un altre èxit, una altra comèdia de situació de Disney Channel, dels quals alguns dels nens actors aquells no van acabar gens bé. Però bueno, vaja, aquest és un altre tema, ja repassarem un altre dia.
1: Surt a Fast and Furious 10.
0: Sí, correcte. I també va fer sèries com Insatiable i també està lligada al món de la música pel seu matrimoni amb Josh Dan, que és de 21 Pilots. És un dels integrants de 21 Pilots.
1: El que no està tatuat del coll.
0: Així és.
1: El que veig.
0: No està retirada, no està vetada per Disney i el titular que ens dona és va aconseguir quedar-se Disney i després saltar a Netflix.
1: Aquest és el titular, eh?
2: Està bé,
1: eh?
0: Tampoc s'hi maten, eh? Jo trobo que no...
2: És que, de fet, això sigui un peu de foto com a molt.
1: I la, per exemple, la sèrie Insaciable que has dit abans, una temporada, eh? La sèrie.
0: Bueno, ja, Netflix, no? Imagino.
1: Netflix.
0: Bueno, ja ho fan, això.
1: Del 18 al... Ah, no, dos temporades. Del 18 al 19, dos temporades, 22 episodis.
0: Bueno, ah, mira, pot estar fins i tot acabada. No sé si cancel·lada o no. Bé... Seguim amb en Kim Rhodes, que era la mare dels nens, la mare de Zack i Cody, que vivien a l'hotel perquè ella era la que s'encarregava dels espectacles. Era cantant a l'hotel i, a canvi, li cedien la suite perquè vingués amb els seus fills. Continua actuant? Sí. De fet, és molt volguda, molt estimada pel seu paper a Supernatural.
1: Molt bé.
0: Continua treballant a televisió i a cinema independent. No està retirada i no està vetada per Disney.
1: Vale.
0: Això, ja, és que el titular és el que ja he explicat.
2: A veure, passem, la mare de Zack i Cody va trobar una segona vida televisiva Supernatural. Molt bé.
0: Per tant, podem concluir amb la primera sèrie i que tots han sortit bé de tot això.
1: Molt bé, i de les...
0: D'aquesta carrera.
1: I de les... Aquesta també.
0: No, sí. en principi no han entrat, per lo que s'insinua aquí.
1: N'hi ha molts que sí, d'aquests no confirmo d'aquests, però és conegut per tots que molta estrella diamant en brut de Disney ho ha passat malament.
0: Bueno, sí, Hannah Montana, Miley Cyrus, se n'ha fumat uns quants porros en públic, vull dir que no...
1: Més fora
2: sí,
1: això.
2: No, és el mateix. Jo crec que hi va haver alguna coseta blanca més.
1: Escolta'm, te queden 10 minuts.
0: Vinga, va, pues, si
2: va,
0: et sembla...
2: Va, que potser puc acabar i tot.
0: Anem molt ràpid amb Los Magos de Waverly Place.
1: Vale, farem una cosa. A petició de la Juliet, en comptes de ficar la sintonia de Los Magos de Waverly Place, te fico això, mira.

0: Ayer ho he estado reina.
1: Veus com tenia raó?
0: Selena Gómez and the Essin.
2: Sí, que eres el seu grup.
0: Ah,
2: sí, sí. De fet, a l'última temporada de Los Magos van reversionar la versió, van reversionar la cançó amb The Scene, que eren aquesta gent. Bé, comencem per Selena Gómez, no? Interpretava Alex Russo, la protagonista absoluta de la sèrie, juntament amb el seu germà Justin. Continua dedicant-se a la interpretació. Què diríeu, què diríeu?
1: Que sí.
2: Com hem dit abans, Selena Gómez a dia d'avui és mocatriz.
1: No, això no ho he sentit en ma vida.
2: No? Això no. Li encantava la Míriam dir això.
1: Ah, sí. Sí. Home, també... sonen... Com a sonoritat és molt
0: maco. Mocatriz és com la BBC. Bones notícies i comuniones.
1: Sí, sí.
2: Bé, tots sabem que després de Disney va fer aquest salt definitiu com una superestrella. És la protagonista de... Una de les tres protagonistes de Only Murders in the Building. Són assassinatos en l'edifici, eh? Una de les sèries de Hulu més prestigioses dels últims anys. Continua la seva carrera musical i també ha fundat Rare Beauty, una marca de cosmètica d'èxit enorme. Vaja. Entre moltes altres coses, eh? Perquè fins i tot Selena Gómez té paelles. Té una, com la Belén Esteban.
0: La Belén Esteban té paelles?
2: Sí, pues, també té un set de paelles, eh? De, així com de disseny...
0: Quan tens diners no saps què fer.
2: S'ha d'invertir, s'ha d'invertir.
0: No saps què fer-ne més, eh?
2: Bé, a banda de tot això, també és, és productora de cinema i televisió. De fet, és una de les instigadores i productores de l'spin-off, que ara està en emissió, de Los Magos de Waverly Place, que es diu, no ho sé com es diu en castellà, en anglès és Wizards Beyond Waverly Place, perquè ja no viuen allí.
0: Vale. Vale?
2: També ha reprès el seu paper com a Alex Russo en almenys 4 capítols d'aquest revival spin-off raro. Evidentment no està retirada i no està vetada per Disney. De fet, és una de les exestrelles amb millor relació pública amb la marca.
0: Molt bé, celebrem.
2: Per tant, passem a David Henry, Justin Russo.
0: No, però espera't, Selena Gómez va passar de maga adolescent a imperi mediàtic global.
1: Ah, és que t'has deixat el millor.
2: No me'l deixo més. Anem amb David Henry, com dèiem, sí, continua actuant, però amb menys visibilitat. Ha fet cinema independent i alguns projectes de televisió i, evidentment, com hem dit, també ha començat a treballar com a director i productor en l'spin-off de Los Magos de Waverly Place, abans mencionat. Té part del control creatiu i és un dels protagonistes, per no dir el protagonista absolut, perquè ara els seus fills són mags, per així dir-ho. Per tant, reprèn a temps complet i és l'únic el seu paper de Justin Russo. Ha intentat construir una carrera més discreta i familiar, no està retirat, però evidentment no té el focus mediàtic que tenia abans, i no està vetat per Disney, tot i que va tenir problemes amb la justícia quan el van detenir perquè li van trobar una arma carregada en un aeroport.
0: Defensa pròpia.
2: Sí, exacte. Aquí diu, ha mantingut molt bona amistat amb Selena Gómez i han continuat col·laborant, i el titular... David Henry va canviar el protagonisme adolescent per una carrera més tranquil·la darrere i davant de la càmera.
0: Que això són frases de resum, no són titulars.
1: Sí.
2: Anem amb el tercer dels fills, Jake T. Austin. Interpretava Max Russo, aquest ja va tenir una mica menys de protagonisme a la sèrie, sobretot perquè va començar com un actor infantil que devia de tenir 10 anyets quan va començar la sèrie. Va continuar actuant, sí, però de manera irregular. Va tenir una bona etapa a The Fosters, va ser actor de veu a la pel·li de los emojis, The Emoji Movie.
0: Quanta gent la va arribar a veure, eh?
2: Sí, jo la vaig veure, per cert.
0: Pues tu i dos més.
2: Sí, sí. Després d'aquesta última pel·lícula, la seva presència pública ha baixat molt. No està retirat oficialment, però està força desaparegut del gran circuit i s'especula que està vetat per Disney, ja que va ser detingut, i aquesta és una de les regles, que faria incompatible una nova relació laboral amb ells. Excepte, suposo, si ets David Henry i tens molts diners per començar una nova sèrie, i llavors sí que pots.
0: Clar.
2: Tot això és especulació, però és l'únic membre del repartiment original que no ha reprès el seu paper a l'spin-off de Los Magos de Waverly Place, tot i mostrar moltes ganes a xarxes, el que reforça la teoria, ja que ha passat amb actors d'altres sèries, com Hannah Montana, amb Michael Musso.
0: Molt bé.
2: Prometia molt, però la seva carrera s'ha anat apagant.
0: Vaja.
2: Aquest sí que és una mica un titular,
1: això,
2: no?
1: Això com a posar-ho a la làpida.
2: Sí.
0: Sí, fins que se'm ha apagat del tot. S'acaba així la frase. Se'm va anar a apagar fins a arribar aquí.
1: Sí, sí, exacte.
0: Fins que se'm ha apagat.
1: Fins aquí hem arribat.
0: Fins aquí hem arribat.
2: Anem amb Jennifer Stone, la millor amiga d'Àlex Russo a la sèrie, vale? Interpretava Harper Finkel, i és un dels girs més sorprenents amb la carrera d'actor. Continua treballant a la tele només ocasionalment, vale?
0: Quan vol.
2: Sí, perquè es va formar com a una infermera registrada i, de fet, tot això va passar durant la pandèmia, on s'hi va centrar especialment per fer reforç als hospitals. Va mostrar cert ressentiment amb David Henry per no comptar amb ella pel reinici dels Macs. De fet, hi ha un podcast d'aquests podcast revival que es fan ara amb membres del cast, que es diu Wizards of Waverly Pot. Bueno, ara ja no està en emissió, però va estar-ho. I va mostrar, d'això, ressentiment amb David Henry, en fi, com si no s'hi portessin gaire bé a nivell personal, vale, però mostrant que té moltes ganes de sortir a la nova sèrie dels Magos.
0: Però que tampoc ho està petant, no, aquesta sèrie?
2: No, en absolut, en absolut. Mira, la primera temporada va fer 20 capítols, la segona va fer 10, i l'han renovat per una de 4 per acabar-la, com a mínim.
0: Vaja.
2: Perquè és una franquícia gran de Disney i no la volen deixar penjada. Uh-huh. Doncs això, finalment, Jennifer Stone apareixerà en un d'aquests 4 capítols finals de Los Magos de Waverly Place i, doncs això, està retirada parcialment, però ha prioritzat la carrera fora de Hollywood. No està vetada per Disney. La millor amiga d'Àlex Russo va deixar Hollywood per dedicar-se a la salut.
0: Molt bé.
1: Això ho haurien d'haver fet potser molta gent abans.
2: Vinga, va, anem amb els dos pares de la sèrie, Maria Canals Barrera i David DeLuis. Vale, anem ràpids. Continuen actuant? Sí, tots dos. Maria Canals Barrera fa molta feina de doblatge i televisió. David DeLuis, per una altra part, fa aparicions esporàdiques en televisió i entre elles va aparèixer també en 3 o 4 capítols del reinici de Los Magos de Waverly Place.
0: Maria Canals Barrera podria ser perfectament l'actriu de...
1: De la Riera.
0: El cor de la ciutat.
2: Sí, correcte. De fet, no sé si és espanyola. No sé si és d'origen espanyol, però a la sèrie eren una família italo-mexicana. David DeLuis era la...
0: Bueno,
2: el pare era la part italiana, la mare era la part mexicana.
0: L'Espanya dels Estats Units, Miami.
2: Sí, correcte. Dèiem, a banda, tots aquests dos han seguit participant en produccions interpretant el mateix rol, no els pares de Los Magos de Waverly Place, sinó el matrimoni, un matrimoni. Es veu que tenen molt bona química entre ells i demanen aquesta dinàmica un altre cop. Vaja. Tots dos no estan retirats, no estan vetats per Disney, però amb el cas de David DeLuis s'especula que en els últims mesos s'ha desvinculat completament de l'univers dels Magos de Waverly Place, cosa que és molt raro perquè sempre hi anava a convencions, a coses d'aquestes que preparen els fans, a reunions i totes aquestes.
0: Maria Canals Barrera, actriu i cantant estadounidenca d'ascendència cubana i catalana. Vaig a buscar més informació.
2: Home, Canals ja ens deia, ja ens podia dir alguna cosa, sí. Com dèiem, estàvem parlant de David DeLuis, que tot i el seu amor immens per l'univers de Los Magos de Waverly Place, es veu que s'haurien amistat amb David Henry, també el protagonista d'aquesta sèrie. Es veu que aquest noi, escolta, no deixa una canya dreta. Henry, a més de tot això, de tot el que m'he explicat ja, és molt conservador i es diu que els motius polítics haurien enterbolit la seva relació. Ja sabem que la situació política als Estats Units està molt tensa.
1: Sí.
2: Bueno, als Estats Units hi ha tot arreu. Però
1: en
2: aquest cas, això farà que no aparegui als últims capítols de l'spin-off dels Magos de Waverly Place, tot i que Maria Canals Barrera sí que apareixerà en un d'aquests 4 capítols.
0: Molt bé. No em surt gaire informació al respecte, més enllà d'un tuit on ella va dir que sí, que tenia, com ho diu, "Yes, my parents are from Cuba and of Catalan heritage." És l'únic que ha dit aquesta.
2: Molt bé, tenim una estrella de Disney Channel que potser parla una mica de català.
0: No fa
2: pinta. Així una mica de sobre.
0: No fa pinta.
1: No ens flipem tant. No
0: un minut i mig.
1: Jo crec que un minut i mig potser no ens dona temps.
2: No? Evidentment, no ens dona temps a repassar la següent sèrie, que aquesta era una de les fortes, perquè era Hannah Montana, eh? Doncs
1: pues mira, farem hype i ho deixem
0: per l'altre. Exacte. Estic dirigint jo el programa avui.
1: Ah, perdó.
0: És que tu no estàs aquí a la taula de sou,
1: no,
0: avui?
1: No, no.
0: Doncs avui
1: a més, jo, amb el favor que m'han fet.
0: Jo faré ara l'ajut i diré, queda un minut.
2: Això que es diu...
0: Espavileu-vos.
2: Stay tuned a l'Això van sèrie, perquè en algun moment es reprendrà aquesta secció amb altres sèries de Disney Channel, i ja us asseguro que la propera que repassarem és Hannah Montana, que aquí hi ha molta tela que tallar.
0: Doncs...
1: Gràcies, Ivan, per aquesta secció.
0: Gràcies, Ivan. Judit, nosaltres ho deixem aquí. Fins a la propera. Adéu-siau.
2: Adéu.

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Aquest diumenge, el play-off de bàsquet es juga a Ràdio Ciutat de Badalona.
3: La penya en joc.
2: A les 7 del vespre i des de Vitòria, desempat dels quarts de final.
4: Cosner Baskonia a 6 a Joventut.
2: El partit definitiu.
4: El partit definitiu.
3: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Moltes gràcies, Gavi Alegret, Salvajes. Gràcies a tots vosaltres per estar novament en connexió. Comença un nou viatge, com sempre apassionant, per la màquina del temps. T'hi apuntes? Vine, junts ho passarem bé i tindrem els millors records.

Avui ens venia molt de gust començar el programa amb la mateixa música de la primera edició, el llunyà dissabte 16 d'octubre del 93.

0: la primera música que ens va identificar, el tema d'amor de l'orquestra de Barry White, que escoltem en directe per primera vegada per la Holland Symphony Orchestra. Perquè sentim amor per aquest ofici de la comunicació. Perquè sentim amor per la música. Què millor que començar amb el tema d'amor, el programa, que contra tot pronòstic continua endavant, malgrat els molts anys transcorreguts. I deu estar vigent, perquè els fidels oients de sempre s'hi afegeixen cada setmana nous oients que ens descobreixen com per casualitat, passejant per el dial, potser navegant per internet, potser perquè algú els hi ha recomanat, potser perquè algun amic, conegut o familiar, els hi ha dit: escolta això, que potser t'agrada. Nosaltres, com sempre, intentant fer-vos feliços, entregant el millor que hem pogut aprendre de la nostra vida professional i personal. Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Algú va dir: la desconfiança en el futur ens fa difícil renunciar al passat. Per això ho fem junts. La responsabilitat està bastant compartida, eh? Quina és la teva cançó més especial? Pots posar-te en el programa mitjançant correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Però en els primers anys de programa també rebíem moltes trucades al contestador automàtic.
1: Hola, Albert, sóc la Sònia. Mira, et volia demanar a veure si em podries posar la cançó de Chicago, de If You Leave Me, Me Now, es diu, que em porta molt, molt... record d'un noi que es deia Alberto també. D'acord? Vinga, gràcies. Adéu i felicitats pel programa.

baby, please don't know she's blown out the bridges, Anna. If you leave me now, θα έχεις βαδίσει, με δέχας ahora. No era l'estil habitual de Chicago, però es va convertir en el seu més gran èxit, el 1976. Perfectament, aquesta cançó podria formar part del nou espai. Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada?

deixa volar la teva imaginació. Ah, però si fos possible aquesta circumstància, sabem que molts oients d'aquest programa ens escolten en parella. Doncs pots ballar el lent preferit, escoltant la ràdio. Nosaltres som d'una generació que estàvem esperant els lents perquè era una manera, sobretot per als més tímids, de començar una conversa, una excusa per conèixer aquella persona, oi? I els DJs ho sabien i per això a les sessions de ball es posaven diverses tandes de lents. I a les festes particulars estàvem desitjant que arribessin d'hora. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. És fantàstic que estiguis escoltant ara mateix qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen a la teva disposició el programa als seus webs per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Per si no et vols perdre res, per si vols que t'acompanyem allà on vagis, els últims programes emesos els trobaràs a la plataforma iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple, entre d'altres. M'escriu en Marc Torres Piulax, que em diu: hola Albert, et felicito pel teu programa, moltes gràcies, que ens aporta records inestimables. Aporto una contribució a la nova llista dels lentorros. La pots passar a la primera hora de programa, sisplau? Doncs aquí estem. Diu: el pianista de jazz Errol Garner va compondre Misty, que podríem traduir per Boirós. És una magnífica balada que ha estat molt versionada amb lletra afegida. Look at me. Una de les millors versions, per al meu gust, la va fer un cantant que aquí va ser poc conegut, en Johnny Mathis, que m'agradaria escoltar. Per cert, la nostra Núria Feliu va fer-ne una magnífica interpretació en català. Tot és gris. És veritat. Bona memòria, Marc. Aquí està primer la de Johnny Mathis.

Misty, Boira. Gravació original de 1959 de Johnny Mathis, nascut el 1935 a Texas. Però, com molt bé ens recordava l'amic Marc Torres, que ens ha demanat aquest lent per ballar de dos en dos, la nostra Núria Feliu va fer una estupenda adaptació al

0: Tot és gris, tot és trist, cantava la Núria. Diuen que disfrutar amb les cançons tristes, comprovar que un altre, en aquest cas el cantant, també està fotut, ens ajuda a portar lo nostre. Coco, tu què creus, que es pot disfrutar de la tristesa? Perquè també diuen que el cervell el que busca és la comprensió, eh? Per cert, que aquesta cançó també la va versionar Joan Manuel Serrat el 1996 en aquell àlbum d'homenatge a la nova cançó, que es va dir Banda sonora d'un temps i d'un país.
1: Tot és gris, o és el temps

0: és trist.
1: Però a la nostra estimada Núria Feliu, quina cançó li hagués agradat escriure? Li preguntàvem un dia que ens la vam dur a una discoteca, i per això disculpareu el soroll de fons.
2: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
3: All Over the Rainbow, el Més enllà d'on hi ha l'iris, que a més la primera versió que hi va haver-hi, que es va cantar aquí a aquest país, va ser la que jo vaig gravar a l'any 72, que és allà Més enllà d'on hi ha l'iris, lluny de tot. Està considerada la millor cançó als americans, eh? I a més, oscaritzada, perquè té el nostre. És una cançó que és una meravella.
2: Núria, has estat molt amable.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, molta sort.
3: Gràcies.

0: La cançó de la pel·lícula El Mago de Oz, una famosa comèdia musical que va triomfar a Broadway, però quan van decidir portar-la al cinema, van demanar una nova cançó per adornar escenes que no sortien a l'obra teatral. I aquella cançó va ser Over the Rainbow, que va estar a punt de ser suprimida a l'hora del muntatge. Però, per sort, per Judy Garland i per als afeccionats d'arreu del món, la cançó es va quedar a la pel·lícula i també en el cor de milions d'admiradors.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

quina cançó lenta és la teva preferida per ballar-la de dos en dos? Bueno, això que està sonant és tot un clàssic en el programa. No ha passat mai gaire temps sense que la tornéssiu a demanar. Estem escoltant en una adaptació fantàstica, instrumental, que van fer els Ventures. Però l'Alícia, des de Formentera, ens demana la versió més popular, la que Bobby Vinton va fer l'any 1972, i ja sabeu que amb el títol aquí de Sellado con un beso. Still with a kiss. Mwah.

està el cantant Bobby Binton, nascut a Pennsylvania, Estats Units, el 1935. Va fer moltes, però aquest va ser l'èxit de la seva vida. Yeah.

Still with a kiss. Sellado con un petonet. El lent preferit de l'Alícia, que ens escolta i escriu des de Formentera, per ballar amb aquella persona amb la que t'agradaria ballar aquesta cançó. A mi també m'agradaria que formessis part del grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I de moment ho deixem amb la proposta que ens fa la Laura des de Guardiola de Berguedà. És A ti, de Jade Zent. Jade Zent va triomfar amb aquesta cançó i altres molt maques, aquesta concretament de 1976, però va morir molt jove, d'un infart, amb només 41 anys. No devia estar molt estressat, però aquestes coses mai se sap. Ho dic perquè va morir estant de vacances a Tahití.

0: verba.
1: A ti,
0: a ti.
1: Per qui fem aquest programa.
0: A lo que fuiste y lo que serás.
1: A lo que fuiste y a lo que serás. Gràcies, Laura, gràcies a tots els que ens dediqueu un temps per escriure'ns. Aquí a cocodrilclub@gmail.com.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

I una cosa tan senzilla, tan antiga, però tan efectiva com dedicar una cançó per la ràdio, sempre és una bona idea. A vegades hem de tornar a allò que fèiem i que vam deixar de fer, no sabem per què. A la ràdio, em refereixo a la ràdio, però també a la vida, oi? Ho dic per aquest correu que diu: bon dia, Albert, em dic Anna Rosa i m'agradaria molt dedicar una cançó als meus pares que tenen 87 i 89 anys i que t'escolten des de Tremp, Lleida. Ells són el Josep i l'Anna Maria i voldria que els hi dediquessis la cançó de Brasil per Ray Conniff. Recordo de petita com ells sempre la posaven en vinil i començaven a ballar-la junts al mig del menjador mentre nosaltres, els fills, els miràvem. Doncs per ells, que ja són molt grans, dir-los que els estimo molt amb aquesta cançó. Moltes gràcies.

0: fantàstiques adaptacions que feia Ray Conniff d'èxits internacionals com aquest Brasil, que espero, Anna Rosa, que també avui, a l'escoltar-la per la ràdio, els teus pares, el Josep i l'Anna Maria, s'hagin posat a ballar-la al mig del menjador. Ray Conniff la va gravar el 1959 i després es va reeditar el 1963. Ray Conniff marxava a l'altra dimensió l'octubre del 2002 a una població de Califòrnia que es diu Escondido. Es va caure i es va donar un cop al cap contra un lavabo de casa seva. Havia nascut a Massachusetts el 1916 i sempre es va caracteritzar per tenir un cor acompanyant a l'orquestra que ell dirigia. On trobaràs un programa tan rar com aquest, que igual sona Ray Conniff, que Led Zeppelin, per dir algú. Ah, algú ho ha dit. No descuidis el moment. Disfruta'l com si fos l'únic que tens. Ja saps que aquí tenim una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

no? Doncs digue'm el primer que recordis. Estarem encantats de compartir-lo. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet la Conxita Salvador Arqués des de Bellver de Cerdanya, que ens diu: un dels primers discos que recordo, sempre els he comprat amb el meu marit, va ser Elton John Concert a Austràlia. Elton és el meu cantant preferit. A casa teníem una discografia molt extensa, estrangers i catalans. Bé, gràcies Albert per la feina que fas. Sóc una nostàlgica i amant de la música. Qualsevol. Bé, la salsa m'avorreix. Canto fins i tot en un grup de gospel. Molt bé. Doncs endavant i felicitats, Conxita Salvador, que és de Bellver de Cerdanya. Doncs, malauradament, aquest concert d'Elton John a Austràlia, bé, el segon, perquè n'havia fet un 2 anys abans, però no s'havia publicat en disc, ell no estava bé de veu. I, bueno, i així va quedar gravat. Una llàstima, perquè els que treballem amb la veu sabem que malament ho passem quan hem de fer una feina, una locució, en el meu cas, per exemple, d'un doblatge o d'un programa de ràdio, i no estàs bé de veu. Pateixes molt, perquè, a més, no és fàcil que escollin la teva veu per fer un treball, i quan no estàs bé de veu i ho has de fer aquell dia perquè no poden esperar i tal, o els enzillament has de dir truqueu a un altre company perquè jo avui no estic per això. Però, és clar, jo no em puc comparar a una gira que estava fent Elton John amb una situació crítica de veu durant la seva famosa gira per Austràlia el novembre i desembre de 1986, coneguda com a Tour de Force. Encara que els concerts van ser magistrals, la seva veu estava notablement desgastada, rasposa i amb dificultats per assolir notes altes a causa d'uns nòduls o pòlips que tenia a les seves cordes vocals, producte de l'excés de treball i també de l'abús de substàncies. Aquí els detalls clau d'aquell moment, forçant-lo a cantar en un to més greu. Tot i això, es diu que la seva interpretació va tenir una intensitat emocional encara més gran. Ell va decidir continuar. Poc després de finalitzar la gira australiana, es va sotmetre a una cirurgia de gola a principis de gener del 87 per extirpar els nòduls. Tenia por de no tornar a cantar mai més, per la qual cosa va dedicar cada nota d'aquests últims concerts amb l'orquestra amb un lliurament total. Malgrat els seus problemes vocals, l'àlbum i el concert documentat Live in Australia with the Melbourne Symphony Orchestra està considerat un dels millors moments de la seva carrera.

0: Elton John en directe a Austràlia el 1986, el primer disc que es va comprar la Conxita Salvador Arqués de Bellver de Cerdanya.
1: Can I just say no to your kind request?
0: Però ara ja estem projectant a la nostra pantalla gegant de cinema.
2: Yes.
0: Ja estem a l'espai de les bandes sonores. Digue'm la cançó de banda sonora que més t'ha agradat, o el tema instrumental, encara que no necessàriament t'hagi agradat la pel·lícula. La majoria de vegades, però, ens agraden les dues coses.

Sí, aquesta és una cançó original dels Bee Gees, que aquí es va dir «Cómo puedes arreglar un corazón destrozado». Però estem escoltant la versió que es va fer per la banda sonora de Notting Hill, perquè fa referència a l'amic Pere, que ens escriu des de Roda de Ter. Diu, tinc la banda sonora de Notting Hill i no té desperdici. Certament, Pere, l'hem posada en diverses ocasions en aquest espai. Diu, són totes molt bones. Però la meva petició ara és només instrumental. The Herc has pleasure first, de la pel·lícula El Piano. Ah. Salutacions i molt bon dia a tothom. Doncs moltes gràcies, perquè és una molt bona elecció. Bon gust, Pere.

bé que ens ha deixat aquesta música del gran Michael Nyman, un dels més grans autors de bandes sonores, en aquest cas doncs de la pel·lícula El Piano, de 1993, que va dirigir Jane Campion, amb aquest tema The Heart Asks Pleasure First. El cor primer demana plaer. Per cert que la directora és de Nova Zelanda i recordem que almenys tenim un oient a Nova Zelanda i que tots aquells que ens escolteu lluny d'on fem el programa, que és Catalunya, Andorra o les Balears, ens agradaria molt que ens escrivíssiu, encara que només sigui per dir que estic a tal lloc i escolto el programa per internet, és clar, en directe o en diferit. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, on sempre intentem acariciar la teva memòria. Ara mateix estem projectant. I la Mireia Ruiz, des del Masnou, ens diu: hola, Albert, primer de tot felicitar-te pels meravellosos programes que fas. Moltes gràcies, Mireia. M'acompanyen quan faig el camí a casa, tornant del treball. Aquest espai de les bandes sonores m'ha agradat especialment. La meva preferida és Cry to Me, de Salomon Burke, de la pel·lícula Dirty Dancing. L'he vist mil vegades. Agraïda, Mireia Ruiz.

Cry to Me, plora per mi, una cançó molt curta, com la majoria de les cançons dels anys 60, perquè aquesta és original de 1964, tot i que es va utilitzar a la pel·lícula Dirty Dancing el 1987. El seu autor, Solomon Burke, havia nascut a Filadèlfia el 1940 i va morir estant a l'aeroport d'Amsterdam el 2010. Gràcies, Mireia, de Masnou. La pel·lícula i la seva banda sonora, la de Dirty Dancing, agrada a molta gent, com també la de Pretty Woman, de la que estem escoltant un tema d'amor poc conegut però molt maco, per donar pas a la tercera i última proposta d'aquest espai de bandes sonores.

0: música per somiar despert.
1: I en colors.
0: Des de Barcelona, la Mònica ens diu, en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola, Albert, m'encantaria escoltar Aquarius amb la cinquena dimensió. El nom de la pel·li d'aquesta banda sonora és Her, de 1979. Gràcies, Mònica. Doncs sí, Her va ser primer un musical de Broadway, de hippies, que es queixaven de la guerra del Vietnam i que en algunes escenes sortien despullats amb la qual cosa, totalment despullats, o sigui, pilota picada. I això, doncs, va ser en el seu moment polèmic, oi? I 10 anys més tard d'estrenar-se el musical als teatres, el 1979, com molt bé deia l'amiga Mònica, Milos Forman va dirigir l'adaptació al cinema. No perdis la sintonia, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de la...

0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Ciutat de Badalona els matins de dissabtes i diumenges de 9 a 10 i les nits de diumenges a dilluns de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i nits de diumenges a dilluns de 12 a 2 a Ràdio Ciutat de Badalona 94.4 FM.
1: Cocodril Club.

Les ciutats i els barris són la seva gent. No podrien existir sense les persones, i Tuxal tampoc. Som el somni de gent pionera que volien fer de les ciutats un lloc millor per a tothom. Avui som la suma de l'experiència i els recursos d'empreses especialitzades en el transport de viatgers i treballem per una mobilitat inclusiva, segura i respectuosa amb el medi ambient. Som Tuxal, som Direxis, som persones al servei de persones.

T'hem portat a l'escola, al partit i a treballar. Hem estat a les festes del barri i a tots els esdeveniments importants. De dia i de nit, formem part de la vida d'aquesta ciutat. I ens enorgulleix veure-la créixer. Portem gairebé 40 anys donant un servei de transport públic de qualitat. Nosaltres també hem evolucionat amb nous projectes, però seguim fidels al nostre origen. Ser una empresa d'economia social i arrelada al territori. Sempre al teu costat. Som Direxis. Som Tuxal.

0: aquí Badalona.
1: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
2: Aquest diumenge, futbol a Ràdio Ciutat de Badalona.
3: El partit del Badalona.
2: A un quart de set de la tarda i des de l'estadi municipal, partit de tornada de la segona eliminatòria del play-off d'ascens. Club de Futbol Badalona, Cornellà.
4: Són les 11.
5: Notícies Badalona.
6: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. L'intendent major Òscar Parada reclama una Guàrdia Urbana forta per poder assumir els reptes de seguretat, convivència i col·laboració que hi ha a la ciutat. Ho ha demanat durant la celebració del Dia de la Guàrdia Urbana al Becín, on ha lloat la vocació del cos de la policia local i el seu estret lligam amb la ciutat. Ens ho explica el nostre company Sergi Crusells.
7: Segons Parada, el cos de seguretat està en ple procés de transformació amb l'objectiu de millorar el servei i incrementar la presència d'agents al carrer. Ha destacat l'esforç que es du a terme per modernitzar el cos amb la incorporació de tecnologia puntera. També ha defensat la professionalitat dels agents durant les festes de maig i, en concret, l'actuació feta durant el desallotjament del Vall del Micaco. Parada considera les crítiques rebudes legítimes, però lamenta que s'hagi posat en dubte la labor dels agents.
8: Va ser una actuació difícil en un context sensible i en què els agents van actuar amb professionalitat, proporcionalitat, serenor i responsabilitat. Com a institució hem de ser clars. La crítica és legítima. La discrepància forma part de la democràcia, però no tot s'hi val. No és just utilitzar una intervenció policial complexa per posar en dubte la professionalitat dels nostres agents.
7: L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha coincidit en defensar el paper de la policia i que cal dotar-la de més personal, infraestructura i tecnologia. També ha reiterat el compromís de construir una nova comissaria al solar on hi havia l'Institut B9. Albiol, a més, ha lloat la col·laboració amb la resta de cossos policials, serveis jurídics i socials per rebaixar la criminalitat convencional un 8,9% a Badalona el primer trimestre d'aquest any respecte al mateix període de l'any passat. Escoltem a Xavier García Albiol.
9: La col·laboració entre els diferents cossos de seguretat, també en l'àmbit judicial, en l'àmbit social, a tots, moltes gràcies, perquè sense aquest esforç, sense aquest granet de sorra per part de tothom, segurament les coses no serien tan agradables.
7: Durant la celebració s'han atorgat diversos diplomes a agents de la Guàrdia Urbana, així com medalles a persones i entitats que treballen estretament amb el cos, com ara el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, el CUESP, els agents rurals o els jutjats de Badalona.
6: El govern municipal posarà en funcionament durant el mes de juliol la primera zona d'aparcament per a residents al barri d'Artigues. 95 noves places de zona verda que s'ubicaran als carrers Balmes, Mariscal Cabanes, Rafael Casanovas i Santiago. L'alcalde no descarta ampliar les zones d'estacionament regulat a altres barris de la ciutat, sempre que hi hagi consens veïnal. L'actuació rep el suport de l'Associació de Veïns d'Artigues per endreçar un barri amb alta densitat de població, segons ha assenyalat l'alcalde de Badalona. Xavier García Albiol celebra un model que beneficiarà, diu, la mobilitat dels veïns i veïnes d'Artigues. Per un cost de 0,90 euros setmanals, les persones que estiguin empadronades i siguin titulars de vehicles que no superin els 6 metres de longitud podran estacionar-hi des de les 9 del matí fins les 9 del vespre de dilluns a dissabte. La resta de la ciutadania ho podrà fer, però pagant 3 euros l'hora. Escoltem l'alcalde Xavier García Albiol.
9: A on hagi un acord amb els veïns, implementarem aparcament regulat. I zona verda, que jo crec, com a alcalde i com a veí, que és molt positiu perquè facilita que els veïns de la zona puguin aparcar, tinguin un espai amb molta seguretat garantit per aparcar a un preu irrisori de menys d'un euro a la setmana.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
10: Ningú t'informa com nosaltres.
2: Aquest aquest diumenge, futbol a Ràdio Ciutat de Badalona.
3: El partit del Badalona.
2: A un quart de set de la tarda i des de l'estadi municipal, partit de tornada de la segona eliminatòria del play-off d'ascens. Club de Futbol Badalona, Cornellà.
10: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
0: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i, com sempre diem, amb la música com a principal lligam i amb històries que arriben des d'aquí, però també des d'allà, obrim fronteres i escoltem algunes cançons interessants noves d'aquesta setmana. Per tant, sense més, anem a començar per la primera, que ens arriba des de casa nostra, arriba des del Vallès Oriental. Ella es diu Ivette Nadal, i amb la seva nova cançó, Sota el braç, que és la que escoltarem ara mateix per iniciar el nostre recorregut per aquests 55 minuts d'estrenes. Es diu Mai les ales. Per tant, així anem a començar aquest estrenes amb Ivette Nadal i la seva nova cançó, Mai les ales.

Així hem començat amb aquesta cançó nova d'Ivet Nadal, des del Vallès Oriental, la cantautora i poeta, ens ha acompanyat per començar aquestes estrenes d'aquesta setmana amb el seu nou tema, Mai les ales. Seguim, per tant, i ara sí, obrim fronteres i anem fins a un altre indret, anem fins a Austràlia per escoltar el més nou de Kylie Minogue. De fet, és una cançó que forma part d'una sèrie de televisió que s'acaba d'estrenar sobre la seva vida musical, artística i també personal. Un documental que es diu Kylie, i trobem una cançó nova que es diu Lighted Up. Així sona el més nou de Kylie Minogue.

És una de les cançons noves de Kylie Minogue, la cantant i compositora australiana, i un dels temes que pertanyen a la sèrie de televisió sobre la seva vida musical, artística i personal, que s'acaba d'estrenar. Light Up és la nova de Kylie Minogue. I tornem a Catalunya, ara mateix amb el granollerí Joan Liaño i la seva nova cançó. Ell va ser un dels concursants de la primera temporada d'Eufòria el 2022. Ara ens porta aquest Kiss Cari.

Cari. Kiss Cari, aquesta és la nova cançó de Joan Liaño des de Granollers. Va ser un dels concursants de la primera temporada d'Eufòria el 2022 i ara ens presenta aquesta seva nova peça musical que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim d'estrenes, precisament, i ara mateix anem amb una cantant i compositora anglesa. Ella es diu Lola Young i la seva nova cançó, From Down Here.

Es diu Lola Young, ella és una cantant i compositora anglesa i aquesta és la seva nova cançó, From Down Here. Tornem a Catalunya amb Arrels Garrotxines, l'artista emergent Tura Sala ens presenta aquesta barreja d'indie, de funk i de pop. Ella va fer el seu pas per Eufòria i ara mateix ens presenta aquesta nova peça musical que es diu On aniràs, la nova de Tura Sala.

on aniràs? Aquesta és una cançó realment estiuenca, perquè ja ens apropem, evidentment, a les dades de sol, de calor i d'estiu. Tura Sala, la Garrotxina, ens ha acompanyat amb aquesta cançó, On aniràs?, la més nova que hem escoltat avui a través d'aquest estrenes. Seguim el nostre camí i de Tura Sala anem a un grup anomenat Lucas Graham. És una banda de pop danesa que ens porta el seu nou èxit, Second

Potser ho hauríem d'haver vist. Aquesta és la cançó d'Obeses, amb la col·laboració de Magali Sare, aquesta cançó que forma part del nou disc d'Obeses, L'Ai al cor. Anem seguint, i ara mateix anem a compartir la nova de Niall Horan. És un cantant irlandès i va formar part de la formació One Direction. En solitari, noves històries en aquest 2026. Aquesta és una d'elles, Ends of an Era.

A través d'estrenes hem escoltat el més nou de la cantant de Súria, Bets. Aquesta és Jo sóc com tu. Nova història que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Des del Bages ens ha acompanyat la cantant i compositora Bet. Seguim endavant, per tant, el nostre camí, acompanyant-te, siguis on siguis, amb històries musicals noves, que ara mateix ens porten a escoltar un avançament del nou disc que sortirà el 14 d'agost d'enguany de la formació irlandesa The Script. Es diu Man in the Arena. If

Man in the Arena, aquesta és la nova cançó dels The Scripts, esperant que el 14 d'agost arribi el nou disc de la banda irlandesa. Anem seguint, tornem a Catalunya amb aquesta jove artista de Nou Barris, a Barcelona. Es diu Monique Macon i aquesta és la seva cançó, Si estic amb tu.

Així sona la cançó de Monique Macon, aquesta cantant i compositora que arriba des de Nou Barris, des de Barcelona. Una altra interessant novetat d'aquesta setmana. Seguim fent el viatge i obrint fronteres i ara mateix anem fins a Nord-Amèrica per escoltar Bentley Rubbles, la seva cançó que forma part del seu disc Olympus, es diu Nosedive.

Nosedive, aquesta és la nova cançó de Bentley Rebels, així també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem a compartir ara el més nou d'Oriol Saltor. Ell és de Sant Cugat, músic versàtil que ha estat guitarrista del grup de pop La Porta dels Somnis. Així ens acompanya ara mateix amb el seu nou èxit, On eres tu?

eres tu. Aquesta és la nova cançó d'Oriol Saltó. Ell també ens ha acompanyat des de Sant Cugat, aquest músic versàtil que ens ha portat la seva nova cançó a través d'aquest estrenes. Anem seguint el nostre camí ara mateix amb les Remember Monday, aquest grup femení de country pop format a Anglaterra. Són tres cantants i compositores. Així sona el Delusional.

Així sona de bé aquesta cançó de les Remember Monday, aquest grup femení de country pop format a Anglaterra. Les seves tres cantants i compositores ens han acompanyat també en aquest estrenes, que posa el punt i final amb Soc el Pol, amb la seva cançó que forma part del seu EP de tres cançons, Els records no marxen mai, part 1. La cançó que escoltarem es diu Control. Així doncs, amb ell, amb Soc el Pol, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana i tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pavelló 14 ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada de Llatella. Bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Així ho ha manifestat la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
0: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la Ràpita a la comarca del Montsià.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya.
2: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada. Avui, Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable, sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com l'Urgell, el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entrant a tardar, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també a la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Ho anirem seguint aquí les xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens per ascendir a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
0: I en tenis, el català Marcel Granollers s'ha imposat per segon any consecutiu al torneig de dobles de Roland Garros. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El Papa Lleó XIV, com diem, ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
4: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb el rei d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ulleta a Espanya en el seu primer discurs.
5: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
4: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
6: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
4: Tot seguit, el Papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social, al Centre d'Informació i Acollida, i a 8:45 del vespre, una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
0: Obrim plana política amb Esquerra Republicana, que reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre així el conflicte dels mestres.
2: Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
7: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats. Que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola. Que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys. El retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
2: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027, en el compte enrere pels comicis. Alemanya ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts i el PSC.
7: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració i malestar. Perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt. Aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable, no sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
2: Alemany insta els candidats a treballar perquè Esquerra es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals.
0: Parlem ara de successos perquè un motorista ha mort aquesta passada matinada en un accident a la Ràpita, a la comarca del Montsià, sortint de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un quart de tres.
2: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: Seguim amb successos. L'incendi a la nau industrial d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda del Vallès Occidental continua controlat i els bombers de la Generalitat treballen en les últimes hores per rematar el foc.
2: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància i per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
8: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures: l'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'han plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant doncs, contínuament.
2: L'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
0: I més successos. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat al Montsià, un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya, després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona.
2: Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic d'haixix que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
0: I parlem d'un nou dispositiu campai contra la multireincidència, en aquest cas a la xarxa de transport públic al Camp de Tarragona, que s'ha saldat amb 3 detinguts i 52 denunciats per possessió de drogues o tinència d'armes prohibides.
2: L'operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Tarragona, Policia Local del Vendrell, Policia Nacional i Personal de Seguretat Privada es va produir ahir divendres a la tarda i també va identificar 269 persones que acumulaven prop de 700 antecedents. Els tres arrestats són per una requisatòria judicial vigent, una requisatòria policial i un delicte de falsificació de document públic.
0: I està en marxa des de les 10 d'aquest matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o una possible vaga general.
2: Terrassa és un dels municipis on s'està desenvolupant l'enquesta. Voluntaris han sortit al carrer per recollir l'opinió dels veïns sobre habitatge, salaris i economia domèstica amb aquest objectiu de radiografiar l'impacte real de l'augment del cost de la vida. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
9: Diferents voluntaris s'han sumat aquest dissabte a Terrassa a una macroenquesta que pretén analitzar qüestions com l'accés a l'habitatge, els salaris, les despeses bàsiques o les dificultats per arribar a final de mes. Un qüestionari que busca posar dades i xifres a una realitat cada vegada més estesa, l'augment del cost de la vida i la creixent pressió econòmica que pateixen moltes famílies. I després, amb aquesta informació, pretenen prendre mesures. Ens ho explica en Roger, el responsable de la iniciativa a la ciutat.
10: A veure com a la gent li ressona la idea de poder fer mobilitzacions, de caminar cap a una vaga general, que és l'objectiu doncs, de la campanya de Viure ens costa la vida i de la plataforma per una feina i una casa dignes, que és començar a caminar això cap a una vaga general pròxima, també una mica referenciant-nos amb les diferents mobilitzacions que ja està havent ja ara mateix al país amb altres sectors, com el sector dels docents i companyia.
9: Una fotografia social que els promotors de la campanya consideren imprescindible per impulsar noves demandes i reivindicacions en defensa dels drets socials.
0: I també a Manlleu una desena de voluntaris han recorregut la plaça Fra Bernadí, el mercat setmanal i el passeig del Ter per recollir opinions, aquestes sobre habitatge, feina i cost de la vida. Des de Ràdio Manlleu ens ho explica Eloi Rubio.
11: Una cinquantena de persones han participat aquest dissabte a Manlleu en la macroenquesta impulsada per la plataforma Viure ens costa la vida. Una desena de voluntaris s'han repartit entre la plaça Fra Bernadí, el mercat setmanal i el passeig del Ter per recollir opinions sobre l'habitatge, les condicions laborals i l'encariment del cost de la vida. L'acció s'ha fet simultàniament a diversos municipis catalans i busca conèixer la predisposició de la ciutadania a participar en una futura vaga general. Ferran Domènech, un dels voluntaris de la campanya, valora positivament la resposta obtinguda a Manlleu.
12: Doncs la valoració és molt positiva, ja que totes les persones que hem entrevistat, que hem enquestat, han estat molt receptives. També doncs, una de les preguntes era si estarien disposats a fer una vaga general. La gran majoria de la gent està disposada a avançar cap a aquesta vaga general.
11: Els resultats de Manlleu se sumen als de la resta de municipis participants per elaborar una radiografia de la situació social i econòmica a Catalunya.
2: L'enquesta s'està duent a terme a punts repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre altres. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Parlem ara de manifestacions. La primera, una protesta aquest matí per reobrir Collserola, que ha desafiat, com diem, el tancament del Parc Natural.
2: Recordem que la zona verda està afectada per les restriccions per la pesta porcina africana des de fa 6 mesos. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
13: Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del Parc Natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al Parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la iniciativa.
14: Reivindiquem-lo que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats. Tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perímetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, camí que nosaltres volem fer, no hi ha ninguna granja.
13: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i també han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents.
0: I una altra manifestació, en aquest cas la de centenars de treballadors de Nissan, que ho han fet aquest matí a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina.
2: La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. La marxa ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema «Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO». I els manifestants han corejat consignes com «Ni un pas enrere» o «Aquí no sobra ningú». Escoltem Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres a Nissan, i a Joan Carles Yepes, delegat sindical d'UGT a Nissan.
15: Des que va començar el tancament de fàbrica, és un desmantellament de Nissan a Catalunya. Que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
16: No volem parlar de diners, no volem posar preu al cap dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners, sinó que també té una responsabilitat social.
2: A la mobilització també s'hi han sumat treballadors afectats per expedients de regulació d'altres empreses, com Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego.
0: Anem ara amb les notícies de proximitat. El far de Torredembarra estarà obert al públic durant una quarantena de dies aquesta temporada. Les entrades ja s'han posat a la venda.
2: El far d'aquest municipi tarragoní és l'únic de Catalunya inclòs a la ruta europea de fars, des d'on a la Torre Ana Plaza.
17: Aquesta construcció singular la va dissenyar l'arquitecte Josep Llinàs i es va inaugurar l'1 de gener de l'any 2000, coincidint amb el canvi de mil·lenni. El far de Torredembarra és l'últim construït a l'estat espanyol i també el més alt de Catalunya. La seva torre s'eleva 58 metres sobre el nivell del mar. A més, per segon any consecutiu, l'han inclòs a la Ruta Cultural Europea de Fars. Les entrades per visitar-lo ja es poden reservar. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme de Torredembarra.
18: Que aquest any el far de Torredembarra, doncs, per segon any consecutiu, forma part d'aquesta ruta i, per tant, doncs, això també és important perquè a nivell internacional, doncs, també és important. Al final sí que és una ruta europea, però se'n parla a tothom, mm-hmm. I per tant...
17: Les visites al far de Torredembarra es fan en grups de 7 persones i per arribar al mirador s'han de pujar 189 escales. Aquest estiu estarà obert una quarantena de dies. La regidoria de Turisme espera que se superin les 20.000 visites acumulades des que va obrir al públic fa 11 anys.
0: I obrim ja el bloc cultural i ho fem, com no podia ser d'una altra manera, parlant de la Patum, que no s'atura.
2: L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de patumaires i dels cartells d'aquest any. L'alcalde Ivan Sánchez assegura que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja, novament aquest vespre.
19: Bàsicament, és la vostra constància, és la vostra devoció i estima que fan possible la Patum. Per tant, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. I res més, descanseu el que pugueu a la tarda, que al vespre hi tornem amb la incertesa de nou de la pluja, però, com sempre, ens adaptarem i seguirem endavant. Moltíssimes gràcies.
2: Aquest vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: Canviem de tema, seguim amb cultura, això sí, parlem de música. Era un dels caps de cartell més rotunds de l'edició d'enguany del Primavera Sound i, com no podia ser d'altra manera, no ha decebut. Estem parlant de The Cure.
2: A ritme de Pictures of You, Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva darrera actuació al Parc del Fòrum. Un altre dels recitals destacats ha sigut el de l'artista nord-americana Addison Rae, que ha desplegat un enèrgic i sensual espectacle davant un públic molt entregat, ballant a ritme de hits com Diet Pepsi o Famous Gun. Amara i Jade són altres noms destacats d'aquest divendres que acollirà durant la franja més nocturna les actuacions de Skrillex, Mohamed Reza i Pink Panthers.
0: Parlem ara de cinema a Roda de Barà, el tarragonès, que inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT.
2: A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el fòrum, cinema i educació o el pitch de projectes en llengua catalana. L'entrada a les projeccions és lliure, excepte la inauguració i la cloenda que requereixen invitació. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
20: El FICCAT viurà avui una de les cites més esperades d'aquesta edició. A les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració oficial del Festival Internacional de Cinema en Català, que servirà també per estrenar la pel·lícula Burundanga, dirigida per José Corbacho. La gala comptarà amb la presència del mateix director, així com de diverses actrius i actors que formen part del repartiment del film. També hi assistirà l'autor de l'obra teatral original, Jordi Galceran, en què es basa aquesta adaptació cinematogràfica. En parla Antoni Pinel i Cris Gambín, codirectors del festival.
21: Us podem confirmar que vindrà José Corbacho, que tindrem per aquí el Francesc Ferrer, que tindrem per aquí la Carol Rovira, que vindrà
22: el David Fernández.
21: I també tindrem el Jordi Galceran.
20: L'estrena de Burundanga donarà el tret de sortida a una programació que durant els pròxims dies convertirà el festival en el punt de trobada del cinema en català. Cal recordar que el FICCAT va arrencar ahir amb l'acte de reconeixement a la Filmoteca de Catalunya i la projecció de la Ciutat Cremada d'Antoni Ribas, en una jornada dedicada a posar en valor la memòria i el patrimoni cinematogràfic del país.
0: I seguim al Tarragonès perquè Altafulla celebra avui el Festival de Microteatre El Faustina a diversos espais patrimonials del municipi.
2: Es tracta de la cinquena edició i compta amb una programació plena de novetats. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
23: El Faustina es consolida enguany com una de les cites culturals destacades del calendari altafullenc. El certamen omple diferents eres i espais de la vila amb cinc propostes teatrals de petit format i la participació de noms coneguts de l'escena catalana com Mònica Pérez, Fermí Fernández o Jordi Ríos. La directora artística del festival, Mònica Pérez, assegura que l'esdeveniment ha anat guanyant prestigi any rere any, tant entre el públic com entre les companyies participants.
24: En el poble ens pregunten on ho fareu, què fareu, estan com durant tot l'any preguntant-nos i per les peticions que rebem, que cada cop hi ha més peticions de companyies que volen participar, de gent que ens escriu, ens demana que els hi reservem entrades i que cada cop també trobem que hi ha més gent coneguda del panorama professional que volen participar.
23: La jornada també compta amb el Faustineta, dedicat al públic familiar, i el nou vermut emergent, reservat a companyies amateurs. Aquest 2026, a més, es fa un homenatge a la rapsoda Joana Badia. El festival culminarà amb un sopar de germanor, música en directe, màgia i ball a l'aire lliure.
0: Les 2:22, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: I comencem parlant de futbol perquè el Sabadell és a només dos partits d'ascendir a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
25: Victòria èpica del Centre d'Esports Sabadell davant d'una nova Creu Alta que va presentar la seva millor entrada des d'aquest aforament amb gairebé 12.000 persones que van creure ahir en la remuntada des d'un primer moment i que ho van demostrar ja en la prèvia, en la rebuda de l'equip, i durant aquest alè extra havia d'aixecar dos gols en contra l'equip de Ferran Costa i ho va fer prou ràpid, a la mitja hora de joc, amb dues fuetades consecutives en qüestió d'un minut i mig. Primer, un lliure indirecte que va materialitzar Joel Priego i després, insisteixo, en qüestió de no arribar un parell de minuts, David Estals va igualar l'eliminatòria amb el 2-0. Aquest marcador portava la sèrie a la pròrroga i si conservava aquest avantatge al Sabadell, no hi havia penals perquè per millor classificació a la Lliga regular passava l'equip de Ferran Costa. Però no va caldre perquè al minut 90 de nou Joel Priego va desfermar l'eufòria arlequinada amb el 3-0 definitiu contra el filial del Real Madrid. Ara només falta esperar demà si el rival és el Zamora o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 de partit d'anada.
0: I un parell de categories per sota. Demà diumenge a 6:45 de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens a segona federació amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà. Baixem encara una categoria més perquè avui es juga l'eliminatòria definitiva entre el Sant Mauro i la Pobla de Benfumet per ascendir precisament a la tercera federació.
2: El primer assalt del partit d'anada es disputarà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui aquesta tarda, on els pobletans voldran treure un bon resultat per la tornada. El filial del Nàstic ja sap el que és guanyar en aquell estadi, però davant té un Sant Mauro que també va agafar la mida a la Pobla en el partit de Lliga. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: La Pobla de Mafumet afronta el camí decisiu per l'ascens a tercera federació. Davant, però, tindrà una eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauro, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. El filigrana arriba a la cita també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal de Santa Margarida de Montbui, on els poblatans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així valorava el rival, el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
4: I per tant bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i a ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs, sàpiguer gestionar els diferents moments del partit de la manera que millor ens interessi, no?
3: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els duels directes els dos equips ja saben el que és batre's entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
0: I en tennis, el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
2: Ho han fet després de superar a la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Carri Eliovara i el britànic Henry Patten.
0: Parlem ara d'handbol, i és que el Barça juga a les 5 de la tarda les semifinals de la Copa del Rei d'handbol contra el Nava.
2: L'equip blaugrana va superar quarts del Valladolid per 38-24 i és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
0: En hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, victòries ahir del Barça i del Calafell a les semifinals del play-off.
2: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
0: I el partit de tornada per pujar a l'hoquei lliga masculina entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
2: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la Lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Tella, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a La Luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
3: ¿Qué has encontrado?
4: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
4: És maravilloso. ¿A que sí?
5: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
4: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
2: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
4: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
3: ¿Qué más?
6: ¡Yo tengo el poder!
2: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
7: Yo te enseñaré lo que es el auténtico.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Papa Lleó XIV ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Així ho ha manifestat la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
0: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la Ràpita.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya.
2: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable, sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com la l'Urgell i el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat, i ja ben entrada a tardar aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també a la zona propera del Montseny, i amb unes temperatures que aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
0: I en tenis, el català Marcel Granollers ha guanyat per segon any consecutiu el torneig de dobles de Roland Garros fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El Papa Lleó XIV ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir cap a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
4: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb el rei d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ulleta a Espanya en el seu primer discurs.
5: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
4: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
6: No puede haber mayor contraste

0: todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
1: Tot seguit, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
2: Parlem ja de política. Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
3: Ho ha dit la secretària general del partit Elisenda Alemany durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
4: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats. Que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola. Que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys. El retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
3: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027 en el compte enrere dels comicis. Alemanya ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts i el PSC.
4: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració i malestar. Perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt. Aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable, no sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
3: Alemanya insta els candidats a treballar perquè Esquerra es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals.
2: Obrim plana de successos. Un motorista mort aquesta passada matinada en un accident a la Ràpita, a la comarca del Montsià, després d'una sortida de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un quart de tres.
3: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53. Les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
2: I d'altra banda, l'incendi a la nau industrial d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda del Vallès Occidental continua controlat i els bombers treballen en les últimes hores per rematar el foc.
3: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
5: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures: l'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'han plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant contínuament.
3: L'incendi es va declarar ahir divendres, cap a 3:45, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
2: I tornem ara al Montsià, perquè els Mossos d'Esquadra han desmantellat allà un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona.
3: Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic de xix que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
1: Música.
2: I es troba en marxa des de les 10 d'aquest matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a fins a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general.
3: Terrassa és un dels municipis on s'està desenvolupant aquesta enquesta. Voluntaris han sortit al carrer per recollir aquestes opinions dels veïns sobre habitatge, salaris i economia domèstica amb l'objectiu de radiografiar l'impacte real de l'augment del cost de la vida. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
6: Diferents voluntaris s'han sumat aquest dissabte a Terrassa a una macroenquesta que pretén analitzar qüestions com l'accés a l'habitatge, els salaris, les despeses bàsiques o les dificultats per arribar a final de mes. Un qüestionari que busca posar dades i xifres a una realitat cada vegada més estesa, l'augment del cost de la vida i la creixent pressió econòmica que pateixen moltes famílies. I després, amb aquesta informació, pretenen prendre mesures. Ens ho explica en Roger, el responsable de la iniciativa a la ciutat.
7: A veure com a la gent li ressona la idea de poder fer mobilitzacions, de caminar cap a una vaga general, que és l'objectiu doncs, de la campanya de Viure ens costa la vida i de la plataforma per una feina i una casa dignes, que és començar a caminar això cap a una vaga general pròxima, també una mica referenciant-nos amb les diferents mobilitzacions que ja està havent ja ara mateix al país amb altres sectors, com el sector dels docents i companyia.
6: Una fotografia social que els promotors de la campanya consideren imprescindible per impulsar noves demandes i reivindicacions en defensa dels drets socials.
3: L'enquesta s'està donant a terme a punts repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre altres. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada, que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
2: I avui hem de parlar també d'un parell de manifestacions. La primera, una protesta per reobrir Collserola, que ha desafiat aquest matí el tancament del parc natural.
3: Recordem que la zona verda està afectada per les restriccions per la pesta porcina africana des de fa ja 6 mesos. Des de Cugat Media, Sergio Morales.
8: Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la iniciativa.
9: Reivindiquem-lo que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perímetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, que a mi que nosaltres volem fer no hi ha ninguna granja.
8: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i també han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents.
2: I una altra reivindicació, en aquest cas la de centenars de treballadors de Nissan que s'han manifestat aquest matí a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina.
3: La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. La marxa ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema «Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO». I els manifestants han corejat consignes com «Ni un pas enrere» o «Aquí no sobra ningú». Escoltem Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres a Nissan, i Joan Carles Iepes, delegat sindical d'UGT a Nissan.
10: Des que va començar el tancament de fàbrica és un desmantellament de Nissan a Catalunya, que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en 1 o 2 anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
11: No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners, sinó que també té una responsabilitat social.
3: A la mobilització també s'hi han sumat treballadors afectats per expedients de regulació d'altres empreses, com Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego.
2: Parlem ara de videojocs. Què tenen en comú els Dragon Gamings, els TLS, els Família Yogurt o els Dementals? Doncs efectivament, un videojoc, parlem del League of Legends amb seguidors arreu del món.
3: Ells, però, són els 4 millors equips catalans i avui es disputen la corona de campió al Tecnocampus de Mataró. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio el Josep Maria Espà.
12: Els quatre millors equips catalans del League of Legends, el videojoc que mou milions de persones arreu del món, s'estan enfrontant aquest dissabte per decidir qui és el millor de Catalunya. Entre ells, un representant de Barcelona, un de Tarragona i dos de Girona. Víctor Trebejo, de l'equip gironí dels Demental, ens explica què suposa per ell participar d'aquesta jornada que segueixen milers de persones online.
13: Segueixo aquesta lliga ja des de fa un parell d'anys i sempre m'ha impressionat tota la feina que hi ha al darrere, tot el que fan per al català, per al League of Legends, i al final, doncs, classificar-me per primer cop al presencial ha sigut com un somni fet realitat.
12: De Mentals, la sorpresa del campionat, no ha pogut superar l'equip tarragoní del TLS en la primera de les semifinals del dia, d'una competició on el català és el gran protagonista. Escoltem en Josep, un dels CEOs de l'equip tarragoní.
14: Està molt bé, perquè bàsicament li donen reconeixement a la llengua i és molt, com diu, sempre en el castellà, però que aposti el català per això, bàsicament, per a mi està molt bé. Ja que som de Catalunya, és una competició catalana, està molt bé que estigui el català per al mig.
12: La gran final està prevista per les 5 de la tarda. Durant el dia, el públic assistent també s'ha pogut divertir i mostrar les seves habilitats a la zona eGames, un espai d'accés lliure on s'estan celebrant tornejos express d'altres videojocs com Just Dance, Mario Kart, un simulador de Fórmula 1 o el FIFA de futbol.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant d'una Patum que no s'atura.
3: L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de Patum Aires i els cartells d'aquest any. L'alcalde Ivan Sánchez assegura que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja novament aquest vespre.
15: Bàsicament, és la vostra constància, és la vostra devoció i estima que fan possible la Patum. Per tant, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. I res més, descanseu el que pugueu a la tarda, que al vespre hi tornem amb la incertesa de nou de la pluja, però, com sempre, ens adaptarem i seguirem endavant. Moltíssimes gràcies.
3: Aquest vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
2: Marxem ara fins al Tarragonès, concretament a Roda de Barà, que inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT.
3: A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el fòrum cinema i educació o el pitch de projectes en llengua catalana. L'entrada a les projeccions és lliure, excepte la inauguració i la cloenda, que requereixen invitació. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
16: El FICAT viurà avui una de les cites més esperades d'aquesta edició. A les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració oficial del Festival Internacional de Cinema en Català, que servirà també per estrenar la pel·lícula Burundanga, dirigida per José Corbacho. La gala comptarà amb la presència del mateix director, així com de diverses actrius i actors que formen part del repartiment del film. També hi assistirà l'autor de l'obra teatral original, Jordi Galceran, en què es basa aquesta adaptació cinematogràfica. En parla Antoni Pinel i Cris Gambín, codirectors del festival.
17: Us podem confirmar que vindrà José Corbacho, que tindrem per aquí el Francesc Ferrer, que tindrem per aquí la Carol Rovira, que vindrà el David Fernández. I també tindrem el Jordi Galceran.
16: L'estrena de Burundanga donarà el tret de sortida a una programació que durant els pròxims dies convertirà el festival en el punt de trobada del cinema en català. Cal recordar que el FICAT va arrencar ahir amb l'acte de reconeixement a la Filmoteca de Catalunya i la projecció de La ciutat cremada d'Antoni Ribas, en una jornada dedicada a posar en valor la memòria i el patrimoni cinematogràfic del país.
2: I no ens movem del Tarragonès perquè Altafulla celebra també avui el Festival de Microteatre El Faustina a diversos espais patrimonials del municipi.
3: Es tracta de la cinquena edició i compta amb una programació plena de novetats. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
18: El Faustina es consolida enguany com una de les cites culturals destacades del calendari altafullenc. El certamen omple diferents eres i espais de la vila amb 5 propostes teatrals de petit format i la participació de noms coneguts de l'escena catalana com Mònica Pérez, Fermí Fernández o Jordi Ríos. La directora artística del festival, Mònica Pérez, assegura que l'esdeveniment ha anat guanyant prestigi any rere any tant entre el públic com entre les companyies participants.
19: en el poble ens pregunten on ho fareu, què fareu, estan com durant tot l'any preguntant-nos, i per les peticions que rebem, que cada cop hi ha més peticions de companyies que volen participar, de gent que ens demana, que ens escriu, ens demana que els hi reservem entrades, i que cada cop també trobem que hi ha més gent coneguda del panorama professional que volen participar.
18: La jornada també compta amb el Faustineta, dedicat al públic familiar, i el nou vermut emergent, reservat a companyies amateurs. Aquest 2026, a més, es fa un homenatge a la rapsoda Joana Badia. El festival culminarà amb un sopar de germanor, música en directe, màgia i ball a l'aire lliure.
2: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
20: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, perquè el Sabadell disputarà la final del play-off d'ascens a segona divisió.
3: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
21: Victòria èpica del Centre d'Esports Sabadell davant d'una nova Creu Alta que va presentar la seva millor entrada des d'aquest aforament, amb gairebé 12.000 persones que van creure-hi en la remuntada des d'un primer moment i que ho van demostrar ja en la prèvia, en la rebuda de l'equip, i durant aquest alè extra havia d'aixecar dos gols en contra l'equip de Ferran Costa i ho va fer prou ràpid, a la mitja hora de joc, amb dues fuetades consecutives en qüestió d'un minut i mig. Primer un lliure en directe que va materialitzar Joel Priego i després, insisteixo, en qüestió de no arribar un parell de minuts, David Estals va igualar l'eliminatòria amb el 2-0. Aquest marcador portava la sèrie a la pròrroga i si conservava aquest avantatge al Sabadell, no hi havia penals perquè per millor classificació a la Lliga regular passava l'equip de Ferran Costa. Però no va caldre perquè al minut 90 de nou Joel Priego va desfermar l'eufòria arlequinada amb el 3-0 definitiu contra el filial del Real Madrid. Ara només falta esperar demà si el rival és l'Alzamora o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 de partit d'anada.
2: També en futbol, demà diumenge a partir d'un quart de set de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens a segona federació amb el resultat de 4-1 favorable pel Cornellà al partit d'anada. Seguim encara amb més futbol, una categoria per sota. Avui arranca l'eliminatòria definitiva entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet per ascendir a tercera federació.
3: El primer assalt, el partit d'anada, es disputarà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui aquesta tarda, on els pobletans voldran treure un bon resultat per la tornada. El filial del Nàstic ja sap el que és guanyar en aquell estadi, però davant tindrà un Sant Mauro que també va agafar la mida a la Pobla en el partit de Lliga. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
22: La Pobla de Mafumet afronta el camí decisiu per l'ascens a tercera federació. Davant, però, tindrà una eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauro, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. El filigrana arriba a la cita, també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal de Santa Margarida de Montbui, on els pobletans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així valorava el rival, el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
23: I per tant, bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i de ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs, sàpiguer gestionar els diferents moments del partit de la manera que millor ens interessi, no?
22: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els dos directes els dos equips ja saben el que és batres entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
2: Passem ara al tennis, perquè el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
3: Ho han fet després de superar a la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Harri Eliovaara i el britànic Henry Patten.
2: Parlem ara de bàsquet. Victòria de la Penya, el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB.
3: Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer i definitiu partit a Vitòria. La crònica des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
24: L'Olímpic empenya el Joventut cap al tercer partit contra el Baskonia. 82-63 va ser el marcador a l'Olímpic en un partidàs dels de Dani Miret. Va ser amb un recital del tirador nord-americà Cameron Hunt. Va acabar amb 6 triples i 27 punts per liderar la penya a forçar el desempat. També va ser amb una gran defensa al conjunt de Dani Miret i un Ricky Rubio extramotivat amb 10 punts va col·laborar 25-14 al primer quart, un marcador que ja va ser pràcticament definitiu i que va encarrilar el partit contra un Baskonia que es va quedar sense cap tipus de resposta. El desempat serà demà, diumenge, a la pista basconista al West Arena a les 7 de la tarda. Qui guanyi tindrà un passi cap a semifinals.
2: Demà, com diem, és el torn, serà el torn del Joventut i avui, però, serà el torn del Barça, que es juga a les 9 de la nit, ser precisament també a les semifinals del play-off. En el seu cas, jugar a la pista de l'UCAM Múrcia.
3: L'equip blaugrana va guanyar el primer partit amb una exhibició a Múrcia, però dijous va perdre el Palau per 3 punts en una final amb polèmica arbitral.
2: I encara un altre apunt de bàsquet, perquè Guillem Ferrando no continuarà a Fontajau.
3: El Bàsquet Girona ho ha anunciat en un comunicat en què agraeix el treball del base valencià, que ha jugat al club gironí durant dues temporades.
2: En handbol, el Barça juga a les 5 de la tarda les semifinals de la Copa del Rei contra el Nava.
3: L'equip blaugrana va superar quarts al Valladolid per 38-24 i és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
2: Canviem d'esport en hoquei patins. A l'hoquei lliga masculina, victòria del Barça i també del Calafell a les semifinals del play-off.
3: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
2: I més hoquei, el partit de tornada per pujar a l'hoquei lliga masculina, precisament entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
3: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la Lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
2: També tenim waterpolo. Avui es decideix l'equip que puja a la divisió d'honor femenina.
3: A un quart de set, el Club Natació Rubí rep el Club Natació Barcelona en un partit que veurem a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Les rubinenques tenen 3 gols d'avantatge del partit d'anada.
2: I acabem amb futbol sala. El Barça comença aquesta nit a partir de les 9 la semifinal del play-off pel títol contra l'Inter Movistar al Palau Blaugrana.
3: La sèrie es juga al millor de 3 partits, mentre que l'altra semifinal la disputen al Pozo de Múrcia i al Palma Futsal.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Són les 3.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. La criminalitat baixa un 7,8% a Badalona en el primer trimestre d'aquest 2026 respecte al mateix període de l'any passat. Tot i això, destaca l'augment del tràfic de drogues, els homicidis en grau de temptativa i els delictes de lesions i baralles tumultuàries. La millora en les dades de criminalitat s'explica sobretot per la reducció dels homicidis consumats i dels ciberdelictes. Ens ho explica la nostra companya Paula Rossinyol.
3: Segons les dades publicades aquest divendres pel Ministeri de l'Interior, en el que portem d'any a la ciutat s'han produït un total de 3.467 delictes, gairebé 300 menys que el 2025. La millora de les xifres de criminalitat és lleugerament més alta si només ens fixem en les infraccions penals convencionals, amb una baixada del 8,9% respecte a l'any passat. Amb tot, en el balanç dels tres primers mesos de l'any crida l'atenció l'increment del 48,1% dels delictes de tràfic de drogues, que han passat de 27 a 40. També augmenten en un 40% els homicidis dolosos i assassinats en grau de temptativa. N'hi ha hagut 7 respecte als 5 de l'any passat. Les infraccions penals per baralles tumultuàries pugen un 39,1%. En concret, se n'han registrat 32, mentre que el primer trimestre de 2025 n'hi va haver 23. Pel que fa a les agressions sexuals amb penetració, l'augment és del 23,1%, amb un total de 16 aquest any. També repunten els robatoris amb força a domicilis, amb una pujada del 9,6%, i les sustraccions a vehicles, un 4,3% més. En canvi, el tipus de delicte que registra un descens més pronunciat són els assassinats consumats, que passen de 2 a 1 i baixen, per tant, en un 50%. També cauen lleugerament els robatoris amb violència i intimidació, un 2,6%, i els furts en un 2,4%. Altres delictes de criminalitat convencional, sense concretar, baixen en un 17,8%. L'altra disminució significativa es troba a la cibercriminalitat. Mentre que les estafes informàtiques augmenten un 4%, la resta de ciberdelictes registren una baixada del 47,1%.
2: Càritas alerta que l'exclusió residencial es cronifica i assegura que el 74% de les persones que tenen a Badalona no tenen un habitatge digne. Són dades de la memòria de 2025 de l'entitat presentades aquest dijous. Lamenten que el creixement de l'ocupació dels darrers mesos no va acompanyat de millores laborals o de les condicions de vida de les persones i assegura que la precarietat laboral s'ha enquistat. Segons Càritas, 3 de cada 4 llars atestes viuen en condicions precàries d'habitatge. El tret més distintiu és que són famílies que, tot i treballar, no arriben a final de mes, ja que la seva economia està condicionada pel preu de l'habitatge. L'entitat alerta que la situació ha empitjorat en una dècada i defensa que l'habitatge s'ha convertit en el principal motor d'exclusió social. El problema, expliquen, s'agreuja en les llars on hi ha infants on la pobresa es cronifica. Així ho va explicar el coordinador d'anàlisi social de Càritas Barcelona, Guillermo Teros, al Badalona Matí.
4: Estem assumint que la pobresa i l'exclusió social se seguirà transmetent de generació en generació. Estem atenent fills de famílies, és a dir, fills de pares que ja teníem nosaltres anteriorment. I això és el que més ens preocupa.
5: Que es cronifiqui.
4: Veure com la pobresa, exacte, com es converteix en un cercle viciós del qual cada vegada és més difícil sortir-ne.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Aquest diumenge, futbol a Ràdio Ciutat de Badalona.
8: El partit del Badalona.
7: A un quart de set de la tarda i des de l'estadi municipal, partit de tornada de la segona eliminatòria del play-off d'ascens. Club de Futbol Badalona, Cornellà.
9: El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.

0: Hola, connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu la salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Benvinguts. Un resum al d'aquesta setmana que tornem a obrir amb un tema d'actualitat que afecta la nostra salut. Parlem del tabac, perquè si bé els últims dies ens arribaven bones notícies pel descens continuat del consum de tabac entre la població, la mala notícia és que hi ha un 25% de joves d'entre 14 i 18 anys que estan enganxats al vapeig. Precisament aquesta setmana vam parlar de les cigarretes electròniques i de les bosses de nicotina com la porta d'entrada al tabaquisme per als joves. Sergi Estapé va convidar el doctor Adrián González Marrón, investigador i professor de l'àrea d'epidemiologia, salut pública i estadística de la UIC Barcelona. També aquesta setmana vam tenir una conversa personal amb la presidenta d'Avant, la santcugatenca Cristina Urriza, feliç perquè ha estat àvia recentment i va ser una estona de conversa per compartir amb nosaltres la seva trajectòria personal i professional. També acabarem el resum d'aquesta setmana i ho farem des del Prat de Llobregat, concretament des del Centre de Recuperació d'Animals Marins, el CRAM. I serà per parlar de l'activitat de l'entitat, però sobretot per saber com va anar l'alliberament de 5 tortugues. Lluís Rodríguez va conversar amb Marta Mendoza, tècnica del CRAM. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.

0: Nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys, la Cristina ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Advocada de formació i vinculada des de fa dues dècades a Avant, Cristina Urriza comparteix en aquesta entrevista que li farem les experiències personals i professionals que més l'han transformada. Cristina, benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: Tu vas arribar de Barcelona amb 6 anys. Què va portar la teva família a venir a Sant Cugat?
1: Bueno, els meus pares buscaven pis a Barcelona, no van acabar de trobar el que els encaixava, on van aparèixer aquí a Sant Cugat, els hi va agradar i van trobar un pis que s'adaptava a les nostres necessitats i ens van venir a viure aquí a Sant Cugat.
0: Quins records d'aquell Sant Cugat, de la teva infantesa, tens?
1: Ui, pues que era un poble, i davant de casa meva pastaven les ovelles. Me'n recordo que de casa meva jo vivia amb la Riba Tallada, amb el que abans Cànovas del Castillo, que ara sí. És l'Avinguda de Gràcia, i quan anava a l'estació, pues anaves a l'estació a les 6 de la tarda i no trobaves a ningú pel camí. Clar, era com les afores, allò ja de Sant Cugat. Sí, sí, era un poble, sí, sí.
0: I l'escola, els amics, sí. Com era aquella...
1: Sí. Jo vaig començar anant a l'escola Santa Isabel, que eren llavors les franciscanes, i que estava molt a prop, al costat de casa meva, i després ja el sisè de primària, bueno, el sisè de GB, que era llavors, llavors vaig anar a Pureza de Maria, que feia molt poquet que l'havien obert, i llavors ja fins al final del BUP el vaig fer al Pureza de Maria, perquè a més llavors allà no feien cou, i després ja el cou ja el vaig fer a Barcelona. Però bueno, clar, jo considero Sant Cugatenca perquè des dels 6 anys i no he deixat de viure mai aquí a Sant Cugat, i l'he vist evolucionar, clar.
0: Què és el que més et feia sentir vinculada a Sant Cugat al llarg de tots aquests anys?
1: Bueno, perquè al final les meves amistats i tot les vaig fer, les inicials les vaig fer també aquí a Sant Cugat, i la veritat és que em vaig involucrar, tot i que sí que és veritat que avui a mi m'encanta viure a Sant Cugat i no canviaria per res, però també m'agrada molt Barcelona, també sóc molt urbanita.
0: Com descriuries l'ambient familiar en el que vas créixer i després en la família que tu has construït després?
1: Molt bé, bueno, jo vivia de més amb els meus avis, tinc una germana més jove, molt més jove que jo, i bueno, pues, bueno, era, jo que sé, la clàssica família dels anys 70, no? Que el pare treballava, la mare estava a casa cuidant-nos a nosaltres, i bueno, una família normal i corrent d'aquella època.
0: I la que construeixes després?
1: Després jo em vaig casar l'any 91, que llavors el que era llavors el meu marit es va incorporar també aquí a Sant Cugat, que ell venia de Barcelona, i bueno, tinc dos fills, ja de 32 i de 30 anys, i ara fa dos mesos que he sigut àvia.
0: Ostres, sí, aquesta sí que és una bona notícia.
1: Sí.
0: Dos mesos, i com estàs vivint aquesta nova etapa, tu?
1: Pues molt contenta. Molt, molt contenta. Home, penso que per edat ja em tocava, tot i que avui en dia sabem que les maternitats i el ser àvio cada vegada és més tard, perquè la gent jove, la veritat, ho té més complicat potser que ara que ho teníem nosaltres. I bueno, doncs em considero, tot i ja tenint una edat, doncs una àvia jove, i amb moltíssima, moltíssima il·lusió.
0: Tens clar una mica quin és el paper de les àvies d'avui dia? Ho dic perquè les parelles joves d'ara doncs tenen molt clar quins són els límits, quin paper ha de fer cadascú, no?
1: Sí. La veritat és que ha canviat molt el tema de la criança i tot. Bueno, ara per començar, clar, els pares també fan la baixa maternal igual que les mares, s'involucra molt més potser a la creixença i a la criança de les criatures, a el que era abans. Vull dir, això no vol dir que els pares d'abans també s'involucran, però de diferent manera. I no, això de que, bueno, jo encara no he arribat a aquest punt, no? Perquè diuen que no poden veure ni una pantalla, que no poden menjar ni un caramel, bueno, aquestes coses que dius, bueno, però bueno, em toca també fer el paper d'àvia, ja he fet el paper de mare, no? De senyorita Rottenmeier, d'educar. Jo penso que els avis ja no ens toca educar, que eduquin els pares, nosaltres...
0: És el que jo t'anava a preguntar, en quin paper et veuràs més fent d'àvia? Com a l'àvia aquella que, ostres, que no deixes passar ni una, o com aquella àvia que consentirà?
1: Home, jo penso que consentiré, tot i que per la meva manera de ser jo sóc molt, molt disciplinada i em costa a vegades ser flexible pel meu tarannà, perquè jo sóc així a mi mateixa també, però no, jo penso consentir al màxim. Tot i que, clar, estan a Barcelona i bueno, també per la meva situació tampoc no és tan fàcil poder gaudir tant com voldria del meu net, no? Però bueno, quan sigui més gran llavors sí que me'l podré emportar a casa i llavors ja faré de les meves.
0: a tu, tu reconeixes que a tu t'ha agradat estudiar sempre,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Et vas llicenciar en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona,
1: sí,
0: amb un postgrau que vas fer en estudis fiscals i financers per la Universitat de Barcelona, en
1: sí,
0: aquest cas.
1: Sí.
0: Per què vas triar aquest carrer i aquest camí acadèmic? Tenies una idea clara de què et volies dedicar?
1: Sí, a veure, tenia molt clar que m'agradava molt, vull dir, m'agradava tot el tema del dret, també m'ha agradat molt sempre el món econòmic i de l'empresa, de fet, llavors no existia el doble grau que existeix ara de dret i econòmiques, que si hagués existit en aquella època jo crec que l'hagués fet, perquè sempre m'ha agradat el dret, el món del dret, però molt vinculat a lo que és el món de l'empresa. Vull dir, tot el que fa referència al dret fiscal, al dret mercantil, jo, per exemple, tot el que és el dret penal, aquest altre tipus de dret, el dret civil, ja no m'agrada, no m'agrada tant. Llavors, bueno, pues, ja de ser, bueno, va ser així sobre la marxa, però jo ho tenia bastant clar, eh? No vaig dubtar, eh? No vaig dubtar, tenia molt clar que... I m'agrada moltíssim el dret, eh? Tot i ser ara, que bueno, jo fa molts anys que no exerceixo per un tema que em vaig posar malalta molt jove, però m'agrada molt.
0: A casa hi havia algun antecedent familiar, és a dir, en el teu entorn, algú que influís en aquesta decisió o no?
1: El meu pare era economista. Meu pare era economista i bueno, però no necessàriament va ser per influència, sinó simplement pues, és un tema que m'agradava.
0: Sí?
1: Sí, sí. M'han agradat les lletres, però m'han agradat, per exemple, també molt les matemàtiques i bueno, m'agradava.
0: Quines eren les teves habilitats de petita? O sigui, a classe, quina és la teva assignatura aquella que se't donava... Superbé.
1: A veure, era bona estudiant, era treballadora i bueno, era bona estudiant, em anava molt bé pues, la història, la literatura, però per exemple les matemàtiques també se'm donaven molt bé. De fet, jo vaig fer matemàtiques, les matemàtiques que feien els que anaven a Ciències o Enginyeria les vaig fer fins al final i m'agradaven molt. I una de les coses que em va fer potser una mica de pena fer dret és que vaig haver de deixar les matemàtiques. Tot i que després dedicar-me sobretot al tema del dret fiscal ja vaig poder també tenir vinculació amb les mates, perquè a més jo quan vaig acabar la carrera vaig estar 2 anys preparant oposicions per inspectora de finances de l'Estat, llavors vaig continuar també fent matemàtiques i bueno, sempre vinculada una mica al món, però és ahir el dret fiscal i dels impostos en general.
0: Quan t'arriba la primera feina?
1: A primera feina, bueno, quan vaig acabar la carrera, això vaig estar 2 anys preparant aquestes oposicions, que llavors tenia una beca de la Caixa, i vaig començar pues, als 2 anys de la carrera, vaig acabar la carrera als 88, als 90, al 90. Al 90 vaig començar a treballar, que vaig començar a treballar a Arthur Andersen, en el Departament Legal i Tributari, també aportant temes de dret fiscal, i després ja vaig passar a un grup d'empreses del món editorial i del món de l'educació, i bueno, fins que llavors em vaig posar malalta i va canviar la meva vida totalment.
0: Mm-hmm. Anem a aquest episodi de la teva sí. vida. Aquesta malaltia et va obligar a deixar la teva carrera quan tenies només 33
1: sí,
0: anys.
1: Sí, sí, sí. Tenia 33 anys i tenia el meu fill amb 4 anys i la meva filla amb 2 anys i em vaig posar malalta de cop. Vaig tenir un infart medular, va provocar una lesió medular incompleta i clar, estem pensant ara la gent potser

0: marit el dilluns al dematí estava fins al divendres a la tarda. Va ser clar, durillo, perquè deixava aquí els meus fills, el meu marit amb els nanos, i bueno, per recuperar-me el màxim possible, i llavors ja vaig tornar cap a casa. I clar, però llavors no... Bueno, encara l'empresa on treballava em passaven coses, però una mica, doncs, perquè estigués vinculada, però bueno, era una cosa molt, molt, molt light. Sí, va ser un canvi brutal.
1: I com ho vas afrontar?
0: Pues bueno, sobre la marxa. Sempre he tingut una actitud positiva, i bueno, i sempre he intentat adaptar-me a les circumstàncies. Vull dir, jo crec que és una de les meves de les coses que se'm dona bé, adaptar-me sempre a les situacions que venen. Mm. I llavors, bueno, sí que és veritat que sempre s'ha de mirar per positiva, em vaig poder dedicar més als meus fills, que amb la vida professional que portava pues no hagués pogut dedicar tant. I bueno, pues mira, virar la part positiva. I llavors, bueno, ja és quan vaig, al poc temps ja vaig començar a conèixer l'Avant, i llavors vaig involucrar i vaig anar trobant el camí, no? Vaig apuntar-me pues a fer el nivell C de català, a fer més anglès, bueno, el que podia fer.
1: És difícil afrontar una situació com aquesta, no? Dura, necessites temps, necessites doncs pair, com et canvia la vida. Què és el que a tu et va ajudar més a tirar endavant?
0: Bueno, evidentment la meva família. I la meva família em va ajudar moltíssim, els meus fills, tirar endavant, perquè clar, tenia els fills petits i ells, bueno, no tenia cap culpa del que m'havia passat, però clar. Vull dir que bueno, que ells tenien que ser uns nens normals, no perquè la seva mare estigués així en aquesta situació havien de deixar de fer coses, i sempre és el que vaig intentar. I bueno, home, evidentment va haver-hi una època, un dol, com tot, sí. No? Però bueno, jo crec que el vaig fer, el dol, i bueno, em vaig anar adaptant a les circumstàncies, i si tocava anar-se a esquiar, doncs ens n'anàvem a esquiar, jo em quedava al bar, i això, vull dir, jo sempre he intentat normalitzar al màxim la meva vida, i focalitzar-me molt amb el que puc fer, no amb el que no puc fer, que hi ha moltes coses que no puc fer, però bueno, jo sempre intento pensar amb el que puc fer. Els amics també m'han ajudat moltíssim. Pues intentar, bueno, pues quan es feien sortides, pues mirar que poguessi també anar jo, que això també ha evolucionat molt, perquè clar, estem parlant de fa 27 anys, hi ha unes barreres arquitectòniques brutals, i això cada vegada també ha millorat més, i bueno, pues això, adaptar-se a les circumstàncies, bueno, i poc a poc, perquè a més, clar, dintre d'aquests anys que m'ha passat, m'han passat més coses, vull dir, tinc més problemes de salut, em vaig trencar la cadera, vull dir que he tingut entrebancs forts, però bueno, és això, intentant entomar-ho i mirar la part positiva de les coses, i tenir un suport, això està clar, de la família, no?
1: Aquesta és una de les etapes dures de la teva vida, però també has explicat que la maternitat també t'ha marcat allò molt profundament, no?
0: Bueno, jo penso que en tota dona i en tot pare, bueno, no, en tota persona, la maternitat o la paternitat és una fita fonamental a la seva vida, i això ho va fer, vull dir, per mi els meus fills ho són tot. Però bueno, penso que tampoc no és diferent que les altres persones, no? Tot i que no sóc tampoc una marassa d'aquestes, no ho sóc, tampoc, però bueno, pas uns fills són el més important.
1: Què t'han ensenyat?
0: Què m'han ensenyat? Doncs pues molta cosa. És també pues saber-se adaptar a les circumstàncies que hi havia a casa. La meva filla, de molt petita, s'havia d'escalfar el biberó al microones. I que els nens... diuen que són esponges, i és veritat, són esponges, i s'han sapigut adaptar també sempre a les situacions que hi ha hagut a casa.
1: Parlem d'Avant. Quan coneixes a l'entitat?
0: Pues mira, va ser, bueno, pues fa això, 20 anys, sí, no, uns anys abans, 22 o 23, de la mà del meu neuròleg, del Miquel Aguilar, em va explicar el que era l'Avant. Llavors jo, bueno, en principi, tampoc no vaig fer gaire cas, però llavors em va dir, bueno, per què no poses a la Junta i tal? Llavors vaig pensar, dic, carai, dic, ja que tinc uns coneixements... pues que es pugui retornar, no, a la societat, vull dir, també és una cosa que es pot aprofitar a la societat dels meus coneixements, i per mi també és enriquidor, perquè em servirà per mantenir-me activa i després per ajudar també els altres, no? Perquè d'alguna manera pues també la meva experiència pues també em serveix per entendre molt bé la situació de totes aquestes persones també que tenen malalties neurològiques, no? I bueno, vaig començar pues com es comença tot, no? Una miqueta poquet a poquet, i cada vegada em vaig involucrar més, i bueno, pues ara, clar, ara ja fa pues 10 anys pues que sóc també ja, que sóc la presidenta, i bueno, clar, la veritat, també hem crescut molt, i per mi ha sigut un creixement professional, perquè he après molt, Mm.

0: perquè tot i que sí que miro les coses de els temes legals i tot això, doncs jo me'ls miro, però clar, tot també ha evolucionat, jo fa molts anys també que no exerceixo, però clar, he après molt també en temes de gestió, en temes això de neurorehabilitació, tot i que evidentment no sóc especialista, però bueno, al final també t'empapes,
1: ah, acabes, no? Clar,
0: t'empapes a tot. Bueno, a més, clar, són 20 i pico d'anys que faig també fisioteràpia i rehabilitació. Jo els hi dic en broma al cap de Vall d'Oreig, que a mi només em falta el títol, perquè ja sé, la gent, clar, de tants anys també vas aprenent. I després m'ha fet créixer també molt personalment, perquè realment te n'adones de que, és a dir, que tu tens un problema, però al final ets una privilegiada enfront de les situacions que hi ha al voltant teu.
1: Com ha crescut abans? En tot aquest temps, des que vas entrar fins ara?
0: A l'Avant?
1: Sí.
0: Una barbaritat. Vull dir, va passar primer que érem una associació, vull dir, un grup de famílies que van veure que, clar, que els serveis públics no tenien les seves necessitats, es van unir doncs, per fer coses junts, per fer sortides de cap de setmana, per donar-se suport emocional entre ells. Després es va començar a fer teràpies de neurorehabilitació, però, clar, era una cosa molt petitona i, bueno, hem arribat ara que sí que estem atenent a més de 1.300 persones cada any. L'any passat vam atendre 1.300 persones i clar, amb molta més especialització, amb molta més professionalització, bueno, una mica hem fet el recorregut propi de les entitats, no? Que primer pues, són tot voluntaris, tot com es pot, no? I a poc ens hem anat professionalitzant i ara, bueno, són més de 60 treballadors i penso que és una entitat que està molt professionalitzada però sense perdre mai l'horitzó de que és una entitat social i que està per ajudar a la gent.
1: Enguany sou l'entitat beneficiària de la venda del llibre als relats,
0: relats solidaris
1: de l'esport.
0: Sí.
1: Com va néixer aquesta relació, aquesta vinculació?
0: Bueno, a vegades el que són casualitats, una persona que formava part d'una entitat que li havien donat l'any anterior o feia dos anys havien sigut l'entitat beneficiària de relats solidaris, va venir al nostre sopar solidari i ens van dir per què no us presenteu i bueno, van començar a presentar totes les coses que feien falta i ens van escollir i bueno, supercontentíssims perquè bueno, això es permetrà amb l'obtenció del que es tregui d'aquell llibre, volem comprar un exoesquelet que això pues, permetrà a molta gent pues, que no pot caminar absolutament res pues, que pugui caminar, no? I amb això estem, no, a més ja, a part del que et suposa amb el tema, evidentment de l'exoesquelet, és la projecció que et dona, no?, de visibilitat. Però l'altre dia inclús jo vaig dir mira, hem tornat a sortir el telenotícies, no? Vull dir que, clar, i això és molt important perquè sembla mentida que al final, vull dir, que penso que són bastant grans, però la gent a vegades diu, és que no us coneixia, no us sabia. Clar, per exemple, a Barcelona que no ens conegui pues, pot ser lògic, no?, perquè és molt gran i estem allunyats, però que la zona del Vallès cada vegada passa menys, no? I clar, pues, això ens ha donat una projecció molt, molt, molt gran, molt gran.
1: Mm. En el teu dia a dia, quin paper tenen aficions com la lectura o el teatre? Et serveixen per desconnectar-te i connectar amb altres mons?
0: Sí, a veure, la lectura m'agrada molt, tot i que a vegades he passat èpoques, eh? Vull dir, he passat èpoques que he llegit molt i de sobte m'he quedat com una mica empatxada i he hagut de descansar, però m'agrada molt la lectura, m'agrada molt també llegir la premsa, no m'agrada quedar-me només amb un diari, sempre que tinc l'oportunitat miro més coses, m'agrada molt mirar, cada dia miro Cugat.cat, a veure què passa a Sant Cugat, a la meva ciutat, i després el teatre també m'agrada molt.
1: Alguna recomanació que volguessis fer? Un llibre? Una obra? No sé, d'alguna lectura recent?
0: Mira, ara
1: o alguna...
0: l'última, vaig llegir el llibre d'Uran Buru, del Maite, que em va agradar força, i ara estic llegint un que és la típica novel·la british, però british absoluta, que està escrita dels anys 50, que es diu Jane i Prudence. I m'està agradant molt, vull dir, bueno, lectures fàcils, eh? Vull dir que tampoc no...
1: Per relaxar la ment.
0: Sí.
1: Per desconnectar una mica,
0: també,
1: no?
0: I també com tothom, jo penso, avui en dia, doncs miro sèries, no?
1: Mm. Tu de petita eres molt somiadora o no?
0: No, he sigut sempre molt... Jo crec que soc bastant realista i que, bueno, que això també forma part de la meva professió, no? I que no faig volar gaires coloms, no.
1: I un viatge com el Japó, creus que és factible i realista?
0: M'agradaria, però se'n fa... Tot i que el Japó, jo crec que amb tema de barreres arquitectòniques està bastant bé, però bueno, hem de reconèixer que viatjar amb problemes de mobilitat no és fàcil, eh? Tot, a part del tema econòmic, et costa tot molt més, que bueno, pues això, pues bueno, t'organitzes i ja està. És una gincama, és una odissea, eh? Viatjar amb avió, amb cadira de rodes. Bueno, us ho podeu imaginar. L'estiu passat vaig estar a Viena amb la meva filla i bueno, per la bateria de la cadira de rodes, bueno, no sabeu el que vam haver de fer. I és complicat, eh? No és fàcil. I sempre, bueno, sempre hi ha sorpreses, però bueno, també forma part del viatge. Però no faria molta il·lusió a Japó, eh? Tot i
1: per què?
0: Perquè m'agrada, no sé, m'atrau aquella cultura, m'agrada. El que se'm fa una mica enrere són tantes hores d'avió, però bueno, a veure si encara mentalitzo i vaig.
1: Sí, dona. La salut, la família, els amics, el compromís social són molt importants per tu, però quines diries que són les coses que més et preocupen en la societat actual?
0: En la societat actual? Bueno, sobretot el benestar de la gent, però vincular precisament al canvi climàtic, al tema de les guerres, i que dona la sensació de que en comptes de que cada vegada la gent visqui més tranquil·la i millor, cada vegada s'estan complicant més les coses. Això em preocupa força. Vull dir, quan obres la tele, la veritat és que és depriment. Quan mires les telenotícies, és molt, molt, molt depriment, perquè veig que no aprenem dels nostres errors.
1: I davant d'aquest panorama, com veus l'ampolla? Mig plena o mig buida?
0: Jo sempre miro, soc positiva i la veig mig plena, però haig de reconèixer que a vegades em costa veure-la mig plena.
1: T'agradaria deixar algun missatge per la societat?
0: Jo que desitjaria que la gent s'involucri amb les entitats socials, que penso que et fan créixer molt i penso que és important, perquè, a veure, tampoc no podem deixar-ho tot a l'administració pública, és impossible, no es pot fer. I llavors us animo a això, que la gent faci de voluntària, perquè el que reps, ja ho sé que és com una mica eslògan, però el que reps és més que el que tu dones. És necessari.
1: Cristina, un plaer, gràcies per deixar-nos descobrir-te, no? De conèixer la Cristina que hi ha darrere de la presidenta de BAM. I moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.

tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: La Fundació CRAM fa anys que treballa en la protecció i recuperació de la fauna marina. Entre les seves tasques hi ha la de vetllar per aquells animals que arriben al seu centre on són tractats abans de ser retornats al seu medi natural. Avui volem conèixer més sobre com es preparen per l'estiu i també com ha anat el darrer d'aquests alliberaments. Marxem al Prat a Ràdio. Luis Rodríguez Alonso, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest diumenge la Fundació CRAM ha tornat al mar 5 tortugues marines recuperades al seu centre i en una nova edició de l'acte més emblemàtic, podríem dir, de l'entitat, el Torn a Casa, i que s'ha celebrat enguany a la platja de la Pineda de Castelldefels. Una activitat que ha combinat la sensibilització ambiental, la divulgació, però també aquest alliberament d'exemplars de l'espècie careta a careta, i en una jornada que vol reivindicar la importància de protegir el litoral i també la seva fauna. En parlem tot plegat amb Marta Mendoza, ella és tècnica de comunicació del CRAM. Què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
1: Explica'ns en primer lloc doncs, quin balanç en feu d'aquesta edició del Torn a Casa, quina resposta hi ha hagut per part de la ciutadania?
2: Doncs podríem dir que l'adjectiu que utilitzaria més magnífic va ser una jornada esplèndida i s'hi van congregar milers de persones i realment doncs, tenia aquesta oportunitat d'obrir a la ciutadania el nostre dia a dia, intentar doncs, acostar la conservació, donar aquest punt de conscienciació al màxim nombre de persones possible. Al final també és el nostre objectiu, així que estem des de la Fundació CRAM molt i molt satisfets de la resposta ciutadana que hi va haver i com es va desenvolupar, evidentment, doncs, tota la jornada.
1: Uh-huh. Estem acostumats a veure aquest acte aquí a Prat, però en aquesta ocasió us heu traslladat fins a Castelldefels. Per què?
2: Exacte, doncs en aquest cas hem començat el que podria dir-se una etapa d'itinerant del Torn a Casa, en aquesta doncs, associació que tenim amb la AMB. Hem sortit una miqueta, per dir-ho d'alguna forma, de casa, de la nostra zona de confort, per intentar doncs, precisament anar doncs, a municipis de la AMB i acostar doncs, també el que us deia, aquesta tasca de conscienciació al màxim nombre de persones possible i tenir aquest punt d'itinerància pel territori.
1: Per tant, a partir d'ara ja aquest alliberament de tortugues el fareu això, en diversos municipis costaners, evidentment, no podia ser
2: aquesta és la idea. Nosaltres, vull dir, estem ubicats aquí al Prat i evidentment doncs, aquestes arrels no es perden, però sí que és veritat doncs, que hi ha una miqueta aquesta voluntat i això és una cosa doncs, que s'haurà d'anar veient any a any com es va desenvolupant i qui acaba acollint aquest acte, però bé, doncs s'anirà veient.
1: Expliqueu-nos, les 5 tortugues alliberades aquest diumenge, quina història tenen? És a dir, d'on provenien? Quin ha estat també el seu procés de recuperació aquí al centre?
2: Bueno, mira, són tortugues que van arribar aproximadament des de principis del mes de febrer fins a finals de març. Totes elles doncs, tenien casuístiques o, en aquest cas, doncs, patologies molt semblants, excepte la lana, que, per exemple, doncs, és un dels casos potser més impactants, per dir-ho d'alguna manera, perquè visualment, doncs, quan va arribar aquí al centre, la primera exploració, vam trobar que dins de la boca, a la part de dalt del bec, doncs, hi tenia travessat un bastonet de plàstic que li impedia doncs, alimentar-se amb normalitat. Totes elles eren tortugues que van arribar al centre gràcies a la col·laboració que hi tenim amb el sector pesquer, que eren tortugues que havien estat pescades accidentalment i van ser els propis pescadors els que van activar aquest protocol en aquest cas de rescat. Tres d'elles, doncs, per exemple, patien d'embòlia gasosa, quasi totes d'elles doncs, moderat, per això doncs, quan van arribar aquí van rebre tractaments d'oxigenoteràpia, el que van respondre molt bé i, doncs, una de les històries xules, totes elles ho són, perquè al final doncs, que aquesta fauna marina protegida, salvatge, pugui tornar a casa, és com la cirereta del pastís després de tota aquesta recuperació, però, per exemple, el cas de la Ona va ser especialment emocionant perquè el Gerard, que va ser el pescador de Vilanova i la Geltrú, que va donar l'avís per aquesta tortuga, a la Ona, com us dic, doncs va ser l'encarregat junt a una voluntària que ens ajuden a diari aquí al nostre centre, a la clínica, doncs va ser ell qui la va tornar al mar. Per tant, bé, vam poder tancar una miqueta el cercle. Ell la va pescar accidentalment, ell la va batejar, ha estat molt pendent sempre de la seva recuperació, que és molt habitual que així sigui, i, doncs, com et dic, vam tancar el cercle i el Gerard doncs, la va poder tornar a l'aigua.
1: Aquest procés tan sols un dels exemples no, d'aquesta col·laboració que teniu amb el sector pesquer. Explica'ns també una miqueta això, com funciona també durant la resta de l'any.
2: Doncs aquí hi ha una tasca que es remunta a molts anys enrere, perquè ha sigut un projecte, el de pescadors a favor del mar, de picar molta pedra, d'anar port a port, d'anar cofradia a cofradia i fer entendre que nosaltres volem ser aliats seus. Nosaltres tenim molt clar que un pescador el que vol és sortir a feinejar, guanyar-se la vida, i que evidentment doncs, cap pescador vol tenir aquest contratemps. I nosaltres hem sigut allà per doncs, intentar ser una ajuda per ells, dir-los, tranquils, sabem que això pot passar, però anem a veure com podem minimitzar aquest impacte. I nosaltres és algo tan senzill com trucar-nos, activar-nos, dieu-nos a quina hora arribeu a port i nosaltres estarem allà amb el nostre vehicle, amb la nostra ambulància, per recollir aquest animal i tractar-lo aquí al nostre centre. Per tant, hem acabat creant una relació molt estreta, perquè hem entès que els pescadors són, per dir d'alguna manera, la nostra primera línia de resposta, perquè és qui s'hi troba. Llavors hem intentat establir doncs, una relació de confiança. Han sigut, com us dic, doncs, moltes visites, moltes hores, moltes converses per intentar doncs, crear un equip de treball, i sense aquest engranatge, evidentment, doncs no seria possible que un elevat nombre de tortugues, perquè el percentatge és més alt del 80%, puguin tornar a ser reintroduïdes. Per tant, la taxa d'èxit quan hi ha aquestes intervencions és molt alt, gràcies a que la resposta és molt ràpida.
1: De fet, anava a preguntar una mica per això. El que portem d'any ja s'han atès 62 tortugues marines, 14 cetacis, també 6 aus marines. Què ens diu aquesta xifra? És a dir, en comparació amb anys anteriors, no sé si estem millor, estem pitjor o...
2: Home, són xifres que criden l'atenció, i després de tancar el primer trimestre pot donar la sensació de que és elevada, però venim ja, per exemple, d'un any de rècord, en aquest cas, per dir-ho d'alguna manera, encara que no sigui algo extremadament positiu, però vam tancar el 2025 amb 98 tortugues ateses. Podríem dir que els números doncs, són elevats, però ens estem, si nosaltres mirant dades d'altres anys, estem en unes xifres bastant sostingudes i bastant semblants. Sí que és veritat que pot donar la sensació que cada cop hi ha més assistències, però això també té una resposta clara, i és que cada cop hi ha més consciència, cada cop són més les persones que decideixen o no mirar cap a un altre costat i fer el que han de fer, que és trucar al 112 o activar-nos directament al CRAM perquè hi hagi aquestes assistències. Per tant, doncs això diríem que és un pes compartit de que hi hagi més assistències, que no simplement que hi hagi més animals que requereixin d'assistència, sinó que doncs, s'està elevant el nombre, en aquest cas, d'avisos.
1: Per evitar arribar fins aquí, fins a aquests avisos, i que, per tant, doncs, les tortugues o qualsevol altre animal marí doncs, no pateixi en aquest sentit, què és el que hauríem de fer? És a dir, quines doncs, bones pràctiques podríem dir nosaltres podríem dur a terme, no sé, quan estem a la platja, però també suposa que quan estem dintre d'un vaixell, no?
2: Et donaré un titular. La millor ajuda és trucar al 112. És molt senzill, i nosaltres som conscients de que, com a humans, el primer impuls és salvar, és rescatar, és intentar ajudar. Però si ens parem a pensar, de vegades, amb aquests impulsos i amb aquestes accions que realitzem, doncs acabem empitjorant la situació. Per això nosaltres sempre insistim a que, en cas de trobar doncs, una tortuga, un cetaci, el que sigui, que necessiti ajuda, que estigui encallat a platja, és no actuar pel nostre propi compte i sempre trucar al 112 perquè s'activi tot aquest protocol de rescat, i en qualsevol cas sempre fins que arribin els professionals a platja a atendre aquest animal, doncs estar molt pendent de les indicacions i seguint les indicacions que ens puguin donar als professionals, però mai actuar per compte propi, perquè som conscients que hi ha molta gent que vol ajudar, però això, la gran majoria de vegades, el que acaba és empitjorar la situació. I et poso un exemple. Doncs podem trobar una tortuga a platja emmallada amb una xarxa, i quin és l'instint? Treure-li aquest emmallament. Però no sabem aquest emmallament quant temps fa que aquesta aleta, per exemple, doncs no hi té un bon rec sanguini. Pot ser que aquesta tortuga doncs tingui necrosi en aquesta aleta, però nosaltres no ho sabem externament, però diem, necessitem treure-li aquesta xarxa per ajudar-la, que pot acabar doncs, desencadenant que hi hagi una sepsi general, perquè el que hi havia doncs, aquí apretat corri per tot el rec sanguini i aquesta tortuga pot acabar morint. Això és un petit exemple només, o quan veiem imatges de gent tibant a dofins per la cua per tornar-los a reintroduir a l'aigua. Si un animal està a platja és perquè té un problema evident i, per tant, necessita que hi hagi una valoració veterinària i, en qualsevol cas, una bona manipulació. Per tant, la prioritat no ha de ser tornar aquest animal corrents a l'aigua. Si està encallat és perquè té algun tipus de problema i, per molt que el vulguem ajudar, insisteixo, la millor ajuda sempre és trucar al 112.
1: I això també és encara més rellevant en l'actual època. Ara comença a fer calor, per tant, d'aquí poquet ja tindrem el que és un fenomen, no?, que cada, en els últims anys està repetint molt, que és aquesta posta d'ous que trobem a la costa catalana i que és un fenomen cada cop més recurrent i que aquí, sobretot aquí també, el missatge és clar, no?, trucar al 112 abans de tocar res i no fer res.
2: Sí, és importantíssim. Ara, de fet, al mes de juny entraríem ja, per dir-ho d'alguna manera, com bé deies, en aquesta època de nidificació de tortuga a les nostres platges. Som conscients que coincideix, evidentment, doncs, a l'època en què nosaltres estem més a la platja. Per això és molt important que hi hagi aquest punt de conscienciació, ja no només de trucar al 112, sinó doncs, de no acostar-se a menys de 20-30 metres, de no tirar fotos, de no il·luminar, per exemple, si hi ha una família que surti a platja durant la nit, de no il·luminar-la, perquè tot això el que pot acabar revertint és que aquesta família s'espanti, doni mitja volta, torni a l'aigua i es pugui perdre aquesta posta. Important també, si hi ha rastres de tortuga, no trepitjar-los, perquè evidentment doncs, els experts els hi dona moltíssima informació a veure si hi ha un punt d'entrada, un punt de sortida, on pot estar situat aquest niu. Per tant, nosaltres demanem que la gent sigui informadora, que estigui molt implicada, que estigui molt informada, però que no sigui actora, que sigui informadora, però que, sisplau, que en aquest cas doncs, col·labori en tots aquests aspectes que us estava dient.
1: També estem al juny, això vol dir que doncs, comença l'època estival en la qual també doncs, desenvolupeu moltes activitats, en feu durant tot l'any, però en qualsevol cas a l'estiu també hi ha molta més gent segurament que s'apropa al Centre de Recuperació d'Animals Marins, al CRAM, per conèixer com funcioneu. Explica'ns doncs, quines activitats teniu preparades per als propers mesos d'això, d'estiu.
2: Doncs nosaltres ara entrem també ja en època de casals, tant casals que venen aquí, com nosaltres ens acostem també als casals que així ens ho requereixen, i després també en tenim un campus d'estiu, en pernoctació i sense junt amb Fundesplai, que fem aquí a les nostres instal·lacions, bàsicament, i després, com sempre, en períodes estivals, per famílies, per particulars, les portes del CRAM, evidentment, doncs, estan obertes amb una llarga llista d'activitats que estan adaptades precisament a totes les edats, des de com fer el rescat d'una tortuga, el rescat d'un dofí, venir a fer doncs, una visita guiada pel nostre centre i conèixer a les tortugues que hi tenim actualment al nostre centre de recuperació i a les nostres residents. Des d'aquí, doncs, evidentment, doncs, encoratjo tothom a que entri a la nostra web, a cram.org, i en aquest cas, a l'apartat Visita'ns, allà hi teniu totes les activitats de caps de setmana i ara, que comença aquest període estival, totes aquestes activitats, com la de Salvem el Dofí Ulisses, per nens i nenes entre 3 i 5 anys, com us deia, tots aquests simulacres de rescat, tant de dofí com de tortuga, les activitats són vàries i, com us dic, doncs, sempre adaptades a totes les edats.
1: I ja per acabar, tornem a l'inici. Abans parlaves doncs, això de l'alliberament, per exemple, que hem tingut aquest cap de setmana i de la important tasca també que tenen les persones voluntàries. En aquest sentit, si una persona que s'estigui escoltant doncs això vol ser voluntària del CRAM, què és el que pot fer?
2: Doncs també molt fàcil, si volen, poden trucar-nos directament aquí a la Fundació CRAM o des de l'apartat de la nostra web, des de Col·labora, pot apuntar-se a aquest programa de voluntariat ambiental que fem aquí en el CRAM. S'obren sempre doncs, les inscripcions a 2 mesos vista i, i res, venia amb, sí, amb ajuda d'edat, evidentment, i tenia doncs, moltíssimes ganes de venir a portar el seu granet de sorra, que jo de vegades penso, no sé si dir granet de sorra o sac de sorra, perquè realment doncs, el paper que tenen tots els voluntaris i voluntàries que venen a diari, que ens regalen el seu temps i el seu treball i el seu amor envers doncs, la fauna marina, és impagable, perquè sense ells i elles, evidentment, doncs, el nostre dia a dia a clínica probablement no seria tan viable, per dir-ho d'alguna manera. I ara, per exemple, doncs, ja tenim les inscripcions obertes per tot aquells futurs voluntaris que vulguin començar a partir del juliol d'aquest 2026.
1: Tots ho sabeu i ens quedem amb aquest missatge. Marta Mendoza, ja és tècnica de comunicació del CRAM. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i molt bona tarda.
2: A vosaltres, bona tarda, que vagi bé.

0: Són les 4.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. La criminalitat baixa un 7,8% a Badalona en el primer trimestre d'aquest 2026 respecte al mateix període de l'any passat. Tot i això, destaca l'augment del tràfic de drogues, els homicidis en grau de temptativa i els delictes de lesions i baralles tumultuàries. La millora en les dades de criminalitat s'explica sobretot per la reducció dels homicidis consumats i dels ciberdelictes. Ens ho explica la nostra companya Paula Rossinyol.
3: Segons les dades publicades aquest divendres pel Ministeri de l'Interior, en el que portem d'any a la ciutat s'han produït un total de 3.467 delictes, gairebé 300 menys que el 2025. La millora de les xifres de criminalitat és lleugerament més alta si només ens fixem en les infraccions penals convencionals, amb una baixada del 8,9% respecte a l'any passat. Amb tot, en el balanç dels tres primers mesos de l'any crida l'atenció l'increment del 48,1% dels delictes de tràfic de drogues, que han passat de 27 a 40. També augmenten en un 40% els homicidis dolosos i assassinats en grau de temptativa. N'hi ha hagut 7 respecte als 5 de l'any passat. Les infraccions penals per baralles tumultuàries pugen un 39,1%. En concret, se n'han registrat 32, mentre que el primer trimestre de 2025 n'hi va haver 23. Pel que fa a les agressions sexuals en penetració, l'augment és del 23,1%, amb un total de 16 aquest any. També repunten els robatoris amb força a domicilis, amb una pujada del 9,6%, i les sustraccions a vehicles, un 4,3% més. En canvi, el tipus de delicte que registra un descens més pronunciat són els assassinats consumats, que passen de 2 a 1 i baixen, per tant, en un 50%. També cauen lleugerament els robatoris amb violència i intimidació, un 2,6%, i els furts en un 2,4%. Altres delictes de criminalitat convencional, sense concretar, baixen en un 17,8%. L'altra disminució significativa es troba a la cibercriminalitat. Mentre que les estafes informàtiques augmenten un 4%, la resta de ciberdelictes registren una baixada del 47,1%.
2: Càritas alerta que l'exclusió residencial es cronifica i assegura que el 74% de les persones que tenen a Badalona no tenen un habitatge digne. Són dades de la memòria de 2025 de l'entitat presentades aquest dijous. Lamenten que el creixement de l'ocupació dels darrers mesos no va acompanyat de millores laborals o de les condicions de vida de les persones i assegura que la precarietat laboral s'ha enquistat. Segons Càritas, 3 de cada 4 llars atestes viuen en condicions precàries d'habitatge. El tret més distintiu és que són famílies que, tot i treballar, no arriben a final de mes, ja que la seva economia està condicionada pel preu de l'habitatge. L'entitat alerta que la situació ha empitjorat en una dècada i defensa que l'habitatge s'ha convertit en el principal motor d'exclusió social. El problema, expliquen, s'agreuja en les llars on hi ha infants on la pobresa es cronifica. Així ho va explicar el coordinador d'anàlisi social de Càritas Barcelona, Guillermo Teros, al Badalona Matí.
4: Estem assumint que la pobresa i l'exclusió social se seguirà transmetent de generació en generació. Estem atenent fills de famílies, és a dir, fills de pares que ja teníem nosaltres anteriorment. I això és el que més ens preocupa.
5: Que es cronifiqui.
4: Veure com la pobresa, exacte, com es converteix en un cercle viciós del qual cada vegada és més difícil sortir-ne.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Aquest diumenge, el play-off de bàsquet es juga a Ràdio Ciutat de Badalona.
8: La penya en joc.
7: A les 7 del vespre i des de Vitòria, desempat dels quarts de final.
9: Cosner Baskonia a 6 a Joventut.
7: El partit definitiu.
9: El partit definitiu.
10: El millor del Badalona Matí.
11: Seleccionem els millors moments del programa.
10: Badalona Matí. Els millors moments.
12: Els millors moments.
13: El Papa Lleó XIV visitarà Barcelona els dies 9 i 10 de juny, dues jornades de les quals hem anat sabent detalls, també durant aquests últims dies, una visita amb una clara vessant ciutadana, banda espiritual, que girarà entorn al llegat precisament espiritual i simbòlic d'Antoni Gaudí. Els organitzadors han qualificat la visita del Sant Pare de moment històric. Avui en parlem amb el president de la Lliga Jove de Montserrat. Ell és teòleg, és badaloní, es diu Pau Duran. Què tal? Molt bon dia.
14: Bon dia, gràcies.
13: Parlava d'una visita visita, dèiem, una clara vessant ciutadana i també alhora espiritual, no? Quin missatge espiritual creus que precisament Robert Prevost vol transmetre a la ciutadania?
0: Clar, la visita d'un papa a algun estat sempre porta un missatge, com bé dius, no? I en aquest sentit és l'acostament als més fràgils com a via d'apropament a Déu. Per entendre això ens hem de remuntar al 2010, a la darrera visita papal, quan Benet XVI va venir a dedicar el temple de la Sagrada Família. Aquesta visita va posar com a via d'acostament a Déu el que teològicament s'anomena la via pulcritudinis, la via de la bellesa. Mm-hmm. A partir de la bellesa ens acostem cap a Déu. En canvi, aquesta visita de Lleó 14, que tindrem, com bé deies, també el 9 i el 10 de juny, ens mostra una altra via d'acostament a Déu, una via potser més social, una via de reconèixer la figura del Crist, la figura de Jesús, en aquell que més ho necessita.
13: De fet, que una de les seves parades incloses a l'agenda sigui una visita a la presó de Cambrians, parlaves dels més fràgils, no? No sé si ja ens situa en quin serà aquest tarannà també del Sant Pare.
0: Exacte. La proximitat de Lleó 14 pels més fràgils, diguem que és una cosa que es remunta potser també als inicis del seu pontificat. Recordem que la seva primera exhortació apostòlica, és a dir, la primera carta que dirigeix als fidels de l'Església Catòlica, Dilexite, és una carta que posa l'opció teològica preferencial pels pobres, o sigui, que posa els pobres al centre de l'Església, al cor de l'Església, i per tant això també ho trobarem en aquesta visita.
13: De fet, el papa Prevost ja va visitar Sant Roc, també, el barri que avui, malauradament, és notícia per un nou tiroteig, De fet, va visitar el barri en el passat. Creus que cal posar incidència en la convivència en aquests indrets? Avui hem de lamentar, doncs, aquesta menor de tan sols 10 anys que hi va resultar ferida per una bala perduda en el marc d'un tiroteig entre clans, Quina tasca fan entitats com la Fundació Ateneu Sant Roc, precisament, que va ser l'indret que va visitar ja el papa Lleó XIV en el passat, en el marc d'aquests barris?
0: Clar, vinculat una mica amb la visita del papa, amb aquesta visita del papa veurem una església potser molt més jeràrquica, molt més institucional, molt més cerimonial. Però cal recordar que l'Església Catòlica és present sempre, no només a Sant Roc, amb l'Ateneu Sant Roc, amb la presència dels agustins encara a la parròquia de Sant Roc, sinó, per exemple, també amb la crisi del B9, vam veure que els primers o dels primers en donar la cara eren associacions vinculades a l'Església Catòlica, com són Justícia i Pau o Càritas. Per tant, aquesta presència del papa aquí a Catalunya, aquesta presència també anterior, quan el papa era el prior general dels agustins, ens demostra això, que l'Església, encara que no en sembli, potser d'una forma més silent, diguem-ho així, hi és sempre.
13: Parlem d'altres qüestions. Parlem de l'organització d'una visita d'un pontífex, no? Portem mesos sabent en comptagotes, no? Cada vegada, diguéssim, de manera més accelerada, això sí, els actes, les parades que farà Lleó 14, però per l'organització, què representa tot plegat? Quantes persones es mobilitzen, no?
0: Clar, penseu que es mobilitza un fotimer de persones, no només perquè ve un líder moral a nivell mundial, sinó també perquè ve un cap d'estat, i la presència d'un cap d'estat fa que hi hagi, doncs, les principals autoritats civils, polítiques, eclesiàstiques, que es desplacen fins i tot per trobar-se amb aquesta figura, que al cap i a la fi és un cap d'estat. Per tant, és això. Fa molts mesos que es planteja la visita del papa. Es va fer públic fa més o menys un mes, però des d'abans d'aquest anunci públic del programa oficial de la visita...
13: Ja s'hi treballava.
0: Exacte, s'hi treballa des de fa molts mesos. Penseu que tot això es mou des de la Secretaria d'Estat del Vaticà, que entre d'altres coses doncs és el pulmó que fa moure això que coneixem com a diplomàcia vaticana, i que el seu funcionament intern és com un rellotge suís d'una precisió fantàstica. Per tant, us heu d'imaginar que durant aquests mesos hem anat tenint visites d'aquestes persones del Vaticà, que moltes són religioses, són clergues, però també hi ha molts laics, persones que no han estat ordenades, doncs que han estat configurant aquest programa que veurem en aquest 9 i 10 de juny.
13: També representa tot un repte pel que fa a seguretat. Quines són aquestes mesures de seguretat que intervenen en la visita del papa? No? Porta la seva pròpia seguretat, a banda també d'aquest desplegament, hem sabut, de 6.000 agents.
0: Clar, tornem a parlar una mica d'aquest cap d'estat, no? Pensem que el Vaticà com a estat té els seus propis cossos de seguretat, i quan un estat va visitar un altre, si vingués ara el president, no ho sé, de la República Francesa, doncs també tindríem la presència de la gendarmeria francesa, no? Doncs en aquest cas hem de sumar els cossos i forces de seguretat de l'estat, més aquells que puguin venir de l'estat del Vaticà, com són la gendarmeria i la Guàrdia Suïssa. Per tant, ens hem d'imaginar un gran desplegament. De fet, amb la roda de premsa de la setmana passada, les principals autoritats, tant del país com de la ciutat de Barcelona, que al cap i a la fi serà la protagonista de la visita del papa a Catalunya, titllaven d'històric aquest desplegament. Per tant, ens hem d'imaginar una cosa ingent que tallarà una mica la circulació a Barcelona durant dies, tant l'Estadi Olímpic a Montjuïc com el cor de la Sagrada Família i tot el barri del voltant, i serà una cosa grandiosa en aquest sentit.
13: Has fet esment també a la mobilització de col·lectius laics, no?, a favor de la visita del Papa, però també hi ha prevista una manifestació el dia 9, el dia en què arribarà, de col·lectius laics, precisament entitats com la Fundació Ferrer i Guàrdia, no?, que critiquen que es pagui amb diners públics aquest acte. S'emmarca en una campanya que porta per lema Jo no t'espero, i ja van protagonitzar protestes en aquest mateix sentit l'any 2010 durant la visita a Benet XVI, no? Com s'actua en aquests casos?
0: Òbviament el dret a la llibertat d'expressió, i és cadascú pot pensar el que vulgui i pot expressar-ho lliurement. Ara l'organització també preveu, es va fer públic la setmana passada, quan es parlava també que els mestres potser que estan en vaga podrien fer alguna mena de manifestació, doncs ja es va deixar clar que tota la preparació, tota l'estructura a nivell de mobilització i a nivell de seguretat també preveu aquestes manifestacions. Òbviament que vingui una figura com és el Papa, vau que entendre que no agradi a tothom. És una figura que no només parla als creients, això també s'ha de tenir clar. La figura del Papa, com que és un líder que no parla des d'uns interessos com seria un cap d'estat normal, sinó que parla des d'uns interessos universals com són la pau, la justícia, que es plasmen en l'Evangeli, és obvi que pugui parlar tothom, però també pot ser que hi hagi col·lectius doncs, que no se sentin interpel·lats per al cap de l'Església Catòlica.
13: Els organitzadors han qualificat la visita de moment històric. Per què és històrica aquesta visita? Què la fa diferent d'altres?
0: Clar, jo crec que el fet que un pontífex vingui ja resulta històric. No és que sigui diferent a altres visites, sinó que és una cosa prou extraordinària el fet que un líder d'abast mundial pugui visitar el nostre país i casa nostra, no? Sempre estem acostumats a veure la figura del pontífex des de la televisió i amb una certa distància. El fet que el Papa es desplaci i que puguis tenir un contacte directe amb el pontífex és una cosa doncs, que realment ho és d'històrica.
13: Ens deies doncs, que el Papa parla, interpel·la, no?, tot el conjunt de la ciutadania perquè parla d'interessos universals, i en aquest sentit m'agradaria demanar-te també què en penses, no?, del posicionament del Papa envers, per exemple, la política internacional, perquè s'ha posicionat en contra també d'algunes de les decisions, no?, en aquesta plana de Donald Trump, per exemple, respecte a l'Iran.
0: Clar, s'ha posicionat en contra, però no en un mateix nivell. O sigui, això ho va deixar molt clar el Papa. En el seu viatge apostòlic a l'Àfrica, també parlem d'un altre viatge apostòlic, el Papa, quan els periodistes l'interpel·laven dins de l'avió, ell va dir, jo no negociaré amb Donald Trump, no parlem el mateix missatge, perquè precisament Trump parla des d'uns interessos territorials i econòmics que el Papa no té. Òbviament el Papa es posicionarà davant de qualsevol actuació que denigri la dignitat humana. En aquest sentit també hem d'entendre la seva darrera encíclica, Magnifica Humanitas, que a banda de parlar de la IA, s'inclou dins d'un gran moviment doctrinal dins de l'Església, que és la doctrina social de l'Església, que precisament vol fer això, a la llum de l'Evangeli, a la llum de les Escriptures, que són un text que ens interpel·len de forma universal i de forma temporal, doncs intenta tocar de peus a terres en els conflictes actuals.
13: I pel que fa al govern espanyol, diries que aquest és un moment dolç pel que fa a les relacions entre el Vaticà i l'Estat espanyol?
0: Clar, jo crec que ens trobem en un moment d'una certa sintonia, perquè aquests valors que comparteix el Papa potser també són compartits per Pedro Sánchez. De fet, la setmana passada va anar a visitar-lo al Vaticà i amb una roda de premsa feta a l'ambaixada espanyola davant la Santa Seu, doncs ell deia que estaven en un moment de certa sintonia. Clar, això és diferent també a la darrera visita papal. Hem de recordar que el 2010, en el moment en què es dedica a la Sagrada Família, José Luis Rodríguez Zapatero, que en aquell moment era el president del govern espanyol, no va ser president durant la missa de consagració. Va enviar el seu segon, el ministre Bono, perquè ocupés aquest lloc en nom del govern espanyol, perquè realment hi havia unes certes tensions entre el pontificat de Benet XVI i el govern presidit per Rodríguez Zapatero.
13: En l'actual context seria impensable que no hi fos Pedro Sánchez.
0: Clar, jo crec que en aquest moment de sintonia, i també partim de la base doncs, que ve un cap d'estat, i per això també hi seran els reis d'Espanya, per això hi haurà autoritats europees, és normal que el president del govern espanyol, de la mateixa manera que el president del govern de la Generalitat, hi vulguin tenir presència.
13: Sembla que en aquests aspectes, no, d'àmbit universal hi ha cert acord amb qüestions que tenen a veure, per exemple, amb els fluxos migratoris, no, amb la migració, amb la defensa de la pau, fins i tot amb el posicionament vers la intel·ligència artificial, no, que també se n'ha parlat molt aquests últims dies. De quina manera això cala en el ciutadà, no? I quin valor té que el papa es posicioni en qüestions com aquestes.
0: Clar, hem d'entendre que el papa tampoc es posiciona fent un ús de la bandera de la veritat, això. De fet, ell mateix ho diu a l'encíclica, no? El papa no et donarà una veritat irrefutable, però sí que com a líder moral donarà unes pautes que no han de ser enteses tampoc com un manual d'actuació, sinó que donarà unes pautes de discerniment, de reflexió, en prou d'una problemàtica que ha aparegut i que ell, com a cap dels creients i com a líder moral, els creients de l'Església Catòlica em refereixo, i com a líder moral, doncs intenta donar consell a aquells que segueixen el seu magisteri.
13: Uh-huh. Si repassem els actes del Pontífex Pau, dimarts dia 9 arriba a 1:15 a Barcelona, uh-huh. Anirà directament a la catedral, a 6:45 arribarà a l'estadi olímpic Lluís Companys, entrarà en papa mòbil, donarà la volta a la pista d'atletisme, no? Allà hi haurà una vigília d'oració. Què uh-huh. és exactament una vigília d'oració?
0: Clar, diguem que pel que fa a la vigília, aquest contacte potser uh-huh. amb els joves, ens recordarà una mica a altres esdeveniments vaticans, com les Jornades Mundials de la Joventut o el Jubileu dels Joves del Regos, ens hem d'imaginar un acte amb dues parts, totes enfocades a entendre que els creients que s'agrupin en aquell estadi olímpic tindran la figura del papa i la idea serà pregar amb el papa. Llavors, una primera part serà molt més festiva, ens hem d'imaginar doncs, grups de música, que des de l'Arcabisbat de Barcelona i la comissió organitzadora s'ha assegurat que estan parlant amb cantants del país en aquest sentit, i una segona part amb la presència del pontífex, on probablement hi haurà una adoració eucarística i on el clima, diguem que passarà de festiu a reflexiu. Llavors, ens hem d'imaginar doncs, tota una sèrie de joves, hi haurà una primera part on alguns joves interpel·laran la figura del Sant Pare i el Sant Pare respondrà a aquelles preguntes que li vulguin fer als joves, i en segon lloc doncs, tindrem aquest moment més d'adoració per acabar de nou amb un moment festiu. De fet, s'ha parlat que Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat doncs, cantarà aquesta cançó de la Marató em dones força. Mm-hmm.
13: I l'escenari estarà inspirat en Gaudí i en el Mediterrani, i tres joves pujaran també per fer-li preguntes al papa. Sobre quines temàtiques creus que aniran aquestes preguntes?
0: Sobretot...
13: Està tancat?
0: Clar, no, això no, a dia d'avui no ho podem saber. Penseu que és una cosa doncs, que es va movent molt. De fet, hi ha molts serrells de l'organització que encara s'estan acabant de configurar. Parlar d'un projecte tenint gent doncs, és entendre també doncs, que hi ha coses que s'han d'acabar de quadrar en aquest sentit, però sobretot entendre com els joves podem viure la fe avui en dia. De fet, el Jubileu dels Joves l'any passat, des de Catalunya Religió, vam poder assistir-hi com a corresponsals en aquest sentit. La idea era aquesta, com un jove dins d'aquest entorn tan contemporani, des d'una mirada a vegades hostil a aquesta reflexió interna, uh-huh. pot viure la seva fe.
13: Uh-huh. Tu ets president de la Lliga Jove de Montserrat, ets uh-huh. teòleg badaloní. Què diries que preocupa els joves cristians o els joves en general?
0: Clar,
13: els joves estan perdent la fe?
0: Jo crec que no. O sigui, el fet de perdre la fe és una cosa, diguem, molt circumstancial, no? Jo crec que el jove té una sèrie d'inquietuds espirituals, posem-ho o diguem-ho així, que són inherents a la seva condició humana, tots. De fet, en algun moment de la nostra vida ens hem preguntat qui sóc, on vaig, per què visc, hi ha vida després de la mort, etc. La diferència està en que ara hi ha tota una sèrie de prejudicis que, diguem, que es vinculen al fenomen de la postmodernitat, que és l'element circumstancial temporal que ha regit el nostre temps, no? Que havia marcat la figura del creient una mica com de forma pejorativa, no? Com aquella persona crèdula que viu sota el dogma, que no es planteja les coses, i ara amb la caiguda d'aquests prejudicis, sobretot amb els més joves de la casa, diguem-ho així, doncs el jove ha perdut una mica la por a plantejar-se totes aquestes preguntes que de forma natural té com a persona humana des del punt de vista de la fe.
13: Doncs moltíssimes gràcies, Pau Duran, president de la Lliga Jove de Montserrat, per haver-nos acompanyat avui. Entenem que una setmana també d'aquesta visita del Papa Lleó XIV, que és un moment doncs, que es considera també molt destacat per la societat. Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
13: Gràcies, bon dia.
5: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
12: Del Badalona Matí.
13: I avui repassem tots els temes de l'actualitat local i ho fem amb el grup municipal de Badalona en Comú Podem. Avui ens acompanya a l'estudi del Badalona Matí, la presidenta del grup municipal, Aida Llaurador. Què tal? Molt bon dia.
14: Hola, molt bon dia.
13: Hem de començar aquest espai fent referència a aquesta nena de la ciutat de Badalona de només 10 anys, que malauradament ha resultat ferida al braç per una bala perduda aquest diumenge al vespre, un quart de vuit, en aquest tiroteig al carrer Còrdoba de Badalona, al barri de Sant Roc. Segons informava l'Ajuntament, l'incident s'ha originat arran d'una baralla entre clans al mateix barri de Sant Roc, on s'han efectuat trets a l'aire i un d'ells ha impactat contra la menor. Entenc que preocupada per la situació, quina opinió li mereix que fets com aquests se succeeixin a la ciutat de Badalona? Aquest és el segon tiroteig al barri de Sant Roc, a la ciutat d'aquests últims dies.
12: Sí, això és un fet gravíssim. Estic molt preocupada perquè, a més, afecta una nena de 10 anys, però, a més, perquè es demostra un cop més que a Badalona doncs, no hi ha un control sobre les armes de foc que hi ha. En reiterades ocasions s'han produït fets gravíssims amb armes de foc o amb ganivets o amb katanes, o sigui, en situacions, també en els recents dies, molt greus. I tenim un alcalde que, en comptes d'anunciar mesures concretes i col·laborar amb la Generalitat, amb la Conselleria d'Interior, per treballar aquest tema, que és molt greu i que s'ha d'actuar amb urgència, el que fa és culpar. Comença a parlar de temes i a marejar la perdiu sense fer-se ell responsable del que ell sempre doncs, ha predicat que és el que se li dona millor, no? Que són les polítiques de seguretat, i la realitat justament demostren el contrari. Per això nosaltres seguirem exigint al govern de Badalona, avui també ho farem en el ple, però seguirem exigint per activa i per passiva el que ja hem fet en reiterades ocasions. Hem presentat mocions, hem presentat propostes, hem exigit al Consell de Seguretat que es convoqui perquè es comparteixin les dades i les mesures que ha de fer aquest govern per evitar situacions com aquestes. I un cop més, en el barri de Sant Roc hi ha un abandonament total i es veu només passejant pel carrer. Mm-hmm. Es veu per l'abandonament de l'espai públic, es veu per l'abandonament de les polítiques socials i comunitàries que són molt necessàries també per prevenir situacions així. I un exemple claríssim és el tancament del Consorci Badalona Sud sense cap mena d'alternativa. El que no podem fer és tenir un dels barris amb una situació de complexitat social més alta, amb un poder adquisitiu més baix per part de la ciutadania, amb necessitats socials i urbanístiques i d'habitatge importantíssimes i també de seguretat, com estem veient, i que aquest alcalde doncs, es dediqui a dir que aquí hi ha una gent, que és insultar la gent, i ell no fer-se responsable del que passa a la seva pròpia ciutat, quan té una majoria absoluta i quan ell, justament, és el que més presumeix de la seguretat i de que les coses van millor que mai.
13: Precisament l'alcalde assegurava en un missatge a X que el tiroteig era una baralla entre clans i qualificava de gentussa, incapaç de viure en societat, els causants d'aquest incident. Diu que fins que no s'afronti amb decisió i valentia, que es tracta de persones incapaces, segons ells, de viure en societat, no resoldrà aquest problema. Clar, i està d'acord?
12: Amb decisió i valentia ho hauria de fer ell, no? Que ell és l'alcalde de Badalona. Llavors, que comenci a parlar de gentussa, que comenci a dir coses sense ell fer-se el càrrec del que està passant, és molt greu. Si hi ha màfies, si hi ha clans, si hi ha una situació de pobresa o una situació de catització d'un barri, el que ha de fer és prendre mesures. El que no pot fer és abandonar el barri, abandonar-lo en tots els sentits, perquè si parlem del que parlem en aquest barri, és un abandonament total, i després es posi les mans al cap i parli de, no, que tenim gentussa, que tenim, home, doncs fem alguna cosa per evitar-ho. I com que són temes complexes, doncs també s'han de resoldre de manera complexa. I no fent un anunci, que encara no ha fet, perquè aquesta és l'altra, no ha fet cap anunci, però només fent un titular, no resoldrà aquest problema. S'hi ha de posar de debò, i això és el que li toca fer un alcalde i el que toca liderar des de Badalona amb la resta d'administracions per resoldre el problema.
13: D'altra banda, canviant de qüestió, els sindicats d'educació avui pregunten, des d'avui i de fet fins dijous, pregunten als docents si accepten el preacord tancat amb el Departament d'Educació divendres passat o bé se'n van cap a una vaga indefinida per mirar d'aconseguir algunes millores, si és que acaben considerant insuficient, com deia, aquest preacord. D'acord, creuen que s'ha actuat diligentment, correctament, en aquest cas, des del govern català?
12: Bé, jo crec que hi ha hagut una evolució important. O sigui, inicialment es va fer un acord, no, amb uns sindicats, amb comissions i UGT, on es van prendre unes mesures que són importants i que eren històriques, però per la comunitat educativa no eren suficients. Realment portem un endarreriment en els drets laborals de professorat, en l'educació inclusiva, en la massificació d'aules, amb la complexitat també social que hi ha a les aules i familiar, que ha fet doncs, insostenible la situació per el professorat i per la comunitat educativa en general. Això ha portat a unes mobilitzacions que són històriques i que crec que s'han de reconèixer com algo molt positiu, perquè gràcies a això, aquells acords que ja havien sigut un avenç important no s'han quedat aquí. I ara hi ha un preacord que crec que és molt positiu, per, en aquest cas, pels sous del professorat, i tot i així també entenem que calen unes mesures urgents en relació a l'educació inclusiva, tot i que hi ha algunes mesures estan, en principi, acordades en els pressupostos de la Generalitat, en aquest acord amb sindicats, però realment hi ha un canvi important que hi ha d'haver en quines són les prioritats polítiques d'un govern. Uh-huh. I jo crec que, independentment de que... Jo crec que aquest acord és bo i ho hauran de decidir els sindicats si ho aproven o no, però independentment de que s'aprovi aquest acord, la lluita sobre les millores en l'educació pública segueix. Perquè amb el que hi ha, per molt que nosaltres haguem aprovat els pressupostos de Generalitat, per molt que nosaltres puguem estar d'acord amb moltes mesures que s'han pres, això no treu que hi ha una emergència sobre la climatització de les escoles, hi ha una emergència sobre l'educació de nens i nenes de molts barris de la nostra ciutat, uh-huh. i necessitem millores, més educadors socials, necessitem moltes millores que ara mateix doncs, encara no s'han plasmat. I, per tant, jo crec que passi el que passi, la lluita ha de seguir.
13: Sí, parlem d'educació, hem de parlar també del fet que aquest cap de setmana hi ha hagut jornada de portes obertes als baixos de l'edifici Jumbert, al barri de Canyadó, on s'hi han d'ubicar, almenys de manera temporal, les aules de batxillerat de l'Institut La Riera i també un nou casal de gent gran, a l'espera que s'acabi rehabilitant i transformant, no?, aquest Institut La Riera, l'antiga escola Lola Anglada. No sé si ha pogut visitar l'espai i què li sembla aquesta dotació de serveis?
12: Bueno, aquesta obra arriba molt tard, o sigui, era necessària, portem molts anys a darrere d'aquesta obra i, bueno, per fi ha arribat, és una bona notícia, però hem de recordar que l'alcalde d'aquesta ciutat, que Xavier García Albiol, el 2021 va anunciar amb paperetes amb octavetes en els veïns del barri que aquest edifici, que aquest local ja era una realitat, posant-se la medalla com si això fos algun avenç d'alguna cosa, i no havia fet absolutament res. Mm. Era un anunci, era un titular on feia creure als veïns que allò ho havia aconseguit perquè just acabava de patir una moció de censura. En un any de govern nosaltres vam fer el projecte, vam encarregar el projecte en gestor, el va redactar en gestor i el vam aprovar poc abans de les eleccions municipals. I ha tardat tres anys sencers, aquest govern del Partit Popular, després del 2021, en tirar endavant aquestes obres. Per tant, medalles, les justes, es pot posar. És una bona notícia, sí, però clar, diguem-ho tot, 3 anys. És una autèntica barbaritat. Un govern que podia aprovar el mateix 2023 el pressupost i tirar endavant el contracte. Doncs bé, és una bona notícia, però ja sabem quines són les maneres de fer política d'aquest alcalde.
13: Creu que el fet de tenir llest aquest nou espai pot fer endarrerir encara més la reforma de l'antiga escola Lola Anglada per fer l'Institut La Riera?
12: No hauria, de, tot i que, clar, quan tens menys pressió perquè l'alumnat està en un lloc amb condicions, perquè més o menys poden tirar endavant, com han estat fins ara, perquè d'una manera o altra, doncs, en barracons, a l'edifici del Carme, doncs, vas fent el que sí que és veritat, és que hi ha una comunitat educativa molt potent a través de la plataforma que es diu La Pila, que estàs a darrere de que tirin endavant les obres de l'Institut Definitiu. Hem anat en reiterades ocasions al Parlament de Catalunya, em consta que hi volen tornar i volen seguir aquest calendari. És un calendari massa llarg, tardarà massa en tirar endavant i, per tant, les obres de Jumberca eren necessàries, eren imprescindibles, perquè fins i tot amb el calendari que tenim ara establert tardaran anys. Per tant, el que s'ha de fer i el que nosaltres també seguirem donant suport és en aquesta lluita de la Pila, de la plataforma, i que, bueno, des de les escoles de l'entorn a la pròpia comunitat que ara està en barracons, hem de seguir lluitant.
13: Parlem ara d'una altra reclamació també històrica, podríem dir, un altre indret de la ciutat, i és que hem sabut d'un nou endarreriment pel que fa a les obres de lateral de l'autopista, que ara podrien començar a finals del 2027, un any més tard de l'última previsió. I un dels principals esculls, obstacles, podríem dir, és precisament l'expropiació d'alguns dels actuals veïns en aquesta zona, que encara faltaria, doncs, la meitat de famílies per arribar a un acord amb l'administració. Després de tants anys afectats per aquest projecte, creu que s'ha d'arribar a un acord que satisfaci totes dues parts?
12: Totalment. Mira, hi ha un endarreriment en aquest cas en aquestes obres. També hi ha un endarreriment a les obres de Pomar. però és que, a més, en el cas de Sant Crist, estem parlant d'una àrea, de dos àrees, no? Uh-huh. En aquest cas és el de Sant Crist
13: i l'Estrella.
12: Sí, uh-huh. El de Sant Crist, ara, perquè hi ha un desacord, i jo crec que els veïns i veïnes tenen dret a reclamar el que ells creuen que se'ls ha d'indemnitzar. Hi ha veïns que expliquen, teníem un pis més gran amb terrassa i ara ens donaran un pis més petit i potser només amb un balcó, uh-huh. I no estan d'acord amb el que se'ls està oferint. De totes maneres, el que s'ha de fer és arribar a un acord, s'ha de tirar endavant això, perquè, a més, la pròpia associació de veïns s'està queixant amb raó des de fa anys de que aquest endarreriment està degradant el barri cada cop més, està abandonat, i han hagut situacions d'ocupació, i en màfies, i en situacions doncs, que també perjudiquen els veïns i veïnes, no? Jo vull recordar que els dos àrees, el de l'Estrella i el de Sant Crist, es van tirar endavant el 2009, a l'època del tripartit, quan Iniciativa per Catalunya Verds tenia la Conselleria d'Habitatge. Es van fer, n'hi havia com uns 19 àrees en tot Catalunya, es van fer amb l'objectiu de que ciutats mitjanes i grans tinguéssim habitatge protegit, i en aquella època nosaltres vam intentar impulsar habitatge protegit i Badalona tenia dos àrees en aquest sentit. I quan va entrar Convergència i Unió, s'ho van intentar carregar i només van sobreviure els dos de Badalona i un de l'Hospitalet. Uh-huh. Doncs a Badalona, després d'aquella època, estem tardant moltíssim en tirar endavant aquests dos àrees, aquests pisos de protecció oficial. Sí que, per exemple, l'edifici on on ha de venir a viure la gent que ara perd el seu habitatge, on s'ha de reallotjar aquesta gent, es va posar la primera pedra...

0: aclariment que és evident, no? Però ara tenim un alcalde que, tot i que hi ha mesures i hi ha accions que ha de fer encara aquest Ajuntament que no està tirant endavant i que serà difícil que tiri endavant veient com funciona aquest govern, s'estan intentant posar les medalles d'unes obres i d'uns projectes que fa molts anys que diferents governs estan tirant endavant.
1: Canviem de qüestió, perquè el juliol arrenca de qüestió o no, perquè seguim parlant de transformació de barris en el sentit que el juliol ha d'arrencar la segona convocatòria del Pla de Barris, on Badalona i Sant Adrià presentaran una proposta conjunta, segons han anunciat, per rehabilitar barris que són limítrofs de tots dos municipis. Quins projectes pensa que hauria de presentar Badalona per aquesta convocatòria del Pla de Barris? Com li agradaria que es formalitzessin?
0: De moment, l'única cosa que hem vist que ha convocat o que ha tirat endavant l'Ajuntament és una cosa ridícula al costat de l'Ajuntament de Sant Adrià, que és qui realment ha portat el pes d'aquest projecte. Badalona, doncs, ara no sé què és el que pensa portar, que no ens ho expliqui bé el govern de Badalona, però nosaltres considerem que hi ha barris que fa masses anys que estan a l'espera d'una rehabilitació. Hi ha barris com la Salut, que tenen una situació d'infrahabitatge gravíssim i que ja hi havia projectes des de fa 20 anys amb governs progressistes, on també hi havia gent que és predecessora meva, que havia tirat endavant, com el Gerard Remendo, un projecte per fer una rehabilitació d'habitatges que encara està, a dia d'avui, igual, perquè el Partit Socialista ho va posar en un calaix, perquè van haver-hi canvis de govern on sempre qui ha liderat aquesta ciutat no ha volgut fer polítiques de rehabilitació i d'urbanisme des de la perspectiva del bé comú, i nosaltres, com a Comuns, hem estat defensant la llei de barris verds, hem estat defensant aquestes convocatòries, hem vist un govern a Badalona del PP que ha donat l'esquena a aquestes convocatòries i tenim una de les ciutats amb més crisi d'habitatge i de rehabilitació de tot el país. Hi ha hagut esfondraments, hi ha hagut morts, hi ha hagut situacions dramàtiques, i tenim un govern que dona l'esquena a les convocatòries de la llei de barris i que no es pren seriosament el que ens està passant en aquesta ciutat. I per tant nosaltres seguirem defensant mesures que no haurien de ser una en un barri determinat, haurien de ser moltes en molts més barris, i fins i tot obrir convocatòries de rehabilitació per diferents barris que, doncs, depèn del teu edifici, pots estar en un barri en una situació més generalitzada, més degradada, o pots estar en un barri on menys, però potser hi ha edificis concrets que necessiten de subvencions, que necessiten de suport de l'administració, i hi ha maneres, hi ha diferents maneres de poder-ho tirar endavant.
1: D'altra banda, augmenten les temperatures, ho han fet molt en aquesta última setmana, i això implica també, diguéssim, un moment dolç pel que fa a les plagues i la seva proliferació, i potser més amar pel que fa a la ciutadania. Ho dic perquè l'Ajuntament ha posat en marxa la campanya contra les plagues, Sumem Esforços, que vol posar en relleu la importància de la corresponsabilitat entre ciutadania i administració municipal per controlar la proliferació de plagues. I des de Podem Badalona han criticat la campanya perquè asseguren el control de plagues a la ciutat es fa amb un contracte menor i amb serveis mínims. No sé si ja estan d'acord, si pensen que és important la implicació de veïns i veïnes per evitar aquesta proliferació, o si ha de ser responsabilitat de l'Ajuntament.
0: Home, el que és evident és que l'Ajuntament ha de fer un contracte. Sempre l'Ajuntament ha fet contractes perquè és la seva obligació, i ara mateix doncs està en una situació deplorable. Tenim un govern que tira un cop més pilotes fora, i en comptes de tirar endavant contractes que funcionin, que siguin suficientment grans, que donguin resposta a les necessitats de les plagues que tenim a Badalona, que amb el canvi climàtic, amb aquesta calor que tenim cada cop abans, n'hi haurà més. En comptes d'això, el que fan és fer una campanya, que és molt més barato, no? Ciutadana, dient a la gent que clar, com que no actuen de manera suficientment responsable, doncs per això hi ha més plagues. Sabem que hi ha una part important que té relació amb el canvi climàtic, hi ha una part que té important que som una ciutat gran amb moltíssima població que conviu, i llavors s'han de fer les dues coses, evidentment. S'han de fer campanyes de sensibilització, però l'Ajuntament, l'administració, primer ha de donar exemple. Primer tu has de tenir la teva casa endreçada per poder dir als altres que la tinguin també endreçada. I quan tu fas vergonya aliena perquè ets incapaç de tirar endavant un contracte d'una cosa tan bàsica com aquesta, no pots estar donant lliçons a la ciutadania. Per tant, bé, nosaltres no ens posem en contra d'una campanya. El que sí que ens posem en contra és d'aquesta capacitat que té l'alcalde d'anar disparant contra els altres, ja sigui altres partits polítics, ja sigui la pròpia ciutadania, de les responsabilitats que realment ell té de poder resoldre aquests problemes.
1: Regidora, si parlem d'esports, hem conegut també que Badalona tornarà a acollir un gran esdeveniment esportiu com és la Supercopa Endesa ACB el pròxim

0: Més de setembre, eh? Creu que hi haurà un retorn de ciutat en aquest cas? Com valoren el possible retorn que hagin pogut tenir altres competicions, com per exemple la final a 4 que es disputava ara fa poques setmanes, també el mes de maig?
1: Bé, doncs el retorn ens l'haurien d'explicar ells amb números, i sabem que tenim un ajuntament i tenim un govern que no prioritza el realment tenir dades empíriques sobre quin és el retorn que es fa de qualsevol campanya, ja sigui la campanya de Nadal, ja siguin aquest tipus d'esdeveniments esportius. Com que es treballa d'una manera, permeti-m'ho dir, cutre, el que es fa és la política del titular, es fan els esdeveniments. Jo crec que a Badalona hi han d'haver esdeveniments i s'han d'organitzar bé, i hem de tenir aquest orgull a ciutat, però també hem de ser honestos sobre quines coses fem i quin retorn té realment per la ciutat i pel comerç. Hi han hagut moltes vegades, en el cas de campanya de Nadal, que el retorn ha estat molt, molt, molt mínim. Ha estat mínim perquè s'ha fet en un espai on el comerç de proximitat doncs, no hi era, i on s'han hagut de portar de manera artificial comerços, parades, i després la gent no ha anat a un altre barri a consumir. Per tant, en aquest cas, doncs, Badalona és una ciutat que a nivell esportiu té molt de potencial i som una ciutat que tenim moltes possibilitats, però realment aquest retorn jo no em mullaria, i menys des de l'oposició, de creure'm el que ens intenta vendre el govern, que intenta inflar sempre allò que fa i donar-li una volta que després no acaba sent una realitat.
0: I d'altra banda, volia demanar-li també, perquè aquest ha estat el darrer cap de setmana de festes de maig, el primer de la temporada de bany, amb un èxit de públic també a les platges de Badalona. Quin balanç fa vostè de la temporada de platges, i com veu que Badalona, juntament amb Castelldefels, siguin els dos únics municipis, diguéssim, de la demarcació també de Barcelona, dos únics municipis de litoral, que no hagin prohibit el fumar a les seves platges, i per tant, acollir-se també als ajuts de platges saludables que promou la Diputació de Barcelona.
1: La mentalitat del nostre govern a Badalona és lamentable. O sigui, ens trobem amb un govern que vota en contra d'una moció per prohibir el tabac a les platges. Ens trobem amb un govern que no hi està d'acord i, a més, perd subvencions pel fet de ser l'únic, conjuntament amb el govern del PP de Castelldefels, en estar-hi en contra. I, a més, jo m'he trobat fa uns dies una campanya a la plaça de la Vila de l'Ajuntament de Badalona fent també sensibilització ciutadana perquè hi ha moltes borilles de cigarretes a la platja. Que dius, home, tornem a donar lliçons a la ciutadania de que no tiri la gent cigarretes a la platja quan ells es neguen a prohibir-la, i per tant tindrem turistes, o sigui, turisme de gent fumadora, perquè serà l'única platja on es podrà fumar, no? I tindrem gent de l'àrea metropolitana venint a la platja de Badalona, que és l'única on es pot fumar. Home, a mi em cau bastant la cara de vergonya del govern que tenim i de les polítiques que ens porta tenir un govern del Partit Popular a Badalona. En aquest cas també, ho acabem de parlar en molts altres casos, van donant lliçons a ciutadania i van fent campanyes de sensibilització quan ells mateixos, amb les seves polítiques, estan dient que no cal prohibir-ho, que total, bueno, fins i tot perdem diners, fins i tot perdem oportunitats com a ciutat.
0: Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos visitat avui a l'estudi de Radio Ciutat de Badalona. Aida Llauradó, presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem. Que vagi bé.
1: Moltes gràcies.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: Del Badalona Matí.
0: I avui parlarem de cuina i també de xarxes socials, perquè és evident que des de la pandèmia han crescut el nombre d'influencers cuiners que inunden les xarxes. I no gaire lluny d'aquí, al mercat del Fondo de Santa Coloma, hi trobem en Chen Ting, cuiner xinès, que és una celebritat al seu país, amb 17 milions de seguidors a la versió xinesa del TikTok. Ell i el seu soci, en Salva Serra, porten l'obrador d'Antic, una parada des d'on graven els seus continguts i des d'on, de fet, cuinen i feu xup-xup, podríem dir, no? Sí. Que en diem aquí, què tal? Benvinguts.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
0: Tuti, tu sí. Has descobert aquests dos cracs de la cuina,
5: sí, senyora,
0: que estan
5: sí.
0: triomfant no només a la xarxa, sinó també a Santa Coloma.
5: Exacte. Ells han tornat bé. Ell, en Ting, ha tornat fa uns dies de la Xina. Ara els hi preguntàvem, no?, que si no sabíem si havien anat junts aquesta vegada o no, però igualment, Ting, com ha anat aquest viatge?
4: Bueno, aquest viatge va ser 10 dies flash, molt ràpid, perquè pensava
3: pensar que Xina és molt gran i fer una cosa de 10 dies no fa res, no? Uh-huh. Però aquesta vegada bé, 10 dies, treball i he tornat ràpid, però sí que vam fer un viatge l'any passat amb Salva, uh-huh, a la Xina, a l'agost, i vam fer moltes coses.
5: Allà et coneixen pel carrer, tinc entès. Sí. Ets una mena de celebritat. Jo no sé com ho portes, això.
3: Després de molts vídeos, vaig trobar primer aquí al barri que n'hi ha gent que et saluda, no? Tinc, com? Salva, que es demanen fotos, i després més o menys que et dones compte que a Xina ja n'hi ha més gent que et coneixen. I quan vam arribar a Xina amb Salva, i era aturar-nos tota estona, fer fotos, Salva, tot, li coneixen com Toto, no?
5: Toto, sí.
3: Com Mr. Bean, perquè s'assembla
5: al
3: Mr. Bean, perquè té un aire, i a Xina ens aturaven tota l'estona, i foto, i Salva, com tu et trobaves?
4: Jo al·lucinava de què és això, que és un star, aquí. Però ara ja passa aquí, ara ja que ahir vam estar altes de la Rambla i...
5: I també,
4: i va ser, però no sé, 30 o 40 fotos i oh, que bé nos ho passàvamos, com reímos con vostres vídeos, i és el més maco, això, l'alegria, i que la gent gaudeixi d'això, dels mercats, de tot, de la cuina, de tot.
5: Com atreu vosaltres a Santa Coloma de Gramenet?
4: Pues mira, ell, explica tu i després ja connectem.
3: No t'he sentit,
4: com aterrisses allí?
5: Com arribeu al mercat del fons, a Santa Coloma?
3: Jo, perquè la meva dona vivia al barri, i abans de Covid vam tindre l'oportunitat d'agafar un pis al barri, i ja vivim des del Covid, no? I la veritat, jo era guia oficial, i un dia vaig pensar en fer gastronomia, menjar xinès, que és una cuina molt rica, i vaig dir, com no feia res, i em posava a investigar menjars i tal, i que provin els veïns, saber què passa, i vam fer un vídeo i va ser un èxit. I tot això que feia, cuinava al balcó, i des del primer vídeo que vam triomfar, i si la gent volen això, fes més menjars, més fem-ho. Endavant, i vaig amb això conèixer una mica més, i vam aterrissar al barri, i vam conèixer a Salva, a Isma, a Manu, a Jordi, a Bane, a moltíssim.
5: Tot i això, què us agrada més, cuinar o menjar?
3: Jo cuina. però Salva és un cuiner, també.
5: Sí, clar, tu t'has dedicat a la cuina durant molts anys, no?
4: Molts anys. Sí, amb un restaurant familiar i...
3: Va ser superdivertit, perquè jo el que feia era, imagina't que algú cuinés menjar una tortilla de patata a la Xina, i diu, compartiré la tortilla de patata amb el veí, i et quedes, oi, què passarà? Li agradarà o no li agradarà? Ho mateix pensen els meus paisanos a Xina, i el plat típic que jo menjo cada dia, què passa a Espanya? Uh-huh. Llavors jo agafava el plat i compartia amb els veïns del barri de Santa Coloma. I un dia vaig trobar aquest senyor, el primer dia no li coneixia, va provar, i els meus fans diuen, aquest senyor li brillen els ulls quan parla del menjar. I el dia següent vaig tornar, i era veritat, i li vaig preguntar, per què em diuen això? Diu, és que sóc cuiner, i sóc de 35 anys de cuiner. Mm-hmm. I clar, que em tenia.
5: I aleshores allà ja va començar la vostra relació.
3: La química, sí. Perquè tot el que és menjar, és l'única persona que tot el que faig de la cuina, perquè jo cuino, però molta gent no veuen què és el que faig. Però ell, veient el resultat, diu, això costa molt de fer.
4: L'esforç darrere, que la gent, clar, la gent s'ho fica a la boca i diu...
5: Clar, és una cuina molt elaborada, la xinesa.
4: Sí, tenen més processos que nosaltres, molt més... Saps? Bueno, és mil·lenària, evidentment.
5: Diferents tipus de cocció.
4: Sí, a part fan coses que nosaltres no les fem, i és xocant, perquè clar, tu vens de que dius, bueno, jo soy el màster de la cuina catalana, fantàstic, 35 anys, a la Perla, allà a Montjuïc, amb un pare, tota la vida, sí. I clar, supercuit. Fas això i et quedes mort, saps? Et quedes, ostres, ¿hacéis esto? ¿Sabes?
5: Jo tinc entès, no sé si és un fals mite, que la cuina xinesa que ens arriba aquí és una mica un sucedani, perquè que tenim no és un paladar...
4: Que
5: no està acostumat.
3: Sí.
5: Quina és la cuina que vosaltres feu?
3: Home, coneixen...
5: És autèntica?
4: És a dir, cada regió té la seva cuina, i ara, i ell fa això. Ja porta 900 plats, per lo menos. Sí. És impressionant.
3: Pensa que és una cultura que és mil·lenària. Nosaltres diem que tenim 5.000 anys de traïció, no? Uh-huh. Però la cuina que va arribar, que mon pare tenia un restaurant típic xinès, que fèiem l'arròs tres delícies, el pollo al mantmelles, tota la
4: típica.
3: Sí, però a Xina no ho trobes, això. Cada regió tenen els seus plats diferents i el mateix plat, al millor, als 10 quilòmetres ho fan diferents. És una cultura superrica i després les recetes, milers.
4: Variades, picants de tota manera.
3: Correcte. Zones de picants, zones més sofisticades. I amb 4 anys i mig hi hem fet ja quasi 900-800 plats diferents, no, sense repetir. Mm-hmm. Això és molta...
5: Expliqueu-nos, per aquells que encara no us coneguin, que deuen ser pocs, què hi feu en aquesta parada del mercat del fondo? Perquè és com una mena de plató.
3: Sí.
5: Cuineu, es pot tastar la vostra cuina, no es pot tastar, és un restaurant, no és un restaurant, què és?
3: No és un restaurant, perquè la gent li sobta, no? Entra i diuen, oye, què vendes? No ven res. Aquí investigo menjar.
5: És el meu obrador.
3: El meu obrador.
4: Sí, sí, es diu l'obrador.
3: Bueno, jo al final li dic que és més menjador que obrador. Jo cuino, però que després... A partir de l'excusa d'un menjar, de la gent del mercat, que ja són amics, els paradistes, com Salva, com... venen aquí a tastar el meu...
0: Home, alguns deuen portar el tàper, per després de la feinació, no?
4: Sí, ja en té tàpers.
3: Però, home, alguns caps de setmana és que el públic del mercat passen i si pregunten tant i volen provar, doncs fes alguna cosa. I hi ha un preu molt simbòlic de la cost, no? I hem fet moltes coses, també, però és
4: el molt puntual. Coses perquè la gent ho conegui una mica, la cuina.
5: I no us heu plantejat mai muntar un restaurant? No. Ho diu rotund, eh?
3: Rotund. Perquè jo des dels 10 anys, vaig vindre al meu pare, que tenia restaurant, i vaig dir mai més, perquè jo la meva adolescència vaig viure un més difícil, que és la restauració, que Salva em confirma, perquè
0: és una feina molt sacrificada, no?
3: Sí, perquè tothom està de vacances, just està treballant del top. Sí.
4: Jo ara estic al mercat.
3: Jo restaurant de vacances.
0: Això, de fet, dius que et vas fer guia turístic.
3: Sí, soc guia oficial de Catalunya. Abans de Covid jo era guia. Jo feia, explicava la Sagrada Família als meus paisanos.
0: També quan la gent està de vacances tu treballes, però vaja.
3: Bueno, però... Ai,
5: és diferent. El ritme de la cuina és un altre ritme.
4: L'estrès que té la cuina és això, no...
3: Restauració és una professió que ames i odies a la vegada.
4: Exacte. Sí.
5: Sempre
4: dic
5: que la cuina s'assembla a la ràdio amb que estàs en constant directe.
3: Sí,
5: no saps. Perquè, clar, tu has de treure un plat amb un servei de migdia. Has de treure els plats al servei de la nit. És un directe.
3: Sí.
5: No sí. Pots estar dient, un moment, que ara vinc. No
0: havia plantejat aquesta formació diària com un servei, però mira,
3: no és totalment diferent. Una cosa és que t'agradi fer un plat al dia, investigues com es fa, que tot el dia repetint, perquè és un treball, és diferent. Per mi és superdiferent.
5: Quin és el secret d'un bon vídeo per xarxes socials?
3: Bueno, que seria, doncs, fer ameno.
5: Sí.
3: Sí que té unes parts, que és una part de cuina, una part d'introducció, que sí que has d'agafar l'ull superràpid, perquè ara la gent, veient el vídeo, tenen 3 segons, 5 segons, han de decidir si continua el vídeo o no. O sigui, has de...
0: En 5 segons has de
4: cridar.
3: Has de cridar, correcte. Sigui el que sigui, després ja fes el vídeo, desenvolupes el vídeo i després, entremig, has de fer alguna cosa ameno i no t'enrolles tant.
5: I la franja horària, que és millor per penjar contingut? Ho dic perquè aquells dos ho han pallat.
3: Pregunten molt, però a les plataformes, en principi, n'hi ha públic per totes les franges horàries, però el que faig, com és de gastronomia, seria el millor moment, normalment, és quan la gent tenen fam.
0: Té gana.
3: Sí, correcte. Normalment, a la Xina, a les 12, que és quan la gent surt de treball per fer la migdia, nosaltres aquí a la 1, a les 2...
0: Una miqueta més tard.
4: Hi ha un vídeo d'aquells que et cau la bava i dius, m'acau, no?
3: Correcte.
0: D'on és el vostre públic, majoritàriament?
3: Xinès. Xinès i de parlar mandalín. Correcte.
0: Molt bé.
5: Havia de ser el fondo, doncs, on es trobéssim, no? Sí, perquè és el barri amb més població xinesa.
3: A la red és tot el món, tota la gent que parli xinès entenen el vídeo. I llavors, a part de China Mainland, que és on concentra el major públic, també la gent que entenen xinès, com Singapur, Taiwan, Hong Kong, Macau, Malàisia...
0: I us demanen als vostres seguidors un maridatge de cuina xinesa i catalana?
3: Sí que ho demanen.
4: Es demanen de tot. Demanen restaurant. Demanen tot el que te puguis preguntar, ells ja ho han pensat.
0: I què els consentiu?
4: Bueno, alguna cosa.
0: Alguna cosa.
4: Fa cuina, que no vull, jo no volia tornar a cuinar, m'havia cabarjat amb la vida i no volia tornar a cuinar. I gràcies a aquest, pues, venga, i insistir, pues, ha picat pedra. I també em marejo molt i també he aconseguit que viatgi, no sé, el pròxim que serà. No sé, perquè hi ha una bona connexió.
3: Interactuem molt, moltíssim en coneixements de cuina, no? Amb el mateix producte a la Xina, que es faria i ell clar. Pensaria en la versió catalana.
4: Clar,
3: però no fer el plat en catalana o espanyola normalment no ho fem perquè el públic no ho entenen. Si no ho entenen, no poden opinar si està ben fet o, no, o mal fet. Llavors,
4: exacte.
3: No fem gaires plats de la cuina catalana perquè el públic...
4: Ahir abans d'anar al tast, bueno, s'acabava la meva filla a casa sol i vaig fer res mentre m'estava canviant, en plan, saps, des d'aquí,
0: sí.
4: Cuinant amb una... que no, ja no cuino perquè no, ja he perdut una mica la il·lusió, no? I estava allà, i m'anava canviant, m'anava ficant el disfress de Toto, i venga, i anava fent unes costelletes sí. I tal. Llavors això ho he penjat, ha sortit, i llavors els comentaris d'ells, oye, es que nosotros primero escaldamos la carne. Vosotros nos caldamos. Ells mateixos veuen, els agrada, veuen al final, diuen, ostres, estoy chupando la pantalla del mòbil. És molt maco, no? És veritat, literal, t'ho escriuen, ho tradueixen i fan, i diu, ostres, i por qué no has hecho esto? I por qué has puesto el ajo sin pelar? Y tal, pues os explico, no, es que si tiras el ajo se quema y tal, es que nosotros siempre lo ponemos pelado. O sea, que está, hi ha una interacció brutal, que també, clar, a mi també li, tot això es repercuteix a les seves xarxes i cada cop, pues, clar, més seguidors, més ganes, més fam de que diuen ells, actualitza, és a dir, que fiquis més contingut.
0: Clar. Hi ha aquest debat, no?, de la contradicció de la cuina, no?, o dels àpats que fan els més joves, que potser tiren més cap a fast food, cap a menjar ràpids, processats, no?, i la cuina de les àvies, que fa xup-xup, no?, que jo us deia, feu xup-xup a l'obrador.
4: Es té que intentar assolir, és a dir, jo crec, és a dir, aquest punt de que nosaltres, ell ja ho està aconseguint, que moltes parelles joves de xinesos venen al mercat a través dels seus vídeos.
0: Això volia preguntar, si la gent jove xinesa és més tradicional amb el menjar, més estona a la cuina, o no? O també passa que es perd aquesta cuina tradicional?
4: Hi ha aquesta... És a dir, venen. És a dir, hi ha un moviment que està graciós. Això és tant que traslladar nosaltres aquí a Catalunya. És a dir, hem d'intentar, com fa l'Arnau, el col·lega, el pim-pam, coses així, ràpides, saps? Vull dir, és un bon any que el xaval...
0: L'Arnau
4: París, exacte. I és molt... Era client de la casa de Perla de la sopa de cada dia, el Miquel. Llavors, i això és molt important, que tu puguis fer coses ràpides. Per què? Perquè el jovent digui... Ostres, això es pot fer en un moment. Aquestes costelles, t'ho dic, m'estava canviant. Les vaig fer canviant, si no les fas. Però això plega. Apaga i vámonos, no? Saps?
3: Home, des del meu punt de vista sí que n'hi ha gent que després de veure com es cuina un plat, s'enganxa i diu...
4: Clar.
3: Perfecte, apreno i m'agrada perquè, primer, m'agrada els vídeos de Salva ja tinc que està cuinant, després... Mm-hmm. Apreno i està molt bé. I un exemple molt clar és el meu càmeres. Ha vingut sense res de coneixement de cuinar i ara m'està dient que estic fent unes dietes d'entrenament superbones i m'agrada cuinar. Ara, clar, que és mirar, perquè és contingut que estàs dient que cuinar va molt bé i agrada. I sí que hi ha gent jove que agrada.
5: Es pot trobar menjar xinès tradicional... A Barcelona, sí. A Badalona...
3: Sí.
5: Ara us ho direu.
3: Cada vegada més. Cada vegada més, sí. Quan jo vaig arribar, feia 25-27 anys, era molt difícil trobar un plat típic de Xina, autèntic. Mm-hmm. Però després de 2008, que es fa difícil, els restaurants tradicionals, aquests que dèiem, mm-hmm. els restaurants tipus de mon pare, ha tancat moltíssim perquè la gent ja s'ho pensa més de gastar els calés per menjar.
0: Segons
3: perquè busca, clar, ja busquen algo més autèntic i els i miren si van xinesos a menjar aquí i seria un bon restaurant i cada vegada posa més.
0: Doncs
3: sí. Sí, si van xinos és que són...
0: És bo.
3: És tradicional o és...
4: Si no, no van.
0: Hem de deixar aquí, ens recomaneu un plat de la cuina xinesa, no?
3: Que es pugui, que es pugui menjar aquí a Barcelona, per exemple.
0: Sí.
3: Jo, per introduir dues coses. Un hot pot, que ja es comença a ser moda aquí al barri.
0: I a Badalona, i a propòsit.
3: Sí, ja n'hi ha. I després, el que es coneixen com ramen, que a xinès es diu lamien. Són tallarines a mà i és una sopa lamien. I està superbona.
5: El ramen japonès a la xinesa.
3: Sí,
5: lamien.
3: Sí, lamien.
5: D'acord.
3: Moltíssimes
0: doncs,
3: gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-nos acompanyat. Ara, això sí, jo tinc una
5: gana. Ja.
4: Jo també.
0: Que vagi bé. Adéu.
3: Moltes gràcies. Adéu.
5: Gràcies. Adéu.
2: El millor del Badalona Matí.
6: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments. Els millors moments.

0: Són les 5.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. L'intendent major Òscar Parada reclama una Guàrdia Urbana forta per poder assumir els reptes de seguretat, convivència i col·laboració que hi ha a la ciutat. Ho ha demanat durant la celebració del Dia de la Guàrdia Urbana al Becín, on ha lloat la vocació del cos de la policia local i el seu estret lligam amb la ciutat. Ens ho explica el nostre company Sergi Crusells.
3: Segons Parada, el cos de seguretat està en ple procés de transformació amb l'objectiu de millorar el servei i incrementar la presència d'agents al carrer. Ha destacat l'esforç que es du a terme per modernitzar el cos amb la incorporació de tecnologia puntera. També ha defensat la professionalitat dels agents durant les festes de maig i, en concret, l'actuació feta durant el desallotjament del Vall del Micaco. Parada considera les crítiques rebudes legítimes, però lamenta que s'hagi posat en dubte la labor dels agents.
4: Va ser una actuació difícil en un context sensible i en què els agents van actuar amb professionalitat, proporcionalitat, serenor i responsabilitat. Com a institució hem de ser clars. La crítica és legítima. La discrepància forma part de la democràcia. Però no tot s'hi val. No és just utilitzar una intervenció policial complexa per posar en dubte la professionalitat dels nostres agents.
3: L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha coincidit en defensar el paper de la policia i que cal dotar-la de més personal, infraestructura i tecnologia. També ha reiterat el compromís de construir una nova comissaria al solar on hi havia l'Institut B9. Albiol, a més, ha lloat la col·laboració amb la resta de cossos policials, serveis jurídics i socials per rebaixar la criminalitat convencional un 8,9% a Badalona el primer trimestre d'aquest any respecte al mateix període de l'any passat. Escoltem a Xavier García Albiol.
5: La col·laboració entre els diferents cossos de seguretat, també en l'àmbit judicial, en l'àmbit social, a tots, moltes gràcies, perquè sense aquest esforç, sense aquest granet de sorra per part de tothom, segurament les coses no serien tan agradables.
3: Durant la celebració s'han atorgat diversos diplomes a agents de la Guàrdia Urbana, així com medalles a persones i entitats que treballen estretament amb el cos, com ara el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, el CUESP, els agents rurals o els jutjats de Badalona.
2: El govern municipal posarà en funcionament durant el mes de juliol la primera zona d'aparcament per a residents al barri d'Artigues. 95 noves places de zona verda que s'ubicaran als carrers Balmes, Mariscal Cabanes, Rafael Casanovas i Santiago. L'alcalde no descarta ampliar les zones d'estacionament regulat a altres barris de la ciutat, sempre que hi hagi consens veïnal. L'actuació rep el suport de l'Associació de Veïns d'Artigues per endreçar un barri amb alta densitat de població, segons ha assenyalat l'alcalde de Badalona. Xavier García Albiol celebra un model que beneficiarà, diu, la mobilitat dels veïns i veïnes d'Artigues. Per un cost de 0,90 euros setmanals, les persones que estiguin empadronades i siguin titulars de vehicles que no superin els 6 metres de longitud podran estacionar-hi des de les 9 del matí fins les 9 del vespre de dilluns a dissabte. La resta de la ciutadania ho podrà fer, però pagant 3 euros l'hora. Escoltem l'alcalde Xavier García Albiol.
5: A on hagi un acord amb els veïns, implementarem aparcament regulat. I zona verda, que jo crec, com a alcalde i com a veí, que és molt positiu perquè facilita que els veïns de la zona puguin aparcar, tinguin un espai amb molta seguretat garantit per aparcar a un preu irrisori de menys d'un euro a la setmana.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Aquest diumenge, el play-off de bàsquet es juga a Ràdio Ciutat de Badalona.
8: La penya en joc.
7: A les 7 del vespre i des de Vitòria, desempat dels quarts de final.
9: Cosner Baskonia, Assisa Joventut.
7: El partit definitiu.
9: El partit definitiu.
10: El millor del Badalona Matí.
11: Seleccionem els millors moments del programa.
10: Badalona Matí. Els millors moments.
12: Els millors moments.
0: I les obres de desdoblament de la canonada que connecta la potabilitzadora de Cardedeu amb Barcelona es troben ja al 50% d'execució aproximadament. Uns treballs que són imprescindibles per acabar amb la fuita d'aigua de Canyet, que suposa des de fa més de 20 anys una pèrdua de desenes de milers de litres d'aigua. Per conèixer exactament en quin punt es troben aquests treballs, avui ens acompanya en David Vila, que és director d'Aigües Ter Llobregat. Què tal? Molt bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
0: Com avança l'obra de desdoblament de la canonada que connecta, ara dèiem, Cardedeu amb Barcelona?
12: Doncs amb la visita d'obres que vam fer ahir vam poder comprovar que funciona amb el calendari previst. Eren unes obres que tenen un termini d'execució de 24 mesos. Van començar l'1 de gener del 2025 i ahir la mateixa direcció d'obra i els responsables ens van confirmar que van sobre termini.
0: Van sobre termini. Això vol dir que podrien acabar aquestes obres aquest mateix 2026?
12: Correcte.
0: Entrar en funcionament el primer trimestre del 27?
12: Correcte, també. Dèiem que en aquestes 24 mesos doncs, podrem tenir finalitzades les obres. Llavors, un cop les obres s'han finalitzat, s'han recepcionat, doncs nosaltres, com a operadors de la xarxa, el que hem de fer és comprovar el seu funcionament, la seva estanqueïtat, fer les proves de circulació de l'aigua. A partir d'aquí fem una analítica per comprovar que la qualitat de l'aigua és la que es correspon i després ja la podrem posar en servei. I amb això comptem, diem un trimestre per no acotar-ho en el temps, eh? Si pot ser menys, serà menys, però ens donem aquest marge de 3 mesos.
0: Per tant, a principis del 2027 es farien aquestes analítiques d'aigua, es faria també aquesta prova doncs, de no fuites, de no pèrdues, no? d'estanqueïtat, i per tant, si tot funciona amb normalitat, es procediria a fer aquest bypass d'aigua.
12: Faríem el canvi, tancaríem la canonada,
0: no?
12: una aixeta, i obriríem l'altra, i això ens permetria fer circular l'aigua que ara ve de la potabilitzadora del Ter, per aquesta nova canonada, tancar l'altra i després entrar en aquesta antiga canonada de l'any 1966 per poder fer una auditoria d'en quin estat es troba amb la voluntat de reparar-la per poder-la posar en servei també quan fos necessari. Eh? Això ens donaria una millor resistència a la nostra infraestructura perquè ens permetria tenir dos canals de circulació de l'aigua que funcionen de manera independent i que en el cas de necessitat de realització d'algun manteniment preventiu o correctiu, doncs fer circular indistintament l'aigua per un costat o l'altre.
0: Quina és la llargada d'aquesta canonada? De quants quilòmetres estem parlant?
12: Si estem parlant de la canonada de la qual estem
0: de la que
12: estem fent l'obra, són 6,5
0: quilòmetres. 6,5
12: quilòmetres,
0: eh? L'anterior té un recorregut més llarg?
12: Estem parlant de que el tram que estem executant és l'últim tram d'un desdoblament que ja es va iniciar fa temps. Eh? Per tant, estem parlant de que el total d'aquesta canonada supera els 30 quilòmetres. Eh? Per tant, l'únic que estem fent és desenvolupant l'últim tram d'aquest desdoblament.
0: Que és el que va fins a Trinitat.
12: Correcte.
0: Eh? Sí, d'aquests 6,5 quilòmetres, què és el que queda pendent per fer aquest últim, diguéssim, mig any?
12: Queda pendent la meitat, 3 quilòmetres. Algú dirà, ostres, doncs, què han estat fent el primer any i mig no? d'aquestes obres? Bé, aquí hi ha una feina molt important, que la vam poder veure ahir també, que és tot el tema de l'acondicionament dels espais, dels abassegaments per poder acumular les canonades i la construcció d'aquestes canonades que s'han fet de forma expressa. Són canonades de 1.800... mil·límetres, o sigui, 1,80 m de diàmetre, s'han de construir de forma expressa, i per tant hem estat 6 mesos construint aquestes canonades, que després s'han transportat aquí, i llavors estan construint les rases i instal·lant. I ahir ens van dir també el ritme d'obra, són 54 metres lineals cada dia.
0: Per tant, 54 metres lineals cada dia.
12: Que es correspon amb la col·locació de 4 tubs diaris.
0: Clar, com ens hem d'imaginar? 1,8 metres, deies, de diàmetre
12: sí.
0: tenen aquestes canonades, que amb quin material? No sé si s'han construït amb un material diferent respecte a la canonada que passa ara per Canyet, no?, que li atorga també més resistència, i si ens hem d'imaginar doncs, que aquestes són les feines que s'estan fent, són canonades soterrades en tot el seu tram, a quina superfície?
12: Val. En tot el tram són canonades soterrades, al final nosaltres obrim rasa, posem el tub, tornem a tapar, i allà sembla que no hi hagi passat res. Eh? Per tant, en tot el seu traçat són canonades soterrades. La profunditat... Aquí estem treballant molt a prop de la llera del Besòs, per tant, A la profunditat estem parlant d'uns 2 metres, perquè ens trobem també que en trobem tota l'aigua, eh? Per tant, hem de fer uns apantallaments al costat de la canonada per impedir que l'aigua s'acumuli en aquests espais, obrir la rasa, posar el tub, tapar i llavors tornar a treure els apantallaments i així anar acumulant metres per fer fins a executar tot el traçat. I les canonades són d'acer. La diferència amb el traçat actual és que alguna part d'aquest traçat no és amb canonada, sinó que és amb galeria. Per tant, vol dir que està excavat sobre el propi terreny i això és el que dona peu a que hi hagi més filtracions i infiltracions en aquest tram que tenim amb servei actualment.
0: O sigui, de la canonada antiga hi ha algun tram que és
12: amb galeria.
0: Excavat en galeria. Sí. Un cop enllestida la nova canonada, deia que repararà l'antiga, no? Aquí s'obre un altre procés. No sé si hi ha un calendari previst, una inversió ja prevista i aprovada.
12: Clar, aquesta canonada no la podem deixar de posar en servei. Per tant, com que hi circulen entre 4 i 6 metres cúbics per segon, és impossible poder-hi accedir perquè té el servei en continu. Per tant, ens haurem d'esperar a poder, un cop estigui fora de servei, poder-hi accedir, que això són treballs que farem de forma immediata un cop hagin posat el bypass en funcionament. Llavors podrem auditar quines són les obres necessàries i, per tant, a data d'avui és impossible d'identificar el cost que pot tenir aquesta reparació fins que no hagin fet aquests treballs previs.
0: Mm-hmm. Es calcula, però, si no vaig errada, si no recordo malament, que hi hauria com una dotzena de punts de fuga a l'antiga canonada.
12: En tenim dos.
0: Que on són podrien ser més.
12: Podrien ser més. Penseu que aquesta canonada és de l'any 1966, per tant, són 60 anys en servei ininterromput. Sí que hi ha dos punts, el de Canyet i un altre Santa Coloma de Gramenet, doncs, que són molt, molt evidents perquè són fuites que afloren a l'aire lliure i, per tant, a ulls de la ciutadania doncs, es poden veure, però queda pendent tota la resta d'aquest traçat de 33 quilòmetres que també s'ha d'inspeccionar.
0: De fet, a la fuita de Canyet es perden 2 litres d'aigua per segon, no? Aquesta és la més important, amb gairebé 225.000 litres d'aigua al dia de pèrdua. Això és molt important i té un impacte també, encara que no hi pensem, en èpoques en què sembla que la sequera ens quedi lluny, però no passa tan lluny, pel que fa als embassaments.
12: Sí, nosaltres aquest exercici de memòria recurrent de que l'episodi de sequera no fa tants dies que va passar, és un exercici que fem, perquè amb els embassaments amb més del 90%, doncs ha desaparegut una mica de l'imaginari col·lectiu la necessitat d'estalviar cada gota d'aigua. Per tant, aquesta actuació, malgrat tenir els embassaments, teníem clar a tope, teníem clar que l'havíem de continuar executant. Sí que és important destacar també que en el seu moment, malgrat que aquesta és una actuació que fa molts anys que estava agendada i pendent d'executar, sí que es va fer una actuació de posar, després de la fuita de Canyet, uns dipòsits on s'acumulés aquesta aigua perquè es pogués aprofitar
0: per rec freàtic,
12: per rec freàtic, neteja de carrers, etc. Per tant, una part d'aquesta aigua que diguem que es perdia, la miràvem de recuperar a través d'aquests dipòsits.
0: Cal que el país, de totes maneres, es prepari per la nova sequera que vindrà, perquè tornarà a haver un episodi com aquell. Això, si més no, és el que deia ahir, no?, en aquesta mateixa presentació, la consellera de Territori. Com s'ha de preparar?
12: Doncs és evident que amb el canvi climàtic, una de les evidències que tenim és que aquestes sequeres seran més freqüents. A més que tenim un règim de pluviometries que deixa de ser més regular per ser més estacional i torrencial, i per tant és un ploure diferent de com plovia abans, no? Que ens comporta a la vegada sequeres i inundacions, o sigui, episodis que ens provoquen dificultats en la gestió, no? Per tant, sent conscients d'aquestes evidències del canvi climàtic, la preparació passa per desenvolupar l'estratègia de seguretat hídrica que va aprovar el govern ja a l'agost del 2024, buscant aquesta aigua nova, o aquesta aigua que fabriquem a través de noves plantes desaladores o a través de les plantes d'aigua regenerada.
0: Del mateix riu Besòs.
12: Estem parlant de que en el riu Besòs el que farem serà potabilitzar aquesta aigua, que fins ara és un recurs que no s'està explotant, i això es pot fer gràcies a la millora de la qualitat d'aquesta aigua i de tota la feina que s'ha fet de renaturalització d'aquest riu. Per tant, són dues noves estacions potabilitzadores en el riu Besòs, més una estació d'aigua regenerada, que el que permet és que tota aquella aigua que es depura a través de l'estació depuradora, doncs la puguem recircular riu amunt per tornar-la a potabilitzar després, no? Uh-huh. I complementant aquestes infraestructures, doncs fins a tres noves plantes desalinitzadores, que també ens aportaran nou recurs, una de les quals és el municipi de Cubelles, la segona a Tordera, i la tercera aquesta fora d'aquest àmbit de la regió metropolitana, que s'ubica a la Costa Brava Nord, a la Muga.
0: Uh-huh. Quan estarà en funcionament aquest conjunt d'infraestructures, no? Desalinitzadores, plantes d'aigua regenerada i també aquestes dues potabilitzadores al Besòs? Bé, imagino que els terminis són diferents.
12: Sí, per sí, són terminis molt diferents. El calendari és molt ambiciós perquè l'objectiu és que en el termini de 5 anys totes aquestes infraestructures doncs puguin estar en funcionament, i la primera de totes per les quals ja tenim el projecte redactat, doncs és la potabilitzadora de Montcada en aquest àmbit del riu Besòs, amb la idea de que entri en funcionament finals del 2028, primers del 2029. Aquesta seria la primera de totes elles. I a partir d'aquí ja entrarien les desaladores de la Tordera, etc, i potser la que va més endarrerida doncs seria la segona etapa del Besòs, que també hem de veure la capacitat del riu de subministrar aquest volum d'aigua que tenim previst de potabilitzar.
0: Uh-huh. Per tant, passem de viure d'esquenes i fins i tot potser podríem dir amb un procés d'industrialització potent, no?, del segle passat, de maltractar el riu, a viure, diguéssim, no només per aquesta recuperació del riu a nivell estètic i ecològic, sinó també pel que fa al consum de la seva aigua, no?, de cara a les futures necessitats o ja presents necessitats de la població. Més tenint en compte que anem cap a una Catalunya que s'aproxima, no?, als 10 milions, o que els té també en el seu punt de mira.
12: Mira, la Catalunya dels 10 milions és un repte no només amb infraestructures de l'aigua, sinó amb la resta d'infraestructures, i per tant és evident que aquest horitzó s'ha de tenir, perquè això suposa un major consum, uh-huh, únicament per l'increment de població, no? Pel que comentaves, viure d'esquenes al riu, no esquenes al riu, jo crec que el riu, tradicionalment, l'aigua que transportava el riu s'ha aprofitat, s'ha entès com un recurs. Moltes de les colònies, segurament no ha passat tant al Besòs, no?, però tant a l'àmbit del Llobregat com el del riu Ter, hi havia moltes colònies doncs del tèxtil, no?, que aprofitaven aquesta aigua del recurs, i llavors podia baixar l'aigua en funció del tint que fèiem servir, de color blau, vermell, verd, i el riu Besòs una mica el mateix, no?, servia de claveguera d'aquestes activitats econòmiques, però ara jo crec que la mentalitat és molt diferent, per sort. S'entén el riu com un servei ecosistèmic, o sigui, no només és l'aigua com un recurs per treure'n un rendiment d'una activitat econòmica, sinó que és un espai que és natura, és un espai de lleure, d'oci, i per tant aquí hi ha una visió integral que el que fa és que tots els usuaris d'aquesta aigua han de poder-la gaudir i disfrutar.
0: Mm-hmm. Parlant ara de la possibilitat, no?, d'aquest creixement demogràfic també de Catalunya, i sobretot d'aquesta primera i segona corona metropolitana, no? En un futur, no gaire llunyà, tindrem possibilitat de disposar d'aquestes dues canonades, tornant al tema principal, no? La canonada, diguéssim, de Trinitat, que estarà reparada, i que s'haurà fet de nou, perdó, i la canonada que nosaltres entenem com a de Canyet, que s'haurà reparat, no? Pot donar-se la possibilitat, la necessitat de que totes dues subministrin aigua alhora?
12: Sí. Sí, sí. Però, a més, en direccions diferents, que una porti l'aigua de baixada i l'altra l'aigua de pujada, eh? Perquè nosaltres tenim una infraestructura que supera els 1.000 quilòmetres de canonada. I en èpoques de sequera, per exemple, a través de la desalinitzadora de Llobregat, situada al municipi del Prat, vam aconseguir portar aigua fins a Granollers. Uh-huh. Per tant, a través d'aquestes canonades. Per tant, aquesta flexibilitat de la xarxa ens permet una millor atenció de la demanda, i per tant tota aquesta infraestructura que tenim mallada i en xarxa, aquesta reversibilitat de poder portar l'aigües amunt, aigües avall, doncs tot això ens va en benefici, i per tant sí, pot ser que ens retrobem treballant conjuntament d'aquí un temps.
0: David Vila, director d'Aigües Ter Llobregat, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi
12: bé. Gràcies, gràcies a vosaltres. Bon dia.
10: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
0: El govern espanyol ha aprovat una nova modalitat de jubilació activa, és a dir, permetre la possibilitat que els pensionistes, tant autònoms com assalariats, puguin tornar a treballar. Podrien, doncs, combinar la seva feina i alhora cobrar part de la pensió. Segons el govern, aquesta mesura s'aplicaria per afavorir l'envelliment actiu, però volem saber com funcionarà, qui s'hi podrà acollir i també si té o no lletra petita aquesta mesura. I en parlem amb l'advocada i economista Maria José Tarancón. Què tal?
13: Molt bon dia, com estàs? Què tal? Bones dies, com estàs?
0: Primer de tot, per situar-nos, explica'ns el concepte una mica de jubilació activa.
13: Sí,
0: no?
13: Bueno, la jubilació. Bueno, voy a contarles la jubilació, perquè todo el mundo sabe que cuando una persona tiene una serie de años cotizados, que no siempre son los mismos, una serie de años cotizados, y puede llegar y tiene la edad para tomar la prestación de la jubilación, se puede jubilar. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Que nosotros veníamos de una situación bastante buena, creo que estaba bastante bien regulada, creo, y en un principio se hizo la jubilación activa, que estaba muy bien, y ahora han introducido la jubilación flexible, que bueno, para mí es un desastre, no puede ser más desastre. Los autónomos que quieran acogerse a esta modalidad solo podrán percibir el 95% de su pensión sin ampliar ningún tramo más, y esto es poco beneficioso. Entonces yo te voy a decir las clases de jubilación que entendemos para que la gente se ponga un poco en contexto, ¿no? La jubilación ordinaria, que bueno, que todos los requisitos que tenemos es la edad. Es decir, que ahora quien haya cotizado, que la edad no es la misma para todos, y luego uno de los requisitos fundamentales son las cotizaciones.
0: ¿Son 38 años y medio?
13: 38 años y 3 meses para jubilarse a los 65 años. Y quien haya cotizado menos tendrá que esperarse a los 66 más 10 meses, casi 67, ¿vale? Uh-huh. Luego, aparte de haber cotizado, evidentemente, y los años cotizados, pues la edad, ¿eh? Que evidentemente una persona tiene 63 años y ha cotizado 38 años, pues no tiene derecho. Esta es la jubilación ordinaria. La persona deja de trabajar, se va a su casa y cobra la prestación y ya está. ¿Pero qué ha pasado? Que la situación de la sociedad ha cambiado. Entonces la gente hoy en día, te ves joven, ¿no? Yo estoy cada vez más cerca de mi jubilación, te ves joven, tienes muchas ganas de aportar, y aparte, que esto es lo que no dicen, pero esto te lo digo yo, no tenemos dinero para pagar tantas jubilaciones y tantas prestaciones, etcétera. Uh-huh. Con lo cual se crea la modalidad de bastantes, que era la jubilación parcial. Que una jubilación parcial, ¿esto sabes lo que es? No.
0: Explícame.
13: Vale. La jubilación parcial un trabajador que nunca se ha jubilado, esta es diferente, ¿eh? Nunca se ha jubilado, no se ha llegado a jubilar, dice, pues yo voy a estar trabajando, que no tiene nada que ver tampoco con la jubilación activa, que para mí es la modalidad mejor, y creo que es la que tiene más beneficios para todos, y es lo que yo aconsejo a todos los oyentes que tomen, dice, yo de repente quiero hacer un tránsito a mi jubilación, tengo 65 años y 3 meses, ¿vale? Y entonces dices, oye, me veo joven, me veo bien, no me quiero ir a mi casa, y quiero hacer un, y te estoy trabajando en una empresa, ¿eh? Y quiero estar haciendo progresivamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo optar en tener una parte del trabajo, y una parte del salario, y una parte de la pensión. Pero en la empleada que tenga siempre puede poner a una persona que me sustituya a mí, que eso también está muy bien. Con lo cual, bueno, pues es una modalidad que poco a poco, esto lo entenderá rápido.
0: ¿Pots passar a partir dels 65 anys i mig, per exemple, a
13: 70, 80, ara tengo uno. Mira, ara tenemos
0: a tenir una jornada, mitja jornada, per exemple, no? I l'altra meitat la cobres amb la teva prestació.
13: Exactamente. Media.
0: I el dia de demà cobraràs més? Sí, quan
13: cobraràs la prestació que hayas tenido que te corresponda. Estos son unos cálculos que se hacen, sí que cobrarás más, pero tampoco mucho más, no nos vengamos arriba. Pero bueno, se está cobrando por una parte el salario y por otra parte la parte de la jubilación. Esto es bueno porque esto, ahora que no tenemos el relevo generacional, en muchas industrias y en muchas empresas va bien esta situación. ¿Por qué? Pues porque hay un ingeniero, hay uno que está, un mecánico tornero, que está en una máquina específica con un AutoCAD, y entonces de repente entra una persona más joven que le va enseñando y le va explicando todo, y entonces los dos están trabajando, y es un poco pensado en esta situación, ¿no? Entonces, trabajas la mitad de las horas, cobras la mitad de tu salario, y puedes, desde un 25%, puedes reducir la jornada desde un 25% solo, un 25%, hasta el 50, el 60, lo que tú quieras, y vas cobrando en función de lo que reduzcas. Es una regla de tres, esto está muy bien, ¿no?
0: Això pel que fa a la jubilació parcial, ¿eh?
13: La parcial, ¿vale? Entonces es como bajar, yo siempre lo digo esto cuando lo explico, la jubilación, es como bajar progresivamente, ¿no? Vas bajando progresivamente, no paras las 8 horas diarias y no te encuentras de repente el sopetón, porque eso es otra cosa, que hoy en día la gente, que no quiere decir que no se puedan jubilar porque han estado 38 años trabajando, pensar una cosa que yo siempre digo, y esto
0: no es fácil al momento de la jubilación, ¿eh?
13: Y ahora no tiene nada que ver con el programa, pensar que la gente se, se introduce en el mercado laboral cada vez más mayor, más mayor. O sea, hay jóvenes hoy en día que entran en el mercado laboral con 30 años, porque están estudiando másters, están estudiando no sé qué, están estudiando no sé cuántos, 27.000 carreras, y se introducen en el mercado laboral con 30 años. Una persona que ha estado todo el día estudiando, que es un trabajo, todo lo que tú quieras, pero es un golpe de realidad, pero es un verdadero problema que tenemos en las empresas hoy en día.
0: 38 anys i mig, t'hauràs de jubilar als 70.
13: Sí, clar. Pero un verdadero problema que tenemos es que la gente no está acostumbrada a trabajar. Están acostumbrados a estudiar, tal, trabajar... Claro, no están acostumbrados a madrugar, con una responsabilidad y a portarse a un... Pero no es culpa de ellos, es culpa de que se están introduciendo tarde en el mercado laboral. Yo, nosotros, por ejemplo, en mi época, que habrá mucha gente que no, evidentemente, pero podíamos bien compaginar lo que eran estudios universitarios con trabajo. Y no te puedo decir, pero la mayoría de los jóvenes de mi época empezamos a trabajar 18, 20 años, hacíamos pues sustituciones, etcétera. Y hoy en día la edad laboral se ha introducido muchísimo más tarde que cuando nosotros trabajábamos, ¿no? ¿Cuál es la jubilación activa? Voy a dejar la flexible para el final, porque yo de verdad creo que es un bodrio que ha hecho el gobierno, pero en fin, da igual. La jubilación activa es permite contabilizar, compatibilizar la pensión con el desarrollo de una actividad laboral, ¿vale? Entonces, aquí has de estar trabajando. No falta con llegar a la edad de jubilación, es decir, yo llego a la edad de jubilación, tengo 65 más 3 meses, no. Tienes que tener, esto es muy importante, haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación y seguir trabajando al menos un año completo. Es decir,
0: amb les teves 40 hores setmanals...
13: Todo igual, pero está bien, os voy a decir por qué. Pero a mí esta es la que más me gusta. Así que es verdad que entras un poco más tarde. Es decir, yo me tengo que jubilar con 65 y 3 meses, me espero a 66 y 3 meses, un año entero. ¿Y cuánto se cobra de pensión? Pero está muy bien, porque tú puedes trabajar el 100%. Tú dices, yo sigo trabajando... ¿Vale? El 100%. No, el año más no cobras normal, no cobras pensión. Pero al siguiente año, en el 66,3 meses, ¿qué cobro? Pues si trabajo el 100%, cobro el 45% de la pensión. A los 2 años el 55%, a los 4 años el 80%, pero es que al quinto año, es decir, que hay mucha gente que trabaja con 70%, cobro el 100% de la pensión y el 100% de mi salario. De mi empresa. Ojo, que me estoy llevando, claro, ya tengo 70 años, lo tendré que disfrutar, tendré que estar sano para disfrutarlo, pero pensar en esto, que es una buena opción, sobre todo es buena opción para empresas, para empresarios autónomos, etcétera, es muy buena opción.
0: Y el día que jubilas, cobras la pensión al 100% y ya está.
13: Sí, esto sí, el día que te jubilas, cobras tu pensión al 100% con las escalas que tú has ido diciendo, que son que no te puedo decir exacto.
0: Que per cada any treballat de més, diguéssim...
13: Claro, pero como no has trabajado de más el 100%, porque has estado con la jubilación parcial, ¿me entiendes? Ay, parcial, activa, claro, es como una regla, ¿entiendes lo que te quiero decir? O sea, que no es que de repente te pongan un año más como aquellas tablas que salieron día, ¿no? Entonces, esto está muy bien, yo creo que está muy bien. ¿Qué diferencia
0: hay? Está muy bien si vols treballar fins als 70.
13: Bueno, a los 80, los que quieras. A partir, imagínate, mira, yo ahora tengo un señor que ayer fuimos a mirar a ver cómo lo queríamos hacer y tal, que este señor está con su jubilación activa, tiene 80 años, está de estupendo, de maravilla, hace esquí, no sé qué, claro, joder, el tío cobra 2 pensiones. Claro, cobra su sueldo más la pensión, entonces ya ha cotizado una cotización alta, pues imagínate, igual se va con una persona que ha sido un trabajador de un taller mecánico, igual se va a 6.000 euros, porque le ha quedado una pensión de jubilación de 3.000, taller mecánico que ha estado cotizando al máximo, imagínate, uh-huh. y le siguen pagando en la empresa porque es el que está diciendo cómo hay que hacer las piezas, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay con la jubilación flexible, que es la última que dejo para el final? Pues que primero alcanzas la edad ordinaria, continúas trabajando, tienes que esperar un año a compatibilizar, y la jubilación flexible, que ahora voy a entrar, ya te has jubilado, tienes que estar jubilado, ya cobras una pensión ordinaria y tiempo después decides volver a trabajar. Esta es la gran reforma del 2026. Para mí un bodrio, porque se dejan atrás a los autónomos. Esto ya estaba. Una persona que ya, cualquier persona que fuera autónomo, trabajador tal, se jubilaba, que es lo que se llamaba la jubilación uh-huh. activa, estaba jubilado y de repente decía, oye, mira, yo en mi casa me aburro, a mí me han dado aquí a cuidar a mis nietos, que soy estupendo para todos los que lo hagan, pero yo me voy a trabajar porque yo tengo mucho que aportar todavía, yo aquí me aburro, estoy uh-huh. yo ya me he cansado de pintar, ya me he cansado del pilates, ya me he cansado de la bicicleta y me quiero ir a producir y a trabajar. Entonces esto ibas, te dabas de alta y cobrabas, entonces era la jubilación uh-huh. activa, lo que se llamaba antes, que ahora la han cambiado, te dabas de alta y cobrabas el 50% de tu pensión de seguridad social. Si tú, por ejemplo, eras un autónomo, uh-huh. es que habías estado cotizando por la mínima, porque todos los autónomos somos unos desgraciados, habías estado cotizando por la mínima y te quedaba una pensión pues, de 1.200, 1.300 euros, pues cobrabas la mitad, 650 euros, y la empresa que te contrataba pues te pagaba el salario. Pues vamos a poner el salario medio, 1.384, 2.000, lo que fuera. Y bueno, pues también, ni tan mal. ¿Qué ha pasado ahora con la jubilación flexible?

0: Servei era un lloc on quan venies a posar combustible, a més aprofitaves per fer tot aquests tipus de manteniment que s'havien de fer en aquell moment.
1: Per tant, podem dir que sou la quarta generació familiar?
0: Sí, som la quarta generació, sí, sí.
1: I com és això de treballar en família, mantenir aquest negoci, no?, tan identitari, no?, perquè és una cosa única a Catalunya.
0: Sí, doncs bé, per nosaltres és fàcil, relativament fàcil, anem benvinguts i, bueno, cadascú té una part de la feina, ens hem repartit una mica les feines i llavors anem gestionant-ho d'aquesta manera. Prenem decisions conjuntament, quan són importants, i més o menys el que més està portant aquell tema és el que expliquen els altres i entre tots acabem decidint el que ens convé fer.
1: Ho porteu amb la teva mare i els teus germans?
0: Sí, correcte, la meva mare i els meus germans. Uh-huh.
1: Els clients de tota la vida encara formen part d'aquest important negoci? Encara hi ha gent, clients molt antics?
0: Sí, per força els clients són una part molt important, juntament amb els treballadors del funcionament d'un negoci, no? I sí, tenim aquí clients de tota la vida, molts que jo ara ja fa anys que tampoc estic aquí el 100% del temps, però alguns venien quan jo havia estat aquí treballant els estius i m'explicaven que coneixen el meu besavi o que coneixen el meu avi, i sí, sí, són gent del barri de tota la vida que han vist aquí sempre l'estació de servei.
1: Sí, també la relació amb el barri és molt important, no? Molt arrelat aquest negoci.
0: Sí, correcte. Està bé, és un servei un negoci que treballa molt amb la proximitat, no?, del client. Al final vas a posar gasolina moltes vegades on et queda a prop o de la feina o de casa, i és on la gent que passa per aquí passen sovint i hi ha un vincle ja entre els treballadors i els clients.
1: Venir aquí és com fer un viatge al passat, podem dir, perquè es conserva l'estètica, no?, tan singular, el ferro, la serra, aquest frontó de pedra. No sé si hi ha molta gent que es queda una mica sorpresa, potser que no s'espera trobar aquesta benzinera aquí, qui no us conegui, no?
0: Sí, la majoria de gent són coneguda del barri, però evidentment algú que vingui de fora doncs es sorprèn una mica, no?, de veure que hi ha aquesta marquesina, que és algo poc habitual en edificis privats, per dir-ho així, no? Ho veiem en mercats, en estacions de tren, que són edificis antics, però com aquest doncs n'hi ha menys, clar.
1: I Ramon, una de les característiques, no?, que criden l'atenció a dia d'avui és que encara hi ha treballadors en aquesta benzinera que posen la benzina als cotxes, als clients, que això ja ha desaparegut completament.
0: Sí, no és gaire habitual i nosaltres hem decidit fer-ho perquè, bé, en principi és una identitat del negoci, en el nostre cas. Jo creiem que hi ha certa part de clients que venen justament per això, perquè segueix havent-hi gent que posa la gasolina i això encara hi ha clients que els agrada. I sí, és una característica nostra que no hem volgut perdre, també per la relació que tenim amb els treballadors de tota la vida, no?, que alguns són gent que porta treballant aquí pues, 40 i tants anys.
1: I amb una benzinera independent com la vostra, no?, tots aquests conflictes internacionals, ara ho veiem, la guerra amb l'Iran i els Estats Units, també us afecta això?
0: Sí, inevitablement estem molt lligats al preu del petroli. Clar, quan hi ha un conflicte d'aquest estil, ens passa que puja el preu, com hem vist recentment, doncs puja molt, i això ens provoca, clar, la gent llavors està més d'omplir el dipòsit, potser no l'implantant, o potser s'estan de fer alguna sortida, i al final acaba afectant-nos en que venem menys producte, i en un mercat on ja els marges són molt reduïts, doncs nosaltres el que ens provoca és que guanyem menys, o fins i tot perdem en algun moment, sí, sí.
1: I ara la situació com està?
0: Doncs malament, estem malament, aguantant. Amb aquesta, l'última modificació que ha fet el govern de baixar l'IVA, doncs amb això hem guanyat una mica d'aire, però bueno, la situació se segueix mantenint una mica incerta per quan es torni a posar l'IVA igual que abans, doncs tornarem a estar una mica potser com fins que no baixi el preu del petroli a un nivell similar al que teníem abans, doncs inevitablement estarem afectats per això, no?
1: Per tant, moments d'incertesa. I jo no sé, Ramon, si també és complicat competir amb grans cadenes de benzineres, no?, que tots podem tenir al cap.
0: Sí, les grans cadenes tenen una marca darrere, que, clar, això fa que hi hagi una percepció de qualitat per part del client que amb estacions de servei petites és més difícil d'aconseguir, no? Nosaltres, a la nostra manera, doncs, hem de fer-ho seguint una mica una línia constant de comprar producte de qualitat, de no donar problemes, d'atenció al client, i això és el que la nostra línia a seguir és aquesta, el tracte amb el client més directe.
1: I és més difícil avui mantenir un negoci independent que fa 20 o 30 anys?
0: Jo crec que és, deu ser igual de difícil, només que les dificultats deuen haver canviat, no? Fa 30 anys doncs, hi havia uns problemes i avui en dia doncs, en tenim uns altres. Tot té la seva... Bueno, hi ha unes dificultats que són el món laboral, el món econòmic, tot això que afecta un negoci. En tots els moments segur que té les seves complicacions i jo no crec que sigui més difícil, serà una mica diferent.
1: I el futur de Fitogas amb la mobilitat elèctrica, canvis d'hàbits, també aquests vehicles que funcionen a gas, no? També, no sé com, si preveieu evolucionar, com veus el futur?
0: Doncs nosaltres, clar, el futur, com he dit abans, hem d'anar adaptant una mica, ens hem d'anar adaptant a com evoluciona el món de l'automòbil i estem una mica a l'espera de veure com evoluciona, no? O sigui, és veritat que ara hi ha cotxes elèctrics. El problema del cotxe elèctric és que per nosaltres no encaixa del tot perquè tenim un espai bastant reduït, estem al centre de Badalona i a poca no tenim possibilitats d'expandir-nos massa i la càrrega del vehicle elèctric és més lenta. Per tant, nosaltres de moment necessitem seguir el model que tenim fins que veiem que hi ha una possibilitat de canviar algun producte que puguem adaptar-nos i servir-lo també.
1: Ramon, doncs moltes gràcies per atendre'ns avui al Badalona Matí. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs per aquí ens quedem fent un cop d'ull i aprofitem per romper el dipòsit.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: I avui acabarem parlant de paraules de poesia al Badalona Matí. Ho farem amb la Míriam Soteres. Què tal? Molt bon dia, Míriam.
4: Bon dia, què tal?
3: Que ens porta un poema que ens has dit que és molt actual. Tot i que ja fa gairebé 30 anys que es va publicar.
4: Sí, bueno, és el poema Podries, de la Joana Raspall, que, com molt bé dius, es va publicar el 1998, que evidentment fa pràcticament 3 dècades. Però hem de pensar que aquell any, l'any 98, encara pràcticament no teníem els telèfons mòbils tals com els coneixem. La gent començava a tenir telèfons, però
3: tenia
4: encara...
3: Tenia totxanes a la butxaca, qui sí, la tenia,
4: sí,
3: no?
4: Sí, sí, sí, no, però clar, no tenien ni internet, ni WhatsApp, ni res d'ara, no?
3: No hi havia ni Facebook, una mica perquè us en feu una idea, no? Sí, sí, que ara no. És potser l'àvia de les xarxes socials, doncs
4: exacte,
3: ni Facebook.
4: Exacte, ara que ja sembla que ja ha passat de llarg, no? Mm-hmm. Doncs ni tan sols havia arribat aquí a casa nostra. I, evidentment, el món ha canviat molt, però ja veurem que hi ha algunes coses que potser no han canviat tant com ens agradaria que haguessin que canviessin, no? Uh-huh. I justament una d'aquestes coses que malauradament no han canviat prou és el tema del que parla la Joana Raspall en aquest poema.
3: Uh-huh. I que tu ens has portat, en aquest cas, recitat per la Sílvia Bel, no?
4: Sí, recitat per la Sílvia Bel, que de fet la Sílvia Bel és una gran rapsoda, és una gran recitadora de poesia, però també és una gran poeta. Potser un altre dia en parlarem d'algun poema de la Sílvia. Avui l'escoltem doncs, recitant aquest poema de la Joana Raspall.
5: Si haguessis nascut en una altra terra, podries ser blanc, podries ser negre. Un altre país fora casa teva i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona, potser. Potser més dolenta. Tindries més sort o potser més pega. Tindries amics i jocs d'una altra mena. Duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosca espardenya. O aniries nu, perdut per la selva. Podries llegir contes i poemes o no tenir llibres ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres o només crostons eixuts de pa negre. Podries. Podries. Per tot això pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva.
3: Que bonic, eh?
4: Què et sembla, Núria? Diries que és un poema actual?
3: Totalment, totalment. I m'ha fet pensar molt en la casualitat i en la causalitat, no? Del lloc on naixem, de l'atzar, del destí, que el destí potser sí que en parts pot estar amb les a les nostres mans, no? Com diu Joana Raspall, el modificar-lo, no tant potser l'origen. Malauradament hi ha coses, veiem, que no canvien gaire. Potser sí que la nostra societat està sensibilitzada amb el drama dels refugiats, no? N'escoltem notícies a la ràdio, a la televisió, a internet, però encara ens costa posar-nos a la pell de les persones migrades, que tenim a prop i que estan en situacions difícils, complicades, i només cal mirar avui la premsa i veure quines són les polítiques migratòries també que s'impulsen des de la Unió Europea.
4: Sí, sí, no, justament aquest matí, si heu escoltat les notícies, jo crec que està molt bé portar aquest poema avui. Justament el poema parla d'això, no? D'aquesta empatia que, tot i que en parlem molt, potser de vegades no la trobem en el nostre dia a dia o no la sabem posar en pràctica, no? El que fa la Joana Raspall, el que ens ve a dir en aquest poema, és justament el que deies de l'atzar, no? De la situació d'aquestes persones que arriben a la nostra ciutat potser sense recursos o fugint d'una situació complicada, d'una persecució, d'una situació econòmica impossible, doncs d'aquesta situació tan difícil ens sembla molt extrema, però que podria haver estat la nostra, no? Al cap i a la fi, el que deies del destí, ningú no tria en quin moment neix, ni en quin lloc, ni el que li tocarà viure, no? I en canvi, tots intentem sobreviure, tots intentem tenir futur, garantir uns mínims per nosaltres i pels que venen darrere nostra, i de vegades aquest futur ens obliga a marxar, no? Perquè allà on estem, doncs no és possible, no? Posar-nos fins i tot en perill, no? En aquesta marxa, en aquesta migració, no? I renunciant a moltes coses, també, no?
3: I el poema parla d'aquesta situació, de la pobresa, però també parla de la situació contrària, de la sort, no? que podríem haver tingut si haguéssim crescut en un entorn més còmode, més privilegiat. No?
4: Sí, sí, moltes vegades també s'ha de ser conscient de la situació dels altres, però tendim molt també a pensar en la nostra mirant cap amunt, no? Mirant, ostres, perquè a mi no m'ha anat tan bé com a tal o com a qual, no? I, de fet, tota la primera part del poema està construïda a partir d'aquest contrast, no? De posar termes en oposició, contrastar-los entre si, que és una manera molt interessant i molt freqüent de fer poesia, no? I de fer literatura també en general. Moltes vegades posar dos extrems en contacte és el que ens fa ser conscients de les dues cares de la mateixa
3: com
4: moneda.
3: Com aquest oxímoron, no? Una mica?
4: Exacte, sí, no? És aquesta construcció des de l'antònim, des del contrari, no? I el poema ho fa molt bé, no? La Joana Raspall diu: duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosques per denya, podries menjar coses llamineres o només crostons secs de pa negre, no? Aquest pa negre que ens ve a tots tant a la memòria, i ens està proposant aquestes dues alternatives, no? Et podria anar millor, però també et podria haver anat pitjor, no? I al final no depèn de tu, no? Com deies tu, tindries més sort o potser més pega.
3: I que bonica la dicció amb la que ha dit més pega, amb una veu mig trencada. Al final la vida també és això, no? Hi ha coses que podem triar o que depenen del nostre esforç i de les nostres decisions, però també n'hi ha d'altres que no són qüestió de sort.
4: I a més el poema ens convida precisament a no jutjar depenent d'aquesta cosa que no decidim, no? Diu, t'hauries criat d'una altra manera, potser més bona, potser més dolenta, no? És aquest d'una altra manera i aquest potser que ens dona a entendre que aquest bo i dolent no es pot jutjar perquè no l'hem triat nosaltres, no? És qüestió de sort.
3: Vols dir que el poema també ens convida, no?, a ser conscients de la sort que tenim, a veure aquestes coses petites que tenim i que de vegades ni tan sols ens hi fixem, que no considerem importants, no?
4: Exacte, ens convida a plantejar-nos què faríem nosaltres en la situació d'aquestes persones, no?, en una situació més difícil de la nostra. No vol dir que la nostra sigui perfecta, ni molt menys, però n'hi ha de pitjors i potser, doncs, encara que ens hagi costat molt ser on som i tenir el que tenim, doncs potser sí que hi ha alguna cosa que podem oferir a la gent que està en una situació encara més complicada que la nostra. Ens convida, de fet, a posar-nos a la seva pell, el que dèiem, no?, a sentir empatia.
3: I ho fa amb aquestes paraules triades de manera tan senzilla, no? Paraules simples que ens arriben, que entenem, i amb un ritme que fins i tot ens sona una mica a cançó, no?, per nens, per anar a dormir.
4: Sí, ens sona molt a cançó, justament. Abans, fora de micro, parlàvem d'això, que la Joana Raspall és una autora que la trobem molt sovint a les escoles, als espais on la literatura s'acosta als nens, i aquest ritme acançonat, ara em poso una mica tècnica per uns segons.
3: Sí, aquesta cadència una mica
4: exacte, no? Repetitiva. Ho fa la rima, que està molt treballada, no? Que és constant en tot el poema, i en la mètrica tots els versos del poema tenen 5 síl·labes, són versos curts, que en diem d'art menor, que això no vol dir menor, no vol dir pitjor, ni més fàcil, és una cosa que hem arrastrat d'altres temps, sinó que ens referim a una manera de fer poesia més popular, més oral, més, més acançonada, no? A més, al final de versos, si en féssim una anàlisi, veuríem que també va alternant al final paraules agudes i paraules planes, que això també el fa molt de cançó, no? Vestits, seda, pell, espardenya, menjar, llamineres, crostons, negre, no? On anem trobant una de cada, no? I això també li dona un ritme molt, molt poderós, molt acançonat, molt treballat, que bueno, ens indica l'ofici que tenia la Joana Raspall en aquesta cura per la paraula.
3: O sigui que aquests poemes que poden sonar cançó infantil no són més fàcils d'escriure que els que poden sonar més solemnes, no?, en un moment determinat?
4: No, per suposat. I, a més, aquesta forma acançonada de versos curts, d'art menor, la trobem també amb altres temes, no precisament infantils, com en aquest poema que hem sentit, o també amb altres poemes de les que hem parlat aquí al Badalona Matí, com la Clementina Arderiu o la Maria Mercè Marçal, no? En aquest cas, la Joana Raspall, els seus poemes és interessant com treballa per garantir que hi hagi sempre una bona literatura per a nens i nenes i també per a adults, escrita en català, no? Fins i tot quan un moment on era molt difícil escriure en català i sovint es feia de manera clandestina.
3: I quan no en trobava, de poemes o de contes que parlessin del que ella volia parlar, què feia? Els feia ella mateixa?
4: Els feia ella mateixa i els feia molt bé, no? Tant pel que fa poesia com pel que fa novel·la, el que fa teatre. Hem de pensar que la Joana Raspall és nascuda el 1913. Evidentment ja era adulta amb la Guerra Civil i amb la dictadura, i es dedicava al món de literatura. Ella era bibliotecària i precisament durant la dictadura va donar classes en català d'amagat a casa seva, va escriure fins i tot diccionaris, no? Vull dir que tot allò que no trobava es posava ella i ho feia.
3: I això demostra que treballava en qualsevol cosa que fes falta, no?, en aquell moment.
4: Exacte, ho explica molt bé un historiador i també poeta, el Miquel Desclot, que és un dels grans divulgadors de la seva obra i que diu que la Joana Raspall va viure intensament per salvar-nos els mots del desastre.
3: Que bonica, aquesta idea, no?, com aquest refugi de paraules.
4: Exacte, no?, aquesta preocupació per la cultura i per fer-la accessible a tothom, no?, perquè al final també aquest accés al saber, a la cultura, també és una manera de fer-nos més iguals, no? En el poema també ho diu, no?, podries llegir contes i poemes o no tenir llibres ni saber de lletra, no?, doncs també
3: tant,
4: ens posa...
3: Aquesta, clar, referència posa a la cultura que salva.
4: Exacte.
3: No? I que dona accés, al final, a la cultura de manera universal, no?, democràtica.
4: Exacte, no?, com el que dèiem, no?, com a eina per superar una desigualtat i també per aprendre a ser més empàtics, no?, conèixer altres arts, altres cultures, altres tradicions, també ens fa més senzill poder fer el que diu la Joana Raspall que fem, no?, de posar-nos una mica
3: en
4: el lloc de l'altre, no? I de fet és el que acaba dient el poema amb aquesta crida a l'empatia del final, no?, quan diu, per tot això pensa que importa tenir les mans més obertes i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa.
3: I al final, no?, si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva. És com una conclusió de tot el poema, no?, la tristesa de l'altre al final podria haver estat la teva, no?, i trobem aquest podria que dona nom al poema.
4: Exacte, i aquest podries, que de fet és el títol i tampoc és casualitat, tot en els poemes de la Joana Raspall està molt pensat, té dos significats, no? Un podries haver tingut una vida més difícil, però un també podries fer la vida més fàcil a un altre.
3: Doncs amb aquest una mica al·legat a l'empatia, nosaltres marxem amb una versió musicada d'aquest mateix poema de Joana Raspall, en aquest cas obra de roba estesa. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, Míriam, i també a vosaltres per haver-nos fet confiança. Demà hi tornem. Això que sona roba estesa, el seu disc Descalça. Podries. Sí.

0: Són les 6.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. La criminalitat baixa un 7,8% a Badalona en el primer trimestre d'aquest 2026 respecte al mateix període de l'any passat. Tot i això, destaca l'augment del tràfic de drogues, els homicidis en grau de temptativa i els delictes de lesions i baralles tumultuàries. La millora en les dades de criminalitat s'explica sobretot per la reducció dels homicidis consumats i dels ciberdelictes. Ens ho explica la nostra companya Paula Rossinyol.
3: Segons les dades publicades aquest divendres pel Ministeri de l'Interior, en el que portem d'any a la ciutat s'han produït un total de 3.467 delictes, gairebé 300 menys que el 2025. La millora de les xifres de criminalitat és lleugerament més alta si només ens fixem en les infraccions penals convencionals, amb una baixada del 8,9% respecte a l'any passat. Amb tot, en el balanç dels tres primers mesos de l'any crida l'atenció l'increment del 48,1% dels delictes de tràfic de drogues, que han passat de 27 a 40. També augmenten en un 40% els homicidis dolosos i assassinats en grau de temptativa. N'hi ha hagut 7 respecte als 5 de l'any passat. Les infraccions penals per baralles tumultuàries pugen un 39,1%. En concret, se n'han registrat 32, mentre que el primer trimestre de 2025 n'hi va haver 23. Pel que fa a les agressions sexuals amb penetració, l'augment és del 23,1%, amb un total de 16 aquest any. També repunten els robatoris amb força a domicilis, amb una pujada del 9,6%, i les sustraccions a vehicles, un 4,3% més. En canvi, el tipus de delicte que registra un descens més pronunciat són els assassinats consumats, que passen de 2 a 1 i baixen, per tant, en un 50%. També cauen lleugerament els robatoris amb violència i intimidació, un 2,6%, i els furts en un 2,4%. Altres delictes de criminalitat convencional, sense concretar, baixen en un 17,8%. L'altra disminució significativa es troba a la cibercriminalitat. Mentre que les estafes informàtiques augmenten un 4%, la resta de ciberdelictes registren una baixada del 47,1%.
2: Càritas alerta que l'exclusió residencial es cronifica i assegura que el 74% de les persones que tenen a Badalona no tenen un habitatge digne. Són dades de la memòria de 2025 de l'entitat presentades aquest dijous. Lamenten que el creixement de l'ocupació dels darrers mesos no va acompanyat de millores laborals o de les condicions de vida de les persones i assegura que la precarietat laboral s'ha enquistat. Segons Càritas, 3 de cada 4 llars atestes viuen en condicions precàries d'habitatge. El tret més distintiu és que són famílies que, tot i treballar, no arriben a final de mes, ja que la seva economia està condicionada pel preu de l'habitatge. L'entitat alerta que la situació ha empitjorat en una dècada i defensa que l'habitatge s'ha convertit en el principal motor d'exclusió social. El problema, expliquen, s'agreuja en les llars on hi ha infants on la pobresa es cronifica. Així ho va explicar el coordinador d'anàlisi social de Càritas Barcelona, Guillermo Oteros, al Badalona Matí.
4: Estem assumint que la pobresa i l'exclusió social se seguirà transmetent de generació en generació. Estem atenent fills de famílies, és a dir, fills de pares que ja teníem nosaltres anteriorment. I això és el que més ens preocupa.
5: Que es cronifiqui.
4: Veure com la pobresa, exacte, com es converteix en un cercle viciós del qual cada vegada és més difícil sortir-ne.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Aquest diumenge, futbol a Ràdio Ciutat de Badalona.
8: El partit del Badalona.
7: A un quart de set de la tarda i des de l'estadi municipal, partit de tornada de la segona eliminatòria del play-off d'ascens. Club de Futbol Badalona, Cornellà.
9: El millor del Badalona Matí.
10: Seleccionem els millors moments del programa.
9: Badalona Matí. Els millors moments.
11: Els millors moments.
12: Fins a principis de juny s'han registrat 30 tirotejos a Catalunya, més d'un a la setmana de mitjana. Els Mossos d'Esquadra tenen constància de 93 tirotejos ocorreguts l'any 2025, gairebé un 35% més que els 69 que es van registrar durant el 2024. Aquest cap de setmana passat, a banda del tiroteig al barri de Sant Roc, n'hi va haver dos més, un a l'Hospitalet i un altre a Tordera, tres en un cap de setmana. La policia catalana ha reforçat els controls per detectar armes de foc que vinculen principalment amb el narcotràfic de marihuana. Narcos que volen marcar territori i que es blinden amb armes de foc. En parlem amb el portaveu del sindicat dels Mossos, Fapol Sicpol, Toni Castejón. Bon dia.
0: Hola, molt bon dia, què tal?
12: Deia Toni, 30 tirotejos ocorreguts en el que portem d'any a Catalunya. Això encara es considera com a casos aïllats?
0: No, casos aïllats no són. Això sobretot ve vinculat a que Catalunya ara mateix és productora de droga, de marihuana sobretot. Això ha portat màfies de l'est, màfies d'Albània, màfies de tot arreu, on a Catalunya s'han instal·lat i han portat moltes armes de foc, moltes armes llargues, i això ho estem notant els darrers anys. És un tema que ja havia vist amb Mossos, amb un informe, i que s'està veient ara mateix amb un increment d'armes blanques també, però sobretot d'armes de foc i armes de guerra, molt preocupant.
12: I, Toni, per què Catalunya s'ha convertit en aquest paradís del cultiu de la marihuana d'Europa?
0: Bueno, hi ha diferents factors. Un, que és un joc estratègic molt bo per fer el que és el tràfic cap a la resta d'Europa, pel l'eix mediterrani, el bon clima també, les lleis són molt laxes comparat a altres països quan t'enganxen amb el tema d'estar produint marihuana. És a dir, es donen tots els factors a favor i això al seu moment doncs, ho van començar a aprofitar, s'han instal·lat aquí, el tema de l'ocupació també. Aquí moltes de les plantacions s'estan fent amb cases, amb naus o pisos ocupats, i al final això és un còctel que ha afavorit molt que s'hagi produït aquesta situació.
12: Clar, tu deies, no? Les lleis són molt laxes. Jo t'anava a preguntar si les lleis estan a l'alçada de la situació que estem vivint actualment. Creus que s'haurien d'endurir les penes?
0: S'haurien d'endurir perquè primer quan... Cada vegada que veiem per xarxes, no?, que Mossos agafa una plantació i tal, això suposa una investigació de molt de temps, que ningú es pensi, no sé, que sigui flagrant, no?, que per un tema, pel que sigui, que estàs patrullant, et dones compte, o estan traient marihuana en aquell moment, però normal són investigacions que són llargues, i això que un cop es pot desmantellar, i cada vegada hi ha més, no donem a l'abast, això ho va dir el propi cos de Mossos,
12: sí.
0: Doncs fins que arriba el judici passa molt de temps, i les condemnes pot ser d'un a tres anys. Llavors, si surt molt a compte, seguir amb aquest tema. Es tindria que endurir bastant més.
12: De plantacions de marihuana n'hi ha per tot el territori, n'hi ha per tot Catalunya, però els tirotejos s'estan donant principalment a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Estaríem davant d'un problema metropolità?
0: Per una banda, sí, perquè és veritat que s'han donat, i no només estem parlant del tema marihuana, però també ha hagut ajustos o execucions directes, com per exemple a Barcelona han tingut diferents casos a plena llum del dia amb armes de foc. El tema és que aquestes armes han vingut amb la marihuana, està metropolitanament, sí que és veritat que hi ha més, però això t'ho trobes a tot arreu de Catalunya. És a dir, quan... I el principal problema és que entre ells es fan el que serien els huelcos, és a dir, anar a robar a un altre, d'una banda a una altra, o ajustos de comptes, que es diu els ajustaments de comptes, per dir-ho d'una manera. Llavors això fa que en aquests jocs estiguin les armes, sobretot, o quan fan trasllats de marihuana. Quin problema tenim els policies, per exemple? Que moltes vegades, quan anem a fer una entrada per detindre'ls, ens prenen per narcoassalts, i llavors ens hem trobat encanonaments als policies o alguna vegada algun tret, i fins i tot trampes. Llavors, és un tema que, referent a la pregunta que m'estaves fent, l'àrea metropolitana, és veritat que s'han donat més casos, però ens estem trobant a tota Catalunya. Cada vegada que fem una entrada amb una nau, amb un pis, amb una casa, trobem armes. És més que habitual trobar armes de foc.
12: Esteu dotats d'elements de protecció, als Mossos, per encarar aquesta situació?
0: Estem dotats per fer aquest tipus d'entrada i estem, cada vegada ens estem formant millor. Sempre es pot millorar, evidentment. El problema és quan això t'ho trobes i cada vegada passa més, com l'altre dia a Badalona, amb un tiroteig a qualsevol hora que pot passar, perquè entre ells s'estan atacant o perquè hi ha un trasllat i pensen que l'estan... hi ha un seguiment d'un policia, el que sigui, no? És a dir, aquestes armes de foc poden aparèixer en qualsevol moment i sí que estem dotats en quant a armes i tal, però a nivell de formació, per exemple, i que la gent sigui conscient a nivell social, que hem fet un salt qualitatiu en pla negatiu en aquest sentit, molt alt, i això pot suposar doncs, que en diferents moments el tema de l'arma de foc pot aparèixer com ha passat en qualsevol moment i en qualsevol lloc.
12: La consellera Núria Parlon anunciava l'altre dia, arran d'aquest cas a Sant Roc, del tiroteig a Sant Roc, més efectius en el barri. Això ja es nota?
0: Bé, la veritat és que els darrers temps sí que s'estan incrementant el nivell d'efectius, a Badalona també. Per sort estem tenint promocions molt grans i això fa que puguis recolzar els jocs conflictius de Catalunya, però han de vindre més perquè la situació delinqüencial és complicada. S'està fent molta feina per part de la Guàrdia Urbana de Badalona, per part de Mossos d'Esquadra, investigacions, però al final la situació és la que és i per molt que vagi millorant una mica, doncs bé, qualsevol efectiu que vingui de més sempre és benvingut.
12: Tu parlaves de les armes blanques, no? Perquè vosaltres, deia al començament jo, que heu reforçat els controls per detectar armes de foc, també armes blanques, ho dic perquè vam començar fa uns anys amb l'augment dels carrers, no?, d'armes blanques, recordo operacions policials per fer-hi front, i ara ja hem passat a les armes de foc. Quina mena de controls es fan? Per on passen aquests controls, Toni?
0: Bueno, no seria el mateix tema. O sigui, el tema de l'arma blanca els darrers anys ha sigut brutal, l'increment. És a dir, ja ho veieu, a nivell de notícies, cada dia apunyalament aquí, apunyalament allà. És a dir, s'ha normalitzat. De fet, la pròpia consellera d'Interior va dir un missatge no fa gaire textual que va ser molt dur i contundent. Cal recordar a la població que no es pot portar armes blanques pel carrer. És una frase que a mi em va cridar molt l'atenció perquè en quin punt estem, no? I és veritat, s'estan fent dispositius importants amb les unitats d'ordre públic, Brigada Mòbil, ARRO, buscant en llocs concrets on sabem que apareixen molt armes blanques, però el nivell de l'increment que ha hagut els darrers anys ha sigut autènticament bestial. Sí, sí.
12: No fa massa dies, el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, el comissari Ramon Chacón, alertava que darrere dels tirotejos hi ha una certa banalització i socialització, això que deies, de l'ús de les armes de foc a Catalunya. Hi estàs d'acord?
0: Hi havia una, perdona?
12: Una banalització i socialització de l'ús de les armes de foc a Catalunya.
0: Bueno, li va treure una mica d'importància en el sentit de que no estan... O sigui, no és que la llei, igual que l'arma blanca te la trobes a qualsevol lloc, l'arma de foc no la porta la gent a sobre. Tant. O sigui, sí que ens ho estem trobant, però no és com l'arma blanca que pot aparèixer en una discussió, amb un robatori amb violència al carrer, no és tan habitual, per sort. En aquest sentit, sí que és veritat que l'arma de foc és... Ho trobem més amb el tema que parlàvem al principi, de temes de marihuana i tal. Però sí que és veritat que és preocupant. És a dir, jo, per exemple, porto el cos de Mossos 30 anys i quan els primers 10 o 15 anys trobar una arma de foc sabies que existien, però és que no les veies. Com a molt armes de caça, amb algun robatori, alguna història. Però avui en dia és que veiem absolutament de tot. Pistoles, sobretot, molt preocupant, armes de guerra, K-47, tot això va portar la marihuana, llavors, bueno, pot haver banalització, però és preocupant.
12: Estaríem parlant, doncs, que és un problema exclusivament relacionat directament amb el narcotràfic? O a què més es podria atribuir aquest augment d'armes de foc als carrers? Ho dic perquè això també ho apuntava l'alcalde, Xavier García Albiol, i el president de l'Associació de Veïns de Sant Roc l'altre dia.
0: Sí, tema armes de foc, sobretot, ha sigut el tema de la marihuana, ho ha portat. Les màfies que han vingut de l'est... sobretot principalment tema de marihuana, també de haxis, però això ha fet que la presència s'hagi multiplicat exponencialment. És aquest tema, sobretot, sí.
12: La majoria dels tirotejos, Toni, són intimidatoris? com el que sembla que va ser diumenge a Sant Roc.
0: Sí, poden ser intimidatoris, són entre ells, són sobretot quan es fan els narcoassalts, però a partir d'aquí t'ho pots trobar en qualsevol moment. És a dir, sí que hi ha hagut moments que ha hagut intercanvi de trets o que Mossos han hagut de disparar. No? És a dir, és un tema que de moment tu aniràs passejant pel carrer, és molt difícil que vegis l'arma de foc, així com és molt més fàcil que vegis l'arma blanca. Però bé, el salt ha sigut molt gran i esperem que no pugui aturar-ho.
12: Toni, per anar acabant, si parlem de drogues, quin tipus de drogues estan causant més problemes? A nivell de salut pública i de seguretat, també.
0: Bueno, hi ha la cocaïna. A nivell de consum de drogues estem en un moment molt alt, molt alt. A nivell de tràfic, també. L'aparició de la marihuana ha sigut molt negatiu, molt negatiu. Hem passat de ser un Catalunya, però ara hi ha Espanya també, però Catalunya sobretot, de ser consumidor a ser productor. Llavors això ha fet que, clar, la marihuana es trobi molt més fàcil, que ha portat molta violència, i a nivell de consum, doncs, les drogues que no fallen mai són la cocaïna, l'èxtasis i sobretot la marihuana, el consum és massa gran.
12: El preu de la cocaïna ha baixat a nivells mai vistos. Espanya, Catalunya, també és un punt de distribució de cocaïna?
0: Sí, de distribució, sí. Sí, sí. Bueno, sí, aquí tenim màfies. Hi ha llocs, potser, a Espanya més actius, però el nivell de cocaïna és per diferents punts, el port de Barcelona. Però, bueno, per tot arreu, la veritat, el consum de cocaïna s'ha disparat bastant. És veritat que ens arriba que ha baixat el preu, quan sempre ha sigut estable, però és preocupant perquè a nivell de llocs on sabem que es ven droga, doncs no donem a l'abast, francament.
12: Us calen més efectius?
0: Sempre. I tal com està la situació ara mateix, la veritat que sí. Ens vindria molt bé. Però bueno, tal com he dit abans, tenim sort que estan sortint promocions.
12: Abans d'acomiadar-te, Toni, tenim o tindrem amb la remodelació del barri de la Mina una nova mina a Sant Roc? Això es podria traslladar, el problema es podria traslladar aquí?
0: La mina ja té els seus propis problemes. És a dir, és un lloc que sempre ha sigut complicat, que últimament, sobretot, aquí sí que ha aparegut i molt també el tema de la marihuana, que ja hi era, els diferents clans i tal, però s'han agafat això. I això ha fet que allà sí que els tirotejos, persones ferides per arma de foc, etc., els últims anys ha sigut molt greu. I bé, qualsevol increment que es pugui fer a la mina, qualsevol dispositiu que es faci, que ja s'estan fent per part de tothom, doncs sempre serà benvingut i és positiu, però el problema és complicat.
12: Toni Castejón, portaveu del sindicat dels Mossos d'Esquadra, FAPOL, SICPOL, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al programa i
0: a vostè.
12: Molt bona feina.
0: Ha sigut un plaer, moltes gràcies.
12: Bon dia. A vostè, adéu.
9: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
12: Doncs avui al nostre mirador particular parlem amb una dona que un bon dia va decidir ajudar a qui ho necessitava. Ho va fer a través de l'associació Capaç i Vàlida, una entitat que des del 2019 treballa per sensibilitzar la societat sobre la discapacitat, trencar barreres i també generar oportunitats per a aquest col·lectiu, tant aquí com a Kènia, crec, amb el projecte de l'Ufundi Center. La Jana Arimany, als 20 anys, va patir una caiguda de esquena, que l'ha deixat en cadira de rodes, va passar per l'Institut Gutmann i s'hi va quedar com a treballadora. Ella sap que fa falta molta pedagogia encara i també conscienciació sobre la discapacitat. Jana, bon dia.
5: Bon dia.

0: Per què aquesta cançó de Rod Stewart?
1: Perquè em recorda el meu pare, els viatges amb cotxe, amb família, i ell sempre portava el cotxe, i mira, tinc molt bons records.
0: Escolta, Jana, quants anys tenies quan vas patir la caiguda? Què va passar exactament?
1: Doncs tenia 20 anys, jo en aquell moment estava a la universitat, estava estudiant tercer de carrera, i ho estava fent a Singapur, perquè vam fer part del curs, diguéssim, a una universitat de Singapur. I estava amb uns amics, vam decidir fer un viatge a Bali, uns dies que teníem lliures de la universitat, i doncs un matí que volíem anar a veure la sortida del sol a les terrasses d'arròs d'Ubud, havia plogut molt durant tota la nit i jo vaig relliscar, vaig caure d'esquena i això em va provocar doncs una lesió medular. I des d'aleshores doncs visc la meva vida en cadira de rodes.
0: I com s'aprèn a viure en cadira?
1: Jo diria que... Bueno, amb molt suport. O sigui, no és un aprenentatge que he fet sola, sinó que vaig estar diversos mesos a l'Institut Goodman, on allà vaig aprendre doncs a viure la meva vida amb la màxima autonomia possible amb una cadira de rodes. Allà doncs hi ha molts professionals i també moltes persones que han passat per una situació similar i que, bueno, d'alguna manera em van traslladar la seva experiència i jo vaig aprendre moltíssim d'això.
0: I t'hi has quedat, a l'Institut Goodman. Què representa per tu?
1: Doncs Goodman és... Bueno, d'alguna manera és com tornar tot allò que a mi se'm va donar en un principi, no? Jo vaig estar molt contenta des d'un principi de treballar a l'Institut Goodman i veig que hi puc aportar doncs, també la meva experiència però també la meva professionalitat.
0: No? I què hi fas allà, doncs?
1: Soc la coordinadora dels programes de rehabilitació activa. Són programes que fem a la comunitat que serveixen una mica de transició de l'etapa hospitalària a la vida real, per dir-ho d'alguna manera. I llavors acompanyem doncs, a persones que han patit una lesió d'origen neurològic a guanyar major autonomia, a confiança en ells mateixos i a tenir una vida més participativa i el més activa possible.
0: Has maleït aquell dia?
1: Sí.
0: Aquella sortida de sol?
1: Moltes vegades.
0: Perquè clar, ara en pots parlar, no? Suposo, al cap dels anys. Però arribar aquí on has arribat ha de ser molt difícil. Ja ha d'haver-hi molta frustració, ho dic perquè no tot és tan fàcil.
1: No, exacte. He viscut moments de tot. Moments de, com dius, molta frustració, molta por també pel futur, no?, de com seria la meva vida a partir d'aquell moment. I de fàcil no ho és gens.
0: Encara ara?
1: Bueno, jo crec que no deixo d'adaptar-m'hi mai. O sigui, és veritat que al final jo em llevo cada matí, no? Tinc la meva cadira al costat i jo començo el meu dia amb cadira i ni tan sols m'ho plantejo. Vull dir, no ho visc cada dia com una tragèdia, ni molt menys, però sí que és veritat que dia a dia doncs, em trobo en situacions a vegades que encara fan que venci, ostres, mira, que seria fàcil la vida si fos d'una altra manera, no?
0: I més amb les barreres, no? Amb que encara doncs hi ha les ciutats, barreres emocionals també diria, no? Socials i també arquitectòniques.
1: Sí, a vegades el dia es converteix en una gincama. Barreres arquitectòniques que per sort cada vegada són menys, no? Anem guanyant consciència i això fa que tots mica en mica doncs, bueno, lluitem per entorns una mica més accessibles. Però també, com dius, doncs, barreres socials. Al final seguim sense estar acostumats a conviure amb la discapacitat i això que cada vegada és més present, no?, al nostre entorn i més visible, diria. Però bueno, encara falta que la mirada canviï.
0: I per això vas fundar, no?, Capaç i Vàlida. Va ser arran de l'accident, no?, que vas tenir clar que volies ajudar altres persones amb discapacitat. Sí. Explica'ns aquest projecte.
1: Doncs aquest projecte va néixer el 2019, vam fundar l'associació amb la meva parella, en Gerard, i en un inici eren bueno, programes de sensibilització, sobretot a escoles, també a empreses, no?, amb la idea aquesta que deia doncs, de conscienciar, de canviar la mirada cap a la discapacitat. Després també vam engegar altres projectes, més de caire esportiu a nivell local, i va ser al cap d'un parell d'anys que se'ns va obrir l'oportunitat de començar un projecte de cooperació internacional a Kènia, a una zona rural que es diu Bungoma, que està a frontera amb Uganda, i allà hi vam crear un centre ocupacional. i una escola bressol per nens i nenes amb discapacitat. Aleshores, bueno, és ara on estem centrant gran part dels esforços de l'associació i és una mica la nostra gran motivació. I també seguim treballant a nivell local amb tot el tema de la sensibilització. De fet, aquest any hem començat un equip de futbol també de persones amb discapacitat intel·lectual. Vull dir que, bueno, tenim aquesta doble vessant local i internacional.
0: I com funciona aquest centre ocupacional a Kènia? Allà les persones es formen, no?, en diferents disciplines i troben feina?
1: Exacte, o sigui, la idea és formar persones amb discapacitat, tant joves, adults i també familiars de persones amb discapacitat, en oficis que els permetin després ja sigui començar la seva pròpia activitat econòmica o bé incorporar-se doncs, al món laboral i començar a guanyar ingressos, no? Al final allà, si ja passa aquí, no? Doncs allà encara és, bueno, s'agreuja més el fet de que tenir una persona amb discapacitat
0: està
1: doncs,
0: molt mal vist.
1: Sí, hi ha molt estigma i a més empobreix encara més a la família, no? Hi ha un membre amb discapacitat que no és productiu i a més la família doncs, s'hi volca i hi ha una persona cuidadora a les 24 hores que tampoc pot generar ingressos.
0: Clar. I això com ho canvieu? Com ajudeu a canviar aquesta situació?
1: Clar, la idea és, hi ha com doble acció, no? Per una banda, doncs, amb aquesta capacitació que fem a l'hora d'ensenyar-los a generar ingressos a través d'un ofici, però també molta pedagogia a la família, no? Que vegi que aquesta persona amb discapacitat pot fer moltes coses. No cal que quedi a casa tancat, sinó que pot anar a l'escola, es pot formar i hi ha altres oportunitats per ell o ella.
0: Nosaltres en el programa, en el Mirador, sempre fem un petit qüestionari, Jana. Comencem? Què no és la Jana?
1: Jo diria que no és una persona molt impulsiva perquè dono moltes voltes a les coses abans de prendre una decisió, a vegades masses i tot.
0: I què és la Jana? Si no em diguis reflexiva.
1: No. Soc molt familiar i soc una gran amant del mar, del sol i de la bona companyia.
0: Què t'hagués agradat ser si no treballessis a la Goodman?
1: Doncs no ho tinc molt clar, però crec que potser algo una mica més creatiu, potser una mica més artista, perquè no m'hi considero gens.
0: Un somni realitzat?
1: Doncs jo diria que el projecte a Kènia, principalment.
0: I un per realitzar?
1: Un somni per realitzar. Seguir viatjant molt. M'agrada molt viatjar. S'ha convertit en un repte a vegades amb la cadira de rodes, però m'encanta i em dona molta vida.
0: A què tens més por, a la vida o a la mort?
1: Jo diria a la mort, perquè viure m'agrada molt.

0: per acabar, ens vas demanar aquest Fix You de Coldplay.
1: És una cançó que m'emociona molt i...
0: Et cuidaré, no?
1: Fix You. Exacte, sí. I m'agrada molt. Vaig tenir la sort d'anar al concert de Coldplay, a més.
0: Va ser una de les afortunades,
1: Vaig ser de les afortunades, sí. I em va encantar.
0: Jan Arimany, un plaer haver-te conegut. Molts èxits en tot el que facis a Kènia, aquí, a la Goodman, a casa, on sigui.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A reveure.

0: estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I amb en Miquel Creixell avui fem rutes per Badalona. Bon dia, Miquel.
2: Bon dia, tingueu.
1: On ens portes avui? On ens vam quedar l'última vegada?
2: Ens vam quedar a l'avinguda Martí Pujol, Rieria de Canyet, davant del convent de la Divina Providència. Per tant, baixem una miqueta en direcció al mar i allà, cantonada al carrer mossèn Anton Romeu, trobem el que es considera la peça més significativa del modernisme a Badalona, la Casa Pavillar, una magnífica obra situada al que va ser l'Eixample de Badalona i dissenyada, com tantes altres cases de la nostra ciutat, pel senyor Amigó. Avui en dia, propietat de l'Òptica Hispano, molt ben conservada, amb una rellevant tribuna en ferro, amb uns vitralls emplomats, una façana amb ornaments d'estuc, sanefes de flors, vitralls, forja, rajola sota el balcó, una autèntica obra d'art. Val la pena d'aturar-se una mica, aixecar la vista i contemplar tot el que es va fer en aquella casa. És magnífica.
1: Això al carrer mossèn Anton,
2: exactament,
1: em deies, cantonada amb Martí Pujol.
2: Exacte, ara, si et sembla, anem pel carrer mossèn Anton.
1: Vinga.
2: Mossèn Anton Romeu, aquest carrer durant una època es va dir carrer Àngel Guimarà. Però bé, avui en dia és mossèn Anton Romeu i moltíssima gent no sap qui va ser mossèn Anton Romeu.
1: Ara ens ho explicaràs tu.
2: És el moment de dir-ho. És un sacerdot nascut a Vic. Primer va pertany amb un orde religiós, però després va passar a ser sacerdot, doncs, diocesà. Va estar destinat a Badalona com a capellà dels convents de la Divina Providència i també de les Carmelites del carrer Alfons XII de Can Canyelles. I, a més, com que ell treballava i vivia en aquesta zona, era una zona que en

0: les seves forces i les seves possibilitats doncs ja no li van donar per més, i llavors va fer una cosa molt, molt important. Va començar a fer gestions amb els salesians de Sarrià perquè vinguessin els caps de setmana a fer tasca educativa i evangèlica aquí a Badalona. I això, aquesta tasca de caps de setmana, amb el temps va esdevenir amb la vinguda dels salesians per formar el seu col·legi en la zona de la Nova Badalona, en l'Eixample de Badalona, l'escola salesiana, que avui encara hi és. I és gràcies a mossèn Anton, mossèn Anton Romeu.
1: La de la plaça Pep Ventura.
0: Estaven sí, sí, prop de la plaça Pep Ventura.
1: Prop de la plaça Pep Ventura. I si tirem una mica més allà, no?, ens trobem amb Can Casacoberta.
0: Exactament. Una de tantes, potser la més important, indústria tèxtil que hi havia a la ciutat. Avui en dia queda una part de l'edifici.
1: La façana, no?
0: Exactament. Una de les façanes. Queda una de les façanes. És un edifici amb 17 naus, amb 17 naus paral·leles. Evidentment, novament torna a ser l'arquitecte el senyor Amigó, i se'ns conserva una preciosa façana, una mica malmesa per les pintades, una preciosa façana d'estil secession. La secession era una de les modalitats que va adoptar a Europa, en concret a Àustria, a Viena, al modernisme. Un dels noms que va rebre. I el senyor Amigó va adoptar el tema secession, doncs, per fer aquesta façana, que és l'únic que queda de l'antiga casa, l'antiga fàbrica de Can Casacoberta.
1: Allà hi tenim la biblioteca, l'espai Betúlia.
0: Exactament, exactament.
1: I anem cap al carrer Ventosmir.
0: Exacte, tombem pel carrer Colom i agafem un carrer molt especial, molt recollit, amb molt poc moviment, que és el carrer Ventosmir. Ventosmir, el nom d'un terratinent molt important de la ciutat de Badalona. Tota aquesta zona per on estem movent havia estat propietat seva. I en el carrer Ventosmir tenim un curiós edifici, un valuós edifici, de l'època de la dictadura de Primo de Rivera, de l'any 1924. Un col·legi, el col·legi Ventosmir, que va ser construït a la vegada que el col·legi que hi ha a la Riera de Canyadó, que avui està tancat,
1: sí.
0: Però són tots dos de la mateixa època. En aquest col·legi Ventosmir hi ha una cosa molt curiosa que avui ens sobta l'atenció, que veiem dues grans portes.
1: Ah, sí.
0: I una diu, niños.
1: L'altra
0: diu, niñas.
1: Sí, senyor.
0: De què va això?
1: Doncs aquella època entraven per separat.
0: Exacte.
1: Clar.
0: Passava això. Bé, doncs deixem l'escola Ventosmir i agafem, doncs, el que es coneix com a Riera de Sant Joan. Una de les quatre rieres principals de la ciutat. I anem en direcció muntanya. I ja trobem allà un fet importantíssim per a la ciutat, la parròquia de Sant Josep. Parròquia de Sant Josep, com vam dir l'última vegada, inaugurada el 1868, però que no es va establir en aquell lloc fins molts anys més tard. Va estar a la Divina Providència provisionalment durant 60 anys. Durant 60 anys. Fins que no es va començar a construir l'edifici de l'actual Església de Sant Josep. Es va començar a construir l'any 1920, però imagineu-vos, hi va haver la Guerra Civil pel mig, tot es va aturar, i no va ser consagrada amb la imatge actual fins l'any 1945. O sigui que durant molts anys, què hi va haver? Doncs el campanar, el que avui és la Capella del Santíssim, i la cripta. La cripta que hi ha sota. Però la base, dirigida també pel senyor Amigó, ja és el tercer cop que parlem avui d'ell, doncs va ser consagrada l'any 1945. Sant Josep, per què es diu Sant Josep? Home, Sant Josep és el patró dels treballadors, dels obrers, i està situada en un barri
1: industrial.
0: Eminentment obrer. Tant és així que en altres èpoques, això són històries d'altres èpoques, els de la parròquia de dalt, Santa Maria, somiaven una mica com amb un cert menyspreu, no? O sigui,

0: com si haguessin dues categories de persones.
1: D'església o de persones, sí, sí.
0: Els de dalt i els de baix.
1: L'església dels rics i l'església dels pobres, no?
0: Bueno, diguem-ho així, sona una mica fort, però diguem-ho així. Bé, evidentment, això ja és cosa d'una altra època. I bé, tenim davant de l'església aquesta plaça, la plaça Doctor Rifer, que va ser l'artífex, el rector, el gran artífex que s'acabés d'aixecar la parròquia. I teníem el centre parroquial de Sant Josep. Avui en dia tenim un descampat, sí, esperant doncs, que es faci el nou centre. I llavors hi arribem a la Plana, carrer dels Arbres.
1: Una plaça que també ha viscut diverses transformacions, eh?
0: Quina vols dir? La Plana?
1: La Plana.
0: La Plana, sí. Però és que, com va néixer la Plana? Això és interessant.
1: A veure.
0: Aquí, en el segle XIX, hi havia, i abans del segle XIX, una immensa propietat agrícola amb una masia enmig que era la Plana, la masia del Corb. La gent li deia la Plana del Corb, però és que aquesta immensa propietat estava tapiada. Hi havia parets per tot arreu. Hi havia parets en el que avui és el carrer de la Creu.
1: Sí.
0: Hi havia parets pels dos costats, en les dues rieres, a la riera de Canyet i a la riera de Sant Joan, i hi havia parets al carrer Sant Isidre, tocant el mar. O sigui, estava totalment tancat. Per allà, els ciutadans no hi podien passar. Això què comportava? Que la ciutat quedés aïllada. Quedés aïllada. Un sector i un altre de la ciutat quedava tan aïllat que s'havia de fer una volta grossíssima per anar-hi. I no hi va haver problema, no hi va haver forma d'arribar a un acord entre l'Ajuntament i els propietaris. I mira que ho van intentar. Fins que es va prendre la decisió radical. Any 1897. 1897, estem parlant, eh? L'alcalde, el senyor Pelai, ja tip del tema, ja tip de no arribar a cap mena d'acord, de que els tribunals no ajudessin, es va presentar un matí allà, ell, en la brigada municipal, carregat de pals, malls, martells, tot l'equipatge, i els va dir, enderroqueu. I van començar a enderrocar les parets per la riera de Sant Joan,
1: sí,
0: i per la riera de Canyet. Resultat, queda obert el carrer dels Arbres. El carrer dels Arbres, que s'enllaça amb el que avui es diu carrer Guifaer,
1: sí,
0: va quedar obert per aquesta acció de l'alcalde Pelai. I això què va suposar? La comunicació de la ciutat molt més fluida. No sé si va ser massa legal l'acció, però
1: va ser una mica la brava, no? Però
0: Totalment a la brava. Bé, doncs així va néixer la famosa Plana del Corb. La Plana, que sempre li hem dit Plana, tot i que durant el franquisme no es va dir Plana. Bueno, aquella gent canviava els noms de tot,
1: sí,
0: i allò va ser la Plaza de los Caídos.
1: Oh, per això ho deia aquesta...
0: Plaza de los Caídos. Ah. I hi havia el monument a los caídos, als seus caídos. Els seus caídos.
1: Quan s'enderroca aquest monument?
0: Doncs de seguida, l'any exacte no el tinc segur, però 1976-77, algú per iniciativa popular va fotre un petard, i llavors ja es va completar per part de l'Ajuntament la derroca. Va ser de seguida,
1: Parlem del monument a Claver, també?
0: Exactament. Llavors, seguim una mica deixant la Plana,
1: sí,
0: i anem cap a muntanya, i ens trobem el monument en Josep Anselm Claver. Hem dit més d'una vegada que Claver, juntament amb Pompeu Fabra, és la persona que té més carrers dedicats a ell a Catalunya. A Badalona n'hi ha un. Un tros de la carretera de dalt es diu Josep Anselm Claver. I aquí tenim, doncs, en Claver molt relacionat amb Badalona perquè hi tenia una novieta. Sí, venia bastant a Badalona.
1: Va venir per amor.
0: Pel tema de la novieta. A part, la importància d'en Claver, evidentment, va ser una altra. No la novieta de Badalona, va ser la formació dels cors de Claver. Per què es van formar els cors de Claver? Els homes, quan acabaven la jornada de treball, què feien? Anar-se a la taverna, emborratxar-se, jugar, perdre diners, arribaven a casa amb unes condicions nefastes i que ho patia tothom. Clavé va pensar, donem-los un entreteniment, una formació. Què se li va acudir? Ell era músic. Va dir, formem uns cors que puguin cantar, que s'hagin, que cantin. Aquesta és la raó per la qual durant anys i anys i anys els cors de Clavé van ser només masculins. Potser cap als anys 70, que s'incorporen les dones, ja són totalment mixtes, però durant molts i molts anys van ser masculins, per aquesta raó del seu naixement.
1: I anem cap a Can Pepus, bé, com se'l coneix, Can Pepus.
0: Exactament. Seguim cap amunt, llavors ja arribem a la carretera, que té diversos noms, però si agafem ja en direcció cap a Barcelona, aquell nom és el carrer Francesc Macià, si no m'equivoco, sí, en aquest moment. Sí. I allà trobem una casa encisadora, la casa Antoni Leal, coneguda popularment com a Can Pepus. Per què? Perquè es veu que el primer senyor Leal que va fer construir aquesta casa es deia Josep. I és clar, abans tothom tenia un motiu, i li deien Can Pepus. Un edifici modernista que ja entrem en el barri del Raval, eh? Fins ara encara estàvem al barri del centre, ara entrem en el barri del Raval. Qui va ser l'arquitecte de Can Pepus? El senyor Amigo.
1: El senyor Amigo.
0: Ja veieu la gran tasca que va fer aquest home. Aquí veiem elements medievalistes, art gòtic i modernistes, serralleria, molt propi d'aquella època, d'aquell primer modernisme, tot i que el senyor Amigó va ser un modernisme tardà, diguem-ne, d'una segona generació modernista. I si deixem Can Pepus i seguim més cap a Barcelona, trobem una cosa que la gent ho coneix molt poc, perquè està entre aparcaments de cotxes, que és un mapa dels barris de Badalona.
1: On és això?
0: Doncs sí, està anant en direcció a la plaça Pep Ventura, sí, però hi ha cotxes aparcats per un costat i cotxes aparcats per un altre.
1: Ah, ja sé, aquella petita illa que queda
0: exacte,
1: allà enmig.
0: Exacte, i la gent no ho arriba a veure. Uh-huh. Però és un mapa molt interessant de tots els barris de la ciutat. Ciutat la nostra que limita amb Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montcada, Sant Fost, Tiana i Montgat. Aquests són els límits. Uh-huh. I ja arribem al final de la ruta.
1: Sí.
0: I arribem, doncs, amb el que popularment li diem el Castellet de Pep Ventura.
1: Sí.
0: La gent no ho sap. Domènec i Montaner. Obra de l'arquitecte Domènec i Montaner. Obra medievalista de la primera època d'en Domènec i Montaner.
1: Ara hi ha un restaurant.
0: Exactament, ara hi ha un restaurant. Hi ha hagut diverses coses, sí, eh? Una de les que històricament cal fer constar és que allà hi va radicar la secció femenina del Col·legi Municipal Albenis. Mm. No de l'Institut Albenis, perquè li van treure la categoria d'institut. Es va quedar com a Col·legi Municipal Albenis. Durant 2 anys, clandestinament, va funcionar com a col·legi mixt. Estàvem l'any 40-41, eh? Fins que l'inspector va arribar
1: i es va
0: descobrir, i llavors les nenes van haver d'anar fora i van passar en el Castellet, que es deia la femenina, es deia com a nom popular la femenina. Uh-huh. I durant alguns anys va estar dirigit aquesta femenina per la senyora Maria Aurèlia Campmany, que va ser, doncs, una persona també en certa manera arrelada a la ciutat de Badalona. Uh-huh. És la Casa Agustí. Tècnicament, la Casa Agustí, perquè el seu propietari, qui la va fer construir, era el doctor Agustí. Uh-huh.
1: Doncs, Miquel, ho deixem aquí per avui. Hem fet una bona passejada, per aquesta zona. Molt interessant. No en sabíem tantes coses d'aquest tros de ciutat, eh? O sigui que la propera, doncs, en volem més.
0: D'acord, tindrem més, doncs. Adéu.
1: Adéu, Miquel.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.

0: Són les 7.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. L'intendent major Òscar Parada reclama una Guàrdia Urbana forta per poder assumir els reptes de seguretat, convivència i col·laboració que hi ha a la ciutat. Ho ha demanat durant la celebració del Dia de la Guàrdia Urbana al Becín, on ha lloat la vocació del cos de la policia local i el seu estret lligam amb la ciutat. Ens ho explica el nostre company Sergi Crusells.
3: Segons Parada, el cos de seguretat està en ple procés de transformació amb l'objectiu de millorar el servei i incrementar la presència d'agents al carrer. Ha destacat l'esforç que es du a terme per modernitzar el cos amb la incorporació de tecnologia puntera. També ha defensat la professionalitat dels agents durant les festes de maig i, en concret, l'actuació feta durant el desallotjament del Vall del Micaco. Parada considera les crítiques rebudes legítimes, però lamenta que s'hagi posat en dubte la labor dels agents.
4: Va ser una actuació difícil en un context sensible i en què els agents van actuar amb professionalitat, proporcionalitat, serenor i responsabilitat. Com a institució hem de ser clars. La crítica és legítima. La discrepància forma part de la democràcia. Però no tot s'hi val. No és just utilitzar una intervenció policial complexa per posar en dubte la professionalitat dels nostres agents.
3: L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha coincidit en defensar el paper de la policia i que cal dotar-la de més personal, infraestructura i tecnologia. També ha reiterat el compromís de construir una nova comissaria al solar on hi havia l'Institut B9. Albiol, a més, ha lloat la col·laboració amb la resta de cossos policials, serveis jurídics i socials per rebaixar la criminalitat convencional un 8,9% a Badalona el primer trimestre d'aquest any respecte al mateix període de l'any passat. Escoltem a Xavier García Albiol.
5: La col·laboració entre els diferents cossos de seguretat, també en l'àmbit judicial, en l'àmbit social, a tots, moltes gràcies, perquè sense aquest esforç, sense aquest granet de sorra per part de tothom, segurament les coses no serien tan agradables.
3: Durant la celebració s'han atorgat diversos diplomes a agents de la Guàrdia Urbana, així com medalles a persones i entitats que treballen estretament amb el cos, com ara el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, el CUESP, els agents rurals o els jutjats de Badalona.
2: El govern municipal posarà en funcionament durant el mes de juliol la primera zona d'aparcament per a residents al barri d'Artigues. 95 noves places de zona verda que s'ubicaran als carrers Balmes, Mariscal Cabanes, Rafael Casanovas i Santiago. L'alcalde no descarta ampliar les zones d'estacionament regulat a altres barris de la ciutat sempre que hi hagi consens veïnal. L'actuació rep el suport de l'Associació de Veïns d'Artigues per endreçar un barri amb alta densitat de població, segons ha assenyalat l'alcalde de Badalona. Xavier García Albiol celebra un model que beneficiarà, diu, la mobilitat dels veïns i veïnes d'Artigues. Per un cost de 0,90 euros setmanals, les persones que estiguin empadronades i siguin titulars de vehicles que no superin els 6 metres de longitud podran estacionar-hi des de les 9 del matí fins les 9 del vespre de dilluns a dissabte. La resta de la ciutadania ho podrà fer, però pagant 3 euros l'hora. Escoltem l'alcalde Xavier García Albiol.
5: A on hagi un acord amb els veïns, implementarem aparcament regulat. I zona verda, que jo crec, com a alcalde i com a veí, que és molt positiu perquè facilita que els veïns de la zona puguin aparcar, tinguin un espai amb molta seguretat garantit per aparcar a un preu irrisori de menys d'un euro a la setmana.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Aquest diumenge, el play-off de bàsquet es juga a Ràdio Ciutat de Badalona.
8: La penya en joc.
7: A les 7 del vespre i des de Vitòria, desempat dels quarts de final.
9: Cosner Baskonia, a 6 a Joventut.
7: El partit definitiu.
9: El partit definitiu.
10: El millor del Badalona Matí.
11: Seleccionem els millors moments del programa.
10: Badalona Matí. Els millors moments.
12: Els millors moments.
13: Per
0: Parlem de comerç de proximitat, de vida al carrer i d'una de les cites comercials més esperades de Badalona, la Shopping Night. Aquest any la Shopping arribarà el pròxim dissabte amb la seva 12a edició, una nit en què, sabeu, els comerços amplien horaris i omplen els carrers d'ambient, música, activitats i també alguna sorpresa. També parlarem dels badabons, la campanya d'avals de descompte impulsada per l'Ajuntament i per parla de tot plegat, doncs ens acompanyen avui en Cinto Govern, president de l'Associació de Comerciants de Badacentre, i l'Albert Rodríguez, que és associat del Comerç La Confiança i també membre de l'organització de la Shopping Night. Bon dia a tots dos.
12: Bon dia.
13: Bon dia.
0: La Shopping Night, deia, que arriba ja a la seva 12a edició. Què creieu que ha fet que es consolidi a la ciutat? Perquè no té res a veure, suposo, de la primera.
13: No, home, clar, ha anat evolucionant molt. Clar, cada cop en sabem més. No és per dir-ho, però és veritat, en sabem més. La gent participa més, la gent es volca molt amb els aparadors, amb fer-ho tot bé, disfressar-se. Aquest any hi ha uns aparadors com mai. Aparadors dignes de la Quinta Avinguda o el Champs-Élysées. Uh-huh. Si passeu, són molt macos tots. El tema que hem triat també ajuda molt, això.
0: Clar, expliquem-ho. Quin tema principal heu triat?
13: Els feliços anys 20. Uh-huh. Llavors hi ha l'Àrea Seca, hi ha el Music Hall...
0: Jazz,
13: tot el que vulguis. Charleston... Uh-huh. I això, clar, dona molt de joc per fer aparadors, per disfressar-se. És una cosa... I a més ho han fet molt bé. Sí, moltes botigues que no ho feien massa, que aquest any tenen... És que serà difícil... qui guanya, eh? El jurat tindrà feina aquest any.
0: Clar. Quina importància creieu que té pel comerç, pels comerciants que hi participen una nit com aquesta, en què les botigues doncs, també sortiu una mica de la vostra rutina habitual, no?
12: Bé, aquí el Cinto comentava que una de les coses que fa que la gent vingui són les moltes activitats que tenim, no? El tema dels aparadors, el tema de les activitats musicals, etc. Però una cosa que fa que la gent vagi repetint any rere any, que es presenten com 30.000 persones cada any de forma recurrent durant 12 anys, és que, a més, el comerç fa com moltes promocions, grans descomptes, es presenten noves col·leccions, i a diferència del que és les rebaixes, que són el que ens queda, i si ho trobeu bé i si no, doncs, us heu quedat sense, ara justament estem començant temporada d'estiu.
0: Sí.
12: Aleshores, podeu trobar coses molt interessants, a preus molt bons.
0: O sigui, de temporada.
12: De temporada.
0: Uh-huh.
12: Aleshores, aquestes dues coses juntes fan que la gent vulgui venir. La festa, òbviament, i això és indiscutible, i també l'oportunitat de comprar a bon preu.
0: Uh-huh. En quin moment diríeu que es troba el comerç de proximitat a Badalona?
13: A Badalona no anem malament. Aquest maig ha sigut un maig molt bo. Gràcies als badabons, com deies tu, que han ajudat molt, i la calor. El bon temps estarà molt bé, també. Aquesta ola de calor que la gent es queixa molt, a nosaltres ens va molt bé, perquè la gent ha de canviar l'armari i la força, la gent s'ha de despullar, la gent s'ha de descalçar, i això ens va molt bé. De fet, hem tingut un gran maig. L'hivern va ser més dolent, perquè ens va ploure molt, però, bueno, a nivell català, Badalona és del que està millor. No vull dir que estigui molt bé.
0: Encara li falta.
13: Sí, home, hem de pujar una mica més, perquè tenim Amazon i tenim molta gent en contra, però, bueno, ho estem batallant molt bé.
12: No, i també vam tenir una època que hi havia com molta por de, oh, la guerra en viran, sí, això s'ensorrarà, vindrà una crisi, i cada X temps ens van venint amb un ensurt diferent.
13: Estem acostumats.
12: Al final, els que estem en el comerç sabem que no passa, vull dir, la cosa segueix. Però sí que hi ha moments que, durant un mes, la gent s'espanta, diuen, doncs ara deixo de comprar coses, m'espero a veure que no sigui cas que es liï. I ara jo crec que la gent ja ha oblidat totes aquestes pors que hi havia fins ara, i, bueno, escolta'm, que s'ha de viure.
13: Sí, la gent és valenta.
0: La gent ho normalitza,
13: també,
0: podríem dir. Quins creieu que són, doncs, els principals reptes, no? Ara en parlàvem, que tenen avui dia les botigues de barri. Amazon, com deies?
13: Home, això...
0: Seria un?
13: Sí, això, per exemple, al Tila Shopping lluitem contra ells i els guanyem, perquè donem coses molt bones. Però les rebaixes aguantem. Ara, durant la temporada, tenim aquest hàndicap que ho suplim, doncs, aconsellant a la gent, fent-ho bé, fent-ho maco, arreglant-ho tot, i és una manera de... Ja dic, encara no estem tan malament, com deia aquell, no estem tan mal.
12: No, i la gent, si li compra una persona concreta, Sí, o pots mirar als ulls i dir, escolta'm, això està segur que m'anirà bé? No faran mal aquestes sabates? O...
13: Hi ha la fidelitat també de la gent, i que la gent confia en tu també, i sap que tu no l'enganyaràs. I això també és bo.
0: Però creieu que encara falta fer pedagogia sobre això, sobre la importància de comprar en el comerç de proximitat?
13: Sempre falta una mica. Vull dir, la gent en té bastanta, però clar, és molt còmode estar a casa la nit en pijama, i clic, clic, clic, compro i ja està, i no ens sortís, és igual que no plogui, faci calor, clar, això et va en contra.
12: Sí, sí, totalment d'acord.
0: Va, com s'organitza una nit com la shopping? Expliqueu-nos.
13: Com comencem a fer-ho?
0: Clar, com no. S'organitza? Vull dir, primer... comerços oberts, activitats, música, tot això, quant de temps us porta i com ho feu?
13: Això vam començar pel gener.
0: El gener.
13: Primer vam triar el tema, que ara vam endevinar també. Fa un any els Pirates va ser un èxit i aquest any crec que serà encara millor. L'any que ho tenim fotut, això de, ja del tema. Llavors comencem a organitzar, comencem a pensar... I anem, i van sortint coses, es van apuntant, fem uns dinars en una botiga, es reunim de dues a quatre o cinc, i això hem fet cinc o sis reunions d'aquestes. No.
0: Quanta gent hi participa en aquesta
13: set o vuit persones.
0: Set o vuit persones.
13: Sí, és una comissió.
0: Ja ens podeu explicar alguna cosa, alguna novetat, alguna sorpresa? Va, ens ho reveleu aquí en directe a la ràdio.
12: Ja, amb el que estem apostant ara molt fort és en tema tecnològic, és a dir...
13: Xarxes socials.
12: Si hem de lluitar contra els Amazons de torn, doncs nosaltres també hem d'estar allà. És evident que nosaltres aportem més nivell de servei, no, més proximitat, etc, tot el que porta el comerç local... però potser el que ens faltava fins ara era tenir alguna plataforma tecnològica sobre la qual suportar-nos. Exemple, els sortejos que hem fet tradicionalment, no? de si tens aquest tiquet de compra o poses en un lloc i després ho sortejarem. Tot això ara ja ho hem canviat, primer per protecció de dades, per evitar tenir noms i que t'hagin de firmar coses. Ho fem a través d'una aplicació digital i aleshores tenim la capacitat de fer sortejos gairebé cada mes, o cada dos mesos, doncs fem un sorteig. Ara, per exemple, la gent que participi a la votació dels millors aparadors, doncs participarà en una sèrie de vales de 50 euros, si els hi toca. Ens ajuden a nosaltres per decidir quin és el millor aparador. Aquest millor aparador tindrà el seu diploma i la seva presència a xarxes, i a més, doncs, fem que la gent sigui més partícip del que passa en el comerç.
0: I això serà aquest any a través d'aquesta aplicació?
12: Sí, això ja vam començar l'any passat, ho hem anat seguint durant tot l'any amb diferents concursos, i ara, per exemple, pel tema dels aparadors ho farem. No ho fem tant amb el tema del passaport de compra, perquè aquí, o per exemple, amb el joc de les anomalies, perquè hi participen nens, aleshores aquí... per no potenciar el que són mòbils, ho fem en paper, i ells juguen, diguem, amb els pares a buscar les anomalies, però en els altres casos sí que estem tirant d'aquestes noves tecnologies i també molt de xarxes. No sé, el que tingui Instagram veurà que surten molts vídeos de les activitats del comerç.
13: Aquest any hi ha hagut un bombardeig des de fa 15 dies de la shopping molt fort. I el cartell d'aquest any és molt maco. És un cartell que fa una dissenyadora de nivell internacional, i és molt maco. Ensenya'ls, si que es
12: posa. Sí, és aquest cartell.
0: El cartell és com molt... realització.
12: És com molt personalitzat per lo que és la temàtica d'enguany, que és el cas dels feliços anys 20, i també molt personalitzat, per això hi ha palmeres, per això hi ha aquest aspecte, no?, més nocturn, de la Shopping Night de Badalona. Vale? I això ho fa la Sheila Balibrea, que és una dissenyadora que es dedica a temes d'imatge de marca i coses com aquestes.
13: Dóna molt de joc aquest cartell.
0: Expliqueu-me quan començarà. Començarà dissabte?
13: A les 7 de la tarda.
0: A les 7 de la tarda.
13: Sí, 7, quarts de 8, fins a les 12, quarts d'una.
0: 12, quarts d'una.
13: No tirem més amunt, que els veïns puguin dormir.
0: I què hi podrem veure?
13: Sorpreses.
0: Home, no, alguna ens n'heu de dir.
13: L'Albert ho dirà més que és...
12: No, sí, tenim
0: Començareu amb música, no?
12: Sí, de fet...
13: Música molta.
12: De fet, una cosa que això sí que és tradicional, que fem cada any, és emetre una revista, que la veureu per qualsevol dels comerços, si veniu per Badacentre, En aquí surten totes les activitats principals, la que comença a la plaça de la Vila, uh-huh. i també que és un duet de cantant i pianista.
0: I piano, sí.
12: I després també tenim la banda Macrats, que donarà voltes pels diferents carrers, però el més important és el que la gent que ha vingut ja sap, és que hi ha entre 20-30 esdeveniments que es van trobant perquè molts dels comerços posen la festa en el carrer.
0: Sí.
12: És a dir, sigui un DJ, sigui un cantant, sigui qualsevol cosa, no?, per animar.
0: Comerç aporta, no?
12: No tots els comerços participen.
0: Si no, tampoc s'hi cabria.
13: Seria un grigall, seria.
12: Sí. Però el que sí que et puc dir és que hi ha més de 20 comerços que tenen la seva, diguem, parada a davant amb les seves activitats.
0: La seva animació.
12: Amb el qual, si tu et vas movent per els carrers del centre, en trobaràs molts.
0: Quins carrers?
12: És difícil fins i tot veure'ls tots.
0: Quins carrers seran els principals?
13: Bueno, com sempre, el carrer de Mar, carrer Canonge, és on hi ha més associats. Mm. Llavors també hi ha els carrers Pietats, carrers adjacents, i Fres Lairet, que hi van unes 25 carpes,
12: sí,
13: de gent que no té botiga al centre, que la tenen una mica més lluny.
0: El primer tram de Francesc Lairet.
13: Bueno, sí,
0: entenc que les obres us han fet variar, no? Una mica.
13: Des de Martí Pujol fins al carrer del Temple. Ja hi caben, 22 carpes, bé. Uh-huh. I aquí ve gent, per exemple, d'altres barris, o més enllueix del centre, que quedarien molt penjadets, sols, venen amb una carpa, i també animen el carrer.
0: De quines artèries comercials venen?
13: Del barri de la Salut, segur. Uh-huh. Montse Bufalà. No m'ho sé molt bé ara d'on són, però bueno, sí, més que res. A Bufalà, a Morera, a Barri de Salut i potser Artigues, algú. Mm. Mm-hmm. I també Progrés, evidentment.
0: Barri del Progrés. Els Badabons, va, parlem dels Badabons, Cinto, perquè han acabat fa poc. Com ha anat aquesta edició?
13: Molt bé, fantàstics. A més, també haig de dir, a favor de l'Ajuntament, que s'han pagat molt ràpid. Els Badabons van acabar un dissabte i dimarts havien cobrat tot. Això, altres edicions havíem patit una mica per cobrar, perquè la cosa anava més lenta. Cada cop pensàvem més, també, i ha sigut fantàstic. L'única cosa, si hi haguessin més diners i pogués arribar més gent, ja seria l'hòstia, llavors. Perquè, clar, en 2 hores s'acaben.
0: Clar.
13: S'ha de mirar de buscar...
0: Això ja ho heu parlat amb l'Ajuntament.
13: Sí, portaran tancat ja, i això costarà una mica, perquè són les partides que estan donades. Uh-huh. Suposo que cap a l'any que ve serà més fàcil. La d'octubre, que ja està firmada, signada i tot, els diners són els mateixos. Per tant, prepareu-vos, que en 1 hora i mitja s'acabarà.
0: Creieu que campanyes com aquesta, com la dels Badabons, ajuden a escalfar motors per la temporada d'estiu al comerç?
13: Molt. Perquè pensa que és... El comerciant ven més perquè dona facilitats, i el comerciant compra amb un 40%. És molt, un 40%. Aquí sí que pots enfrontar Amazon, bueno, els destrosses. Està molt bé. La proporció 60-40 està molt bé.
0: Us anava a preguntar si la shopping realment veieu que la gent hi compra o que es passeja més que compra.
13: De tot. Potser hi ha més gent passejant que comprant, però...
0: Però és un dia fora d'aquell de vendes o no?
13: Sí, jo crec que sí. Sí, és un dia que les botigues estan plenes. Mm-hmm. Però, clar, a més gent al carrer, més venda. Això són faves comptades. Sí, és un dia de venda. Clar.
12: És veritat que veurem alguna cosa més, sí. Jo crec que gairebé tothom, però jo crec que a la ment dels comerciants no està tant... Mira, en aquell dia vendrem, jo què sé, un X% més, sinó anem a fer que el centre comercial sigui reconegut, que ens recordin, que s'ho passin bé i que vagin tornant.
13: I fidelitzar.
12: Saps? Perquè... Quan parlem de tota la gent que ve, no és només gent del centre. Està venint gent de molts llocs, que potser pues, no se'n recorden, no?, de venir. Jo ho compro per Amazon o em vaig a algun altre lloc.
0: Clar, perquè aquí ve gent de la comarca, també.
13: Clar, sí, clar. Pensa que tot el Baix Maresme d'aquí, Santa Coloma, Sant Adrià... Que ens venen, també ens venen durant l'any, aquesta gent. Mm. No és que vinguin només al shopping. Nosaltres encara som al centre comercial de Santa Coloma, Sant Adrià, Alella, Tiana... Aquí. A partir de Masnou ja Mataró s'emporta alguna cosa, però això encara és nostre. Cada cop costa més, perquè costa arribar amb les obres i tot, però bueno, amb bona voluntat s'arriba.
0: Per acabar, què li diríeu a algú que encara no ha vingut mai a la Shopping Night de Badalona perquè vingui?
13: Que al·lucinarà.
0: Aquest seria el teu reclam?
13: Sí, sí. Vull dir que...
0: Vine, que al·lucinaràs.
13: Sí, sí. que no s'ho esperen, perquè és, primer el Marc és molt maco, hi ha una rambla, un carrer, el mar, tot, el bon temps, perquè sempre tenim bon temps, aquest any sembla que també el tenim assegurat. Uh-huh. Això, hem tingut sempre molta sort, no ens ha plogut mai a cap shopping, ni en són 12, seguim així. I jo penso que no hi ha una shopping a Catalunya com la nostra, ni molt menys. Vull dir, l'hem consolidada com la millor shopping de Catalunya, i ja et diré, de l'estat espanyol.
12: Sí, no, no. Molta gent que conec que ha vingut algun any s'ho han passat bé. És a dir, no és que vinguin, potser, potser venen per compromís, de, vindrem a saludar, però després diuen, bueno, et deixo que vaig a mirar quines coses més hi ha. O sigui, uh-huh. Es passen, em saluden, però després fan via. És, i jo alguna vegada que he dedicat una mica de temps a donar la volta ràpid, dic, és que això està a petar de festa.
13: Pensa que és la festa major del comerç català.
0: Doncs amb això ens quedem.
13: Aquesta frase.
0: La Shopping Night de Badalona és la festa major del comerç català. Escolta'm, com a publicista, fantàstic. Sinto govern, Albert Rodríguez, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. I que vagi molt bé aquesta shopping.
13: Molt bé, guapa.
0: Gràcies.
14: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
0: I avui toca secció de mediació amb les tècniques d'aquest servei de l'Ajuntament de Badalona, la Saida i la Noemí. Bon dia.
15: Bon dia.
0: I precisament avui parlarem dels beneficis de la mediació.
15: Sí, avui portem tot un recull de beneficis de la mediació.
0: Sí.
15: El primer i molt important és que els protagonistes són les parts. Aquí decideixen les parts i no un jutge. Mm-hmm. Sí que moltes vegades la gent ve, no, el que decideix el jutge, no? Però això comporta que potser el que decideix no és el que més ens convé. Llavors, aquí tornen a tenir el poder de decidir les parts. Mm-hmm. I són els protagonistes de buscar aquesta solució. Vale. Després, quan són els protagonistes també i s'arriba a un acord, el grau de compliment és més gran, perquè al final hem format part d'aquest acord i l'hem creat nosaltres.
0: Clar.
15: Llavors, a diferència d'algú que em ve imposat, l'acord que he creat jo amb l'altra part de forma col·laborativa, pues, normalment es compleix millor que un acord imposat. També nosaltres ens enfoquem en el futur i en la solució del problema, proposant solucions constructives. És un procés on fem servir la creativitat, és més flexible. Per exemple, podem fer pluges d'idees, on surten diferents solucions, i a partir d'aquí treballem.
0: En quins casos és més fàcil que la mediació surti bé? I en quins casos dius no, aquí ja sé que no. Això ho veieu? Bueno,
16: sí, a veure, quan hi ha posicions molt...
0: Molt enrocades,
16: molt enrocades,
0: no?
16: Sí. Quan veus que realment la persona està ja amb una idea molt fixa, és difícil a vegades, i quan hi ha poca confiança, si no hi ha confiança, és difícil que també...
0: Confiança entre ells, entre les dues parts, no?
16: I que quan hi ha la persona ja desconfia de l'altra, ja no es creu... És molt complicat també poder arribar a acords. Això és així. Mm-hmm.
15: Podem desconfiar perquè no ens coneixem en temes veïnals, per exemple, o podem desconfiar perquè ens coneixem molt en temes familiars.
0: Sí. Sí. Clar, perquè aquests casos són els que vosaltres tracteu. Quins són els casos més recurrents que us arriben per mediar?
16: Tenim molts casos veïnals.
0: Veïnals, eh?
16: Sí, sí, mm-hmm. Sí, sí.
0: Com què? Sorolls?
16: Temes de soroll, sobretot.
15: Sí.
16: Males olors, no?
15: Sí, sorolls...
16: Obres...
15: Sí, temes de desacords dins de la comunitat, temes de mascotes, de gossos que borden...
16: Tenim casos familiars, també. El que passa és que...
0: En quin sentit? Familiars?
16: Bueno, entre germans, a vegades, que s'han de posar d'acord...
0: Herències?
16: Amb cuidar els pares... Mm.
0: D'acord.
15: Nosaltres tractem el familiar, enfocat també en la convivència, també si hi ha persones que estan separades i ja tenen el seu conveni regulador, però hi ha falta de comunicació i això està afectant a la convivència amb els fills, i mm-hmm. s'han d'arribar sempre, aquesta comunicació està fallant, també aquests temes també els tractem. Vull dir, no fem convenis de separació, però quan hi ha una dinàmica de post-separació que no està funcionant, també els tractem.
0: A on ens havíem quedat? A veure, quins altres beneficis té la mediació?
16: Bueno, evita la confrontació destructiva entre les parts. I, per exemple, doncs en els casos familiars és evident, perquè moltes vegades veus això de que directament han entrat en una voràgine la mediació és com un punt i a part, saps? I t'ajuda a que realment doncs puguin estar en un escenari diferent, saps? I puguin compartir de zero, saps? I tornar a començar, perquè, clar, moltes vegades, sobretot en temes familiars, clar, la gent ha tingut molts judicis i a vegades és complicat perquè la cosa s'ha anat com allargant molt amb el temps, i un dels beneficis també de la mediació és que és ràpid. Vull dir que al final no és que tinguem un límit de sessions, no és que tinguem màxim 8 sessions o així, però vull dir que normalment són bastant àgils, i això també és que, clar, quan la gent va a judici s'allarga in eternum, això. I és com, a vegades també els judicis el que fan és encara que la cosa es vagi com
0: caldejant més,
16: més mals entesos, més situacions, perquè, clar, també és això que comentava la Noemí, no? Que a vegades els jutges decideixen coses, si les persones per elles mateixes poden també arribar a un acord que sigui d'ells, doncs, clar, no té res a veure, saps?
15: El judici sempre sembla que estem buscant un culpable, i a la mediació el llenguatge no és de buscar qui guanya o qui perd, sinó de poder veure que per guanyar jo no cal que perdi l'altre. I el famós win-win de que tots podem guanyar amb les solucions, explorant des d'aquesta posició, com deia la Saida, en el que estem enrocats fins a l'interès real, i veure que satisfer el meu interès no vol dir que l'altre hagi de perdre. I llavors fer aquesta feina col·laborativa.
16: Sí. També treballem en base als interessos i les necessitats de cada part. I també és una forma de posar com punt i a part de les altres coses que no interessen de parlar, perquè al final no es posaran d'acord. Vull dir, basant-nos en interessos i necessitats és com una forma de que les dues persones també es puguin posar més en la pell de l'altra.
0: Clar, vosaltres aneu guiant, no?
16: Sí.
0: Feu de guiadores, també, de mediadores, guiadores.
16: Sí.
0: Perquè no es perdin amb aquelles coses que sabeu que si anem per aquí anirem pel camí del pedregar.
15: Sí, de sortir, no?, del judici, del sortir d'aquest mal que està parlant per mi, no? Nosaltres no donem les solucions, però anem reconduint sempre a aquesta part que sigui, com diu ella, no destructiva, sinó constructiva, no?
16: També nosaltres és un servei que és gratuït.
0: Clar.
16: Que això també, clar, la gent quan se'n va a judici doncs ha de pagar els advocats, és tot una despesa econòmica important, i això també jo crec que, bueno, cal tenir-ho en compte.
0: I aquest servei, si tenim problemes amb els veïns, si tenim algun problema familiar, que ara ens ho estàveu explicant, això es demana directament a l'Ajuntament, ens passem pel Viver o a on?
15: Hi ha moltes vies de contacte, es pot fer una instància, ja sigui online o a qualsevol oficina municipal. També tenim un telèfon de contacte directe que està a la web del servei. Un mail també, on ens poden contactar. Tenim diferents formes, sí que funcionem amb cita, però ens poden contactar des de tots aquests...
16: I estem ubicades a la Plana.
0: A la Plana.
16: Sí, on està el poliesportiu aquest, enganxat al poliesportiu municipal.
0: Si haguéssiu de fer balanç de les mediacions que heu portat fins ara, en surten més positives que negatives? La gent s'acaba entenent?
16: Surten més positives perquè després també és com un espai que també escoltem a les persones, i la gent se sent que a vegades hi ha casos que potser no cal que arribin potser a un acord, però només que puguin ells explicar el problema, vale? Ells a vegades també, nosaltres com ho guiem, endrecen poden endreçar el que els hi passa, i llavors per elles mateixes, bueno, nosaltres sempre diem que l'ideal és que per elles mateixes ho puguin solucionar, perquè no deixa de ser, nosaltres no deixem de ser un element, bueno, un tercer que està bé, però vull dir, si ho parlen, si ho poden parlar directament ells, llavors això, jo crec que sí, la majoria són, vull dir, ens hem trobat en molts casos que han funcionat bé, vull dir que potser no arriben tants a acords, vale? Vull dir, que les dues parts s'ajuntin en arribar a un acord, però sí que...
0: Que s'escolten.
16: Sí.
15: Fem molta gestió, com diu la Saida, del conflicte. De vegades també pensem, per exemple, en un procés judicial, no tenim aquest espai on expressar com em sento, com m'afecta, allà vaig i decidiran conforme el que marca la llei. I aquí només el fet d'escoltar, de poder expressar-se, de tenir un reconeixement del que està passant, pues ja fa que canvi una mica la dinàmica.
0: Clar, el que estava pensant, casos que han arribat a judici i que han anat mal dades, aquests ja no podrien tornar enrere a una mediació, sí? Ho he tingut algun cas?
16: Sí, hem tingut casos.
0: Que heu reconduït,
16: Sí,
15: sobretot, com deia la Saida, per exemple, en temes familiars, on qualsevol desacord amb el conveni regulador està acabant amb una demanda per fer el compliment, per complir el que està pactat.
0: Sí.
15: Però això es converteix en algo infinit i en un bucle que per qualsevol cosa ho hem de portar per aquesta via, pues és un espai ideal per donar una oportunitat per buscar una altra forma de resoldre aquests conflictes. O amb el tema veïnal o de sorolls, per exemple, on hi ha reiterades trucades, intervencions de Guàrdia Urbana, però que al final es converteix també tot en un bucle, pues buscar una altra forma, perquè si no això, fins a quan, no? Fins quan ho farem així, no?
0: I com interveniu vosaltres? O sigui, sou més que esteu allà per si de cas us necessiten, però són ells els que exposen?
16: Sí.
0: És perquè s'ho imagini a l'oient, eh?
16: No, bueno, nosaltres fem preguntes, guiem, com hem dit abans,
0: sí.
16: I llavors, bueno, fem diferents sessions també. A veure,
0: quantes sessions
16: les persones a vegades
0: calen?
16: Venen de forma individual, vale? No cal que directament es trobin ja amb l'altra part. I llavors això va bé perquè també prepares a la persona, vale? Per després poder parlar amb l'altra. I potser fem un parell de tres entrevistes, no sé, és que no hi ha un número exacte d'entrevistes que fem. I bueno,
0: segons el cas, no?
15: Sí, depèn del cas. Treballem de forma individual o conjunta, no sempre és obligatori.

0: això és una petició que té sentit, no? Que, quin recorregut té el que jo penso que tinc dret, o sigui, fer tota aquesta reflexió amb la part.
1: I treballem també perquè pugui posar-se en la pell de l'altre.
2: Clar.
1: I treballar l'empatia.
2: Que mostri certa empatia,
1: sí,
2: no va
1: dir. Sí. Sí, perquè a vegades hi ha moltes situacions de que la persona entén la seva posició però li costa veure, saps, el que està passant per la, pel cap de l'altra persona. I això a vegades, saps, és important.
2: Això complica molt, clar.
1: Sí.
2: Saida, Noemí, tècniques del Servei de Mediació de l'Ajuntament, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies. Fins una altra.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
2: Sens dubte, Pere Calders és un dels màxims exponents de la literatura catalana. Obres com Invasió Subtil i altres contes, Antaviana, de la qual de Coll de Goma va produir una obra de teatre, i L'ombra de l'Atzavara en són alguns exemples, però avui descobrirem la faceta menys coneguda de l'autor, destacant la seva trajectòria com a dibuixant, dissenyador i també com a il·lustrador. I per parlar-ne ens acompanya l'escriptor Julià Guillamont. Ell és el comissari de l'exposició sobre Calders que s'ha inaugurat el 28 de maig, crec que a l'Espai Betulia, i que podrem veure fins al 24 de juliol. Bon dia, com estàs?
4: Bon dia,
2: Julià.
4: Molt bé.
2: Per començar, quant de temps porta a preparar una exposició així?
4: Doncs aquesta no gaire. És a dir, el fet, la preparació específica, no gaire. El que passa és que jo, el Calders, fa molts anys que que m'interessava, no? Diguem-ne. Jo el vaig conèixer, vaig començar molt jovenet en el món del periodisme, I el vaig conèixer amb ell i el seu cunyat, el Tisner. I vaig tenir una mica de relació. Per tant, això també dona una pista. Coneixes el personatge, saps el què. I després, durant una època, em vaig dedicar... vaig fer un llibre i vaig estar fent una sèrie d'investigacions sobre l'exili. Vaig anar bastant a Mèxic i vaig conèixer la família del Pere Calders, sobretot la filla Tessa i altres membres de la família, i també coneixia el món mexicà. O sigui que jo ja tenia, quan vaig començar a fer això, ja, diguem-ne, portava una mica de carrera feta. Però ho he fet en un any, diguem-ne, la feina forta.
2: I què hi podrem trobar en aquesta exposició? Jo ja ho destacava una miqueta en la introducció, no? La seva trajectòria com a dibuixant, dissenyador, il·lustrador, que crec que era la faceta més desconeguda d'ell.
4: Totalment desconeguda. De fet, diguem-ne, se sabia, perquè el que se sabia és que havia fet acudits a l'època de la guerra. Això sí que se n'havien publicat alguns i se sabia que hi havia això, però en canvi l'altre era molt nebulós. Fins i tot, diguem-ne, la família no en tenia la claredat del que havia passat. Aleshores, jo, al llarg dels anys, l'havia anat localitzant amb coses i tenia com una carpeta de coses del Calders, no? Llavors, vaig començar a estirar aquests fils, vaig començar a fer recerca i vaig tenir sort, perquè vaig trobar bastantes coses noves, no? La cosa és la següent. Diguem-ne, abans de la guerra, o sigui, els anys 30, es crea la primera generació del que ara diríem, en paraules modernes, diríem dissenyadors gràfics. És gent que estudia, diguem-ne, belles arts, però ja no volen ser pintors, sinó que volen, diguem-ne, treballar en el món de la publicitat, de la il·lustració, tot això. I el Calders forma part d'aquest món. Llavors, ell s'especialitza molt en el món de la premsa. És a dir, el criden per compaginar diaris i tot això. Llavors, de veritat és que en sap molt, ho fa molt bé. És un tio molt endreçat, molt modern, i llavors fa el disseny de dos diaris, un que es diu Diari Mercantil i un altre que es diu Avui. I llavors fa aquest disseny, llavors fa com de director gràfic d'això, al mateix temps comença a treballar en el món de la publicitat, fa anuncis, i aleshores, doncs, apareix un Calders que és totalment nou, vull dir que no se sabia que realment hi havia tota aquesta feina. He recuperat molts originals, he recuperat coses publicades. Una mica, però ha sigut molt divertit, perquè a vegades...
2: Has hagut d'anar aquí i allà...
4: Bueno, he tingut com sort, no? Vull dir que he començat a fer coses, per exemple, vaig mirar a veure si trobava alguna cosa en el mercat, no? Perquè ara hi ha molt mercat de vell.
2: Sí.
4: Llavors vaig mirar a veure si hi havia trobat alguna cosa, i només començar vaig trobar un original dels anys 30.

0: d'un anunci, un original amb les creus per publicar i tot, dels anys 30, ostres. Ja, i llavors va ser com molt estimulant de veure doncs, que hi havia això. Després vaig parlar amb amics que treballen una mica en aquest món de la gràfica, a veure què hi havia, i també vaig trobar una cosa genial, que és que quan es crea la Generalitat a l'any 31, la Generalitat no té escut. I aleshores es fa un concurs per veure com ha de ser l'escut de la Generalitat. Aleshores hi ha tota una sèrie de gent que s'hi presenta, des de gent molt amateur, que ho fan amb un paper i un llapis, per entendre'ns, fins a tota aquesta generació de joves que ja han començat a treballar en la publicitat. Jo us vaig trobar 5 propostes del Pere Calders de l'escut de la Generalitat. Ostres. Dues boníssimes. Una, concretament, extraordinària, que és que amb molt sentit de l'humor, com era el seu caràcter, no? Que és que, en vez de fer un escut oficial, fa un escut modern, que són 4 xemeneies amb fum, 4 vaixells de càrrega cada allò, sí. i 4 onades, no? Llavors és com Catalunya és el progrés,
1: la indústria,
0: tot això.
1: Llavors, els creuers, ja hi pensava.
0: Sí, ja pensava
1: en els creuers, eh?
0: I va aparèixer això, i quan, clar, comença a sortir aquest material, és molt estimulant, no?
1: Però ell, quins referents tenia?
0: Ell va estudiar a l'Escola de Belles Arts, i a l'Escola de Belles Arts hi havia un senyor que es deia Àngel Ferran, que era escultor d'avantguarda, i era el típic professor, diguem-ne, que estableix una relació amb els alumnes molt propera. I aleshores aquest Àngel Ferran els hi va facilitar revistes d'avantguarda, publicacions a Alemanya, revistes de disseny a Alemanya, tot això. De manera que eren una canalla molt jovenets, però molt, molt, molt informats. Uh-huh. I sabien molt, gràcies a aquest professor. Aleshores, ell amb tot això ho va saber-ho, diguem-ne, fer-ne una síntesi i amb una gran precocitat donar-li el seu estil personal, perquè no és només una aplicació que apliqui una cosa que veig a Alemanya, sinó que és, sempre té un estil propi.
1: Quin estil és? Com el descriuries?
0: És un estil molt sintètic, és a dir, per una banda té una cosa que és molt gràfic, perquè ell, diguem-ne, té aquest punt de buscar sempre l'impacte gràfic. És humorístic, perquè ell sempre és un tio que té sentit de l'humor, i la publicitat també ho porta, i un tipus de publicitat que sempre fa un petit acudit. És molt net i molt clar en l'aplicació, per exemple, de tipografia, el dibuix molt clar. Però t'explico una cosa, un acudit molt bo, sí. un anunci molt bo. Li encarreguen un anunci... En aquell moment hi ha dos cases que fan insecticida, que tenen una rivalitat. Una és Fleet, que encara, sembla que encara existeix, o la gent, bueno, ha tingut molta repercussió, la gent diu, tira Fleet,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és veritat.
0: Llavors, hi havia el Fleet, i després hi havia una altra que era també americana, que es deia Flytox, i aleshores ell, els de Flytox li encarreguen un anunci, un paipai, com un ventall d'aquests d'estiu, i tal. Llavors s'inventa una història, que és que en aquell moment, com que ja s'està pensant ja en la Guerra Mundial i tot, cada dia la premsa parla de les màscares antigàs, que si les màscares antigàs, que són així, que si es posen per darrere les orelles, tal. Llavors, ell dibuixa una mosca amb màscara antigàs, molt ben feta, molt divertida, i aleshores un insecticida que li està tirant gas. I aleshores diu, la llegenda posa, no hi ha res a fer perquè és Flytox, no? Vull dir, tot i que portes màscara antigàs, estàs desfotuda. I llavors gires al darrere i es veu la mosca al llit de l'hospital i una mosca metge i una metgessa infermera que diu, no hi ha res a fer aquesta pobra mosca que ha quedat...
1: Humor àcid, una mica.
0: Penses, és una manera molt divertida de fer anuncis de fer anunci d'un insecticida, no? Se l'hagués acudit amb un altre dibuixant. Jo hi veig molt l'estil d'alcaldès, sembla un petit conte d'alcaldès.
1: Quantes obres configuren aquesta exposició?
0: Doncs deu haver-hi unes 50 o 60 peces. De fet, està distribuït entre una primera part de quasi d'ell adolescent, perquè hem localitzat uns quadres que va pintar Sitges quan tenia 16 anys, que la família els va comprar i els podem exposar. Són la primera vegada que s'exposen. Després hi ha la part aquesta de quan era estudiant de Belles Arts, la primera època de quan feia publicitat, que hi ha aquest anunci del Flytox i d'altres. Després hi ha una part del disseny de diaris, Jo crec que aquesta part és espectacular, perquè veus un tio moderníssim amb uns diaris que els posaries ara i funcionarien. Després hi ha una part sobre la Guerra Civil, amb tot aquest humor gràfic de la Guerra Civil, que és molt bèstia. I després hi ha una part sobre Mèxic, perquè quan se'n va anar a Mèxic, ell va anar primer a la guerra i després va anar a l'exili, i aleshores a Mèxic... jo vaig trobar una cosa que també molt estimulant, que és que es deia, però ningú ho havia vist mai, que en el vaixell que va anar a Mèxic havia fet una revista, i l'he trobada. Llavors, en aquesta revista, és una revista tota dibuixada, cada dia, sortia cada dia, era perquè la gent del vaixell, que estaven pobres, anaven a l'exili, doncs estessin entretinguts. Llavors, era una revista que explicava coses de Mèxic. Si arribaves a Mèxic és així, la ciutat de Mèxic és així, i donava com consells pràctics, però també hi havia acudits. Llavors, era tota dibuixada i escrita per gent que estava en el vaixell, i tota la part gràfica és del Pere Caldés. Uh-huh. I després, quan arriben allà, s'integra, com que hi ha moltes editorials mexicanes fundades per exiliats, ell comença a fer cobertes de llibres, i després s'integra amb un projecte que també neix de l'exili, que és molt divertit, que es diu el Diccionari Enciclopèdic UTEA, que era un diccionari enciclopèdic. Mèxic no tenia enciclopèdia. Llavors, quan arriben aquests, que molts han treballat a Espasacalpe i a les enciclopèdies d'aquí, per què no fem una enciclopèdia? Llavors fan una enciclopèdia. Llavors, com que molts són exiliats, és una enciclopèdia molt divertida, perquè, per exemple, surt Badalona.
1: Ah, sí?
0: Clar, perquè ho feien ells.
1: En quin
0: ells.
1: Moment?
0: Eh?
1: En quin moment surt?
0: En quin moment?
1: Pues en quin context?
0: A la B.
1: A la B de Badalona. Clar. Escolta'm, Julià, per acabar, hi ha programada alguna visita en aquesta exposició, una visita guiada?
0: Sí, el dia 17.
1: El dia 17.
0: Sí, sí. A mi m'agrada, ja veus que m'agrada molt explicar-ho.
1: Sí.
0: I aleshores, doncs, hi aniré jo i ho explicaré a la gent que vulgui venir.
1: Avui hem fet un primer tastet, però amb moltes ganes de venir a veure aquesta exposició a l'Espai Betúlia, i el dia 17, doncs, si teniu aquesta oportunitat d'anar en Julià, doncs us farà aquesta visita guiada. Gràcies per acompanyar-nos avui.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: A reveure.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.

0: Ja acabem el programa un cop més amb música de la mà de la Laura Vives. Laura, com estàs?
1: Què tal? Cantant la cançó aquí.
0: Sí. Escoltant Guitarrica de la Fuente i ja sé per on aniran els trens.
1: Per on aniran? Va, què et vinc a explicar avui? Un festival que s'està celebrant a Barcelona,
0: no,
1: que molta gent hi acudirà. Va començar ahir, fins diumenge, quin pot ser? No ho sé. Al Parc del Fòrum.
0: Algú de primavera?
1: Primavera,
0: sona,
1: Sound, no?
0: Em sona, Primavera Sound, doncs sí, no? Ahir va començar aquesta jornada gratuïta i avui ja arrenca a tot i pleni.
1: Ah, clar, que avui ja els escenaris pugen, el gruix d'artistes també i el número d'assistents també puja i bé, si vols vinc aquí a fer-te una mica de resum del que actuarà, tot i que ja sé que segurament ja haureu parlat, però bé. Jo vinc aquí a repetir-me, no passa res, m'encanta, ja ho saps.
0: Vinga, va, tira.
1: Doncs bé, com estàvem escoltant, Guitarrica de la Fuente va ser qui va actuar ahir, junt amb Uineta, Yartak i Wetlek, i avui comença, de veritat, el festival. I una de les artistes que segurament que coneixeu que actuarà és Batllal.

0: tu t'han dit mai a tu te casava?
1: No.
0: Ni tampoc.
1: No, la veritat és que...
0: Aquestes músiques, hi ha unes frases, són bones, eh?
1: Són molt bones.
0: Són bones, estan buscades.
1: Aquesta cançó té anys, eh? Però no passa de moda. També hi ha la versió de la Maya, d'Operación Triunfo, que la va fer amb més acústic, i és que... És igual, o sigui, aquesta cançó entra sempre.
0: I la de Vilassar de Mar, que actua avui.
1: La de Vilassar de Mar, però coneguda ja arreu del món, i doncs que també, mira, fa poc va estar també el concert de Bad Bunny, o sigui, la noia no para, la Batllal. Mm-hmm. I també un dels grans noms internacionals que estaran al Primavera Sound és Doja Cat. La camaleònica de Doja Cat doncs arriba a Barcelona per debutar tant en el Primavera Sound com en els escenaris espanyols, perquè és el seu primer cop actuant aquí a Espanya, i és un artista doncs, que barreja pop, rap, disco i sons urbans amb molta facilitat, i és que és impressionant només veure-la.
0: Ahir la vam posar com a cançó del dia i realment
1: quina
0: val molt
1: posar?
0: La pena. Eh? Gilos.
1: Ah, bona, també, bona.
0: Que em volies casar, no?
1: Sí.
0: Ja em casaràs, Laura.
1: I continuem amb Blood Orange.

0: sembla?
1: Doncs m'agrada força.
0: Aquest britànic t'agrada, eh?
1: Sí, British.
0: És el bo del Primavera, que al final sí que és veritat que els caps de cartell són els que són i són molt potents, però també si et pares a mirar tots els artistes i tot, acabaràs doncs, descobrint noves cançons. Doncs bé, Bad Gyal, Doja Cat, Blood Orange i molts més, que podeu mirar a l'horari per internet, doncs són els que actuaran avui. Però clar, com hem dit, el festival doncs, també... també avança, s'allarga fins divendres, dissabte i diumenge.
1: I demà què hi trobarem?
0: Demà hi trobarem a The Cure.

0: Després de més de 10 anys sense actuar en el Primavera Sound, doncs la banda britànica liderada per Robert Smith torna.
1: Això sí que és un retorn esperat, eh?
0: És un retorn esperat. Jo t'haig de dir que sabia qui era el nom aquest de The Cure, em sonava, però fins que no vaig escoltar l'altre dia la cançó, no els vaig associar.
1: Seriosament?
0: No vaig associar.
1: No els coneixies?
0: Que sí que els coneixia. Ah. Sí que els coneixia, perquè
1: sabia... És una cosa seriosa.
0: No, no, però no els vaig associar amb aquesta cançó.
1: Val.
0: I vaig dir, ostres, això és un tamacle.
1: Un tamacle, sí.
0: Tamacle, no diré... Direm aquí més català, no? Un temazo, tamacle.
1: Clar que sí.
0: Es pot dir, però
1: bé. Aquí a Badalona fem vesprejos i la Laura diu tamacle.
0: Exacte.
1: D'acord.
0: Però el festival no només viu de bandes mítiques, també hi ha un espai per noves figures del pop com Madison Rae. Després de fer-se coneguda a les xarxes socials, Addison Rae doncs, s'ha convertit en una de les noves apostes del pop internacional. Mm-hmm. La coneixies,
1: sí,
0: no?
1: Aquesta, sí, també
0: teus,
1: sona.
0: Els teus fills et parlen d'ella.
1: Doncs sí, sí, Addison Rae o Rae, segons com vagi.
0: És que Rae, ho has dit així, jo dic Rae. Però que potser ara es diu Rae i aquí tothom em fot ara...
1: No ho sé.
0: Però bé, qui també actuarà, que és una artista que jo necessitava mencionar dins d'aquest cartell, és Jade. When the camera flashy, per qui no la conegui, Jade va començar la seva carrera el 2011 a presentar-se en el programa de X Factor al Regne Unit i d'allà, en vez de continuar en solitari el seu trajecte, sí, la van unir en un grup que es va acabar anomenant Little Mix, que és un dels grups femenins més importants del pop britànic. I bé, després d'uns anys dins del grup, doncs Jade va decidir començar la seva carrera en solitari, també per tots els problemes que li va portar a estar en la banda. I bé, el 2024 va publicar el seu primer single, que és Angel of My Dreams, que és el que estem escoltant. Al setembre va publicar el seu àlbum debut i ara mira-la en el cartell del Primavera Sound.
1: Això serà divendres, passem a dissabte, hi haurà Gorillaz i també...
0: I quin? També...
1: Quin és l'últim...
0: I també em fa cosa pronunciar.
1: Et fa cosa? No.
0: Perquè com m'has
1: dit... De XX, no?
0: Sí, clar. Sí, ara...
1: Posem-los. When you're the one that I've kept closest, hi, hi, hi. Uns altres british.
0: Uns altres british, un altre nom complicat i que ens haurem d'estudiar.
1: Doncs sí.
0: Però bé, el cartell ja t'ho dic, 250 artistes, és molt per descobrir, per tant, cap al Primavera, sí, tu, a descobrir artistes,
1: bé,
0: música...
1: Bé, ara ja no hi ha entrades, a part de cares ja no n'hi han, però
0: bé... Però una comunicació segur que pot proporcionar, sí, entrades a qui vulgui, no?
1: Ara pujo a buscar-ne quatre. Gràcies, Laura Vives, i que passis un molt bon estiu.
0: Igualment.
1: Que vagi bé.

0: Són les 8.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. La criminalitat baixa un 7,8% a Badalona en el primer trimestre d'aquest 2026 respecte al mateix període de l'any passat. Tot i això, destaca l'augment del tràfic de drogues, els homicidis en grau de temptativa i els delictes de lesions i baralles tumultuàries. La millora en les dades de criminalitat s'explica sobretot per la reducció dels homicidis consumats i dels ciberdelictes. Ens ho explica la nostra companya Paula Rossinyol.
3: Segons les dades publicades aquest divendres pel Ministeri de l'Interior, en el que portem d'any a la ciutat s'han produït un total de 3.467 delictes, gairebé 300 menys que el 2025. La millora de les xifres de criminalitat és lleugerament més alta si només ens fixem en les infraccions penals convencionals, amb una baixada del 8,9% respecte a l'any passat. Amb tot, en el balanç dels tres primers mesos de l'any crida l'atenció l'increment del 48,1% dels delictes de tràfic de drogues, que han passat de 27 a 40. També augmenten en un 40% els homicidis dolosos i assassinats en grau de temptativa. N'hi ha hagut 7 respecte als 5 de l'any passat. Les infraccions penals per baralles tumultuàries pugen un 39,1%. En concret, se n'han registrat 32, mentre que el primer trimestre de 2025 n'hi va haver 23. Pel que fa a les agressions sexuals amb penetració, l'augment és del 23,1%, amb un total de 16 aquest any. També repunten els robatoris amb força a domicilis, amb una pujada del 9,6%, i les sustraccions a vehicles, un 4,3% més. En canvi, el tipus de delicte que registra un descens més pronunciat són els assassinats consumats, que passen de 2 a 1 i baixen, per tant, en un 50%. També cauen lleugerament els robatoris amb violència i intimidació, un 2,6%, i els furts en un 2,4%. Altres delictes de criminalitat convencional, sense concretar, baixen en un 17,8%. L'altra disminució significativa es troba a la cibercriminalitat. Mentre que les estafes informàtiques augmenten un 4%, la resta de ciberdelictes registren una baixada del 47,1%.
2: Càritas alerta que l'exclusió residencial es cronifica i assegura que el 74% de les persones que tenen a Badalona no tenen un habitatge digne. Són dades de la memòria de 2025 de l'entitat presentades aquest dijous. Lamenten que el creixement de l'ocupació dels darrers mesos no va acompanyat de millores laborals o de les condicions de vida de les persones i assegura que la precarietat laboral s'ha enquistat. Segons Càritas, 3 de cada 4 llars atestes viuen en condicions precàries d'habitatge. El tret més distintiu és que són famílies que, tot i treballar, no arriben a final de mes, ja que la seva economia està condicionada pel preu de l'habitatge. L'entitat alerta que la situació ha empitjorat en una dècada i defensa que l'habitatge s'ha convertit en el principal motor d'exclusió social. El problema, expliquen, s'agreuja en les llars on hi ha infants on la pobresa es cronifica. Així ho va explicar el coordinador d'anàlisi social de Càritas Barcelona, Guillermo Moteros, al Badalona Matí.
4: Estem assumint que la pobresa i l'exclusió social se seguirà transmetent de generació en generació. Estem atenent fills de famílies, és a dir, fills de pares que ja teníem nosaltres anteriorment. I això és el que més ens preocupa.
5: Que es cronifiqui.
4: Veure com la pobresa, exacte, com es converteix en un cercle viciós del qual cada vegada és més difícil sortir-ne.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Aquest diumenge, futbol a Ràdio Ciutat de Badalona.
8: El partit del Badalona.
7: A un quart de set de la tarda i des de l'estadi municipal, partit de tornada de la segona eliminatòria del play-off d'ascens. Club de Futbol Badalona, Cornellà.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras, i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau, en un món just.
1: At key moments in history, the Church is called to decipher the new things in the light of the gospel and the dignity of the human being. 135 years ago, my venerable predecessor, Leo XIII, observed the situation of factory workers, their families uprooted, and new forms of poverty generated by rapid industrial transformation.
2: Salutacions i molt bon dia des de Mataró Ràdio. Aquests 2.500 quilòmetres de la visita del Papa a l'estat espanyol duraran 6 dies, dos dels quals seran a Catalunya. Són pocs, dimarts i dimecres de la setmana vinent, però faran la visita curta i intensa. Per això nosaltres dedicarem els tres últims programes d'aquesta temporada a la visita a Catalunya de Lleó XIV. Ens agrada escoltar els oients, això sempre, i així ho hem fet. N'hi ha hagut alguns que només en un any s'han fet una idea de cap a on portarà Lleó XIV l'Església Catòlica, i per això els hem volgut convidar. Primer us presento els convidats que tenim aquí a l'estudi. Jason Haley. Haley, no?
3: Sí, sí, perfecte.
2: Molt bé. Doncs ell és un professor d'anglès, és nord-americà, d'on te vens?
3: De Baltimore.
2: De Baltimore, molt bé. I benvingut aquí, fa temps que estàs a Catalunya, sí?
3: Porto 27 anys.
2: Déu-n'hi-do,
3: sí,
2: Déu-n'hi-do.
3: 27-28 anys aquí.
2: Molt bé, doncs benvingut. Ramon Salicru, ell és mataroní, mestre de tota la vida i inquiet en qualsevol àmbit ciutadà, creient des de sempre i partidari de fer avançar l'Església en la perspectiva del segle XXI, amb justícia per tothom. El que el Papa ens diu és que ell vol una pau desarmada i desarmant, és a dir, que opti pel diàleg i la bondat. Bon dia, Ramon.
4: Bon dia.
2: Joan Carreras Riera, el meu brother, el meu germà, que ell també és una persona que li segueix molt el devenir de l'Església Catòlica, en general, amb diverses activitats de les que fas. Benvingut.
5: Benvingut.
2: Vale?
5: Igualment, gràcies.
2: I ara volem dir als nostres oients que s'anotin l'identificatiu del Cruïlla per les xarxes socials, que, com ja vam dir en el darrer programa, també en tenim. Fins ara us donaré el d'Instagram i us donaré un e-mail. No us puc donar la de X, perquè el senyor Elon Musk, el teu amic americà, ho ha tancat i ara no et pots inscriure. No et pots inscriure. Però bueno, el d'Instagram, si ens voleu contactar per qualsevol cosa, per fer-nos una crítica, que ens agradaria molt, molt, doncs podeu escriure Cruïlla Europa 2.0. I com a mail, el mateix, cruillaeuropa2.0@gmail.com.

0: Molt bé, doncs ara ens n'anem fins a Andorra per saludar el nostre company de cada setmana, que ell fa el programa des d'Andorra. Bon dia, Gabriel.
1: Bon dia, Teresa. Què tal? Com
0: bé,
1: estàs?
0: Bé. Dimecres de la setmana vinent, el Papa anirà a Montserrat, però abans creuarà, com cada setmana fa, els murs del centre penitenciari de Brians-1. En un joc de mirades entre el dominic Xavier Gómez, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, i el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, el senyor Ramon Espadaler, es va decidir que el Papa fes una visita quan anés cap a Montserrat, s'aturés al centre penitenciari de Brians-1 per portar el consol a la gent més exclosa de la societat i que pateix més. La visita del Papa a l'estat espanyol té un fort contingut social. Per això, des del Cruïlla d'Europa hem volgut parlar amb el delegat de la pastoral penitenciària del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, el pare mercedari Jesús Bel, sobre la visita que el Papa farà a Brians-1. Gràcies per ser en el programa, pare Bel. Bon dia. A veure, què us podeu imaginar? Comencem nosaltres aquí en l'estudi a parlar. A la que entri el pare Bel, nosaltres callarem i el deixarem parlar. Què busca la visita d'un papa a Can Brians? Ramon, què et sembla?
2: Bé, jo crec que forma part d'una visió ideològica profunda del papa actual, Lleó XIV, d'intentar apropar-se, doncs, a totes les realitats, i no les realitats oficials només, les aparents, les que d'alguna manera són prou conegudes, sinó aquelles realitats que són, per què no dir-ho, problemàtiques, que entranyen, doncs, totes unes situacions delicades, etc, etc. I un exemple està, per exemple, amb tota la temàtica de les presons, per descomptat, i qui diu la temàtica de les presons, que és el cas que directament ens ocupa, penso també aquest intent d'anar a les Canàries, que és una manera també com una altra d'apropar-se a una altra realitat, que és la de les persones immigrades que arriben de l'Àfrica, d'allà on sigui, doncs amb ganes de viure millor, per descomptat, que tothom hi té dret, o d'altres, diguem-ne, projectes concrets que s'han previst per aquests dies a Madrid i a Barcelona i a les Canàries, com dèiem, etc. Per tant, és un intent d'apropar, jo diria, la oficialitat de l'Església representada per el Papa, doncs, en la realitat social que jo penso és per allà on han d'anar els trets principals, perquè, a veure, l'Església està al servei de tothom, almenys així hauria de ser, però especialment dels més febles, dels més vulnerables, dels més desafavorits.
0: Molt bé. A tu et volia preguntar, Jason, tu dius que vens de quin espai, de quin estat dels Estats Units?
3: De Maryland.
0: De sí. Maryland.
3: Sí.
0: Quan fa un any es va saber que Lleó XIV seria papa,
3: sí,
0: com vas notar l'ambient, si vas parlar per telèfon, perquè fa temps que no hi vas, una mica quina va ser la recepció d'aquesta notícia pels teus col·legues?
3: Bueno, jo sincerament crec que era una mica un honor per als Estats Units, per tenir un papa. Era una sorpresa per a tothom. Jo no crec que ningú pensava que sortiria com el papa, però jo crec que la gent estava bastant content. Evidentment, la situació als Estats Units políticament és molt decidit, però la gent que estava 100% a favor de l'Església i de la religió estava molt content per això.
0: Sí?
3: Sí. Sí.
0: No, pots dir, Ramon.
2: No, simplement, doncs, que és lògic. Va ser una sorpresa, penso, per molta gent, per no dir per tothom, sí, oi? Però que això també és un aspecte, per mi, positiu, haver fugit en aquestes dues darreres situacions, els dos darrers papats, del que en podríem dir el centralisme europeu, si se'n partia. Primer, el centralisme italià, perquè la majoria dels papes havien estat italians. Després va ser ja una sorpresa en aquell moment el papa Wojtyła, i després, més posteriorment, el papa Francesc, que era argentí. Ara, doncs, un nord-americà. Això també denota una visió, jo penso, d'Església molt més autènticament universal, no tan centralitzada, ja dic, a Europa, o particularment a Itàlia, a Roma, amb el Vaticà, doncs, com a centre oficial, no? Penso que tot això és francament positiu, perquè, abans ja ho deia, la meva visió d'Església catòlica és la universalitat. Precisament la paraula catòlica vol dir això, universal. Per tant, l'Església és de tothom. Mm? El mateix papa Francesc tenia una expressió molt coneguda que deia a l'Església hi cap tothom, oi? L'Església és per tothom. I al dir tothom volem dir tant les persones que estan en una ubicació determinada com en aquesta ubicació més generalitzada que és el globus terraqui, per dir-ho d'una forma, no? Tant és un creient de l'Argentina com un de la Índia o de la Xina o dels Estats Units o de Mataró, per descomptat, ho veig així.
0: I tu, Joan, com ho veus?
4: No, jo veig bé. En principi jo veig que el company Jason ha dit això de que per als Estats Units va ser una mica un orgull o un fet peculiar que el papa fos nord-americà. El passa que va ser elegit en un moment que el mandat del Trump, que el Trump el va veure com un ciutadà seu, un súbdit. I aquí hi ha hagut alguna mica de coses que més aviat són d'anècdotes, no? Però que a veure qui mana més, no?
5: Bones, Teresa.
0: Bones, digues.
5: Deixes que li pregunti una cosa al Jason. És que no és que m'interessa especialment, com que ell és americà, que què li semblava el comentari que havia fet, les crítiques que havia fet el Trump cap al nou papa. No sé què pensa com a americà.
3: Per aquest tema que estava selectat com el papa, perquè era en contra d'en Trump o pretenia una mica d'equilibri en aquests dues cantons. Evidentment, jo crec que en Trump veu la situació en una manera de defensar-se al país i el papa està mirant en plan de unir tot el món. Jo crec que la crítica simplement arriba fins aquí, però no més lluny que això, perquè, evidentment, Trump té els seus interès, però jo trobo que el papa té els interès per, altre cop, tot el món i tots els països, i com segon... Sí.

0: Gràcies, Gabriel, per haver-nos fet aquesta gestió tan interessant del teu amic que reservem la identitat, com hem quedat amb ell, perquè ens expliqui què és el que passa des de dintre de Cuba. Gràcies, eh?
1: Res, Teresa, és esfereïdor, la veritat.
0: Sí, la veritat és que sí. Ara deixeu-me anar que presenti una altra convidada. Ella ens parlarà des de Cardedeu. Bon dia, Aurora Ferro.
2: Bon dia.
0: Molt bé. Ella és traductora i intèrpret de conferències i és molt activa a la parròquia de Cardedeu, que ara, amb un grup de joves, estan impulsant les trobades de coordinació eclesial de la Mediterrània. Què són aquestes trobades, Aurora?
2: Aquestes trobades les estem impulsant, de fet, des de la Delegació de Joventut de Barcelona, Església Jove, i són unes trobades que van començar l'any 2020 a partir d'una preocupació del Papa Francesc de cara als conflictes que hi havia al Mediterrani, i ell deia que l'Església aquí havia d'intentar, doncs, treballar-hi. Es van començar a fer unes reunions de bisbes de tota la Mediterrània, i el 2023 a Marsella es van obrir també a joves. Les conferències de bisbes són, evidentment, de bisbes catòlics, però amb els joves es va decidir que fossin joves no només de diferents països, sinó també de diferents religions. El 2023 es va fer Marsella amb joves, 2024 a Albània, a Tirana. El 2025 es va agafar un vaixell que va fer la volta al Mediterrani amb grups també de joves en diàleg sobre la pau i la convivència entre cultures dins del Mediterrani. I aquest any hem aprofitat la vinguda del Papa per organitzar una trobada que serà molt gran i ajuntarà joves amb bisbes i amb actors de solidaritat del Mediterrani, dirigents de santuaris, teòlegs, etc. Llavors hi ha com dues parts. En primer, bé, la meva part, la que estic jo més implicada, és la part dels joves, que serà de 7 dies. Passarem 3 dies a Montserrat de convivència i diàleg i després passarem 4 dies a Barcelona, on ens reunirem amb tota la resta de grups. Serem uns 70 joves, uns 50-60 bisbes i uns 60 actors del Mediterrani, entre teòlegs, responsables de santuaris i actors socials. I al final, doncs això, passarem 4 dies treballant en conjunt, compartint sobre les preocupacions i el que veiem que podríem, que es podria fer en aquesta regió.
0: I quin és l'objectiu d'aquestes reunions?
2: L'objectiu, al final, és crear una xarxa de solidaritat mediterrània. A partir de totes aquestes accions, ara tenim persones compromeses amb obrir-se al diàleg i amb intentar una mica, cada una en el seu àmbit, perquè tenim persones molt diverses, tenim persones que es dediquen a la política, que tenen potser una capacitat d'influència més gran, però també tenim persones com jo, que ens dediquem en un altre àmbit i intentem treballar dins la mesura del que podem fer. És això, crear una xarxa al Mediterrani de persones compromeses amb intentar enviar aquest missatge que el Mediterrani som una regió molt semblant a nivell cultural, molt propera, però que a vegades ens han dividit una mica per concepcions geopolítiques que se'ns escapen. I que buscar la pau al Mediterrani, un cop coneixes tota la riquesa de la zona, acaba sent una reacció pràcticament òbvia. Llavors ara tenim persones pràcticament...
0: A veure si hem tingut...
2: D'aquesta xarxa.
0: Sí, molt bé. És que t'hem perdut un moment. Ens pots tornar a explicar la idea, aquesta última?
2: Sí, la idea és això, crear una xarxa de persones compromeses dins el Mediterrani amb una mica intentar veure que les diferències que ens han presentat moltes vegades són diferències que a nivell cultural no existeixen, que un cop estàs al tu a tu amb les persones no existeixen. I que quan coneixes la realitat, buscar una mica des del teu àmbit la consciència de que som un poble unit, que sempre ens hem unit pel comerç i que històricament som molt similars, és gairebé una reacció òbvia.
0: Abans has dit, Aurora, que us havien dividit, ens havien dividit els mediterranis.
2: Sí.
0: A què et referies exactament?
2: Clar, hi ha hagut sempre molts imperis, hi ha hagut sempre molt moviment, no només de comerç, sinó de canvis de poder, i això a vegades crea com una divisió mental, que jo ho comparo amb la Unió Europea, jo he estat vivint a Alemanya, he estat vivint a altres llocs, i hi ha una sensació de ser europeu, tot i que a nivell cultural potser hi ha diferències més grans amb una persona d'Alemanya o de Noruega que amb una persona del Mediterrani. Llavors tenim aquesta... No tenim aquesta consciència que som a nivell cultural molt similars, que tenim una idea de menjar molt similar, una idea dels horaris molt similar, de la proximitat entre les persones, de la família, i que és un tema que a vegades com a concepte, com que no ens hem plantejat, no en som conscients.
0: Uh-huh. Explica'ns què és la coordinació, l'Associació de Coordinació Eclesial de la Mediterrània.
2: És una associació que parteix d'una iniciativa del Vaticà i el que fa té diferents branques d'acció i es dedica a tractar la qüestió mediterrània amb diferents grups de persones. També la idea una mica és ser interseccionals i arribar a persones ben diferents perquè la Unió fa una mica la força i només tenir persones a nivell polític no té tant impacte com tenir persones a tot arreu, a nivell d'església, a nivell de política, a nivell de joventut. És un tema més ampli, no? Llavors té diferents xarxes, una que és la xarxa de teòlegs del Mediterrani, que es reuneixen i treballen en comú, una xarxa de santuaris del Mediterrani, que també es connecten a través d'aquests projectes i poden iniciar potser programes conjunts. Tenim també una xarxa d'actors de solidaritat, aquest grup de bisbes del Mediterrani i després l'Escola de la Pau per Joves.
0: Uh-huh. Em deixes preguntar-te, Aurora Ferro, us trobareu amb el papa aquests dies o no coincidireu per res? Perquè jo penso que el papa, veure tanta joventut, també ho valoraria positivament.
2: Sí, el papa l'any passat va estar al vaixell, per tant coneix el projecte, però clar, està a Barcelona 48 hores i el temps és clar, el que hi ha.
0: Sí, sí.
2: El que sí que formarem part de la vigília de pregària amb el papa, tots, i llavors hi haurà part del projecte que els mossens i els bisbes que també doncs, participaran de la missa de la Sagrada Família. Uh-huh. Però com a joves formarem part de la vigília, una mica ens unirem a tota la ciutat de Barcelona que dona la benvinguda al papa, ensenyant que Barcelona també té, en aquesta setmana, acull una part del Mediterrani.
1: Deixa'm dir, Teresa, que
0: sí, per favor.
1: Jo des de la meva parada andorrana que em toca, que des del Bisbat d'Urgell també van treure com unes places perquè els andorrans que volguessin poguessin també... Van organitzar com una expedició, diguéssim, no? I bueno, es van agotar el moment, em sembla que són 200 persones, no?, que aniran en l'expedició amb el Bisbat d'Urgell, diguéssim, no?, per anar fins a Barcelona i rebre, bueno, poder veure tot. Tota la rebuda del papa i tot això, la Sagrada Família i de més. Vull dir que aquí a Andorra, a més, sempre hi ha hagut un gran arrelament religiós, no? I constantment hi ha canvis. Ara, per exemple, el rector de la parròquia de Sant Julià formarà part del bisbat d'Urgell, també. I, bueno, aquí tenim el copríncep episcopal, que és la segona màxima autoritat, diguéssim, després del copríncep francès, no? Per tant, vull dir que a Andorra també hi ha una gran tradició eclesiàstica i religiosa.
2: Sí, al final dic, és un sol papa i un territori grandíssim, però bé, no ens tanquem a res.
0: No, està molt bé, molt bé. És que no ho havíem parlat quan preparàvem el programa, però si no, en una altra ocasió li haguéssim pogut dedicar una mica més d'importància al que farà el papa amb la visita aquesta d'Andorra, amb un estat tan a la vora. Jo voldria preguntar als nostres tertulians que tenim aquí si vosaltres volíeu fer una pregunta a l'Aurora Ferro, que ella és aquesta jove entusiasta, i abans d'acomiadar-la li voldríem fer una pregunta.
3: Sí, jo quan parlaves del tema del Mediterrani pensava en la realitat que s'ha convertit el Mediterrani en aquests últims anys. De vegades s'ha parlat que és un cementiri de persones doncs, que queden ofegades, doncs, emigrant de les seves terres. No sé si en aquest missatge que tu has explicat molt bé també hi ha implícita aquesta realitat, no? Aquest intent de denunciar el que en podríem dir una situació que és irresistible, que no es pot aguantar més, com és aquesta de convertir moltes vegades el Mediterrà doncs, en un escenari de cementiri, que deia jo abans. Com ho veus?
2: Jo trobo que el projecte s'enfoca molt, i és una cosa que jo he pres, a mostrar realitats que si no haurien estat ocultes. És molt interessant que reunim joves de diferents països del Mediterrani que viuen en aquells països i que després del projecte tornen en aquells països. Perquè al final, un projecte intercultural de persones que han migrat a cert lloc perd una mica aquesta... Hi ha persones que després de 10-15 anys els conflictes que vivien als seus països d'origen queden una mica enrere perquè han refet la seva vida i ara els problemes són uns altres. Llavors, sí, dins del projecte, efectivament, hi ha moments de diàleg on es planteja què és el Mediterrani. I hi ha persones que consideren que el Mediterrani són vacances i hi ha altres persones que consideren que el Mediterrani és un cementiri. I això, quan ho parles amb persones de la teva edat, que tenen... que en aquest moment són persones que totes vivim amb la mateixa condició, dormim al mateix lloc, mengem al mateix lloc, ho fem tot igual, ets conscient que la realitat del Mediterrani és molt més complexa.
1: I el conflicte del Sahel, també, perdoneu-me.
2: El conflicte del Sahel, tots els problemes dels Balcans, la realitat de Bòsnia...
1: Gaza, també, no?
2: Sí, hi ha moltíssimes...
0: No acabaríem.
2: Sí. Ell deia que era aprendre la història no a partir dels llibres, sinó a partir dels amics. Uh-huh. I és una manera que al final...

0: teniu pensat ja?
1: La conclusió, sí, o sigui, la conclusió d'aquest congrés en concret es donarà on cada grup compartirà al final les conclusions que ha tret. Seran grups molt interessants perquè seran grups de treball on potser hi ha dos bisbes que sí que tenen, o bisbes o cardenals que tenen una influència més potser directa en certes esferes de poder, però també hi haurà joves, hi haurà persones de... potser, no ho sé, en un grup imaginem que hi ha un bisbe de Nazaret, un d'Itàlia, un jove d'Albània i un altre de Tunísia i una persona que es dedica a l'educació dels migrants a Grècia. Llavors, totes aquestes persones es posaran en comú per intentar veure vies d'acció o per intentar entendre la situació. I llavors, el fruit d'aquest projecte no és la conclusió del projecte en si, sinó és què passa quan tothom marxa a casa i quan tothom es posa a treballar a partir del que ha après. Però la conclusió final, que a mi m'agradaria com l'utopia una mica del projecte, és arribar a un punt on siguem tan conscients que el Mediterrani som tot de persones tan similars que sigui impossible acceptar que al final les persones no puguin estar al seu país perquè no hi ha situacions que els permetin i hagin de marxar, i hagin de marxar i arriscar-se a un mar que al final és imprevisible i que et pots acabar quedant allà i mai arribar al teu destí. Que una mica això, que sentim més els drames de cada persona i que intentem no replicar i intentar minimitzar tots aquests efectes negatius que tenen.
0: En aquesta coordinació eclesial hi ha només catòlics o també hi ha gent d'altres religions?
1: A la part de... Clar, hi ha una part de bisbes, que evidentment són tot catòlics, hi ha una part de teòlegs, hi ha gran part que és principalment catòlica, però l'escola de joves, l'escola de pau per a joves, sí que és intercultural i interreligiosa, i llavors dins el programa sempre hi ha una visió de conèixer les diferents realitats interreligioses i interculturals de la ciutat. Nosaltres, per exemple, com a part del programa de joves, anirem a visitar una mesquita i una sinagoga de Barcelona. És a dir, que sobretot la part dels joves és més interreligiosa perquè per la condició, per exemple, dels bisbes o dels dirigents de santuaris...
0: Ho tenen més difícil, probablement.
1: Ho tenen més difícil, sí, ja és més difícil trobar un bisbe catòlic que no sigui catòlic.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Aurora. Et convidarem en un altre dia, una altra vegada, en un altre programa, a la pròxima temporada, per si ens pots venir a fer 5 cèntims del treball i de les conclusions que t'haureu fet o tingut en aquestes trobades mediterrànies, d'acord?
1: I tant.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Aurora Ferro. Molt interessant tota la teva aportació dels joves amb aquesta visita papal i com es mou la religió. I moltes gràcies.
2: Adéu, adéu.
0: Gràcies.
1: Gràcies.
0: També ha volgut opinar un jove professor de formació professional. Ell és en Josep Carreras, és cristià convençut i catòlic per tradició. Escoltem el que ens ha deixat en un àudio.
3: Per mi, com a creient, aquesta visita del Papa Lleó m'ha permès veure una mica què hi ha més enllà del Papa, no? Així com el Papa Francesc de seguida ja es veia que tenia molt de gens i que tenia un tarannà i una manera de fer molt propera, el Papa Lleó semblava com més prudent, potser més semblant a altres papes anteriors, no? I en canvi, amb la visita aquesta que està fent a Catalunya, que ja marca l'agenda, la visita a la presó de Cambrians, que després també anirà a Canàries a visitar els centres de migrants, i tot això és més que el gest, no? El Papa Francesc mira més de gest, i ell, de moment, per la que marca la visita aquesta i les anteriors que té i les properes que té, em dona la sensació que és un papa més d'acció. Veurem, però per mi és molt significatiu també el fet que hagi escollit el lema, no? Que no l'ha escollit ell, però que el Vaticà hagi escollit el lema d'alça la mirada, és significatiu perquè és com mirar més enllà, no? No només estar amb l'Església i les coses que ens passen a l'Església, sinó ves a l'Església, ves al centre de refugiats, ves a la presó i mira quina és la realitat. I ves a mirar quines implicacions tindrà la intel·ligència artificial en el futur amb totes les classes socials, no? Per tant, de moment m'està sorprenent molt gratament el Papa Lleó. Estic molt a l'expectativa de veure com...

0: el temps que té per poder introduir canvis i per poder marcar perfil, però m'agrada molt que una institució com l'Església també s'estigui mullant amb temes tan actuals com la intel·ligència artificial, sense oblidar que mirant al futur per evitar desigualtats en el futur també està lluitant per les desigualtats que hi ha en el present.
1: Moltes gràcies, Josep. Gràcies per aquesta opinió teva. El Papa encara no ha arribat a Catalunya, i arribarà la setmana que ve. Però, a veure, què podeu dir vosaltres en aquests 4 minuts que ens queden d'aquest alça la mirada? Això que, aquesta frase que el Papa Lleó XIV ha dit ja, que constarà en la seva, vinguda aquí.
2: No, a mi em sembla que és un home que em sembla que és llicenciat en exacte, em sembla un home d'una cultura molt gran, que el que vol és que, a part de la seva feina, que és la pastoral als que som creients, que s'alci la mirada més cap al món que la vertent social, que surt les persones, surten tantes coses dels conflictes socials que vivim avui dia, com la Mediterrània, que es comentava l'Aurora, que és una comunitat de propietaris mal avinguda perquè sempre hi ha hagut lius fenicis grecs, romans, cartaginesos, etcètera, no? Doncs hem de fer que a partir de del moviment religiós hi hagi un moviment social que faci que el Mediterrani sigui més bons veïns tots plegats.
1: Molt bé. Joan, Jason?
3: Sí, simplement a mi m'agrada molt el tema de... És molt actiu el tema de social, però també fa les coses molt poc a poc. La manera que fa no està buscant l'atenció, és simplement dient mira, fem en aquesta manera, i no és de agafar l'atenció per ell mateix, però posa l'importància sobre l'Església i el missatge que té.
1: Molt bé. Ramon,
4: sí, simplement breument. Mirant l'aire o mirant davant, que és una altra manera de dir, doncs, que el que no podem és quedar-nos allà on estem. Tocant de peus a terra sempre, però sense tenir oportunitats o possibilitats de seguir avançant, no? I aquest, per mi, és el gran missatge. Ja potser he estat una mica contundent amb l'expressió que deia abans, allò de la Mediterrània com un cementiri. No voldria pas que se'm malinterpretés.
1: No pateixis.
4: Pensem que els temes
1: no
4: ja
1: vam
4: preguntar, anaven. No tenim temps. Ho farem en un altre moment.
1: Ah, exacte. Gràcies. Aquí acabarem. Haurem de veure quin serà el missatge del Papa, del viatge del Papa a Catalunya, perquè sempre deixen un missatge important, a veure cap on el farà anar. Gràcies, Gabriel Vázquez, per conduir el programa des d'Andorra una setmana més.
5: A tu, Teresa.
1: Gràcies. La setmana vinent, el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, el mataroní Ramon Bassas, analitzarà l'encíclica que ha donat a conèixer el Papa Lleó XIV, que parla de la dignitat del ser humà com a criteri per orientar el progrés tecnològic en temps d'intel·ligència artificial. Veurem també la mirada d'una jove, Teresa Gutiérrez, advocadessa graduada en dret IADE per la Universitat de Barcelona i vicepresidenta d'una entitat que coneixerem, que es diu Impuls Europa. Promou valors com la pau, la llibertat, la democràcia, els drets humans i la geopolítica. I també escoltarem l'opinió del gerent de la Universitat Catalana d'Estiu, editor i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, en Joan Maluquer i Ferrer. Moltíssimes gràcies a tots ells per contribuir en el Cruïlla d'Europa, i que tinguin una bona setmana tots els nostres oients i els nostres convidats.
6: Adéu, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. El Papalleu 14 ha protagonitzat aquest dissabte una trobada amb joves a Madrid que ha plegat més de 500.000 fidels, alguns arribats des de Catalunya, on el pontífex arribarà dimarts, abans de l'inici del que s'ha plantejat com un festival de la fe amb música i una pregària. Molts dels presents reconeixien certa expectació. Prèviament, els veïns del barri de Lucero, de la capital espanyola, al districte de la Latina, han rebut el Papa al centre d'acollida Cèdia de Càritas, que acompanya persones sense sostre. Centenars de curiosos han envoltat també el recinte per intentar saludar-lo amb pancartes i amb banderes de diversos països. Aquest matí, en el seu primer discurs, el Papa ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. La circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona ha quedat interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera des d'aproximadament les 7 de la tarda. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria al pantògraf o a la catenària. Adif ha indicat que la segona via es troba tallada pels treballs, fet que impedeix la circulació alternativa. Això manté diversos trens de llarga i mitjana distància aturats a les estacions. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i de moment no hi ha previsió de restabliment del servei. Això sí, segons Protecció Civil, Adif ja ha informat que s'estan evacuant amb l'ajuda dels bombers els passatgers del tren avariat en una zona segura a la via pública. A més, Renfe està gestionant un transport alternatiu per carretera entre aquestes estacions de Figueres, Vilafant, Girona i Barcelona, Sants. D'altra banda, el claustre de la Catedral de Tarragona s'obre aquest diumenge al públic per veure el tradicional ou com balla de Corpus. La font del claustre es guarneix amb flors i cireres per acompanyar l'ou que balla damunt un raig d'aigua. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
2: El pati del claustre s'obrirà a les 9 del matí fins a les 2 del migdia i de 4 a 9 del vespre. Mossèn Antoni Pérez de Meniguren, responsable del patrimoni artístic de la catedral, explica que el claustre encara lluirà més amb la font guarnida amb cireres i flors. Que un ou balli sobre un rajolí d'aigua, tot un misteri.
3: Força de l'aigua, doncs, que té la seva força, fa ballar l'ou. I llavors doncs, tindrem doncs, la bellesa del claustre, la bellesa de la font i la sorpresa d'un ou que el fem ballar doncs, gràcies a l'aigua, no? A la força de l'aigua, del sorret de l'aigua que surt de la font.
2: Al mateix claustre es vendrà la típica coca de cireres i a la tarda serà el moment de la processó de Corpus.
1: Gràcies, Tere. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvinguts a l'En Joc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Durant aquest mes de juny, de 9 a 10 de la nit. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'En Joc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada en format de titulars en bàsquet. El Barça se la juga a Múrcia.
1: Necessita una victòria si vol seguir lluitant al playoff pel títol de la Lliga Endesa. Els de Xavi Pascual havien guanyat el primer partit a la pista de l'UQAM. Van perdre en el segon al Palau Blaugrana i des de les 9 juguen el tercer definitiu partit de quarts de final. Ara mateix està perdent el Barça per 5-3, però com ho diem, acaba de començar aquest partit. Per tant, és l'arrencada d'aquest UQAM Barça.
0: I compte, que si el Barça guanya el seu rival la pròxima ronda, seria el Tenerife en semifinals, perquè el Tenerife s'ha carregat el Madrid a la pista del conjunt blanc. Per tant, a més, recuperaria el conjunt blaugrana el factor pista a favor. En futbol sala, també en joc ja el playoff.
1: També ha començat a les 9 el partit entre el Barça i Inter Movistar, després d'eliminar el Valdepeñas als quarts de final per la via ràpida per 2-0. Ara el Barça busca ser a la final. Aquest és el primer partit de la sèrie de semifinals que es disputa també el millor de 3 partits. Ja ha començat, com diem, a les 9 i de moment 0-0 el marcador entre Barça i Inter Movistar.
0: En hoquei patins, el Vila-sana golpeja primer.
1: S'ha adjudicat la primera victòria en el primer partit de la final del playoff al títol de l'hoquei Lliga Iberdrola davant del Fraga per 3-2, un partit que s'ha hagut de resoldre a la pròrroga després de l'empat a 1 amb què havia acabat. El segon partit serà diumenge vinent a la pista del Fraga.
0: I en futbol, el Sabadell passa eliminatòria.
1: Els arlequinats van capgirar el 2-0 de l'anada al Reial Madrid-Castilla guanyant 3-0. Ara esperen rival per disputar la següent eliminatòria. L'Europa busca seguir el camí del Sabadell. Els escapulats juguen demà a 4:45 de la tarda contra el Celta Fortuna després de l'empat a 1 de l'anada.
0: No, i sí, marxem de ronda.

0: Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora de la nit, dissabte 6 de juny de 2025. I marxem cap al Palau Blaugrana, futbol sala, primera masculina, playoff pel títol, primer partit de semifinals pel Barça. Jordi Cochran, bona nit.
1: Bona nit, Ignasi. Dia de clàssic de futbol sala al Palau Blaugrana. Minut 3 de partit. Barça 0, Movistar Inter 0. Un partit que ha començat frenètic per part del Barça, que ha tingut la millor oportunitat, Pito, i per part del conjunt madrileny ha tingut un 1 contra 1 Pani, que acaba d'aturar Didac Plana. Partit el primer de la sèrie d'aquestes semifinals, el millor de 3 partits, en què qui aconsegueix aquesta classificació per la final també de retruc tindrà la classificació per la Lliga de Campions de la temporada vinent, una màxima competició europea que fa 2 temporades que el Barça no juga. Un partit, per tant, del Barça contra Inter, el gran clàssic, els blaugranes que arriben després de superar Valdepeñas en els vuitens, Movistar Inter, que va guanyar a Gimbi Cartagena en la ronda anterior i que, per tant, s'enfronten en aquest primer partit de la sèrie de semifinals.
0: Doncs de moment sense gols al Palau Blaugrana i en bàsquet, Lliga ACB, tercer partit i definitiu de quarts de final de play-off pel títol. Què fa el Barça?
2: Doncs ha arrencat molt ajustat aquest duel entre l'UCAM Múrcia i el Barça. Com deies, tercer partit ja de la sèrie de semifinals. Per tant, qui guanyi acabarà doncs a la final. De moment, aquesta igualtat que ara acaba de trencar el Barça i domina per primera vegada el marcador amb el 10-12.
0: I en futbol, un parell de play-offs d'ascens que tenim en joc o que han acabat ara mateix, per exemple, play-offs d'ascens a tercera federació, anada de la final i la Pobla de Mafumet, que ha colpejat primer el camp del Sant Mauro, Ràdio Ciutat de Valls. Eric Rosique, bona nit.
3: Bona nit, Ignasi. Efectivament, la Pobla que s'emporta una mínima avantatge pel partit de tornada, 1-2, el partit que començava doncs amb domini pilota, tot i que el Sant Mauro també ha tingut les seves opcions, però el gol arribaria al minut 35 gràcies a un gol de falta directa d'Eric Mora que avançava els pobletans del marcador. Arribem al temps de descans amb aquesta avantatge mínima. Ja ha sigut durant la segona meitat que el Sant Mauro apretaria dalt i tindria més opcions clares per empatar el partit, i així ho faria a través de l'estratègia amb un gol de Kenneth al tram final de partit. No, tot i així, la Pobla que es tornaria a posar per endavant gràcies també a un córner des de l'esquerra amb una jugada dividida que ha pogut caçar Àlex Llamut, i amb un xut mossegat ha pogut marcar aquest 1-2 que dona un avantatge tot per decidir a la Pobla, però que els culetans tenen aquesta mínima avantatge per la tornada que es disputarà dissabte vinent a les 7 de la tarda a l'estadi municipal de la Pobla Mafumet.
0: I el play-off d'ascens a Lliga Elit, anada també de la final, acabat ja?
2: Sí, i tot haurà de resoldre's també a la tornada, perquè en aquesta ocasió màxima igualtat, Igualada i Viladecans han acabat empatant a 0. Per tant, de moment no hi ha cap dels dos equips que dominin aquesta sèrie ja final d'en aquest play-off d'ascens a la Lliga Elit.

0: Joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 9 minuts, som els de l'Enjoc. Ja ho sabeu, cada dissabte i diumenge al vespre a la teva ràdio local amb tota l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Avui comencem amb handbol, i és que el Barça continua el seu camí intractable en aquesta temporada i aquesta tarda s'ha classificat per la gran final de la Copa del Rei.
2: Sí, ha acabat guanyant el seu partit, s'enfrontava al Nava, ja havia guanyat els quarts de final davant l'Atlètic Valladolid per 38-24, doncs avui el Barça novament una classe de superioritat davant el Nava, ha acabat guanyant 38-27, i demà serà la final, serà a les 5 de la tarda, el Barça jugarà el títol endavant de l'Irun, un Irun, un Vitasoa Irun, que ha superat a l'Osca fa poqueta estona per 30-37. Per tant, demà, Barça-Irun en aquesta final de la Copa del Rei.
1: Doncs un dels jugadors més destacats en aquesta semifinal de Barça ha estat Dani Fernández, que tot just a acabar el partit, els companys d'Esport 3 estava ben i ben satisfet perquè avui li havia entrat pràcticament tot.
3: Bueno, és que ser professional és complicat. Al final ningú regala res, el calendari és el que és, moltes vegades saturat. Sí, són tres partits abans de la Final Four, toquem fusta que tothom surti bé d'aquest torneig. Ja tenim la baixa del Jorge, que tant de bo pugui recuperar-se a temps, però bueno, al final és un torneig que volem guanyar, la Copa del Rei és molt important per nosaltres també, està posada aquí, doncs ho afrontem com a bons professionals que som, tenim el deure de sortir d'aquí com a campions i això ho intentarem fer.
1: Dani Fernández, que abans de pensar en la Champions, que jugarà la pròxima setmana, evidentment diu que està centrat en aquesta final de demà, després de, com dèiem, avui haver fet un gran partit, haver completat un gran partit on li ha entrat tot, i per això Dani Fernández, també els companys d'Esport 3, deia que estava molt content per haver accedit a aquesta final.
3: Sí, hi ha dies que la bola sembla que entra sola, s'han d'aprofitar, els dies que estem amb bon ritme, que les coses surten bé, doncs és moment de córrer, d'aprofitar aquest flow que li podem dir, i tant de bo mantenir-lo molt d'estona més. Queda una setmana de competició molt important, molt dura, molt exigent, crec que és molt important sortir d'aquí amb bones sensacions. Queda demà, tant de bo podem emputar-nos el títol i sortir cap a Colònia amb molt positivisme i moltes ganes de la Champions també. És un torneig molt maco i molt complicat, perquè al final el ser partit cau dona més possibilitats a altres equips de donar la sorpresa. Això ens fa estar més concentrats en nosaltres. Potser no vam sortir com devíem, avui hem après l'error i hem sortit concentrats, crec que és la línia a seguir. Volem la Copa, per això estem aquí, i volem sortir amb bones sensacions també.
1: Doncs demà a les 5 davant de l'Irona aquesta gran final, el tècnic Carlos Ortega, que feia aquesta lectura del partit que ha fet avui el seu equip.
4: El segundo tiempo hemos estado mejor, también acuciado por el cansancio de Nava, sí, más satisfecho, pero creo que todavía lo podemos hacer un poco mejor, ¿no? También hemos conseguido el objetivo de derrotar lo máximo para llegar lo más fresco posible a la final. Creo que Nava ha hecho un partido muy serio y muy inteligente, ¿no? Sobre todo está atacando a las zonas más de nuestros chavales más jóvenes ahí, buscándoles ahí las cosquillas y han sacado partido en algunos casos y han jugado bastante bien, ¿no? Satisfecho por el resultado, estamos en la final.
1: Vinga, 9 i 12 minuts, parlem també de futbol. Hi ha uns quants play-offs d'ascens amb participació d'equips catalans, començant per aquest play-off d'ascens a segona divisió, on ahir el Sabadell va completar l'operació remuntada.
2: Sí, perquè havia perdut a l'anada davant del Real Madrid-Castella per 2-0. Li tocava una bona remuntada al Sabadell si volia, doncs, aconseguir passar a la següent eliminatòria en aquesta final ja d'aquest play-off d'ascens a segona divisió, i ho va aconseguir, va acabar guanyant per 3-0, i per tant el Sabadell, que ja està classificat, doncs, per aquesta final en la fase d'ascens a segona divisió.
1: Doncs espectacular ahir, amb la nova Creu Alta absolutament plena, no quedava ni una entrades esgotades, un ambientàs brutal i un gran partit del Sabadell per eliminar el Real Madrid-Castilla i plantar-se a la gran final, per tant, a dos partits de pujar a segona divisió. Ràdio Sabadell, Adrià Rolló.
5: Nit històrica. Ahir a la nova Creu Alta el Sabadell va ser capaç d'aixecar-li un 2-0 a tot un filial del Real Madrid per acabar guanyant 3-0 amb un gol, diu el clàssic, el tòpic, allà on més mal fa, és a dir, en el minut 90. Abans d'aquesta diana de Joel Priego, aprofitant un xut erroni del seu company Agus Costi, a la primera meitat ja havia fet el més difícil l'equip de Ferran Costa, igualant l'eliminatòria amb un rampell de 2 minuts, el que va trigar entre el primer gol, un lliure indirecte que va materialitzar el mateix Joel Priego, I després, tot esperit, tot garra, el noi de la casa, David Estals, que va fer el segon de manera consecutiva amb un xut creuat. Després del partit, Ferran Costa, l'entrenador arlequinat, destacava el paper dels 12.000 gairebé arlequinats que van acompanyar ahir a l'equip a l'estadi.
6: Els arlequinats us han, i ara puc dir ens han, enganyat durant molt temps. Us han dit que sempre era una mica ploramiques, que us ficàveu al dodotis, que no creieu, que... i la realitat no és aquesta. I aquest equip el que ha fet és despertar el que és l'arlequinat de veritat. I només puc donar les gràcies, dir que el dia d'avui doncs, no penso oblidar-lo en la vida. Entre tots hem construït un dia doncs, que els més vells els hi explicaran als més joves d'aquí uns anys. I la victòria d'avui és de cada un dels que estava assegut, empantant, i d'un equip doncs, que no està disposat a donar-se per vençut. I ho vam dir, nosaltres quan vam arribar a l'hotel, la nit en què vam perdre allà, vam sortir d'aquella sala sabent que estàvem preparats per donar-li la volta i amb total confiança. I estic molt orgullós de ser l'entrenador d'aquest gran club i de dirigir aquests grans jugadors.
5: La xifra, de fet, suposa el rècord d'assistència des de l'actual capacitat de l'estadi de la nova Creu Alta, amb gairebé 12.000 seients, des que es van fer les obres posant seients a tota la instal·lació l'any 2012. Ara toca esperar al rival, un cop ja remuntada l'eliminatòria contra el Real Madrid-Castilla, o el Villarreal B o el Zamora seran el rival en el duel decisiu per l'ascens a segona divisió. Demà juguen al Ruta de la Plata amb victòria del filial groguet en el primer partit per 2-0. L'anada de la final serà segur fora de casa. La tornada d'aquí a 15 dies a la nova Creu Alta.
1: Doncs demà estarem ben atents d'aquesta tornada entre Zamora i Villarreal B, que de moment el filial groguet domina per 2-0 després del partit d'anada. Un dels grans protagonistes del partit ahir, Joel Prieto, amb un doblet, va fer dos dels tres gols del Sabadell, a més el decisiu, el tercer, ja al minut pràcticament 90, amb un gran cop amb l'exterior del peu esquerre. Doncs va passar també per la sala de premsa i estava molt i molt content.
7: El d'avui ha estat una locura. O sigui, personalment crec que és el millor partit que he viscut en quant a ambient, en quant a repercussió, en quant a tot. Crec que és el partit més important de la meva vida i crec que de tots els meus companys també, i és el que s'ha notat avui al camp. Crec que et pots jugar en contra al final si no t'enfoques en el partit i perds temps mirant a l'afició i potser dediques més temps a que ells estiguin connectats que en el partit, però crec que l'equip ha estat molt madur. Hem estat donant de menjar a l'afició, que és el que necessitava, i ens han empantat des del minut 1.
1: Doncs el Sabadell, que ja ha fet la feina, és a la final. Veurem si contra Zamora o contra Villarreal ve a dos partits de pujar a segona divisió. A l'Europa, que provarà de repetir el que va fer ahir el conjunt arlequinat, en aquest cas fora de casa.
2: Sí, perquè l'Europa havia jugat el primer partit a casa, a Can Dragó, a Barcelona. Havia acabat empatant a un el partit de l'anada i, per tant, li tocarà remuntar, com deies, en aquest cas, al camp del Celta Fortuna. Serà demà a partir d'un quart de cinc de la tarda. Si l'Europa acabés superant aquesta eliminatòria, ja coneix el que seria el seu possible rival. Seria la Ponferradina, que ha eliminat la seva eliminatòria a l'Atlético Madrileño.
1: Doncs de moment, dos filials eliminats i han passat Sabadell per una banda del quadre, el Ponferradina per l'altra. Demà l'Europa provarà de ser el rival de la Ponferradina amb aquest 1-1 al conjunt escapulat, al conjunt de la Vila de Gràcia, que ha viatjat avui en avió fins a Porto per desplaçar-se després en autocar fins a Vigo, on dormirà ja aquesta nit per estar, evidentment, més descansats de cara a aquest partit transcendental de demà. En l'aeroport del Prat, abans de sortir, els companys de BTV parlàvem amb el capità Àlex Cano i amb el seu germà i golejador Jordi Cano.
8: Ja estimava doncs, el resultat d'anada, que se'ns va escapar la victòria a l'últim minut, però bé, l'equip arriba molt confiat en les nostres possibilitats, saben que serà difícil, però aquest Europa ha fet coses molt bones fora de casa i per què no fer-ho allà a Vigo?
9: La importància que té aquest partit doncs, era important fer un bon viatge, descansar bé i bueno, continuar analitzant el rival, que bueno, serà un rival molt dur.
1: Un rival molt dur al Celta Fortuna i més a Balaïdos, a l'estadi del Celta, del primer equip on jugarà demà l'Europa. El tècnic en roda de premsa prèvia al partit, Adai Benítez, doncs que deia que continua confiant com ho feia a principi de temporada.
10: Pues home, pues sincerament te tornaria a dir el mateix que t'he dit aquí. Crec que tenia molt clar que el meu objectiu sempre és, sempre he dit el mateix, guanyar cada partit sabent que no guanyaràs cada partit. Això és una realitat i crec que s'ha de saber. Si t'hagués dit aquí que faríem play-off, ja sí que hagués sigut brutal, però dintre del meu cap la il·lusió la tenia i crec que ostres, que no m'arrepenteixo de cap paraula que em vaig dir perquè ho sentia i pot passar al contrari, sí, però te segueixo dient la mateixa.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català a En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 20 minuts, parlem de més play-offs d'ascens. En aquest cas, play-offs d'ascens a segona federació. Demà jugarà la tornada de la segona eliminatòria, el que seria la final catalana. Encara faltarà una altra eliminatòria contra un equip gallec. En aquest cas, la jugarà l'equip dels dos catalans que s'enfronten demà a Badalona i Cornellà, de moment, amb clar avantatge per als verds.
2: Sí, sembla que té bastant avantatge aquí el Cornellà, que va, podríem dir, intentar doncs, encarrilar l'eliminatòria en el partit de l'anada, perquè va acabar guanyant el Cornellà per 4-1. Demà, però, a partir d'un quart de set de la tarda, el duel es trasllada a Badalona, al municipal de Badalona, on Badalona i Cornellà s'enfrontaran doncs, en aquesta tornada. Un partit que es podrà seguir en directe a través de les xarxes, a través de les televisions locals, a la xarxa Més i el programa En Joc, en directe, a partir d'un quart de set de la tarda, com dèiem.
1: Doncs partidàs, eh? A més, tothom que visqui a Badalona té l'entrada gratuïta, per tant, s'espera un ambientàs a Badalona per intentar fer la remuntada, dificilíssima, davant d'aquest 4-1 que va aconseguir el Cornellà a l'anada, però no impossible, segons diu un dels jugadors més importants del conjunt escapolat, com és Sergio Bermúdez. Bermúdez.

0: Doncs escoltem ara sí a Sergio Bermúdez Bermú, el jugador del Badalona, dient que l'equip creu a la remuntada.
1: Nosotros es muy, muy importante que el campo esté lleno el domingo, o sea, muy, muy importante llamar a la gente a que venga al estadio, porque de verdad le digo a la gente que crean, porque nosotros creemos y mucho, que podemos remontar porque sabemos de nuestras capacidades y sabemos que lo podemos hacer. Por eso es muy importante para nosotros que la gente venga al estadio y ver ese campo lleno para el tema emocional también para nosotros, ¿no? De ver un campo lleno y de tener esas ganas que ya tenemos.
0: Doncs a Badalona confiant en la remuntada i a Cornellà, evidentment, confiant en mantenir els 3 gols de marge que tenen. Això diu el tècnic Ignasi Sanabra.
2: Es importante pasar página. El otro día estuvo muy bien, pero creo que si no somos capaces de dejar lo que pasó al margen y centrarnos en el partido del domingo, nos equivocamos. El miércoles lo dijimos, que al final cuando tiene este resultado dentro del mismo vestuario pueden haber diferentes ideas. Un equipo piensa que hacer un partido normal y atacar, que es muy difícil perder 4-1. Otro equipo piensa que es mejor cerrarte y que pasen pocas cosas. Entonces era muy importante que el miércoles unificáramos la idea. Lo hicimos, hemos trabajado en base a ella. Y creo que llegamos todos con un mismo pensamiento y vamos sin miedo a pasar la eliminatoria en Badalona, que es lo que tenemos que hacer. Hemos de ser humildes, hemos de tener la conciencia de que cada uno lo vive de una forma distinta. Es muy importante que nosotros, lo que depende de nosotros, demos el 100%.
0: Vinga, 9 i 23 minuts, més futbol, més play-offs d'ascens. En aquest cas, dèiem play-offs d'ascens a tercera divisió. A l'anada de la final, de moment, la Pobla ha sorprès el Sant Mauro.
3: Sí, ha acabat imposant-se a la Pobla de Mafumet al camp del Sant Mauro per 1-2. Per tant, a la Pobla que comença aquesta eliminatòria doncs amb aquesta victòria i, a més, tindrà el partit de tornada a casa, al camp de la Pobla de Mafumet.
0: Doncs aquest play-off d'ascens és per pujar a tercera, anar al play-off d'ascens immediatament inferior per pujar a Lliga Elit. També s'ha jugat avui l'anada de la gran final.
3: I aquí queden les coses molt més obertes, perquè Igualada i Viladecans han acabat empatant a 0 en aquest partit, en aquesta anada. Per tant, el desenllaç de la setmana vinent a Viladecans amb aquest 0-0, com dèiem, tot molt més obert en aquesta eliminatòria, en aquest play-off d'ascens a la Lliga Elit, en aquesta final ja.
0: I just acabat el partit, a la transmissió que han fet doncs, els companys de la Federació Catalana de Futbol a través de les seves xarxes, escoltàvem a un dels jugadors destacats del partit de banda de l'Igualada, Carlos Barrios.
4: Sí, nosaltres volíem treure un resultat a favor, perquè sempre al nostre camp és important marcar. Encara així, el resultat 0-0 sense encaixar, anem a Viladecans amb ganes, de cara al partit, que som l'equip més golejador dels tres grups, així que marcarem segur, però bueno, no em preocupa i amb moltes ganes d'anar a Viladecans.
0: I per cert, dos apunts més de futbol. D'una banda, el Badalona Women ha anunciat avui 6 baixes de jugadores que acaben contracte. Ana González, Lise Chamorro, Estefania Vanini, Sara Jankowska, Sofi Jun i Loretta Kulashi. I d'altra banda, després de passar ahir pel Primavera Sound, Pep Guardiola ha inaugurat aquest dissabte la Cruyff Court, que porta el seu nom a Manresa, al camp que és a l'escola a La Salle, on va estudiar Guardiola dels 5 als 12 anys fins que va ingressar a la Masia del Barça. Guardiola, que s'ha referit als possibles fitxatges pel Barça de dos jugadors que va tenir al Manchester City, com són Bernardo Silva i Julián Álvarez.
5: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip. És massa bo, també és molt bo. Sí, els sitios té tots molt bons. La Champions destrossa projectes, espero que no sigui el cas. La Lliga és la que et dona la consistència. La Champions d'arribar bé al final, sense lesionats. La influència dels àrbitres és grandiosa en aquesta competició. Soc un fan del Hansi, de com ho fan, i per molts anys.
0: Doncs per molts anys. Vinga, passem per la Blaugrana per veure com va el partit entre Barça i Inter en el play-off pel títol de Lliga. Jordi Cochran.
6: Es manté l'empat a 0 en el marcador. Això sí, moltes oportunitats per tots dos equips. De fet, acaba de xutar el pal Mamadou Touré pel Barça, però de moment que es manté aquest empat a 0. En un partit que a poc va fent xup-xup al Palau Blaugrana, que fa patxoc amb una gran entrada i també un partit que a poc es van escalfant. De fet, fins i tot, tres jugadors de Movistar Inter han estat amonestats amb una jugada per protestes. Gran aturada ara mateix de Didac Plana. De moment, minut 12 de partit de la primera meitat. Barça 0, Movistar Inter 0.
0: I a tot això, el Barça de bàsquet guanyant de nou de moment a Múrcia. Vinga, 3 minuts i continuem aquí en joc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a La Luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters del Universo.
3: ¿Qué has encontrado?
4: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
4: És maravilloso. ¿A que sí?
5: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
4: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
2: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
4: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo, porque este es el único camino, el de la verdad. Cool.
3: ¿Qué más?
6: ¡Yo tengo el poder!
2: El film He-Man i los Masters del Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
7: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
8: Ya no hay nada más que decir.

0: en joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu, darrere mitja hora de l'enjoc. Vinga, passem pel Palau Blaugrana. Alguna novetat, algun fet ressenyable, Jordi?
2: Queden aproximadament 5 minuts perquè acabi aquesta primera meitat. Es manté l'empat a 0 en el marcador entre Barça i Inter. L'acaba de tenir el conjunt madrileny. Gran aturada de Didac Plana, un xut de Ryan, un 1 contra 1 en un ràpid contracop del conjunt de Torrejón de Ardoz. En tot cas, empat a 0 en el marcador. El partit que està sent molt vibrant, però que de moment les defenses que s'estan imposant en aquest partit, menys de 5 minuts pel final, empat a 0.
1: I què fa el Barça de bàsquet, Anna?
3: Doncs està guanyant de 6 punts de diferència, 30 a 36. Ara ja es troba al segon període aquest partit. Per tant, el Barça de moment que va per davant al marcador.
1: I us dèiem ara fa una estona que el play-off d'ascens a tercera divisió, la Pobla havia guanyat el camp del Sant Mauro, i l'Eric Rosique de Ràdio Ciutat de Valls, que ens demana pas amb el protagonistes, Eric.
4: Doncs estem aquí amb Eric Mora, un dels protagonistes del partit, central de la Pobla Mafumet. Eric, una mica, explica'ns una mica el partit, les sensacions d'aquest partit d'anada i que l'equip ha guanyat de moment 1-2 al Sant Mauro.
5: Sacamos un buen resultado con lo difícil que era este campo, el ambiente, el partido, la final que era para ellos es históricamente subir a tercera red, para ellos es algo espectacular, porque nunca lo han hecho, pero bueno, nosotros hemos venido a hacer nuestro partido, hemos jugado a nuestro juego de cada año, y nada, muy contento con el equipo y con el trabajo que hemos hecho defensivamente.
4: Sobre todo, ¿cómo ha aguantado el equipo, no, Eric? Porque al final sabíamos que el San Mauro era un equipo poderoso arriba, y el equipo ha podido venirse arriba.
5: Bueno, en estadística ya se ha visto, en realidad éramos el equipo menos goleado, pero algo será. Nada, muy contento con todos, desde delanteros hasta defensas, por el trabajo defensivo que han hecho todos.
4: Y supongo que, bueno, este resultado, aún queda mucho para la vuelta, pero el mensaje un poco, ¿no? Que aún queda ese partido de vuelta y que en la Puebla, pues, se tiene que acabar de hacer con la afición.
5: Bueno, sí, tampoco hay que confiarse, quedan 90 minutos o 180, y nada, solo pedir a la Puebla la semana que viene todos a animar para ese ascenso que tenemos deseando todo este año.
1: 9 i 33, vinga, anem a repassar més detall l'actualitat del bàsquet, Lliga ACB, play-off pel títol, tercer partit de quarts de final. Què fa el Barça?
3: Doncs segueix guanyant el Barça, però va veient com li retalla distàncies l'UCAM Múrcia. Fa un moment que dèiem que guanyava de 6, ara ja guanya de 4 amb el 32 a 36.
1: Doncs al moment guanyant el Barça, recordem que si es classifiqués s'enfrontaria a semifinals a Laguna Tenerife, que ha guanyat a Madrid novament i ha eliminat contra tot pronòstic el conjunt blanc, el conjunt dels 55 milions d'euros de pressupost. Ahir, en aquest play-off pel títol, la penya va forçar el tercer partit.
3: Sí, havia, recordem, fem una mica de retrospectiva, havia perdut en el primer partit

0: Darrere d'aquesta gran victòria va ser Cameron Hahn, amb 6 triples. Es va quedar només un d'igualar el seu topall personal. 27 punts en 31 minuts per ell, amb una penya que ja al primer quart guanyava d'11 punts de diferència. El Baskonia va quedar noquejat i és per això que va acabar recorrent a algunes accions antiesportives, com ara una falta molt dura de Kurucs, que sens dubte va marcar el partit. El tècnic de la penya, Dani Miret, estava molt enfadat al postpartit.
1: Moltíssim mèrit. Hem defensat increïble, hem defensat molt bé, hem deixat el Baskonia amb 63 punts i resulta que un entrenador que mai parla dels àrbitres avui diu que hem guanyat per la permissivitat arbitral. Em sembla una vergonya. Em sembla una vergonya perquè el que ha passat és que en el segon quart els han reflotat perquè hi havia una gran diferència en el marcador. Això és el que ha passat. I després del que ha passat, que espero que tingui les conseqüències que es mereixen, és que hi ha hagut un acte de violència i una amenaça. I s'ha sancionat amb una antiesportiva. Això és el que realment ha passat d'un jugador que està ja preparant el partit del diumenge. I si això són play-off i mai parlem dels àrbitres, però com ens agrada molt competir i jugar amb aquests factors, ho fem tots. Perquè nosaltres volem guanyar igual que ells. I a nosaltres, quan el seu camp ells juguen millor i ens guanyen, sortim dient que ens han guanyat perquè ho han fet millor. No pels àrbitres, perquè s'ho han merescut. I avui el Joventut ha fet un partidàs. I demà només es parlarà de la polèmica, perquè és el que els interessa a ells, perquè els hem passat per sobre, perquè hem fet un partidàs en defensa increïble, i això costa molt d'esforç de moltes persones.
0: Un diumenge que serà intens, perquè la penya jugarà a les 7 de la tarda el tercer i definitiu partit de desempat al West Arena de Vitòria.
2: I a tot això, un parell de punts més de bàsquet. D'una banda, el Cadí Laseu ha anunciat avui la incorporació de la base catalana de 22 anys, Marina Vinyoa, procedent del Mallorca, també el fitxatge de Sergi Curtó com a segon entrenador. I estàvem ben pendents també de la fase d'ascens a Lliga Femenina 2, on dos equips catalans aspiraven a aquests respectius ascensos, però no podrà ser, Anna.
3: No podrà ser, ni Igualada ni Castelldefels han passat a l'eliminatòria en aquestes tres jornades que han disputat. Avui, en l'últim partit, l'Igualada acaba guanyant 89-60, però acaba tercer i, per tant, eliminat, i en el cas del Castelldefels ha perdut 55-64 davant del Cartagena, l'Igualada davant del Pozuelo, el Castelldefels davant del Cartagena. Per tant, una doble aquesta derrota del Castelldefels, doncs, que fa que els dos equips es quedin, doncs, sense l'ascens, Igualada i Castelldefels.
2: Vinga, no, i gairebé 37 minuts parlem d'hoquei patins, i és que ha començat la gran final del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Femenina. Primer partit al millor de 3 i de moment el Vilassana, que s'avança la sèrie.
3: Ha fet bo el factor pista el Vilassana, s'ha acabat emportant la victòria davant del Fraga per 3-2, això sí, amb forces dificultats. De fet, ha necessitat la pròrroga per acabar-se emportant el triomf, ja que el temps reglamentari havia quedat acabat amb empat a 1 al partit. Per tant, el Vilassana, que de moment s'imposa, suma la primera victòria. El segon partit serà diumenge vinent a les 12 del migdia, al Sotet, a la pista del Fraga.
2: Si guanya, seria ja campiones de Lliga, si no, l'altra setmana a casa ho podrien intentar rematar. En qualsevol cas, un partit al que s'ha desplaçat precisament l'Anna, i després ha parlat amb una de les grans protagonistes del dia.
4: El Vilassana, que aconsegueix imposar-se en el primer partit després de necessitar una pròrroga, ha guanyat el Fraga per 3-2 i fa un passeig ja per acabar aconseguint el títol al segon partit diumenge vinent a la pista del Fraga. I estem amb Maria Porta, que avui ha estat un partit important per ella perquè podria ser l'últim de la seva carrera aquí al municipal de Vilassana si el Vilassana fa la feina i aconsegueix, doncs, la segona victòria en el segon partit. Maria, un partit especial, emotiu, perquè, com diem, podria ser el teu últim aquí a Vilassana.
5: Bueno, sí, la veritat és que sí, que ha sigut un partit especial i al final, bueno, doncs, últim partit aquí a casa, si tot va bé, on em poso els patins. I, bueno, pues, inconscientment, doncs, tenia una mica de nervis i, bueno, pues, ha sigut una muntanya russa d'emocions. Però, bueno, el partit crec que també ha sigut un partit d'infart, perquè partit, pròrroga i... Però, bueno, al final ha caigut del nostre costat. Estic contenta i espero, doncs, que la setmana que ve puguem rematar la feina.
4: Abans de parlar del partit, Maria, has estat una peça vital, un pilar per aquest de Vilassana. Sense tu això no seria possible, no s'hagués construït tot el que s'ha construït i enviat el Vilassana a ser un dels millors equips a nivell mundial. Suposo que mires endarrere i veus tot
5: tot el que heu aconseguit i has vist que a banda de títols, tot el que genera tot això, tot el que és el Vila-sana avui en dia.
6: Bueno, és que més enllà dels èxits esportius, que al final també estic molt contenta, però més enllà d'això estic molt feliç i molt orgullosa doncs, del que va començar un dia no sent res i doncs, bueno, amb tot el que ha acabat sent, amb un projecte pues, bueno, doncs, on molta gent hi confia, on no només

0: és el primer equip, sinó que també hi ha una base molt potent, una base molt, on hi ha molt femení, on els equips femenins també ens estan triomfant, perquè ja fa dos o tres anys que estan guanyant campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, i bueno, al final, quan tots pues, remen a la mateixa direcció, jo crec que és innegociable, i al final, doncs, és gent de casa o gent d'aquí al revoltant, i bueno, doncs, jo crec que encara ho fa tot més bonic i més especial.
1: Primer partit de la final, com ha costat guanyar el Fraga? Ja suposo que era una miqueta el guió previst, perquè no serà un rival gens fàcil. Us heu avançat, ha arribat l'empat, però fins a la pròrroga no hi ha hagut manera de trencar el partit. Llavors sí que hi ha un cop desencallat, la cosa ja l'heu pogut controlar.
0: Bueno, el Fraga és un gran equip també i té una gran portera i al final sabíem que seria això, ens hem enfrontat moltes vegades i sabíem qui teníem a davant i bueno, sí, ens hem adelantat, però ells també tenen molt bon equip, s'han posat per davant, se'ns han empatat i bueno, a la pròrroga doncs ens ha donat. Crec que era el que havia de ser perquè crec que
1: tornar novament a jugar aquí al Municipal de Vilassana.
0: Sí, al final la setmana que venem a la pista del Fraga i també és una pista que és molt difícil, que ens costarà molt, aquest any no hem guanyat allà, també tenen una afició doncs caprete i bueno, sabem que serà difícil, però nosaltres al final anem allà a guanyar i confiar des de la feina feta al final al llarg de la temporada, que crec que durant la temporada ja hem demostrat que som l'equip més regular i bueno, doncs crec que falta un partit per rematar-ho i anirem a per això.
1: Doncs felicitats per la victòria, felicitats per la teva trajectòria, per haver estat una bona capitana pel Vilassana, ho dèiem, amb aquesta empenta, amb aquesta energia que tant t'ha caracteritzat, i felicitats per tot, Maria.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I qui està intentant pujar a l'hoquei Lliga Femenina són Mataró i Caldes. De moment, avui, el primer partit de la final s'ha decantat clarament.
3: Sí, un Mataró que acaba guanyant el Caldes per 8-1. Recordem que la fase regular ja havia dominat amb contundència el Mataró. També va ja superar la semifinal sense cap mena de problemes. I ara el Mataró doncs, és el clar candidat a aconseguir novament el retorn a l'hoquei Lliga Iberdrola. L'any passat va perdre la categoria i aquest any doncs, amb la intenció ja d'aconseguir doncs, recuperar-la. De moment, aquest 8-1, dissabte serà el segon partit a la pista d'Alcaldes.
2: De seguida escoltem més detalls d'aquest partit, però ràpidament passem pel Palau Blaugrana, Jordi Cochran, perquè hi ha novetats.
4: I és que acaba de marcar el Barça, ha marcat Luciano Gauna, l'argentí molt murri, que ha recuperat la pilota, ja que amb Rivai en l'1 contra 1 ha superat a Jesús Herrero, tot i que el porter madrileny ha arribat a tocar la pilota, aquesta finalment ha arribat al fons de la xarxa. El Palau que anima, i és que el Barça estava tenint els pitjors minuts amb fins i tot un Movistar Inter que havia impactat el pal en fins a dues ocasions, però qui ha aconseguit la primera escomesa ha estat Luciano Gauna pel Barça quan queden menys de 10 segons pel final d'aquesta primera meitat. El Barça que guanya per 1-0 en aquest primer partit de les semifinals, quan tot just en aquest moment acaba la primera meitat. Barça 1, Movistar Inter 0.
2: Boníssimes notícies des de Palau Blaugrana, just abans doncs, d'arribar al descans, el Barça que s'avança. I com dèiem, el Mataró que ha golejat el Caldes en el primer partit, el millor de 3 de la final per pujar a hoquei Lliga Femenina, un partit que ha dominat clarament el conjunt local. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
5: El Club Hoquei Mataró és a una sola victòria per poder retornar a l'hoquei Lliga Femenina després de derrotar aquest dissabte el Club Hoquei Caldes en el primer partit de la final del play-off d'ascens a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. L'equip del Bellarrea ha dominat amb certa solvència la primera part gràcies a una eficaç pressió en tota la pista que materialment ha amordaçat el conjunt bellesà. Les mataronines s'han avançat gràcies a un gol de Joana Pont i haurien pogut eixamplar el seu avantatge en els minuts següents si no fos per una més que notable actuació de la seva portera, Judit López. Quan semblava que la primera part acabaria amb un mínim avantatge del conjunt local, el Mataró ha posat la directa. A 5 minuts del descans, Marc Parés marcava el segon del Mataró. 2 minuts després, Nina Almirall anotava el 3-0. Enmig de tot això, Aina Lleonar ha tingut la seva i hauria pogut escurçar diferències per a l'Alcaldes. No ha afluixat el Mataró. Nina Almirall tornava a marcar. Era el 4-0. El cinquè de les mataronines hauria pogut arribar aleshores en l'últim minut quan Olga Joanola ha estavellat una pilota al travesser. A la represa, el partit no ha canviat bàsicament d'argument i el Mataró ha continuat dominant de manera clara, segurament per deixar ben greixada la maquinària en vista del segon partit i d'aquesta manera sentenciar la final com més aviat millor. En els primers 11 minuts d'aquest segon període, el Mataró ha acabat reblant el clau. Gols de Farners Prat, de Marc Parés i de Sara Rodríguez que servien per fer pujar el 7-0 en el marcador. Judit López ha evitat que el seu equip encaixés un altre gol aturant una falta directa llançada per Olga Joanola. Faltaven més de 8 minuts per a la conclusió i els dos equips han aixecat el peu de l'accelerador. El marcador no s'ha mogut fins als dos últims minuts. Laia Balart marcava el gol de l'honor de les Vallesanes, cosa que ha semblat reactivar les ambicions de l'equip mataroní. A 36 segons del final del partit, Nina Almirall marcava el tercer gol del seu compte particular per arrodonir el 8-1 definitiu. El proper dissabte, dia 13, a partir de 3:15, segon partit al pavelló de la Torre Roja de Caldes de Montbui.
2: Doncs vinga, més hoquei patins. A l'hoquei lliga masculina, semifinals de la playoff pel títol. Així estan les coses.
3: Sí, no poden estar més emocionants perquè les coses estan força igualades, perquè el Barça domina la seva sèrie per 2-1 davant l'Igualada i el Liceo per 2-1 davant del Calafell. Per tant, veurem si acaben sentenciant els dos equips, però de moment li estan complicant Igualada i Calafell. El Barça havia guanyat ahir a l'Igualada a les Comes per 1-2 i el Calafell es va imposar a la Liceo per 4-1. Això era ahir divendres i demà diumenge a 1:15 del migdia hi hauran els dos partits, Igualada-Barça i Calafell-Liceo. Un Calafell i un Igualada intentant doncs forçar el quart al cinquè partit.
2: Doncs la Barça que va sorprendre a l'Igualada a la seva pista, això deien després del partit el tècnic blaugrana, o el tècnic del Barça en aquest cas, Ricard Ares, i el jugador Ferran Forn.
6: Bueno, ells practiquen el seu model de joc ja des d'inici de temporada. Hem de seguir corregint coses i crec que hem de trobar alguna situació per crear-los més mal a l'atac. Però sobretot tornar a estar concentrats. Hem vist clarament on intentaven ells fer-nos mal, corregir aquesta situació i sobretot entrar al 300% en la intensitat, en l'ambició, amb les ganes de ser-hi a la final, i això és el que més hem de demostrar diumenge.
7: I diumenge pues, tornar a fer un partit seriós, estar concentrats com hem estat en defensa, intentar fer un pas més en atac i emportar-nos el partit i poder estar a la final. Controlar bé el que ells juguen, que ho sabem perfectament, ja portem diversos partits contra ells, ser pacients i fer el nostre partit que si juguem com sabem segur que podem guanyar el partit.
2: Doncs demà a 1:15 aquest Igualada-Barça i també aquest Calafell-Liceo, el quart partit després del gran triomf ahir del conjunt de Calafell davant dels gallecs. Això deien després del partit, de fet ens ho han dit aquesta tarda a la redacció de l'enjoc, dos dels jugadors del Calafell, Carles Domènech i Aleix Marimon.
8: Bueno, doncs la veritat és que no tenim molt temps per assimilar el partit d'ahir, perquè demà ja tenim un altre final que és a vida o mort. Si perdem ja s'acaba la temporada i la veritat és que ahir crec que ens vam sentir molt bé, tot l'equip. Va haver-hi moments de tot, va haver-hi moments que vam estar bé, va haver-hi moments que no vam estar molt acertats, que vam deixar molts espais en defensa, però la dinàmica és positiva, l'ambient és positiu i afrontem amb moltíssimes forces el partit de demà. Sabem que és una final, que pot ser l'últim, que pot ser l'espai del Gep i Selva, i anirem a per totes per aconseguir forçar aquest cinquè partit el dimarts a Corunya.
9: L'equip està bé, tenim ganes d'intentar forçar el cinquè partit i tornar a portar la sèrie a Corunya, així que això buscarem, no? Sabem que la gent respondrà, que demà l'Hortolla estarà ple a rebentar, així que esperem que ens ajudin per aconseguir el nostre objectiu.
2: Doncs demà 1:15 aquest Calafell-Liceo. I demà s'havia de jugar la tornada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre Vilafranca i Manlleu. L'havíem de veure, de fet, a les 4:10 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, però el partit s'ha suspès. Què ha passat, Ràdio Manlleu, Guillem Puig?
10: El partit de la tornada del play-off d'ascens entre el Club Patí Vilafranca i el Club Patí Manlleu ha quedat suspès després de que el Tribunal Administratiu de l'Esport hagi concedit la suspensió cautelar sol·licitada pel Club Osonenc. La mesura arriba arran del recurs presentat pel Club Patí Manlleu contra el procediment disciplinari derivat del partit entre el Club Patí Mataró i el Club Patí Lloret. Com a conseqüència directa d'aquesta resolució, la Reial Federació Espanyola de Patinatge ha anunciat la suspensió del duel de la tornada del play-off previst per aquest diumenge 7 de juny, a l'espera que resolgui definitivament el cas. En aquesta ocasió hem pogut parlar amb el capità de l'equip, Roger Codinac, per veure una mica com estaven els ànims en el vestidor, i ens ha dit això.
11: La veritat és que l'equip ja tenia ganes d'acabar la temporada. Vam començar a entrenar a finals d'agost i la veritat és que al juny l'equip ja necessitava fer un bon partit i poder desconnectar ja després d'una temporada molt llarga, tant mentalment com físicament. I ara, després d'aquesta notícia, la veritat és que és molt difícil saber com actuar, perquè no sabem si el passament del partit anirà per llarg, si haurem de jugar d'aquí 2-3 setmanes. I és una situació molt complicada de portar a nivell d'entrenaments, a nivell mental, perquè portem un mes amb situacions d'aquest tipus i ningú sap gairebé com actuar.
2: 9:50 en futbol sala. El Barça, de moment, al descans, guanyant 1-0 al Movistar Inter en el primer partit de semifinals del play-off pel títol. I ja hem estat aquesta tarda ben pendents del play-off d'ascens a primera femenina, tornada de les semifinals. Un equip que te la passa, l'altre no.
3: Sí, teníem el Linyola i el Rubí. El Linyola havia perdut 5-3 a l'anada al camp de la pista de San Fernando i el Rubí havia perdut 1-2 a casa davant l'Almagro. Això feia que els dos equips necessitessin de remuntada si volien passar aquesta eliminatòria i anar a la segona eliminatòria. Doncs només ho ha aconseguit el Linyola, que ha guanyat la seva pista per 5-2. El Rubí s'ha quedat a les portes. Ha acabat empatant a 2. I això que dominava el Rubí per 0-2, però al final ha vist com l'Almagro li acabava empatant el partit i, per tant, el deixava doncs fora ja d'aquest play-off d'ascens a primera femenina.
2: Doncs una llàstima al Rubí i gran remuntada a Linyola amb el pavelló ple a vessar i amb un autèntic ambientàs. Això ens deia ara fa uns minutets el tècnic del Linyola, Xavi Alís.
12: El partit ha sigut espectacular. Una primera part de molt respecte, però una segona part que el Linyola ha fet un pas endavant, que hem dominat per mi totes les fases del partit, amb una pressió molt intensa i molt alta, que ens ha permès doncs fer aquests 3 gols, ja que anàvem 2-2, aquests 3 gols que ens ha donat l'eliminatòria. Jo crec que la segona part hem sigut amos i senyors del partit, i la veritat és que, bueno, molt bé, les meves jugadores ja han cregut, han sigut molt intenses, han estat superconcentrades, no han errat, no han regalat i bueno, hem creat per poder marcar aquests 3 gols que ens ha donat el pas a la següent ronda. Estem molt contents i ja amb ganes de saber el dilluns el sorteig, els condicionants del sorteig i a veure quin equip ens tocarà.
2: Vinga, i amb waterpolo, moltes coses a comentar. Divisió d'honor femenina, el play-off per plaça europea. Avui s'ha jugat l'anada de la final.
3: Sí, s'ha acabat emportant la victòria al Barceloneta davant del Catalunya, que últimament es troben moltíssim. Doncs avui ha estat el Barceloneta qui ha acabat guanyant 14-16. Els dos ja disputaran campionat europeu la propera temporada, a competició europea, però aquí estan buscant doncs situar-se ja sense haver de disputar la primera fase i, per tant, anar directament a la fase de grups. De moment agafa avantatge l'Atlètic Barceloneta, la tornada serà dimarts.
2: I el play-out de permanència, primer partit de la final.
3: Sí, aquí doncs ha acabat emportant-se la victòria l'Horta per 12-8 davant l'Irunya. Això és el millor de 3 partits i aquest era el primer partit, per tant, de moment l'Horta que agafa avantatge.
2: I bones notícies pel Rubí, que torna per la Barcelona, s'enfrontaven en la final per pujar a divisió d'honor femenina.
3: S'enfrontaven, exacte, Rubí i Barcelona. En el partit d'anada havia guanyat el Rubí per 6-9, doncs avui ha situat el marcador amb el 10-13. Per tant, l'eliminatòria quedava empatada, però el Rubí tenia millor classificació i, per tant, ha estat qui aconsegueix doncs tornar a la divisió d'honor femenina. El Rubí havia perdut la categoria la temporada passada, per tant, un any després doncs torna a recuperar-la.
2: Doncs com ha anat, Ràdio Rubí, Siscolara?
13: El Club Natació Rubí és ja equip de divisió d'honor del waterpolo femení després de superar en la final del play-off d'ascens en primera nacional al Club Natació Barcelona. En el partit de tornada i a Can Rosés, 10-13, 1-3 per a les de Barcelona. Després del -3 que van patir a casa amb el 6-9, passa el conjunt de Can Rosés gràcies a haver acabat primeres en la Lliga i aquest factor les permetia que en cas d'empat doncs podrien passar la ronda. Al final, ascens i retorn a una categoria que van perdre ara fa una temporada, les de Carlos Ligero, en un partit en el qual han hagut de patir potser més del que esperaven. Els nervis les han fet no estar del tot còmodes, fins que, a falta de menys d'un minut, ha arribat el 9-13. Era la primera vegada que les de Barcelona aconseguien un avantatge suficient com per ser les campiones i pujar de categoria, però el 10-13 establert per el conjunt rubinenc que ha fet que s'entrés en uns últims 14 segons d'infart amb possessió per a les barcelonines, un últim atac que ha acabat amb un llançament fora i l'esclat d'alegria a les graderies plenes del municipal de Can Rosés amb aquest ascens del conjunt rubinenc.
2: I més waterpolo, però en aquest cas masculí, a la divisió d'honor, play-out de permanència, final, tercer partit, el Catalunya s'ha salvat.
3: S'ha salvat el Catalunya, havia jugat i guanyat el primer, el segon l'havia perdut davant del Boadilla, i en aquest tercer s'ha tornat a imposar el Catalunya per 16-10 davant del Boadilla, i per tant doncs, el Catalunya que se salva i mantindrà la categoria a la divisió d'honor masculina.
2: Això deia el seu tècnic després del partit, Tomás Bruder.
14: Primero de todo, felicitaciones a mis jugadores que han mantenido concentración todo el partido desde principio hasta final. A principio del partido hemos tomado las riendas y defensivamente estábamos muy serios y muy bien.
2: I a la primera masculina, final tornada per pujar a divisió d'honor masculina, finalment l'Horta no pujarà.
3: No, puja el Canó, i això que l'Horta havia agafat un avantatge de 2 gols en el partit d'anada, però avui ha perdut de 3, 13-10, i per tant puja el Canó.
2: I abans d'acabar, us direm que el tenista barceloní Marcel Granollers ha revalidat el títol de campió de dobles a Roland Garros al costat de l'argentí Horacio Ceballos. Han guanyat per 6-4 i 6-2 el finès Harry Heliovara i el britànic Henry Patten. Això deia Marcel Granollers, Esport 3.
15: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros és un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
2: Doncs felicitats, Marcel Granollers, últim minut de programa. Anna, què fa el Barça
3: de
2: bàsquet?
3: Doncs està guanyant de 16 punts al descans, 36-52 davant l'UCAM Murcia.
2: Molt bones notícies, i el Barça de futbol sala a punt de començar la segona meitat guanyant 1-0 a l'Inter. No tenim temps per més. Anna, gràcies, bona nit.
3: Bona nit.
2: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marc al control de so. Els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez, ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local, i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Les històries que em fan més por

0: xarxa de comunicació local. Són les 10.
1: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvinguts, benvingudes al Col·lectius en xarxa. Lluís, com estàs?
3: Què tal, Manel?
2: Doncs molt bé, avui un tema que teníem ganes també de tornar-ne a parlar. Avui posarem el focus en les realitats trans i com han evolucionat doncs, en la visibilitat i els drets del col·lectiu durant els últims anys. Ho farem amb l'Adele Mirabet, amb qui conversarem sobre identitat, experiències personals, activisme i els reptes que encara afronta moltes persones trans en el seu dia a dia. Una conversa propera per entendre millor una realitat sovint invisibilitzada i plena encara d'alguns prejudicis. Jo he parlat amb ell abans d'aquesta entrevista i m'ha dit, em podeu preguntar de tot.
3: Que bé.
2: Per tant, perfecte. Comencem amb aquesta llibertat, jo crec que ja és un plus,
3: ja és
2: un bon
3: plus
2: extra.
3: Tant, totalment.
2: Doncs escolta, anem per feina.
3: Som-hi.
2: Doncs va, avui el Col·lectius en xarxa.
3: Adele.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: I com sempre comencem, donant-vos una mica de context, us expliquem que moltes persones trans no fan la seva transició durant l'adolescència o la joventut, sinó que ho fan en edats adultes, sovint després d'anys, a vegades doncs, amagant o ocultant la seva identitat doncs, per pressió social, família o fins i tot per al seu lloc de feina. Diversos estudis apunten que les persones trans adultes pateixen nivells més elevats d'ansietat, depressió i també aïllament social, especialment quan no compten amb el suport del seu entorn, que Lluís, n'hem parlat tantes vegades, el tema de l'entorn, no? I d'aquesta família que es crea al voltant de la persona, no? D'aquests vincles, i a vegades no tenir-la o que et vagi d'esquenes, és tot un problema.
3: Clar, és tot un problema i és el que genera tota aquesta ansietat, no? Tot aquest aïllament social i aquesta reconstrucció de la vida en si mateixa, perquè, bueno, ens ho explicarà la convidada, però segurament si és el seu cas, serà un trencament per tornar a iniciar, no? Per tornar a començar.
2: Total, i a més, ara et diré un altre concepte que també l'hem treballat i hem parlat aquí, que és justament els referents o la manca de referents, no? Si estem parlant de visibilitat trans en persones majors de 50 anys, continua sent encara doncs, molt baixa, fet que encara provoca encara més que hi hagi una manca de referents de generacions totalment inexistent, no?
3: Clar.
2: Per tant, costa moltíssim veure't reflectit en una altra realitat que no és la teva, no? Per tant, això encara es feia, no?
3: Sí, totalment, totalment.
2: I dèiem també que les entitats LGTBI remarquen encara que iniciar una transició en edat adulta no és massa tard, sinó que moltes vegades responen al moment en què la persona se sent segura per fer el pas. De fet, en els darrers anys, l'augment de testimonis i referents transadults han ajudat també a normalitzar realitats que històricament havien quedat invisibilitzades als mitjans i a la societat. I per això, Lluís, nosaltres avui tenim tota una referent que hem volgut convidar doncs, per parlar de tot i perquè ens expliqui també una mica doncs, amb què es va trobar, amb què s'està trobant, sobretot, i que sigui també una mica una carta al futur, no?, per noves persones que potser la seva experiència doncs pot ser també una bona guia d'aprenentatge.
3: Totalment, aquest referent, i tant.
2: Doncs som-hi.
1: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
2: I com dèiem, avui volem posar noms i cognoms i volem doncs, oferir-vos experiències. Per això avui ens acompanya l'Adele Mirabet, ella és activista trans del Maresme, amb qui parlarem sobre el seu procés de transició a l'edat adulta, sobre visibilitat, sobre els canvis socials dels últims anys i també sobre aquestes barreres i prejudicis que encara continuen existint. Adele, com estàs? Benvinguda.
4: Què tal? Hola, molt bé, molt bé.
2: Gràcies per estar amb nosaltres. Ja ens ho has dit, eh? Podem parlar de tot, em podeu preguntar el que vulgueu.
4: Tot.
2: Això, com ho has construït, el fet d'obrir-te tant a tot i a dir, escolta, em podeu preguntar el que vulguis, que per això estic. Com ho has construït,
4: mira,
2: això?
4: Mira, ho he construït de la següent manera. Quan jo vaig dir, soc una dona, amb 55 anys, ja 58 per 59, em vaig adonar que la meva vida havia estat una mentida. Val? I vaig dir, aquesta mentida la tinc que destruir d'alguna manera. Com? Amb veritats. I per tant, he fet un munt de coses, he fet un munt de visibilització, per què? Precisament per això, per trencar estereotips i per trencar un munt de coses que no, la gent no entén. Jo, per exemple, quan vaig començar, tothom em deia, en 55 faràs això? Dic, sí, en 55 anys faig això perquè això dona sentit a tota la meva vida fosca que he viscut i que no he pogut viure. I per tant, visqui un any 3, 5, 10, dona sentit al meu procés. amb l'edat que tinc.
2: Adele, amb això que deies, perquè parlem moltes vegades, en aquest programa hem parlat doncs, això d'infants, d'adolescents, les eines que tenen doncs, això per fer aquest canvi, per fer aquesta transició, ens parlaves a l'edat adulta d'aquests 55 anys. Què passa en tu perquè diguis ara ha de ser ja o ja no serà?
4: Mira, jo després de la pandèmia, o sigui, jo ja portava molts anys arrastrant... no dubtes en la meva, diguéssim, identitat, però dubtes en moltes coses que no em trobava. I vaig tenir un problema cardiovascular i m'han fet un cateterisme i em vaig començar a fer preguntes allà a l'hospital i em vaig quedar en xoc. I mesos després estava meditant, perquè jo soc mestre de meditació, i em vaig veure de dona i tot se'm va treure de cop. I a partir d'aquí vaig dir, bueno... Això no, jo no puc viure una vida que no em correspon i vaig fer aquest pas. Ei, no tinc cap eina de ningú. La meva eina ha estat la meva esperit lluitador i les meves amigues. Uh-huh. Un munt d'amigues que m'hi ha trobat i m'han anat ajudat i, no, i tingut, diguéssim que he tingut un suport social femení molt important.
3: Uh-huh. Segurament aquesta família escollida de la que parlem a vegades, no?
4: Sí.
3: Aquestes amigues que a vegades et donen el suport i amb qui pots compartir coses que t'ha passat a tu són casos que acostumem a trobar aquí en els nostres entorns, no? Coses que amb la família potser no és el moment, no? No és el lloc o no són les persones.
4: Mira, jo reconec que si m'hagués passat amb els meus pares vius no ho hagués fet. Mm. Els meus pares eren d'una època molt antiga i no d'això. Però jo, per exemple, tinc una germana que és com la meva mare, perquè m'ha fet, és el meu referent femení a la família, li vaig dir, i ella em va dir, ah sí, doncs no passa res, benvinguda germana, i ella es va dedicar a parlar amb tota la família un per un i li va dir, i els va dir que de ficar-se en això, res de res, que era una dona i que és el que hi havia. I llavors vaig tenir l'ajuda de la meva germana, com a cicerone, diguéssim, de tota aquesta feina. Però les meves amigues, perquè la meva germana li vaig dir quan feia 6 mesos que ho sabia, però les meves amigues van estar 5 mesos comprant-me roba femenina, parlant-me en femení, estant al meu costat, en moments difícils, i encara no havia començat l'hormonació ni havia començat res. I recordo que el primer dia que vaig dir, vale, vaig al metge... vaig al trànsit i vaig a dir que sóc una dona trans. Ells em van preguntar, ja tens hora? Dic, sí, tinc hora tal dia. Dic, en qui vas? I vaig sola. Dic, no, tu no vas sola. I em van acompanyar les dues, que són parella. Uh-huh. I em van acompanyar al trànsit i per mi són com família. I aquestes han sigut les eines que he tingut. Després la família s'ha augmentat, eh?
3: Uh-huh.
4: Les amigues i són el meu espai de referència i el meu espai de seguretat.
2: Això és importantíssim. Adele, hi ha un dia... marcat el calendari, és a dir, és tot un pas i tota una lluita i tot un camí, però hi ha un dia que tu surts al carrer i ja et sents identificada amb la teva identitat.
4: Oh, sí, mira, sí. A veure, això és molt fort, eh? A veure, jo vaig dir-ho a les xarxes, que jo era una persona transsexual, però jo no m'havia vestit encara ni he fet cap mostra, no? I portava molt de temps ja que tothom ho sabia i vaig dir, això és... no puc estar tancada aquí i retenir-me. I a la festa major de l'Ella em vaig posar un vestit de doble capa, negre, em vaig maquillar i vaig pujar a sopar sola al mig del poble. Vaig dir, mira, ho trenco i ho trenco, vull dir, i que passa el que vulgui. I a partir d'allà ja vaig dir, no em rendeixo amb res i...
2: I com va ser la reacció de la gent? Perquè tu ets una persona molt identificada, sí, és a dir, sí, no ets la persona que viu al poble i tothom diria, sembla que viu per aquí, no. La gent et coneix. Com va ser això?
4: Em coneix moltíssim, perquè jo he tingut vida política i vida social molt interessant, vull dir, important, que sou molt visible, clar. Tothom es va quedar una mica flipant, o sigui, perquè la gent que ho sabia només d'oïdes, vale, però no, com que em veien vestir normal, però el xoc de veure'm vestida va ser interessant, perquè alguns se'n deien, és que atrevida que ets, dic, soc jo, soc jo. I sí que a casa teníem por, molta por. La meva parella, que ara ja no és la meva parella, però és molt amiga meva i vivim juntes, teníem molta por que em fessin alguna cosa. De trobar-me algú que...
3: Sí.
4: Saps? Més aviat, teníem por per la violència dels altres. I que jo no suportés aquesta pressió. Tot i que et dic una cosa, eh? Jo vaig començar un maig. I jo un setembre vaig caure, eh? Vaig caure en picat i vaig agafar... Bueno, vaig pensar que no valia la pena continuar vivint. T'ho dic així de clar. Perquè, clar, m'estava, diguéssim, acostumant a les hormones. Com les hormones tens una mena com de síndrome premenstrual que tens unes pujades i baixades enormes. El món se m'inculava entre les meves dits. Jo, de cop i volta, tenia que construir tot i algunes coses donar-li un altre sentit diferent. I això no és fàcil. No és fàcil. Llavors, en aquell moment em vaig enfonsar.
0: I com vas aconseguir tornar a recapitular i tornar a pujar cap amunt una altra vegada?
4: Doncs perquè sempre vaig dir que només tenia dues opcions a la vida. O suïcidar-me o ser una dona. Vaig dir, bueno, sóc una dona. Vull dir, no hi havia més remei, perquè jo no volia continuar vivint així com vivia jo.
3: Clar, hi ha un efecte... no sé com dir, no sé quina paraula trobar, no? Però interessant en el fet de viure en coherència, no?
4: Sí, és que és això. És que a mi quan em diuen, és que ets molt valenta, dic, no, sóc valenta per ser coherent amb mi mateixa, perquè per sortir el que revestida de dona no és ser valenta. No, bueno, ho faci punt, però ser conseqüent amb el que sents i trencar-ho tot i sense saber el que passarà, aquí sí que és valenta.
3: Clar.
4: L'altre és accessori, totalment accessori, perquè una dona no són ni unes calcetes, ni són un vestit, ni és un maquillatge. Una dona és molt més que tot això. Mm. Molt més que tot això.
3: I en aquest procés d'anar assentant això, no? I de ser coherent amb tu mateixa,
4: sí,
3: entenc que hi ha aquesta situació de vulnerabilitat on veus que, bueno, que tens, que hi ha una feina endavant, perquè hi ha un treball que ha quedat molts anys, no?, sense fer-se, potser.
4: Tu pensa que jo, l'altre dia vam fer una entrevista, l'he explicat abans al noi, i jo li dic que tingui veritablement ara una adolescència. Perquè jo, en la meva adolescència, de 15 al 17, ho vaig passar molt malament, perquè tenia uns problemes a casa interessants, no vull dir-ho aquí perquè és això, perquè toca a la família, i jo no tenia pau, val? I no tenia pau per centrar-me a mi mateixa, però a la vegada jo sentia diferent. És que des dels 9 anys, jo he arribat a concloure, dels 9 als 15 anys, jo era una persona no binària. Convivia la meva part exterior masculina amb la meva part interior femenina, no hi havia problema. Però quan va començar el tema hormonal i afrontar-te al món, vaig tenir que escollir o una cosa o una altra. Val? I tota la meva vida he viscut com si portés una pedra a la sabata. Saps què vull dir? O sigui, tot m'anava com contradint-me, saps? I no sentia el que en teoria ha de sentir un home. Vull dir, ni tenia idea, ni m'agradava el tema de com es diu ell, del macho alfa, sí, i aquestes merdes així. Jo moltes vegades escoltava, sentia molts tios parlar i pensava, no sé de què collons estan parlant. Vull dir, m'entens?
0: Total, sí, sí.
4: Em sentia
0: sí,
4: totalment desplaçada, no?
0: Adele, amb això que ens deies, que tu sí, n'eres conscient des de petita, no? Doncs que alguna cosa no era on eres. Com vas aconseguir construir mitjanament una vida adulta, sí, amb una identitat que no era la que tu et representava o tu senties.
4: Sí, saps què passa? Que, home, jo vaig néixer al 67, eh? Que en aquella època de referents no hi havia ni un, val? Llavors, què passa? Jo, com que no tenia cap contradicció sexual, per la meva identitat és... Soc lesbiana, vull dir, m'agraden les dones, els homes no m'agraden sexualment, doncs jo no em preguntava coses. Jo pensava que el que vivia jo o era mitjanament normal o tenia un problema, però no sabia el que era. Clar, quan jo vaig començar a fer acompanyament al procés de dol a persones que havien perdut fills, el 2006, em vaig donar compte que tenia un problema gordo. No sabia quin problema era, però tenia un problema gordo. Per què? Perquè jo agafava, acompanyava en el procés de dol a les dones i jo les entenia a la perfecció. Coma, punt, llàgrima, pausa, tot. I els homes no els entenia. No s'entenia. Llavors, en allà, jo crec que em tindria que haver donat compte que era una dona. I això és, no, jo no em retrec del 2006 enrere, no m'ho retrec, perquè era molt difícil. Però del 2000 endavant, 2006 endavant, sí que em retrec que em tindria que haver donat compte que era una dona.
3: Bueno, les vides trans, ho hem vist, ho estem veient encara, eh? Creen molta reacció. molta reacció. També, també dintre del, del mateix feminisme, no? O d'alguns sectors que es diuen feministes. Tu com, com portes això, també com a activista? Pues,
4: doncs molt malament. Perquè diré per què. Perquè, mira, no fa gaire m'han enviat un missatge, perquè jo vaig fer una crítica sobre el que va passar amb la Kimberly a Figueres, que la van matar, i després sí. I primer la van denigrar perquè era hondurenya. Mm. Però la van denigrar perquè era trans, val? I tothom em fa missatge, moltes d'aquestes TERF, són TERF, que diuen, no, no, l'assassinato és condenable, però solament és un assassinato, no és un assassinato, diguéssim, no és un assassinato machista. No, no, no. La Kimberly era una dona. Punt. I el jutjat la tenien reconeguda, encara que s'estava fent els papers, la tenien reconeguda com a dona. I el que estava patint estava reconegut com violència masclista. I tu m'estàs negant la seva identitat. I jo penso, què passa? Que és que no teniu humanitat, com a mínim de callar-vos, ni quan t'assassinen, de veritat. Tanta baixesa moral ja aquí. Tant d'odi ja contra nosaltres. Perquè és que hi ha molt d'odi, eh? Jo si us ensenyo les captures de pantalla que tinc del que m'han arribat a dir, per mil coses, us faríeu creus. Us faríeu creus. M'han convidat a suïcidar-me diverses vegades. I sense contar-vos l'assetjament sexual, que ja és per morir-se. O sigui, és com si fóssim l'última merda. Perdó. L'última merda.
0: Clar, amb tot plegat, amb l'entorn que en parlàvem, i deies tu, els anys que jo era més jove, sí. No hi havia referents, no hi havia persones amb les que emmirallar-se. Tens també, o sents també aquesta mica de responsabilitat de formar part d'un activisme actiu perquè pugui servir també el teu exemple sí. per a altres persones?
4: Mira, és que jo m'he adonat que hi ha persones trans d'edat adulta, com jo, de 58, que sí que fan activisme, però no és un activisme constant. Val? Sí que n'hi ha algunes, per exemple, la Marc Cambroller és una històrica, i aquesta porta molts anys, és dels 70, però és una. O alguna que és diputada, i així, val? Però jo crec que hi ha un punt, sobretot les que porten molts anys, que porten ja un desgast important. I jo crec que és malaguanyat perdre aquest espai. Val? Perquè massa vegades no ens entenen. Per què? Perquè les joves pensen d'una manera i s'expressen d'una manera, però tant s'expressen d'una altra. Jo sóc àvia i sóc mare no gestant d'un fill de 30 anys,
0: que n'hem de parlar d'això també. Val? Ara en parlarem.
4: Llavors, clar, la meva visió del món és diferent. Jo tinc una experiència de vida de 58 anys, vull dir, i jo tinc una visió molt més pausada, molt més reflexionada, sense intento no tenir estridències. Les més joves, no? Les més joves és normal, tenen aquesta capacitat.
3: Bueno, hi ha una altra experiència de vida, exacte. És això. Que no està explicada de la mateixa forma, no, és impossible.
4: És impossible, és impossible.
0: Ens deies ara, jo sóc mare no gestant i àvia, deies ara també. Sí. Explica'ns això de ser mare no gestant, en quin moment de la teva vida ets mare i quin encaix té també a la teva vida, això.
4: Mira, jo em vaig casar amb una noia, em vaig enamorar, em vaig casar amb ella, i es va quedar embarassada al cap dels 3 mesos es va quedar embarassada. I, però ella venia d'un procés de dol per la pèrdua de la seva mare. Què passa? Que quan estava embarassada no li va sortir el procés de dol, però quan va tenir el fill i va agafar la depressió postpart i tot això, va caure. I jo sempre he estat molt mare, vull dir, sempre he tingut el sentiment de mare, i jo vaig fer de mare del meu fill i de mare d'ella. Entén-me, salvar les distàncies, sí, eh? I sempre he fet de mare del meu fill. Sempre. No m'ha interessat res més que la seva cura emocional. Ni m'ha interessat que jugui a futbol, ni m'ha interessat res. Sempre la cura emocional. Per tant, jo sempre he estat mare. I els nens m'agraden moltíssim, i ja sóc àvia, evidentment. Però no deixa de ser que això també és no s'entén. Vull dir, no, tu ets el pare, no, és que jo sóc la mare, no gestant, perquè jo respecto l'espai de la mare que l'ha tingut a dins, i això, però jo també sóc mare, perquè sempre he fet de mare. Mira, no fa gaire hem estat amb el meu fill a l'hospital, doncs bé, he estat 10 dies a l'hospital, doncs bé, doncs ho hem perdut les dues mares. Clar. I quan venien les infermeres, diu, ella també és la mare, i la mare gestant diu, ella també és la mare, eh? Vull dir, que tenim un bon acord, perquè tenim molt bona relació, però jo sóc mare. Jo em sento mare. De fet, jo si us explicaré després una cosa,
0: sí.
4: El que em va passar, Jo, quan vaig començar a hormonar-me, van ser unes sensacions. Però quan van posar el bloquejador de testosterona, van ser unes altres. I llavors, durant una temporada, jo somiava per la nit que havia tingut un fill, filla, i el tenia aquí. Val? Doncs tu imagina't això, que la gent pensava que se li anava de pinça aquesta tia. No, no, no. Doncs jo anava pel carrer i s'enqueia les llàgrimes quan veia un nen. Perquè jo tenia la crida de la maternitat.
5: Fixa't.
4: Sentia la crida de la maternitat. I vaig parlar amb la doctora i diu, no, no, això no són les pastilles, és que tu ho tens a dins, això. No tens a veure les pastilles en això. Per tant, sí, em considero mare.
0: Adele, aquest fill, que ara ja és pare, sí, és a dir... Que
4: no és pare.
0: Ah, no és pare, tampoc.
4: Ja t'explicaré.
0: Ara m'explicaràs per què ets àvia. Sí. Però a aquest fill, li vas compartir també el teu sentiment en tot aquest pas? O sí. No va caldre perquè no, ja et coneixia moltíssim? Com ha anat això?
4: Jo t'explico. El meu fill és discapacitat. Val? I està en una residència. Llavors, TTA. Llavors, jo quan... Sempre he estat al seu costat, vull dir, la seva mare també, o sigui, la família sempre està al seu costat. I el dia que vaig saber que bueno, que li vaig dir a la meva ex que és una dona, vam anar a parlar al centre, perquè també volíem parlar com ho portaríem, això, i el del centre ens van dir, diu, no pateixis, tu quan vinguis, vas fent els teus canvis i que ell ho vagi veient, i ell no et jutjarà. I és cert, no m'ha jutjat. Vull dir, em veu normal, perquè és una seva normalitat. Clar. Vull dir, no té aquesta crítica. I jo no fa gaire vam anar a una reunió i ells, i els mateixos que tenien cura del meu fill, deien... Al principi vam patir una miqueta, perquè volíem veure com
0: l'encaix que li donava.
4: Que li donava, perquè un nen autista, doncs que tu li canvies una cosa i és un terrabastall. Però no, ho hem fet bastant bé i no, el meu fill amb aquest tema no ha tingut cap problema. I en quant als meus nets i netes, sí. Jo m'he tirat 25 anys vivint amb una dona, la meva parella. I ella té un fill i una filla. I aquests dos netes i nets i net són els meus nets. I elles en diuen àvia i en traten d'àvia.
0: És a dir, que amb totes les relacions que has tingut, Adele, has acabat sempre molt bé, no? Perquè sí. Has acabat tenint vincles familiars que anaven molt més enllà d'aquestes relacions de parella. O sigui, que això és importantíssim, també.
4: No, jo mai... O sigui, amb el nostre fill sempre hem fet el mateix. Hem tingut cura de que la cosa no s'utilitzés. O sigui, ni ella ni jo hem utilitzat mai el fill per tenir-se les coses al seu cap. I jo tinc una bona relació amb ella... No vam acabar malament del tot, després la cosa es va anar... Al principi sempre hi ha el típic, però sempre, o sigui, de tant en quant truca i parlem del que sigui, és igual. I amb la meva parella actual, que era la parella actual, que fa aquest agost vam deixar la relació, vivim junta, ella pues, està amb mi i tenim cura l'una de l'altra, i, per exemple, em diu, això no t'ho posis, això, o sigui, tenim una relació d'amistat, d'amigues.
0: Molt propera, sí, molt bé.
3: Escolta, i fa aquest passat mes de maig, no? O sentíem o llegíem que el Rainbow Map d'ILGA Europe situava l'estat espanyol en la primera posició, no? Com a país on més drets tenia la comunitat LGTBI. Sí. Tu penses que estem en aquest punt?
4: Jo explico una cosa.
3: Digues.
4: Estem en el punt, diguéssim, que sobre el paper hi són. Però t'explico. Mira... Una cosa tenir els drets, una altra cosa és la permeabilització que es fa aquests drets a la societat. A banda d'extrema dreta i tot això que fan aquest soroll, jo t'explico dues coses que m'han passat. Bueno, una t'explico, l'altra és una mica més d'això. Jo em van enviar una carta per fer-me la mamografia. Jo vaig trucar. Dic, escolta, soc una transsexual i tinc molt poc pit. I em diuen, parli amb el seu metge. I jo parlo amb el meu metge, amb un correu, i em diu, no, vostè se l'ha de fer perquè té teixit mamari i s'està hormonant. Truco, i em diuen, val, doncs vingui aquí vostè tal dia, que és el que ja li toca, i li fem. Arribo allà, i quan entro per la porta em diuen, Adele, mira, et passi. I la que s'encarrega de fer les mamografies no em va mirar la cara, perquè no em va mirar la cara en aquell moment, diu, posis això, no sé què, fa així, gira i diu, què fa vostè aquí? Així, amb aquesta... Vostè ha de venir per una altra, ha d'anar per una altra via. Dic, quina altra via? Em fa així? Parla amb la seva doctora de capçalera i d'això. Doncs jo, des de la doctora es va demanar diverses vegades i no fotia ni puto caso. I l'altre dia, fa un mes, vaig enviar una carta explicant tot el que havia passat. I el divendres passat em van enviar una carta de disculpes, que ells no, que, bueno, que ho estudiarien, tot el que ha passat, perquè això no pot passar, això a l'hospital, eh? Mm-hmm. I tinc ara el 31 de juliol. O sigui que vull dir, jo tinc dret. Hi ha un tema d'igualtat, jo m'han de tractar com una altra dona, però hi ha professionals que no estan en això.
5: Clar.
4: Hi ha persones que no estan en això. Val? El clínic ha fet un protocol pels seus metges. I surt tot el que hem de fer nosaltres per tractar-nos amb respecte a educació i amb igualtat de condicions. Uh-huh. I jo dic, ostres, que bé, ho han fet. Però després penso, ho han fet perquè hi ha un problema.
5: Clar.
4: Va? Perquè si no es fa. I això sí que és preocupant. Uh-huh. Però si uh-huh. tot un clínic que fa vaginoplàstia es fa això, perquè aquí a Catalunya només fa Can Ruti, el clínic i Belvitge, si tot que té allà constantment a persones trans i s'han trobat amb problemes i ha fet aquest protocol, és que tenim un problema a la societat.
0: Totalment. És que, de fet, amb això que ens deies, t'ho vas enfrontar amb força, vas fer un escrit, el vas enviar, vas contestar. Però no diu a ningú lloc que tu hagis de tenir la força suficient per poder-te enfrontar en situacions com aquestes.
4: Clar,
0: és a dir,
4: clar, clar.
0: Que tu tens unes eines que t'has anat construint i segurament doncs, ho has pogut fer amb certa força, però no a tothom li pot passar el mateix. A part d'això, de l'anècdota aquesta, del cas aquest que ens explicaves, on més perceps o durant aquest temps has anat veient doncs, que encara es fan certes discriminacions o no es tracta com hauria de ser? No sé si per desconeixement o a vegades també, no ho sé, fins i tot de manera intencionada.
4: Mira, jo opino, és la meva opinió,
0: sí,
4: que les lleis estan i les normes estan. Però les persones no totes estan per aquestes lleis i per aquestes. Per tant, tu pots anar en un ajuntament i trobar-te una persona simpàtica que no et diu que no passa res, o una borda que et diu, parla amb aquesta i se't treu de sobre, perquè no vol saber res de tu. Mm. Clar, és una qüestió de persones, perquè els drets estan sobre la taula. Hi ha una Constitució que reconeix, hi ha unes lleis que reconeix, la llei que van aprovar no fa gaire el Parlament de Catalunya que també reconeix, i hi ha moltes coses que reconeix, i per exemple, el nom sentit, pels que no tinguin... Com jo sí que tinc a partir de naixement com una dona, però hi ha persones que només tenen el nom sentit i no tenen partida de naixement. Llavors, aquestes persones pues, tenen més dificultats, perquè, per exemple, ningú sap, però en la targeta sanitària posa 0 o 1. Mm-hmm. 1 vol ser dona. Vol dir dona, però zero vol dir que ets un home. Doncs jo a l'inici, quan em van canviar el nom i em posar el nom sentit, hi havia el zero. Mm-hmm. I llavors hi havia coses que no em corresponien legalment.
0: Ja.
4: Mm-hmm. Ara tinc l'1, ara sí que tinc tots els drets com una dona. Llavors això també s'ha d'explicar.
0: Clar.
4: I no s'explica. Mm-hmm. Val? Llavors quan tu vas allà i veuen un zero, posa, i vaig, saps com vaig anar a donar? Vaig anar a fer un anàlisi de sang i quan vaig anar a tragar el paper, dic, posa, home? Dic, jo sóc un home. Diu, és que clar, s'ha de fer un tràmit... O sigui, doncs expliqueu que tenim que fer un tràmit.
0: Clar.
4: Sisplau, expliqueu.
3: Una mica per acabar, què li diries a una persona que es pot trobar una mica amb la teva situació i que pot pensar això de que ja és massa tard?
4: Bé, jo, aviam, això va... Cada persona fa el seu, eh?
3: Sí, sí.
4: Jo tenia la sensació que no tenia res a perdre. Val? Sí que tenia moltes coses a perdre, perquè he perdut la meva parella. Vull dir, he perdut coses, eh? Però jo no tenia aquesta sensació. Jo tenia la sensació que tenia molt que guanyar. Llavors, a mi s'han posat en contacte amb mi. Una persona de 58 anys per dir-me com ho havia fet. I tenia dos filles i no podia. No podia, no s'atrevia. Clar, tot depèn de les càrregues familiars i el que tinguis. Jo, la meva càrrega familiar era fàcil de portar. La meva família, doncs, com que ja som més gran, doncs ja passen una miqueta de mi en el sentit de que no m'obligaran. I al meu entorn he tingut sort que m'han tractat bé. I és un tall, els he sondejat a tots. Mm. Però clar, és que és un pas molt important, perquè és que et canvia la vida.
3: Totalment.
4: Perquè això passes d'anar amb una cuirassa masculina que sembla que tu et protegeix de tot, i després quan et cau la cuirassa, vas nua. Vas nua. Mm. Jo no hi tenia por. Ja tinc por.
3: Ja.
4: Val?
0: Doncs, Adele, moltes gràcies moltíssimes per acompanyar-nos avui, sí, per estar amb nosaltres. Gràcies. De nou, nosaltres, Lluís, marxem recomanant música.
3: Vinga, marxem amb Por fa volver de Sofa.
0: Gràcies i fins la propera setmana. Adéu.
3: Que vagi bé.
1: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Mouth is made of metal, metal, metal, pocket full of yellow.

Yo.

y'all gotta figure out how to live with each other. So